0: L'acomiadament de la plantilla de Llet Pasqual de Gurb, Osona. Els 86 treballadors afectats han acceptat les indemnitzacions ofertes per l'empresa. Cadascun cobrarà 33 dies de sou per any treballat. Les instal·lacions passaran a partir de divendres a mans de Casa Tarradellas, que hi produirà mozzarella. Catalunya ha tractat més de 31.000 pacients amb hepatitis C des del 2015, quan es va posar en marxa un pla integral per detectar aquesta infecció. Segons el Departament de Salut, l'estratègia es basa en la prevenció, el diagnòstic precoç, la simplificació de l'accés al tractament i la cerca activa de persones amb infecció no diagnosticada. A través d'una unitat mòbil de cribratge, s'han fet més de 2.000 proves a col·lectius allunyats del sistema sanitari i s'han detectat 133 infeccions actives pel virus. Més d'un 60% de les persones diagnosticades per aquest dispositiu itinerant han iniciat un tractament antiviral. Esports, el Barça ja és a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup, mentre que Balde ha fet treball al marge. I l'Espanyol viatja també aquest dimarts a Anglaterra. En les últimes hores s'ha anunciat que cedeix al Màlaga el lateral Jorge Salinas. També ha començat pretemporada el Barça femení, amb les proves físiques i mèdiques. Aquest dimarts l'equip de Pere Romeu farà el primer entrenament. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosin Ekwamu, un aler pivot britànic que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana. El Manresa, per la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
1: Fins aquí les notícies. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
2: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
2: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: A 1861, un ric propietari...
5: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
3: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
5: Una hora d'història que us captivarà.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Tu, Peyu, surts a córrer, no? A
10: ara m'ha agafat per aquí.
9: El Xuriguera em consta que és enòleg. El Feles de Banyoles.
11: Home, enòleg no sóc, eh? Però bueno.
12: Jo sóc de Banyoles?
9: Sí.
12: Tota la vida.
9: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
11: Doncs mira, més li fent cas.
10: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
11: Típic de l'escala.
10: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... No us vaig provar-ho amb la guitarra, també.
13: I tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
10: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
3: La Renaixença, amb en Peyu i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
14: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Roden els plats i la bola de miralls. Sigueu benvinguts una tarda més de dilluns a dijous a la pista de fusta. La cita és a les 8 a la FM. A migdia, els servidors de streaming i sempre que ho desitges a 3Cat Cultura. Pots dur en el mòbil o la tauleta una aplicació amb les alertes, amb totes les novetats de la ràdio inquieta. Miqui Puig els plats selecciona un collar de perles anomenat la pista de fusta. Sempre amb l'excusa dels caps, els peus i els malucs. D'uns pista de fusters que ens seguiu per arreu. A tots vosaltres, de nou, dedicat un nou. Viatge sonor que es diu la pista de fusta. US Girls, Running Errands. La versió Yesterday.

dues versions d'aquest Running Errant. Aquesta és la Yesterday, sota el projecte de US Girls, la canadenca Meg Henry, amb un disc contra el country i el soul. Un cop gravats en un estudi de Nashville, són tallats, enganxats i fets a la manera del hip-hop per la Meg Henry i els seus col·laboradors. Petites meravelles sòniques. Totes a la pista. Mondo Freaks, put your hand in my hand. D'això va la cadena de ball, d'amistat i ballar junts.

0: com si fos un clàssic. Xin sona en el meu cap. I a tu t'ha passat també? Són de Melbourne. Es diuen Mondo Freaks. La veu de Jade McRae en aquesta peça acabada de sortir del forn. Fa que això soni a clàssic de clàssics. Soul d'aquell de picar de mans, d'anar displicentment de la cuina al menjador, imaginant-nos que som els personatges d'una pel·lícula dels 70 de música disco.
1: Pista de fusta, Dance Club.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: Miqui Puig als plats.
2: Benvinguts. Balleu, balleu amb Miqui Puig al Pista de Fusta.
1: Jo també ballo Pista de Fusta.
0: A l'any 92, el mític any, que van canviar moltes coses, els britànics Ultramarine gravaven Saratoga. Res a veure amb Sarandonga.

Érem els 90, a 1991 van treure una primera edició del seu Every Man and Woman is a Star, èxit mundial, el rediten amb Rock Trade, que en treu un single amb dues cares, amb Saratoga i la mítica Nova Scotia, la banda de Ian Cooper and Cole Hammond. A mi, en aquells 90, em va ballar d'una manera especial. I no sé per quina raó va ser sentir el single que estem radiant dia sí, dia també, de l'EP a la Mot, del duet també, Gilligan Moss, que em van fer pensar en ells, amb el seu funk elèctric, aquesta sort d'elegància anomenada Saratoga, que de veritat lliga amb lo de Gilligan Moss. Ara de ser vosaltres que em digueu sí, Miquel, o no, Miquel.

una cançó de funky pretèrita, tallada i enganxada per Patchouli Brothers a la seva darrera col·lecció de talla i enganxes. I ara funk d'ara mateix, amb caire electrònic. Es diu un Soul Parlor, Never Give You Up. M'ha avisat quan posa la veu i tu la gaudeixes. Funk electrònic.

Jensen i Milo, dos alemanys sota el nom de Soul Parlor, un disco que es diu Day by Day, i coses com aquest Never Give Up, amb la veu de Magis, Aqua, Soul Funk Electrònic, la tradició afroamericana que ve des del blues i del soul i que va creixent fins al final. I ara imagina't que et dius Dimitri from Paris, que et deixen remenar cintes velles de música de ball. Doncs ja ho tindríem. Just Wanna Make You Dance. L'increïble so del Gibis, la banda d'acompanyament de James Brown, amb la veu de Maxi passada per el Tourmix, del elegant dandy francès de les cabines.

0: Dimitri from Paris. El DJ i productor Francesc Brenança. Just Wanna Make You Dance. La música dels Gibis, de la banda d'acompanyament de James Brown. Amb molts dels seus treballs exhibien un grup diferent al del mestre. El mestre era molt més clavat, molt més lligat a l'U, i ells eren molt més soul. La veu de Maxi ajudava que això funcionés. I tu ho sents una tarda. La pista de fusta en l'emissió de Valldicat, la de la Ràdio Inquieta. Dimitri from Paris, Brenança, amb els Gibis.
1: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: Imparable la carrera d'El Pigiobi. La baterista britànica i productora amb la Kesha Nagan. Off the top of the wall. Ella mateixa remescla i fa això. Una peça imparable amb aires funk. El Pigiobi.

Es nota que a part de productora i d'això, que el Piggy Obi és baterista, el The Top of the Wall, remesclant, i la veu, Déu meu, de la Kesha Nagel, fent la resta. Això és el soul, el disco, el funk, el house. Digue-li com vulguis, d'ara mateix. Fet per el JP Obi. Paral·lel, Shining in the Dark. Un exercici increïble de ball, amb un sampler ben posat i la resta directe al entrecuix. I sit with her.

la 11a avinguda. Així ens dirà el disco de Parallel. Aquest duet de productors amb un gust exquisit per fer house. De real funk. La veu la posa el Barba Lalau. Això es diu Shining in the Dark. I sí, has sentit bé. Té el mític sampler de James Brown que tothom ha fet servir. Aquest es diu Francis de Simone. Aquest és el seu regularment. I comença Italo i se'n va a llocs vigorosos.

0: jove americà de nom Francis de Simone, i aquest Regular Man, una peça inspiradíssima, realment bella i gruixuda, perquè aquest beat i aquest baix no et poden deixar indiferent.
1: En digital o a l'FM,
2: Pista de Fusta.
0: Sempre el ball amb vosaltres. Més vigorositat, la de Teddy Wong. Un remix que es fa ell mateix, a la manera dels garatxos, dels magatzems on tots feien les raves. Doing my thing. Mike B a les veus. I Teddy Wong, el bullerengue.

0: Tots a la pista. Miqui Puig, els plaus.
1: Un sample d'un saxo abstracte. La veu de Mikey B i Teddy Wongs fent el Waterhouse Mix d'aquest Doing My Thing. Musculosos els tracks que us estic servint. Com aquest de Corno, Is About. Més baixos gruixuts, més inspiració del house més underground. I sempre al servei del vostre ball.

0: corno, la seva passió per l'Ital ho té de també. Reflectida en aquesta Is About. Són novetats de la pista de fusta. I ara com se l'oïen dir les àvies. Aquell crit d'alerta quan alguna cosa vida canvada tornes. Quan alguna cosa semblava que seria distinta en allò de pista.
1: Right, will you listen to me, please? Please rave. This is not an illegal party.
2: Tots a la pista. Pista.
3: Nobody move. Nobody move.
2: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miki Puig.
0: Marxem, enfilant una autopista. Ruben Kiggins Maga col·labora amb Golden Bach. El músic que fa feina a Barcelona té nou disc. I aquesta autopista, d'aquest autobahn, una manera de marxar i de dir-vos sigueu feliços i balleu.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre, beneficiada per la normativa. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre del 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març del 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem i recollir la seva acta de diputat al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior amb Pere Aragonès. Esquerra Republicana demana ara que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta d'encausats vinculats amb el procés i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. Repassem altres informacions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat el mes de març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns al Parlament. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres implicats.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat, doncs, confusió.
2: Les comunitats governades pel PP demanen ajornar fins al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Això després que les Canàries ha trencat el consens territorial en contra. El govern insular, liderat per Coalició Canària i en participació del PP, ha anunciat aquest dilluns que donarà suport al nou model de finançament autonòmic. El seu president, Fernando Clavijo, creu que serà bo per l'arxipèlag.
4: Sí, és bueno para Canàries. Y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
2: Les organitzacions agràries aturen les protestes durant dues setmanes després que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment conills, que pateixen a les comarques del Segrià i l'Urgell. Les organitzacions i els col·lectius agraris han pres aquesta decisió en dues assemblees celebrades aquesta nit a Alfés i a Verdú. Les organitzacions volen donar així un vot de confiança al conseller per veure els primers resultats del pla per reduir la sobrepoblació de conills i de fauna cinegètica. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues de diumenge en la manifestació contra la massificació turística de Palma, que ha considerat inacceptable. La presidenta balear, la popular Marga Proens, apunta al mateix delegat.
5: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'és armat sent responsable.
2: Molts dels evacuats per incendis, com els que aquests dies afecten Espanya, necessiten suport psicològic per gestionar la crisi que representa haver de sortir corrents de casa amb les flames a tocar. Són habituals les crisis d'ansietat i altres reaccions posttraumàtiques que s'intenten calmar amb els equips de voluntaris i psicòlegs que es munten als mateixos albergs on s'acullen els evacuats. Allà els equips d'acollida miren de tranquil·litzar-los, cobrint necessitats bàsiques i detectar

0: si els cal atenció psicològica. Jordi Martori, de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, insisteix en la necessitat de preparació per fer front a una emergència.
1: Ens falta una cultura d'estar preparats per les situacions que ens estan vinguent. No dic que no se'ns estem preparant cada mes i s'està fent molta feina, però ens falta molta cultura de dir, jo sé què he de fer, i això em redueix l'angoixa, sé què he de fer això.
0: En el que portem de temporada d'incendis a tot l'estat, la Creu Roja ja ha activat 11 equips d'atenció psicosocial per evacuats. Esports, el Barça ja és a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup, mentre Valde ha fet treball al marge. El Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del seu capità, Cristian Estuani. El davanter uruguaià completarà així 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí. I també ha començat la pretemporada del Barça femení amb les proves físiques i mèdiques. Aquest dimarts, l'equip de Pere Romeu farà el primer entrenament.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, aquí a la sintonia d'Icat FM. Aquest que se'n diu ara és John Batista, un home que serà protagonista avui en aquesta primera part del Delicatessen. Avui us porto coses noves, molt noves, o com a mínim noves per aquí, pel programa, coses que no havien sonat encara al Delicatessen, i d'alguns àlbums que em penedeixo molt de no haver-los estrenat encara, però mai és tard, ja sabeu que aquí no ens agrada anar de pressa. John Batista, un tipus que podreu veure aquest any a l'estiu al Cruïlla, estarà, és una de les moltes presències que hi ha dins del festival de la ciutat de Barcelona, i acaba de publicar un nou àlbum. I atenció, acaba de publicar un nou àlbum, jo el que us volia presentar és un disc del 2025, del passat 2025, que es diu The New Americana Collection, que és en el que ens centrarem, però és que el tipus n'acaba de publicar un altre en aquestes primeres setmanes del 2026, que es diu The Nominated Collection. Es tracta de cançons que estan relacionades amb el món de les bandes sonores en el qual ha col·laborat molt sovint John Batiste, però jo em centraré en l'últim, o en aquest cas ara ja el penúltim, que és aquest The New Americana Collection, un disc que justament parla d'això, de música americana.

St. James Infirmary Blues, així es deia aquesta cançó extreta d'aquest últim àlbum de John Batista. John Batista porta molt de temps fent aproximacions a discos, podríem dir-ho com temàtics. Aquest està dedicat a la música americana, això sonava molt a blues de Nova Orleans, per exemple, i n'ha fet altres dedicats al món del jazz. Per exemple, hi ha unes quantes publicacions que giren al voltant del món del jazz. Hi ha un àlbum, sense anar més lluny, que està dedicat al jazz, però de la ciutat de Los Angeles, i hi ha un disc del 2013 que també es diu Jazz Is Now, i d'altres aproximacions, per exemple, al món del blues. El 24 va publicar un àlbum que transportava les cançons de Beethoven o les partitures de Beethoven al món del blues, i a partir d'aquí, doncs, un tipus absolutament experimentador que fins i tot ha arribat a tenir a les seves files de col·laboradors a la nostra Rita Payés. Doncs, des de la ciutat de Los Angeles, John Batista continua fent de músic, però també de compositor per bandes sonores, per moltes bandes sonores, d'actor, i també té algun que altre programa televisiu. I a partir d'aquí és normal, o era normal, que tard o d'hora aquests dos senyors es trobessin. I ho han fet en aquest àlbum, fent aquesta adaptació del Lonely Avenue. Estic parlant del gran Randy Newman col·laborant amb John Batista.

0: Lonely Avenue, que és una d'aquelles cançons absolutament clàssiques, segurament molts l'associem a la versió que va fer el Van Morrison, malgrat que el qui la va escriure originalment era Doc Pomus, i Doc Pomus la va escriure perquè el Ray Charles en fes una primera versió, que va ser la primera que es va popularitzar, o en aquest cas la primera que es va comercialitzar i que es va publicar en un disc. I a partir d'aquí l'han fet moltíssima gent aquesta versió, i aquesta la veritat és que és una de les bones, eh? John Batiste amb Randy Newman, tocant el piano Randy Newman, John Batiste i Randy Newman també cantant. Per qui no conegui Randy Newman, doncs és un dels compositors més celebrats i més cotitzats de Los Angeles, sobretot a Hollywood. Ha fet un munt de bandes sonores. La que més coneixereu segurament és les que ha fet per Pixar, perquè n'ha fet, vaja, Toy Story és una de les més conegudes, però és que n'ha fet un munt. Monstruos... com era allò? SL? Ara no recordo. Però vaja, la dels monstres de Pixar també és d'ell. Hi ha unes quantes de pel·lícules a les quals el senyor Randy Newman hi ha posat la seva saviesa a l'hora de composar i a l'hora de fer les bandes sonores. Un Randy Newman que l'última novetat que ha publicat és una demo d'una cançó que es diu I Love Eli. Ell és un enamoradíssim de Los Angeles i que s'extreu d'aquell àlbum publicat ara fa un munt d'anys, crec que és l'any 1983, que es deia Travel in Paradise. Randy Newman té al marge de les bandes sonores uns discos que són realment increïbles. I ja que estàvem amb Randy Newman, anem a sentir això, que ho ha publicat, és una demo, se sent com parla i com explica segurament el tècnic algunes correccions. I Love Eli.
1: Rolling down. Did you record that? Should I, you want me to do it again for recording purposes? Yeah. You rolling?

Doncs el que vindria a ser una demo, el que fa un músic quan arriba a l'estudi i abans d'enregistrar doncs fa com alguna interpretació o quatre ajustos, i ell ho ha volgut ara tornar a publicar en forma de single. S'ha de dir que no celebra cap aniversari, eh? El disc que us comentava de Randy Newman, però en aquest cas algun motiu tindrà per haver publicat aquesta demo ara d'aquest I Love Eli. A mi m'és igual, faci el que faci, Randy Newman sempre estarà ben fet. I us deia que doncs era fàcil que s'haguessin trobat en Randy Newman i John Batiste en algun estudi de Los Angeles, perquè tots dos es dediquen a col·laborar o a participar o a composar bandes sonores, i a més tots dos ho han fet per la gent de Pixar. John Batiste ho va fer per aquella magnífica pel·lícula que es deia Soul, que intercanviava l'animació i les imatges reals i que girava al voltant justament del jazz a la ciutat, jo diria que era de Nova York. Hi havia aquesta cançó, It's All Right, que era el tema central d'aquesta pel·lícula interpretada per John Batiste.

It's All Right, es diu aquesta cançó, inclosa dins d'aquesta banda sonora, com us dèiem, de la pel·lícula Soul, de Pixar, una pel·li que, si no heu vist, encara que sigui animació, jo crec que és del tot recomanable. I, a més, aquesta cançó, a banda d'estar inclosa a la banda sonora original, també la trobareu en aquest Denominated Collection, l'últim àlbum de Joan Batiste publicat en aquest 2026. És que a mi no m'ha donat temps ni de veure-ho, que s'havia publicat aquest àlbum, perquè portem 4 dies de l'any i han sortit coses noves. Doncs també la trobareu. I deixeu-me que insisteixi en aquesta cançó, It's All Right, la tornareu a sentir, però és que hi ha una altra versió que és, vaja, calcada, però amb unes segones veus que són, si se'm permet la broma fàcil, celestials. Perquè Joan Batiste, al costat de Celeste, també van reinterpretar per la pel·lícula Soul, suposo que una devia anar al principi i l'altra al final de la peli, ara no ho recordo ben bé, però també hi havia aquestes dues versions. Anem a sentir l'altra versió també, It's All Right, però ara amb les segones veus, els cors de la Celeste.

Millor aquesta, no? La primera està força bé, però evidentment si li poses la veu de Celeste, doncs encara millor. Són més que cors, doncs són aquestes segones veus, o la cançó que està cantada a mitges també forma part de la banda sonora de Soul. Avui parlant de John Batiste en aquest inici de programa, tot i que ara anirem derivant cap a altres coses, eh? Tinc cançons xulíssimes avui, de coses que he anat escoltant aquestes dates de Nadal, que he tingut així com temps, i hi ha coses xulíssimes. Ja que érem amb Celeste, recordeu que Celeste té un disc nou que està publicat en aquest passat 2025, un disc que no ha sortit en cap de les llistes que jo he repassat, i n'he repassat unes quantes. El disc es diu Woman of Faces. Ja us vaig explicar aquella història de que Celeste havia apuntat molt bones maneres amb el seu primer àlbum, i ara ha volgut fer un disc, doncs, com molt de mirada interior, com molt, molt retingut, i la companyia discogràfica fins i tot se li ha emprenyat perquè veia que amb això estava perdent calés. I a mi em sembla un àlbum realment magnífic, però insisteixo que no l'he vist a les llistes del millor de l'any. Això es diu People Always Change, Celeste.

Jo no sé com se li poden fer males crítiques en aquest àlbum. Insisteixo, és un disc que em sembla preciós, l'últim treball de Celeste. I ara, algunes d'aquelles coses que he anat escoltant aquests dies, i la veritat és que a vegades em fa vergonya fins i tot de dir, ostres, aquest disc no l'havia posat. Un no pot estar sobre de tot. I a més, vigilar què passa a casa i què passa amb els ritmes globals, diguéssim així, les coses més ètniques, és impossible, és impossible. I per tant, doncs, de tant en tant s'ha de fer una mica d'inventari d'aquelles coses que s'han quedat enrere, com per exemple l'últim àlbum d'aquesta família al complet, que es fan dir Annie and the Caldwells.

Trepent de banda. Es va poder veure l'any passat en el concert inicial, diria, el que es va fer a la Sala Apolo a Barcelona del Black Music Festival, un festival que habitualment es fa a la Mirona de Salt. És Annie Caldwells qui canta. Les seves dues filles són les que posen les veus aquí sí dels cors i el guitarrista és el seu marit, o sigui, tot queda en família. Don't You Hear Me Calling es diu aquesta cançó i forma part d'aquest últim àlbum que us deia es va publicar l'any passat, anomenat Can Lose My Soul, que per cert aviat ja tindrem coses d'aquest nou Black Music Festival, l'edició d'aquest 2026. I anem amb més coses de les que se m'havien quedat al tinter. Aquests es diuen The Tubes.

Magnífica banda de Cardiff. Sonen com a veterans, però tampoc ho són tant. És una banda prou jove, una banda que té poques coses publicades i un d'aquells àlbums, aquest sí que ha sortit en unes quantes llistes com un dels destacats. Em sembla aquestes bandes que sonen així tan retros, però que tenen coses interessantíssimes a dir. I aquest sí que és veterà, molt veterà. És Robert Foster, que té nou àlbum, també d'aquest passat 2025.

Robert Forster, el que va ser cantant dels Gobi Twins, una banda australiana, ell és australià també, que realment a mi em va marcar moltíssim en el seu moment, i ara des de fa ja uns quants anys que està fent coses en solitari. L'última, un àlbum que es diu Strawberry i publicat el 2025. I jo crec que m'acomiado ja, perquè és que avui he xerrat massa. Ella és Emma Jean Thackray, amb la que avui posem punt i final a aquest Delicatessen.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El vent i l'augment de les temperatures que s'esperen a partir d'aquest dimarts poden complicar les feines d'extinció dels incendis de Madrid i Àvila, que continuen fora de control. Les flames ja han arrasat 75.000 hectàrees i hi ha més de 40 localitats evacuades. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que coordina el dispositiu d'extinció, diu que aquesta nit és clau.
3: Claro que preocupa la ola de calor y por eso esta noche para nosotros es muy importante en ese punto crítico del norte del pantano de San Juan, en los términos que mañana a partir de las 11 de la mañana pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
2: Al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó ja ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament. I a França, l'incendi de la Gironda tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. El Tribunal Suprem amnistia l'exconsellera republicana Meritxell Serret, que s'ha convertit així en la primera membre del govern de Carles Puigdemont en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. Esquerra Republicana demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta d'encausats vinculats amb el procés. El govern espanyol ajorna fins al setembre el Reial Decret de Mesures en matèria d'habitatge que havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre altres mesures. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu a causa de la manca de suports parlamentaris. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ofereix diàleg, però demana celeritat.
4: Que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido possible.
2: Detingut un home a París que aquest dilluns ha atacat amb 2 ganivets 3 dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la porta de Clichy, al nord de la capital. 2 de les víctimes tenen ferides de gravetat i l'altra està menys greu. Segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior confirma que encara no se l'ha identificat.
5: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que evidentment condemno fermament.
2: Aquest dimarts s'espera que el metro torni a funcionar amb normalitat després que un incendi a la catenària de la línia 1 entre les estacions de Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei entre Universitat i la Sagrera. 137 usuaris han estat atesos pel servei d'emergències mèdiques, tot i que cap amb afectacions de gravetat. Raïmat, al Segrià, ha començat la brema del raïm que s'ha avançat per la calor. És una de les finques més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Julià Bacar.
6: En 109 anys d'història no s'havia veremat mai tan aviat a Raïmat, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Carles Escoles, el cap d'enologia del celler.
7: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a lo que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
6: El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació. Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen, tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
2: Esports, el Barça ja és a Anglaterra on farà estatge de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. I l'Espanyol, que viatja aquest dimarts també a Anglaterra, ha cedit al Màlaga el lateral Jorge Salinas.

0: El Girona, per la seva banda, ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà així a 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosin Awoniyi, un pivot britànic que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana. El Manresa, per la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
1: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
2: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
2: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
3: A casa i al Sudan.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí.
3: Ni rei.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
7: Ara m'ha agafat per aquí.
6: El Xuriguera em consta que és enòleg. El Fel és de Banyoles.
8: Home, enòleg no soc, eh? Però bueno. Però
9: jo soc de Banyoles?
6: Sí.
9: Tota la vida.
6: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia això.
8: Doncs mira, més li fent cas.
7: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
8: Típic de l'escala.
7: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... No els vaig provar amb la guitarra, també. I
10: tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
7: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
5: La Renaixença, amb en Paio i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
11: L'estiu és tu.
5: Catalunya Ràdio.
11: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3K.
11: L'estiu ets tu.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: A la cruïlla de Travessera de Gràcia amb el carrer Sant Aló de Barcelona, un home cau a terra després que li disparin un tret al clatell. Ha mort a l'acte. L'assassinat ha passat a plena llum del dia. És un quart de nou del matí i el carrer és ple de gent. Al costat de l'home mort, que ha quedat de bocata rosa, hi ha les dues maletes que portava. Un maletí de mà, negre, petit, i una altra més grossa, de color blau. La víctima és Félix Martínez Touriño, director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona.
1: Benvinguts, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Un assassinat a primera hora del matí davant de tothom, en una zona pija de Barcelona. I el mort és el director del Centre de Convencions Internacionals. El crim del carrer Sant Aló obre totes les hipòtesis possibles. Totes. Des de la revenja fins a un crim passional, passant per un robatori o un assassinat fet per un sicari. La investigació serà apassionant. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: És dilluns 9 de febrer del 2009 i a les 8 del matí els bars que hi ha a Travessera de Gràcia amb Sant Aló estan plens de gent. Félix Martínez Touriño té 37 anys. És un home de costums fixos. Cada matí surt de casa al carrer Sant Aló a la mateixa hora. Baixa un tros de Sant Aló i gira cap a la dreta a la cruïlla amb Travessera de Gràcia per anar a l'aparcament que hi ha al número 17, on guarda el cotxe. Fa 5 anys que viu sol, però ja ha comunicat als administradors de la finca que deixa el pis perquè anirà a viure amb la seva companya. Martínez Touriño ha nascut a Madrid, però fa temps que està instal·lat a Barcelona. És molt conegut en el sector hoteler, on ha dirigit dos establiments de la cadena AC Hotels, un dels principals grups hotelers d'Espanya. En només 10 anys ha passat de ser recepcionista del AC Diplomàtic del carrer Diputació a ser el màxim responsable del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, situat a Diagonal Mar. Fa 10 mesos que dirigeix aquest centre de convencions, que es va inaugurar l'any 2004 amb motiu del Fòrum de les Cultures. És un espai dedicat a congressos, amb un hotel, oficines i sales d'exposicions. Martínez Touriño també és professor de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, on ensenya com s'organitzen convencions. Com cada dia, aquest dilluns 9 de febrer del 2009 ha sortit de casa per anar a buscar el cotxe al garatge. Però hi ha una cosa que no és com sempre. A més del maletí de mà, porta també una maleta de rodes de color blau. Baixa per Sant Aló amb la cartera i l'equipatge. Gira per Travessera i just quan tomba la cantonada, davant d'una sucursal de Barclays, els clients del bar Michigan, que està molt a prop, a l'encreuament de Travessera amb Casanova, surten al carrer quan senten el tret. Félix Martínez Touriño queda estès de bocata rosa i en pocs segons està envoltat de gent.
3: Es van rebre diverses trucades. El 112, trucades també a la Guàrdia Urbana, el 092 i el 088. I persones tan, tan diferents, no? Com recordo una taxista que va trucar, un altre senyor que caminava, també recordo el recepcionista d'un hotel del carrer Sant Aló, vull dir que va trucar diverses persones i a partir d'aquí s'activa posar serveis, no?
1: Aquest que heu escoltat és l'inspector Ramon Grasa, que va portar el cas i que en aquell moment era cap de l'àrea d'investigació criminal de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona.
3: Quins serveis activem? Doncs directament els serveis uniformats, patrulles, no?, la seguretat ciutadana d'aquí del districte de Sarrià, i simplement és confirmar realment allò que ens estan dient, perquè les trucades venien a dir: ha hagut un tret i han matat una persona. Aquesta és la trucada. Ostres, que fort, no?, aquelles hores a Barcelona. A partir d'aquí el que es fa és activar aquestes patrulles per confirmar. Comencen a arribar aquí les dotacions uniformades, amb el cap de tor, seria un sergent, llavors ja truca a la sala: sí, sí, hem arribat, i realment confirmem que hi ha una persona estirada a terra i que sembla ser que ha rebut un tret al cap. I no es mou, pensem que està morta.
1: La víctima no es va poder defensar. L'assassí el va abordar per darrere. La policia científica i la comitiva judicial es posen en marxa, arriben a l'escena del crim i no hi ha dubte sobre com ha mort l'home.
0: La muerte lo fue por una sola bala que atravesó el cuello de atrás adelante, tratándose de una muerte homicida violenta.
1: L'autòpsia va determinar després que el tret es va disparar a un metre de distància. El projectil li va entrar per la part alta del clatell, la base del crani, i li va sortir pel front. Un crim a sang freda. Les sorpreses per als investigadors seran moltes des del primer moment.
3: Veiem que, ostres, que ha aparegut una pistola, que l'autor dels fets deixa una pistola amb un contenidor, que l'abandona. Apareix un passamuntanyes, que també deixa l'autor. Un carregador de la pistola també apareix al carrer. Què més apareix per allà? I, evidentment, la persona morta i una maleta que portava una roller d'aquestes i també portava un maletí d'aquests d'executiu, no?
1: Com pot ser que el pistoler hagi deixat totes aquestes pistes als investigadors? Quin sentit té aquest excés d'exhibicionisme? No correm. Abans, la policia ha d'identificar la víctima. Nosaltres ja sabem qui és, però en aquell moment, el 9 de febrer del 2009, no ho sabia ningú.
0: Crims.
3: Aquí vam trigar una mica, no? Però ja el modus operandi, un tret al cap, tot podia fer pensar: ostres, pot ser un atemptat? És el primer gran dubte que tenim, no? Pot ser un polític? No és un polític. En el moment que ja va arribar el metge forense i ja van poder treure la documentació que portava aquest senyor, ja van veure el seu nom, no? I a més tenia un nom que es deia Félix Martínez Touriño, i en aquells moments crec que estàvem en eleccions a Galícia. Hi havia un polític, que no recordo de quin partit, que també es deia Touriño.
1: El polític gallec era el socialista Emilio Pérez Touriño, que en aquells moments era el president de la Junta de Galícia. La coincidència de cognoms va fer pensar als investigadors que potser el mòbil era polític. A més, li han disparat pocs minuts abans que ETA hagi fet esclatar a Madrid una furgoneta bomba. I mentre els Mossos van arribant al lloc del crim, tots els informatius parlen de l'atemptat a Madrid. Però la confusió va durar poc. De seguida van veure que els dos Touriños no tenien res en comú. La policia té identificat el cadàver i ara investigaran a fons la biografia de la víctima per buscar pistes, indicis, alguna cosa que els porti al seu assassí. I què troben, Lídia Oriols?
4: Un ciutadà modèlic. En el seu currículum no hi ha ni tan sols una multa de trànsit. Està net, tant en l'àmbit personal com en el professional. Tothom que el coneixia no donava crèdit de la notícia del seu assassinat. Els seus companys el van definir com a vitalista, discret i entregat a la feina. I també en destacaven el seu bon tracte en el dia a dia. Era un home a qui tot li anava de cara. Tenia una parella estable, una advocada de Barcelona amb qui es proposava compartir pis ben aviat. Tenia un càrrec de responsabilitat i era molt respectat en el sector turístic de la ciutat. Per la seva feina havia viatjat i havia viscut un temps a l'estranger, a la República Dominicana, on havia dirigit diversos complexos hotelers de luxe.
1: A la policia li passa pel cap que potser l'assassí s'ha equivocat d'objectiu.
3: Una de les hipòtesis que vam pensar, evidentment, va ser l'error. Què ha passat aquí? Per què aquest senyor? Sí. Per què ha matat aquest home? Si té bons amics, amic dels seus amics, com he dit, una persona modèlica, no?
1: Tornem a l'escena del crim. Recordeu que la policia ha trobat una pistola.
3: I al carrer Casanova, baixant des del que seria Travessera de la Gràcia fins a Diagonal, hi havia unes obres, hi havia un contenidor i allà va aparèixer la pistola.
1: I també ha trobat un passamuntanyes de color negre i alguna cosa més, molt a prop del cadàver.
3: Anàvem veient, doncs, molt a prop, un carregador, un casquet d'una vaina, que es diu, no?, del tren, no?, quan ha sortit, doncs va quedar allà al terra. I a pocs metres al passamuntanyes. Al passamuntanyes recordo que van ser uns metres més endavant, perquè l'home aquest, ell fa el tret, surt corrents, es treu el passamuntanyes, tira el carregador, tira la pistola i fuig carrer Casanovas i després agafa Diagonal, diguem-ne, esquerra, no? Direcció Meridiana, per dir-ho d'alguna manera. I a partir d'aquí perdem la seva pista.
1: La policia comença a fer les primeres càbales al mateix lloc dels fets.
3: La primera impressió que parlem entre nosaltres és, ostres, el grau de professionalitat, no? Vam veure que possiblement el grau de professionalitat no fa això un gran professional, no? Això de començar a deixar pistes, no? Treure's el passamuntanyes, tirar la pistola. Allò va ser d'entrada la primera impressió que vam tenir. El grau de professionalitat per nosaltres va ser dubtosa, no?
1: La pistola estava neta? Conservava els números de sèrie o els havien eliminat? Si els tingués, la policia podria saber on i quin any es va fabricar l'arma i, sobretot, quan i on es va comprar. De seguida tornem a la pistola. La hipòtesi que s'hagi tractat d'un error està sobre la taula, però no és l'única. Pot ser que en els últims temps Martínez Tourinho s'hagués embrancat en algun negoci tèrbol i que ningú del seu entorn estigués al corrent?
3: El modus operandi semblava un ajustament de comptes, però un ajustament de comptes d'una persona que no està involucrada en res també era difícil de pensar.
1: Els Mossos indaguen sobre l'estat dels seus comptes bancaris.
3: També van veure que sí, que es guanyava bé la vida, però que tampoc a lo millor com perquè tingués que fos una persona milionària, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Totes les hipòtesis possibles sobre el crim del carrer Santaló estan obertes. Per cert, un detallet, en diem crim del carrer Santaló, però va ser exactament a Travessera. Però bueno, coses dels arxius policials. La policia parla amb algunes de les persones que eren al lloc del crim i crida a comissaria aquelles que creuen que poden aportar alguna cosa vàlida per a la investigació. Allà se'ls pren declaració com a testimonis.
3: Jo recordo una declaració, aquesta és molt, molt, molt bona. És una noia, recordo, que crec que era cubana i que es creua amb l'auto quan ja s'ha tret el passamuntanyes. I aquesta noia, doncs clar, penses, quant temps ha trigat en veure que s'han creuat? Que són segons, no? Segons. I aquella dona és capaç d'anar a comissaria i de fer-se un retrat robot.
1: La policia té un primer retrat robot que caldrà veure si serveix. A l'hora que ha passat el crim amb el carrer ple de gent, hi ha moltes persones que podrien reconèixer l'assassí. Però diuen els experts que la memòria a curt termini es dilueix en només 3 segons.
3: Són segons. Llavors la gent a vegades es fixa, però no es fixa. Aquella noia es va fixar per poder fer això. Però clar, ens hagués sigut més interessant que hagués pujat amb un cotxe, una matrícula, i tot hagués sigut molt més ràpid, però no va ser el cas. Ens va costar molt més treballar, no?, per arribar a identificar-se.
1: Alguns van descriure l'assassí com un home alt i corpulent que portava una americana fosca. Altres testimonis van assegurar que duia el cap rapat. La policia comença els interrogatoris en els cercles més pròxims de la víctima i se centra en l'entorn laboral.
3: Aquest senyor era el director del CCIB i quan va arribar el 2008, nosaltres estem parlant ara del 2009, però quan arriba al 2008 planteja una sèrie de reformes de personal. Sembla ser que hi ha algun departament que no acaba de funcionar com ell voldria. I concretament parla del departament d'audiovisuals.
1: De seguida anirem al departament d'audiovisuals. Tornem un moment a la pistola.
0: La pistola utilizada era una semiautomàtica marca Daewoo, que presentava en la zona de la carcasa, donde está la numeración de la serie de fabricante, un fresado o borrado, acuñando encima un nuevo número de serie. Además de haberse practicado en ella trabajos de soldadura en el exterior de la recámara, típicos de armas inutilizadas, lo que habilitó la pistola para volver a disparar, convirtiéndola en arma prohibida.
1: Daewoo és una pistola de fabricació coreana pròpia de les unitats de l'exèrcit d'aquest país asiàtic. La policia no pot aclarir on i quan s'ha comprat l'arma. També hi ha el passamuntanyes i un diari que l'assassí portava per dissimular la pistola. Es busquen restes biològiques en aquests tres elements. Si s'aconsegueix aïllar l'ADN després, s'haurà de confrontar amb els perfils que hi ha al banc de dades, un sistema informàtic que s'anomena CODIS i on hi ha l'ADN de persones condemnades i de desaparegudes. Ja veurem si es poden trobar mostres biològiques a la pistola, al passamuntanyes i al diari, i si hi ha alguna coincidència amb la base de dades. Continuem. Ens havíem quedat en els interrogatoris als treballadors del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, concretament al Departament d'Audiovisuals, que dirigia un home anomenat Manuel Moreno Blancas. Fixeu-vos com una treballadora del CCIB, que es diu Cecília, va descriure la gestió del Manuel al capdavant d'aquesta àrea.
5: El senyor Moreno dirigia el Departament d'Audiovisuals de forma anàrquica. No es presentava a les reunions, no presentava els projectes a temps, sense firmar els descomptes que els hi corresponien. I, en general, ho duia tot de forma descontrolada.
1: La policia interroga Manuel Moreno Blancas i no troba cap motiu per sospitar d'ell, malgrat la mala relació que tenia amb Félix Martínez Touriño. Últimament, el Manuel havia fet un esforç per canviar d'actitud i millorar la comunicació amb el seu cap.
3: De sospitar que una persona la tinguin que fer fora de la feina o no, a una persona que sigui l'autor d'un crim, nosaltres no tenim cap prova, no? Ni per criminalitzar ningú en aquells moments.
1: Els investigadors continuen les entrevistes.
4: I descobreixen que hi ha problemes amb les concessions que tenia el CCIB amb els proveïdors. Alguns testimonis expliquen que el Centre de Convencions Internacional de Barcelona hi havia ficats molts diners en concessions i que Martínez Touriño volia fer neteja d'alguns proveïdors i posar en curs noves opcions més econòmiques.
1: Recordeu que Martínez Touriño duia dues maletes quan el van assassinar? Un maletí d'executiu i una maleta de rodes? És que marxava a algun lloc i per això en duia una de viatge? O és que hi transportava alguna cosa de gran volum? No marxeu, que ara ho sabrem.
6: I'm ready, my lord.
0: Crims. Amb Carles Porta.
1: Ens hem quedat en les maletes. Escolteu l'inspector Grasa.
3: Vam saber, evidentment, que el senyor Félix viatjava el dia 9, el dia dels fets, a Lió, on està l'empresa mare, no? Aquí tindria una sucursal, que és el CCIB, però l'empresa estava a Lió. Per això anava, com he comentat abans, amb la maleta, amb el seu maletí, i anava de viatge a primera hora del matí. Anava a agafar un avió cap a Lió. Aquest és el primer aspecte, diguem-ne, destacable. Lo que anava a fer a Lió no ho sabem, però el que sí que es deia i es comentava és que ell volia fer canvis, però clar, això no es va poder materialitzar mai.
1: Aquest viatge tenia alguna cosa a veure amb el seu assassinat? Els treballs policials se segueixen centrant en la reconstrucció de la vida de Martínez Touriño.
3: Comencen a haver-hi coses estranyes a partir del dia 2, que és una setmana just, el dia 2 també és dilluns. Per què? Perquè el senyor Félix Martínez Touriño posa a la venda un vehicle que tenia, un BMW Cabrio. Per què? Perquè utilitzava un vehicle d'empresa. Llavors no tenia, diguem-ne, necessitat d'utilitzar-lo i ha de posar en una pàgina web per vendre'l.
1: Abans de continuar, recapitulem que es comencen a acumular moltes dades.
4: Dilluns 9 de febrer del 2009 maten Félix Martínez Touriño, director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, pocs minuts després de sortir de casa seva al carrer Sant Aló de Barcelona. Quan arriba a la cruïlla de Travessera de Gràcia, li disparen un tret al clatell. És un quart de 9 del matí, la zona està plena de gent que va camí de la feina. La víctima portava un maletí d'executiu i una maleta de rodes. Aquell mateix dia anava de viatge a Lió. A l'escena del crim, l'assassí hi ha deixat la pistola i un passamuntanyes. L'arma està manipulada i la policia no pot saber on i quan l'han comprada. S'hi busquen restes biològiques, també al passamuntanyes i al diari que l'assassí duia per dissimular la pistola. Els testimonis diuen que l'assassí era alt i corpulent i alguns asseguren que duia el cap rapat. La policia ha fet un retrat robot a partir de les indicacions d'una noia que diu que el recorda bé. Els investigadors se centren en l'entorn laboral de Martínez Touriño. Descobreixen problemes al Departament d'Audiovisuals que dirigeix un tal Manuel Moreno Blancas. L'interroguen i no hi troben cap element sospitós. També s'assabenten d'una segona cosa, que Martínez Touriño volia fer neteja d'alguns proveïdors i decantar-se per noves concessions més econòmiques. Quan reconstrueixen la vida de la víctima, veuen que l'executiu volia vendre's el cotxe i que hi ha algunes coses estranyes des del dia 2 de febrer, just una setmana abans del seu assassinat.
1: Mirem a veure quines són aquestes coses estranyes, perquè d'entrada, vendre's un cotxe no amaga res de fosc o peculiar.
3: I el dia 2 rep una trucada d'una persona que s'interessa. Aquesta persona es diu Òscar. Aquest Òscar es posa en contacte amb ell i li diu que vol veure aquest vehicle, perquè està interessat en comprar-lo. I queden a la localitat de Castelldefels per fer la visita al vehicle.
1: El Fèlix no va anar sol a trobar-se amb l'Òscar i va anar acompanyat d'un amic íntim, el Javier.
3: I ja es van trobar amb un noi que semblava sud-americà, però que sí que ja es van estranyar una mica perquè demanava o feia preguntes del títol... Usted, tú debes ganarte bien la vida, ¿no? Porque del centro este de convenciones de Barcelona, ya... Ell potser no li va donar importància, però el seu amic sí que li va donar importància. És que raro, no? Quantes preguntes fa aquest home. A vegades que feia moltes preguntes. Això va ser el dia 2. Van marxar i ja està.
1: Quatre dies més tard, el divendres 6 de febrer del 2009, el Fèlix rep una altra trucada de l'Òscar

0: com va caminant a poc amb un diari a la mà, i a darrere d'ell es veu com li està avançant en aquell moment el senyor Tourinho, l'avança, i és les imatges que es veuen, amb la maleta, el maletí, l'avança. I res, en qüestió de, no sé, recordo, que són 10, 15 metres, no hi ha gaires coses, més metres, ja giren, i ja és quan es produeix el fet.
1: Una primera imatge de l'assassí que no permet veure-li la cara. Hi ha una segona càmera que també el capta.
0: I després ja tenim una imatge també de l'autor, però només el que seria la part del darrere, del cap, ja sense el passar muntanyes, que és ja quan gira, fa el tret i surt cap a Casanova, hi ha una joieria, just on tira l'arma, allà hi ha una joieria que el grava per la part del darrere. I allà es veu com porta una mena de jaqueta d'hivern, i es veu que és calp, però que és molt una persona forta.
1: I una tercera i última imatge.
0: Apareix una botiga que hi havia a Travessera de Gràcia, que feia també cantonada, amb Sant Aló, que és una botiga que venen material de gimnàs, i vam entrar-hi. I, ostres, tenien càmeres, però només que el que feien era gravar l'interior, però tot eren cristaleres, d'acord? Llavors, allà buscant i buscant hores i hores i hores, i això es produeix al dematí, vam arribar a mirar del dia abans, no? La nit, i allà s'observen moltíssimes coses.
1: Què han captat les càmeres de seguretat d'aquesta botiga d'esports? You want it
2: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: Unes càmeres de seguretat que graven l'interior de la botiga, però que resulta que la tenda és tota de vidre i que permet veure l'exterior. Han estat de sort els investigadors?
0: Es veuen dues persones, el que seria la persona forta amb una altra persona que sembla que porta una cueta. Estan passant la nit i van mirant a l'interior, van mirant, estan xafardejant, no? I també es veu com baixen, com puxen. Després també veiem com arriba un vehicle Pathfinder en aquells moments, que s'atura, que parla amb ells, que sembla com que obrin el maleter i treguin alguna cosa i els hi donin amb ells. I després també es veu un C4, un Citroën C4, que també s'atura per allà, que es mou.
1: Un Nissan Pathfinder i un C4. Per investigar s'ha de ser perspicaç i tenir memòria. Recordeu, un Pathfinder i un C4.
0: Però el que és curiós és que també veiem els fets. Vull dir, veiem el tret. Molt llunyà, molt llunyà, molt llunyà, perquè la càmera, diguem-ne, que està al final de la botiga, i a la cristalera final, que és la que dona allà. Això és Travessera, però aquesta, Sant Aló, no? Però es veu la cantonada. I es veu una persona amb aquestes imatges que gira, que seria la víctima, i com al darrere apareix una altra, però es veu molt llunyà, eh? I com cau, i com l'altra surt corrents. I també es veu com a l'altre paio, a l'altre senyor que està per allà mirant, surt amb el cotxe corrents, es fica amb el cotxe, surt cap a Travessera, a l'altra marxa caminant, entenem que el recull més avall de la Diagonal.
1: La policia encara veu una cosa més a les imatges.
0: Això també és un tema que és molt, molt interessant, en aquell moment va ser molt interessant, perquè quan veiem la vidriera, veiem que just al davant, bueno, hi ha un tros de mur, cristalera, mur, i cristalera grossa, no? La que dona a Travessera. Què hi ha darrere del mur aquí? Una cabina telefònica. I ells veiem també que ells van entrant, que van sortint, que es van movent.
1: Les imatges han donat molt de sí, però encara no hi ha ningú identificat i encara hi ha molta feina a fer. Ara ja comencen a arribar els resultats dels telèfons intervinguts. L'acabat en 975, del Fèlix, l'acabat en 160, de l'Òscar, l'home que li vol comprar el cotxe, i l'acabat en 156, el número ocult que truca en diumenge al Centre de Convencions Internacional de Barcelona.
0: El famós Òscar, bàsicament que utilitza el 160, entre el 2 i el 7 és quan utilitza aquest telèfon. És un telèfon comprat únicament per aquesta compra d'aquest vehicle, diguem-ne.
3: Recordem que Fèlix Martínez Tourinho utilitzava el telèfon acabat en 975, on rebia trucades d'aquests altres telèfons.
0: rep trucades de

0: famós 160, evidentment, i també rep alguna trucada al 156, que és el tal Carlos. I rep una trucada del número 966.
1: Crims.
2: Ens acaba de sortir un nom nou, Carlos. Els Mossos han pogut saber que el titular del telèfon acabat en 160 és un tal Carlos. I sabeu qui té el número acabat en 966? Doncs la cabina telefònica, que està situada just al davant de la botiga d'esports, des d'on s'han gravat molts moviments de persones al carrer durant la nit i que també han registrat, encara que de lluny, el moment del crim. Abans de tornar a la cabina telefònica, aturem-nos un moment més en el telèfon del tal Carlos, l'acabat en 156.
0: Rep una trucada d'un 792, que a la llarga serà un telèfon molt important, que sabem que està associat amb una empresa que es diu Cybolt, Societat Anònima. El 156 rep trucades d'un tal 792.
2: Amb tants telèfons és el moment de recapitular.
3: Félix Martínez Touriño es vol vendre el cotxe i té un comprador que li truca insistentment des d'una setmana abans del seu assassinat, un tal Òscar. La víctima també rep una trucada al seu lloc de treball al Centre de Convencions Internacional de Barcelona d'un número ocult. Els investigadors s'estranyen perquè la telefonada es fa en diumenge, dia festiu. Es decodifica el número ocult i es veu que acaba en 156 i que pertany a un tal Carlos, que encara no sabem qui és. Els Mossos investiguen l'entorn laboral de la víctima i descobreixen que tenia discrepàncies amb el director del Departament d'Audiovisuals, Manuel Moreno Blancas. L'interroguen, però no troben cap cosa que faci sospitar d'ell. En el registre de les càmeres de la zona on s'ha comès el crim, n'hi ha una que capta l'assassí amb el passamuntanyes posat. Un altre el grava sense el passamuntanyes, però d'esquenes. És calb i de complexitat forta. I amb una tercera càmera, la de la botiga de gimnàstica, es veu molt moviment de persones al carrer la nit abans del crim. Es veu com arriba un Nissan Pathfinder i també un Citroën C4, i ja al matí i de molt lluny ha quedat enregistrada tota la seqüència del crim. Després de matar Martínez Touriño, l'assassí marxa corrents pel carrer Casanova, gira diagonal a l'esquerra i allà l'espera un còmplice amb un cotxe. Les imatges que ha gravat aquesta tercera càmera des de dins de la botiga no són perfectes perquè una de les parets de la tenda tapa una part de la visió. Els policies s'adonen que darrere la paret del carrer hi ha una cabina telefònica i té el número acabat en 966. Des d'aquesta cabina s'ha trucat el tal Carlos, que també rep telefonades d'un altre número, l'acabat en 792, que pertany a una empresa que es diu Cybol. I recordeu que tenim pendent de saber si s'han trobat restes biològiques a la pistola, al passamuntanyes i al diari que duia l'assassí.
2: Aviat ho sabrem.
1: Crims amb Carles Porta.
2: Per si no n'hi havia prou, els investigadors demanen a la jutgessa la tarifació de la cabina per saber a quants telèfons s'ha trucat des d'aquí. Hi ha més de 50 números telefònics marcats. La policia decideix vigilar la cabina durant una nit sencera per saber quanta gent entra a trucar-hi. La seva sorpresa és gran perquè la nit que la custodien no l'utilitza ningú, en contrast amb la nit anterior al crim, quan hi va haver moltes trucades. Els Mossos fan un pas més i proposen a la jutgessa intervenir tots els telèfons que s'han marcat des d'aquesta cabina telefònica que, si recordeu, quedava amagada darrere una de les parets de la botiga.
0: Recordo que hi havia una trucada a França, hi havia diversos telèfons i trucades a telèfons colombians, Colòmbia, hi havia una de Suècia, i després hi havia un telèfon que ha acabat en 156. D'acord? Nosaltres pensem que ells, durant tot aquell tema, és que vèiem que sortien, que estaven allà a la vorera, però no vèiem que estaven fent darrere d'allò, no? I, clar, el que estaven era, doncs, trucant a les seus familiars, a les seves companyes sentimentals, algú igual va tocar la mare, no recordo bé. Vull dir, van haver-hi diverses trucades.
4: O sigui, que totes aquestes trucades les havien fetes ells?
0: En principi, sí.
2: 50 telèfons punxats donen per molt. Anem a poc a poc. Recordem que el telèfon acabat en 156 és del tal Carlos, que encara no sabem qui és. I ara està a punt de passar una cosa que potser permetrà començar a descabdellar el cas. La policia fa una gestió més. Va a buscar les imatges que han gravat les càmeres del pàrquing on el Fèlix guardava el cotxe, a Travessera de Gràcia.
3: I en aquestes imatges s'hi veu això.
0: Veiem allà un C4, que entra 5 minuts, entra i surt. Però traiem una imatge d'una persona que va vestida de groc i que és la que conduïa el C4. I aquí ja tenim la primera bona notícia, no? Ràpida, que ja tenim una matrícula. Tenim una matrícula del vehicle C4.
2: Aquell dia la sort va acompanyar la policia.
0: Inclús trobem la imatge d'aquest home al caixer i ens anem al pàrquing i aconseguim treure el tiquet d'aquest home per l'hora i el recollim i l'enviem a policia científica per treure també empremta lofoscòpica.
2: La policia confia en l'empremta per poder identificar l'home que conduïa el C4. Tenien pendents les restes biològiques. Es deuen haver trobat mostres d'ADN a la pistola, al passamuntanyes i al diari? I si n'hi ha, coincidiran amb alguna de les mostres del banc de dades i es podrà identificar l'assassí? Ens hem quedat pendents de les restes biològiques.
0: Hi ha la científica nostra i ens diu que sí que han trobat, han trobat un perfil genètic tant a la pistola com al passamuntanyes. I això ho tenim ja, tenim perfil genètic amb aquestes dues, amb aquests dos subjectes, no? Clar, perquè una cosa és tenir un perfil, el fiques a el que seria el programa aquest que ens diu si té algun candidat, però de moment no ens salta. A vegades salta i a vegades no. Si no hi ha el perfil ja introduït d'aquella persona, no ens saltarà.
2: El perfil genètic que s'ha trobat a la pistola i al passamuntanyes servirà després per confirmar o descartar l'assassí. Però de moment no hi ha cap sospitós ni cap detingut. La policia científica també té pendent analitzar el tiquet del pàrquing.
0: Va resultar negativa perquè no va apretar el millor el suficient.
2: Mala sort, però està a punt de passar una cosa que donarà aire a la investigació. Els policies estiren el fil del Citroën C4.
0: La titularitat d'aquest vehicle va a nom d'un tal Juan Edgar, que és una persona colombiana, però diguem-ne que buscant i buscant més, ja no només el cotxe, sinó les assegurances, parts d'accident, vull dir que demanem totes les dades associades amb aquell vehicle, i en un moment donat ens apareix que aquell cotxe va tenir un accident i que la persona que portava aquell cotxe era un tal Jader.
2: Els investigadors ja tenen un nom, però encara no saben qui és ni quina cara fa. Intenten trobar una fotografia.
0: I la demanem al Cos Nacional de Policia, demanem la fotografia d'aquest nom i cognom, no?, que ens dona l'assegurança, i és quan ens arriba ja la primera el primer NIE, crec que era un NIE, veiem la fotografia i veiem aquesta persona és la que estava per allà movent-se, que agafa el C4, és la persona que ens apareix amb el printer traient el tiquet del pàrquing, d'acord? Ja tenim el primer identificat.
4: Es fan les primeres hipòtesis sobre qui és aquest Jader.
0: Nosaltres pensem que no ho he dit abans, quan el famoso Òscar fa les visites, també té el cabell llarg, i en un moment donat crec que portava una cubeta. I vam pensar, a veure si serà este chico, el Jader, l'Òscar aquell, perquè també ens havien fet un retrat robot i, no, i a més vam ensenyar les fotografies. Així que teníem testimonis del tal Òscar. Teníem a l'amic, si no recordeu, a l'amic i a la companya sentimental.
2: La policia sospita que l'Òscar i el Jader són la mateixa persona. Ho seran? Ara ve el més important. Sabeu quin número de telèfon havia deixat de contacte aquest Jader quan va tenir l'accident amb el C4?
0: El telèfon que havia deixat de contacte era l'acabat amb el 156.
2: Qui tenia el telèfon acabat en 156, Lídia?
4: És el telèfon del tal Carlos, el número ocult que truquen diumenge al Centre de Convencions Internacional de Barcelona preguntant pel Fèlix.
2: Jader Castro és el primer identificat, però la policia veu que poden estar davant d'un entramat que es va fent gran. Jader Castro és la persona que condueix el Citroën C4 que espera l'assassí a la cantonada en Diagonal i marxen plegats. I és la persona que porta el número acabat en 156, el mateix del tal Carlos. La policia lliga caps.
4: El Carlos era el Jader.
0: Sí, perquè...
4: I ho sabeu a través del NIE.
0: Correcte, perquè ens arriba amb l'assegurança aquella que he dit del tema del cotxe, ell deixa un telèfon de contacte que és el que acaba en 156. Ens l'identifiquen, ho identifiquem un nom, ens ve el NIE... i veiem una cara, amb un nom i cognoms, que és el paio que està amb el C4.
2: O sigui que el Jader, que seria el nom real, és el Carlos, però no és l'Òscar. Els tal Carlos i Òscar són els que, amb noms ficticis, van contactar amb la víctima abans del crim. Ja en tenen un identificat, el Carlos, que és en realitat el Jader. Continuem. Abans us hem parlat de l'empresa Cyborg, amb un número de telèfon associat que acabava en 792. I us hem explicat que el Carlos, o més ben dit el Jader, perquè ara ja sabem que el Carlos és el Jader, rebia trucades d'aquesta empresa.
0: Quan ja ens venen les dades del Cyborg aquest, d'aquesta empresa, no? Veiem que curiosament, els repetidors d'aquest telèfon sempre estan on està el famós Òscar, que està amb el 160. Que curiós, no? Sempre està amb el mateix lloc, no? I també veiem que, aquest telèfon associat amb aquesta empresa fa moltes trucades a dos telèfons, acabats en 669 i acabat en 100. Però ens n'anem a l'empresa, ja comencem a demanar dades d'aquest telèfon, del Saibol.
2: El trencaclosques telefònic és important, però els investigadors comencen a buscar, a estirar i a trobar.
0: Que veiem que el telèfon aquest, el 792, podem saber per l'empresa que va nom d'un tal Said Sánchez Zuluaga. Aquest home, curiosament, li costa associat un vehicle Nissan Pathfinder. Consultem Padró, on viu, que és aquest home, no? Intentem verificar qui és aquest Said, no? I veiem que aquest senyor, el Said, viu en un domicili de Barcelona, crec que era el districte de Sants, si no recordo malament, i viu juntament amb la seva esposa i no sé si tenien algun fill, crec que tenien algun fill.
2: Ens ha tornat a sortir el Nissan Pathfinder, que la policia va veure a la zona la nit abans de l'assassinat de Martínez Tourinho. Els Mossos, igual que han fet amb el Yader, demanen la fotografia del Said.
0: Tornem a demanar les dades del NIE, intentem treure la fotografia i ens el reconeixen com el tal Òscar. És el tal Òscar, és el Said. Per tant, ja hem identificat amb un altre dels autors.
2: Però el més important encara ha de venir. Sabeu com es deia la dona del tal Said Sánchez Zuluaga? La policia ha identificat dos dels possibles còmplices, el Yader i el Said, però no els pot interrogar.
0: El Said i la seva esposa se'n van a Colòmbia, el Yader ja també està fora a Colòmbia. Vull dir, ostres, si tenim a tots allà i no tenim a l'autor encara, no?
2: El cas es va fent gran i la policia va veient que hi ha diverses persones implicades. Però recordeu que no hi ha res provat encara. I que, a més, queda molta investigació. De moment, les úniques proves són indiciàries. La càmera d'una botiga va gravar unes persones i uns cotxes que el dia abans eren a prop d'on l'endemà es cometria un crim. Els seus telèfons coincideixen amb els de les persones que havien trucat a la víctima els dies abans de matar-lo. Que hi havia una connexió sembla clar, però el va matar algun d'ells? I per què? Si hem sabut que el senyor Martínez Tourinho era un ciutadà modèlic i ara els sospitosos són a Colòmbia. Què pinten aquí els colombians? I qui és la dona del Said Sánchez? Massa coses pendents de resoldre. Necessitarem un altre programa. Per cert, a Félix Martínez Tourinho el van matar el 9 de febrer del 2009. El socialista Pérez Tourinho va morir políticament 3 setmanes després, l'1 de març, perquè va perdre les eleccions a la Junta de Galícia. Que ningú pateixi, no hi ha cap relació, només és una curiositat. Abans de saber el nom de la dona del Said, li farem un parell de preguntes al nostre antropòleg de capçalera, l'Adrià Pujol. Hola, Adrià.
5: Hola, com esteu?
2: Aquest cas és com un puzzle de 1000 peces, d'aquells que tenen tantíssimes peces. Què cal per completar-lo? Paciència, intel·ligència, i no em diguis, com sempre, que cal una mica de tot.
5: T'anava a dir que cal visió de conjunt, però, per dir-ho d'una altra manera, cal tenir una certa capacitat lúdica. Perquè ens entenguem, aquests jocs de cartes en què cal retentiva, saber quantes se n'han llançat, quantes en falten, tenir tota la baralla al cap, anar descartant, cal una mica de capacitat lúdica. També passa amb els jocs de taula, i és una capacitat de relacionar, tot tenint al cap totes les peces, però algunes estan ocultes. Saps que existeixen, saps que tard o d'hora les veuràs aparèixer, i això és una capacitat que té a veure amb saber jugar amb les peces que tens obertes i les que saps que probablement apareixeran o estan tancades.
2: Aquí el que fa pinta que seran peces clau són les trucades telefòniques.
5: Sí, hi ha un munt de trucades en poc temps i amb un cercle reduït de persones. I això ja indica, als investigadors, m'imagino, que aquí està passant alguna cosa. Ja porta noms concrets, aquestes trucades. A més, estan fetes totes, si no m'equivoco, des de la mateixa cabina, els mateixos mòbils, etc.
2: Sí, sí, això serà interessant. Una altra cosa, el retrat robot. Hi ha una persona, un testimoni, que veu a l'assassí durant uns instants i és capaç de fer un retrat robot. Quina fiabilitat podrà tenir això?
5: Aquí juguen diversos factors. Si tu retens bé una cara en el teu barri, és perquè aquella persona no acaba de... representa una petita distorsió al barri. Si no, ja no t'hi fixes. Pot ser una persona racialitzada. O a la inversa, pot ser un barri de l'extraradi on de cop i volta apareix algú encorbatat. Llavors, aquesta imatge la retens molt més que no el paisatge habitual humà de cada dia. Això per una banda. L'altra, la capacitat de descriure la cara que has vist també té a veure amb la capacitat que té el senyor o la senyora que fa el retrat, el que executa el retrat. Si jo et dic que he vist algú amb els ulls molt grossos, si la persona a qui li dic no sap dibuixar ulls grossos, tampoc anem enlloc. I no sé si la capacitat és més descriptiva, és a dir, la persona que ha vist i descriu el que ha vist, o, més aviat, retentiva de la persona que sap interpretar les paraules d'aquella persona i les sap dibuixar. Jo crec que aquí hi ha un artista, aquí al darrere, més aviat, quan el retrat robot és fiable, eh?
2: Ja, però jo no vaig pel carrer fixant-me en les cares de la gent. Aquesta dona no va veure aquest individu disparant. No sé si va veure fins i tot llançant alguna cosa en un contenidor, perquè dubto que es donés compte que era una pistola, i, en canvi, fa un retrat robot, que ja veurem la importància que té pel següent capítol, però jo no sé si seria capaç de descriure la cara d'algú que he vist aquest matí pel carrer, no sé.
5: Jo crec que no en som capaços perquè si equiparem el cervell amb un disc dur, aquest disc dur, a mesura que es va omplint, s'ha d'anar buidant per l'altra banda. No podem retenir-ho tot. Però oi que tots i totes recordem aquella cara d'aquella persona que vam veure fa 15 anys, qui sap on, en una excursió.
2: I què ho determina, això? Hi ha algun element dins nostre, del nostre cervell, de la nostra circumstància, que em faci que jo me'n recorda de la teua cara i no de la de l'allà al teu costat?
5: Doncs jo crec que és un element que ha de ser disruptiu o una distorsió. En el curs habitual de la vida ordinària, aquella cara, aquella persona, representa una distorsió.
2: Escolta'm, acabem. Això fa pinta que podria haver-hi algun sicari per aquí al mig. Ja ho veurem, perquè tot això encara és obert i tot això, però colombians, un sicari. Sempre m'ha fet molta curiositat que la vida pugui tenir preu.
5: Bueno, és que aquest cas no és gaire llunyà en el temps, i per tant, jo no sé si després hi ha un sicari o no, però sí que es va dir en un principi, o els diaris en van parlar, no? Un assassinat per encàrrec. Això va portar la gent, i bona part de la premsa, a dir que, ostres, que Barcelona havia entrat en una mena de lliga de ciutats on això era possible, perquè no és un cas gaire habitual, en cas que hi hagi sicaris, eh? Arribats aquí, quan se sàpiga, si és que ja se sap, quin preu té la vida d'una persona? Bueno, depèn de la professionalitat del sicari. Hi ha sicaris experts que ronden pel món amb 70 documents falsos que tenen un caché altíssim. El preu que té la vida d'una persona també serà en funció de la desesperació d'un sicari. A Mèxic es mata per 4 rals.
2: Ja veurem com evolucionarà tot això. Ja veurem. No està gens clar. Però posar preu en una vida, això quan comença?
5: Home, des del punt de vista de pecuniari no ho sé, però mira, és que haig de tirar de coses que jo recordo. Jo recordo de treballar en un lloc concret, adolescent, i recordo uns problemes entre l'amo i un que no el pagava, i recordo sentir dir frases que posen la pell de gallina, d'anar a, no dir al poble, a contractar gent que trenca cames. Jo me'n recordo sentir-ho, això, d'adolescent, quan vaig començar a treballar. Llavors, recordo el preu, 100.000 pessetes. És a dir, trencar cames valia 100.000 pessetes, i això es deia amb una naturalitat bastant esgarrifosa. Per tant, no sé, ara serien 600 euros, no? Allò que es diu 600 euros i cobren per fer un susto, per donar un ensurt al senyor que no paga. Doncs deu ser més habitual del que pensem. Ara els barems, jo sí que no els sé.
2: Bueno, ja ho anirem veient. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
1: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltran. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones que, si tot va bé, podrien tornar a casa aquest matí, com explica l'alcaldessa Tania Baños.
1: Al poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que és reconstruir les nostres muntanyes.
0: I els bombers que treballen en els incendis de Madrid i Àvila afronten avui un augment del vent i una pujada de les temperatures que poden dificultar les feines d'extinció. El foc al centre de la península continua sense control després d'arrasar més de 75.000 hectàrees i forçar el desallotjament d'una quarantena de localitats. Repàs d'altres informacions. La consellera d'Educació, Esther Riubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat en una compareixença al Parlament. La consellera diu que la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres.
2: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar mostra molt poca diferència també
0: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera republicana Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'octubre del 2017 en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues en la manifestació de diumenge contra la massificació turística de Palma. Alfonso Rodríguez ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitat els comandaments policials.
3: Las cargas se decide el operativo policial y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, es reunirà aquest dimarts a la Casa Blanca amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per primer cop des que va esclatar la guerra contra l'Iran, ara fa 5 mesos. Israel no ha participat en l'última ofensiva militar nord-americana contra la República Islàmica aquest mes de juliol, però Netanyahu segueix de prop la situació i ha dit que està preparat per si ha de tornar a bombardejar el país persa. La Mercè programa més d'un centenar de concerts a Barcelona amb noms com la Pegatina, els Amics de les Arts, Marco Mesquida, els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Esbatlana. La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. Gisela Zais, comissària de Mercè Música.
4: És una programació molt diversa, molt transversal a nivell de gèneres i sobretot a mi m'agradaria destacar, tot i que sembli obvi, no ho és, la música en majúscules és el més important.
0: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai destacat. Esports, el Barça ja és a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada. Firmin, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup i, en canvi, Valde ha fet treball al marge. I qui viatja avui també a Anglaterra és l'Espanyol, que ha cedit el lateral Jorge Salinas al Màlaga. El Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà així a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí. I també ha començat la pretemporada pel Barça femení amb les proves físiques i mèdiques i avui l'equip de Pere Romeu farà el primer entrenament. I un últim apunt de bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosin Nwamu, un aler pivot britànic que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana, i el Manresa ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
5: Fins aquí les notícies.
6: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses.

0: empreses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
0: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: La Fonda.
1: D'una a dues.
0: Vinga, va, Alex.
2: Com més calor fa,
3: més fresca et fem la tarda.
2: Les millors tardes d'estiu
3: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
3: A l'estiu, les tardes són per gaudir. L'estiu és tu,
4: la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: T'agrada dibuixar?
1: A veure, si has dibuixar gent en forma de pal, sí, eh?
0: Doncs avui ens visita la Bruna Dinarès, que fa dibuix científic.
1: Dubto que pugui dibuixar animals amb el mateix talent que jo dibuixo persones amb pals.
0: Dubto que es pogués dedicar al dibuix científic si dibuixés un colom amb ratlletes com fas tu.
1: Bueno, és el meu estil, eh? Que escolta el seu.
0: Ah, això sí. Escolta, sortirem a passejar el gos, que a mi...
1: Que a tu no t'agrada gens.
0: Exacte. Però avui em fa gràcia perquè el gos es diu Mec.
1: Mec?
0: Sí, ho pots cridar dient Mec, Mec.
1: A veure, quins noms poseu als gossos?
0: Bueno, la Mercè ens parlarà de pel·lícules com Superman i llocs estranys on els actors i actrius a vegades ens hem de canviar de roba.
1: Superman, eh?
0: És que vull dedicar el capítol a la cabina telefònica.
1: Ui, saps què hi feia jo, la cabina telefònica?
0: Va, calles, doncs... calla, va, que ets calla, que arriba el jefe. No.
2: Déu vos guard.
3: I visca el Guàrdia!

0: La primera cabina telefònica s'instal·la als Estats Units l'any 1889, concretament a Connecticut.
1: Home, té lògica.
0: Eh?
1: On s'ha d'inventar el primer telèfon? A Connecticut.
2: Ah, Connecticut. El lloc estaràs més ben connectat que a Connecticut.
1: Hòstia, és un bon logo, eh?
0: Sí, sí, eslògan.
3: Eslògan.
0: El logo és el dibuix.
1: Ah,
0: el logo.
1: Sí. Ah, vale.
0: La cabina telefònica l'inventa William Gray, un americà.
2: Collons d'americans.
0: I la inventa perquè la seva dona es veu que va tenir una urgència mèdica i no va trobar cap lloc a prop per poder fer una trucada a l'ambulància.
1: I mentre la seva dona s'estava morint, ell va inventar la cabina telefònica.
0: Home, ho va fer a posteriori. Ah. Després de que es morís, llavors va dir, hòstia, he d'inventar alguna cosa perquè a ningú més li passi el que li ha passat a la meva dona. Ah. L'invent de William no arriba a Europa fins al 1924 i, evidentment, arriba a Londres. Giles Gilbert, un arquitecte anglès de prestigi, guanya un concurs públic per dissenyar les cabines telefòniques de la ciutat. És a qui li devem el mític disseny de la cabina telefònica vermella de Londres, que s'ha acabat convertint en una icona de la cultura anglesa.
3: Home, molt més ben parides que les d'aquí, eh?
0: Sí.
3: Les d'aquí, bastant cutres, eh?
0: Les de... També depèn una mica de l'ús que se li dona a la cabina, perquè les d'aquí es feien servir per tot menys per trucar, eh?
3: Sí.
0: Nanos joves fumant porros a dintre.
3: Sí.
0: Perquè es veu que l'efecte cabina col·locava més.
3: Oh, sí, sí.
0: Aquillos adolescents morrejant-se dintre la cabina, anar escrivint Cristian i Johnny Forever, allà... Terrible, borratxos del poble pixant a dins la cabina.
1: Molt de pixera hi havia.
0: Tot això.
1: Cabina.
0: Les cabines telefòniques es van estendre i popularitzar a partir de 1960, i si busqueu informació a tot arreu, trobareu que la primera cabina es va instal·lar a Madrid el 1928. Però trobareu això perquè la història l'escriuen els vencedors. A Barcelona, a principis de segle, algunes porteries d'edificis de pisos ja tenien cabines telefòniques.
3: Toma.
0: Com la que encara es conserva al número 188 del carrer Mallorca.
1: És veritat, això?
0: És veritat. Oh. És una cabina de fusta modernista molt més maca que les de telefònica. Molt més maca.
2: I tant.
0: I tenia un número adjudicat, el 3531, concretament. Llavors tu trucaves al 3531 i s'hi posava el porter de l'edifici.
1: Sí, digui, per qui demana?
3: Sí, jo voldria parlar amb la Mercè.
1: La Mercè viu al tercer primera.
0: Llavors el porter trucava per l'interfon al tercer primera, la veïna o el veí en qüestió baixava físicament a la cabina telefònica de la porteria per poder atendre la trucada.
3: Maco, això, eh?
0: És preciós.
3: Maco, jo m'agradaria que tornés, això.
0: Sí, mira, seria ben maco. Més tard es van estendre per tot arreu. Hi havia una llei que obligava Telefònica a instal·lar com a mínim una cabina a tots els pobles de més de 1.000 habitants.
3: Mm-hmm.
0: Muntanyola no ens hagués tocat.
3: Ja.
0: Són 800, vull dir que no.
1: Encara ara, eh?
0: Sí, encara ara són 800.
1: Sí,
0: sí. Malauradament, pels nostàlgics, fa 3 anys que ja no queda cap cabina, eh? Mm. Algunes sí que s'han mantingut com a peça de museu, gairebé, però els telèfons de les cabines ja no estan operatius.
3: Quina llàstima.
0: Sí, eh?
3: Jo ho trobo a faltar.
0: Era maco, això.
3: Hòstia, sí, anar pel carrer. Va, truquem. I trucaves, posaves un duro...
0: I foties bromes.
3: I foties bromes.
0: Bàsicament. I així es passava la tarda.
3: I així hem arribat.
0: Carles Uriguera, Fel Faixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Sabeu que la primera trucada de llarga distància que es va fer a la península Ibèrica va ser a Catalunya?
1: Home, visca Catalunya!
2: Visca!
0: Va ser una trucada entre Barcelona i Girona.
3: Mira.
0: Es va fer el 1877 i ho hem d'agrair, bàsicament, a Francesc Dalmau.
4: En Paco.
3: En Paco.
0: Sí.
3: El Paco Dalmau.
0: El Paco Dalmau. Era un personatge ben curiós. Un home nascut a Manresa que es va convertir en el primer òptic de Catalunya.
3: El primer òptic?
0: El primer òptic. Francesc Dalmau tenia una botiga a Barcelona on venia ulleres, venia telescòpics i... Telescòpics.
3: Sí.
0: Telescòpics.
3: Telescòpics.
0: De tota la vida. I també venia aparells per crear il·lusions òptiques, també. Era un personatge inquiet que va aconseguir un aparell d'Edison per l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona.
3: Mira, vaig a comprar un aparato a l'Edison i me l'emporto a Catalunya.
0: Això el Francesc.
3: Francesc Dalmau, el Paco, Paco Dalmau.
0: Francesc Dalmau, juntament amb l'enginyer Narcís Xifra de Girona...
1: Això és un institut.
3: El... Ah, sí?
1: És un institut.
3: Doncs és per aquest senyor.
1: Ara
3: ja sabràs de què va.
0: El dia de Sant Esteve de 1877 van creure que era el millor, que el millor pla d'aquell dia era intentar fer la primera trucada de la història a tota la península.
3: És que per Sant Esteve, si no, un cop t'has fotut els canelons, què fas?
0: Sí,
3: sí. I si féssim la primera trucada de la història?
0: Fem-la.
1: No, ara, també pots escreixofar el sofà i mirar Nadal a tres bandes.
3: És que no ho fan, ja no ho fan.
0: Ja no ho fan, tampoc.
3: Bueno, i el 1877 no hi havia TV3, encara.
1: S'ha perdut tot.
0: En Francesc Dalmau i el Narcís Xifra van decidir que aquell Sant Esteve es trucarien per mitjà d'un cable de coure des de l'estació del ferrocarril de Barcelona fins a Girona.
3: Mira.
0: Concretament, la trucada es va fer a 2:15 del vespre.
5: Ai, què es devia dir?
0: Què us sembla?
3: Canelons.
5: Narcís, m'assents, Narcís?
3: Sí.
5: M'assents? Què heu dinat canelons, vosaltres?
3: Sí.
5: Narcís?
3: Sí, sí, sí. I vosaltres?
5: Canelons, i vosaltres?
3: Nosaltres canelons.
5: Canelons.
3: Sí, canelons.
5: Ha menjat canelons, què diu?
3: A Barcelona també canelons.
5: Hem menjat canelons. Jo que sóc el de Barcelona, el de Girona.
3: Ah, no sé,
5: ara m'he
3: no
5: perdut
3: sé.
5: Jo.
3: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
6: Avui ens visita una sàvia per conèixer, una persona per les mans de la qual hi han passat pràcticament tots els membres del regne animal i vegetal. Un artista visual que tant et pot dibuixar la flor més petita com el mamífer més gros.
3: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Bruna Dinarès.

0: Bruna, què tal? Què has menjat per esmorzar avui?
1: Ostres, és veritat que fas aquesta... Mira, quedaré molt bé. Pa amb pernil dolç.
0: Pa amb pernil dolç, bueno.
2: Has quedat molt bé.
0: Has quedat molt bé.
1: Sí. Que de vegades et diuen advocats i...
0: Sí,
1: menjar de pinso d'aquest de...
0: Sí, hi ha gent que fa coses molt modernes, però sí. Pa amb pernil dolç...
2: És de tota la vida, jo ho faig molts dies.
0: Pa amb pernil dolç.
2: Pa amb tomàquet amb pernil dolç.
0: Mira. Sí, sí. Ha de ser bo el pernil dolç, per això.
2: Sí, però a mi m'agrada bastant la merda aquesta que... Prata de pernil dolç.
0: Aquell pernil dolç que posa... Hi ha un 2% de porc.
2: Massa porc.
0: Ja és massa.
2: Massa, ja és massa.
0: Aviam, Bruna, pels que no en tenim ni idea de dibuixar, tu fas dibuix científic.
1: Sí.
0: Quina diferència hi ha entre la il·lustració científica i la il·lustració normal, si és que es pot dir normal o n'hem de dir normal?
1: La mirada.
0: La mirada.
2: Ai.
1: Sí, o sigui, la il·lustració científica és, dins de tota la il·lustració, és una branca que fa servir les eines de la il·lustració, les eines de l'art,
0: sí.
1: Però la mirada o l'enfocament és científic. O sigui, és el màxim de realista, bueno, depèn de per qui dibuixis, però el màxim de fidel a la realitat possible.
0: No pots dir, jo l'estornell el veig d'aquesta manera.
1: Exacte, aquí el color que tu t'imagines...
0: No importa, ha de ser aquell.
1: Exacte.
0: Igual que... I com et documentes per dibuixar els animals i les plantes que dibuixes? Vas a donar vols pel bosc?
1: Sí. Si tens sort que allò que vols dibuixar és una cosa que és fàcil de veure,
0: sí.
1: No? Si és una planta, si és un arbre, si és alguna cosa que puguis observar fàcilment, l'observació directa és la millor. Però, clar,
0: sí, però també
1: vegades...
0: els animals tampoc s'estan quiets, els animals.
1: Per això, si has de dibuixar un gat salvatge, que si no tens una càmera de fotos trampeig i gent que la va buscar, no sé que vagis a un centre de recuperació de fauna, poc en directe el veuràs. Llavors és a través de fotografies...
0: Ara estava pensant, perquè mort també et deu servir mort. S'està quiet mort.
1: Sí. Vull
0: dir, no sé si has matat mai un animal per dibuixar-lo.
1: Aquí no hi he arribat.
0: No.
1: Però dibuixar animals morts, sí.
0: Sí?
1: És a dir, aquests llocs que són una mica creepies i que són una mica d'allò del Museu d'Arder, per exemple.
0: Sí.
1: No? O aquests museus que tenen animals dissecats, sí, es fan servir molt com per poder fer l'observació directa, però clar, mai és el mateix.
0: Clar, clar.
1: És un animal que està...
0: Sí, perquè els dissecats tenen com una mirada estranya, eh?
3: Sí, foten un anguni a mi.
0: Sí.
1: Vidriós, eh?
3: Ah, sí.
1: I una olor de naftalina,
3: sí,
1: també.
3: Sí, sí, sí.
0: De petita ja tenies clar que et volies dedicar a dibuixar?
1: És algo que sempre m'ha agradat, però no és la meva professió principal. Però sí, és algo que jo ja de petita, quan anava de vacances o això, sempre feia moltes llibretes de viatge. Uh-huh. Ja és una cosa que m'agradava molt, també per tradició familiar. Vull dir, a casa meva són...
0: I eren dibuixants.
1: Molt, bueno, són molt, molt curiosos.
0: Curiosos.
2: Perquè, observadors de la natura. I
1: sí, sí, sí, sí. El que passa que després, això, jo me n'he anat... O sigui, la il·lustració científica que no és la meva professió principal.
0: No és la teva principal perquè entenc que no es deu pagar molt bé tampoc la il·lustració científica.
1: Exacte. Tinc, per tant, la sort o la desgràcia, bueno, de poder... Ja tinc la meva feina. Jo faig temes de formació, treballo al Centre d'Art Contemporani amb temes d'educació artística.
0: Ah, no estàs tan lluny per això
1: no,
0: del que fas,
1: no,
0: diguéssim.
1: No, però llavors, per tant, sí que ho entenc com una professió i, evidentment, les feines han d'estar remunerades i tal, però puc prendre-m'ho amb calma.
0: Uh-huh.
1: Això és com...
0: Perquè què pots tardar a dibuixar un conill, per exemple?
1: Mira, depèn de si la part de la documentació la tens fàcil o no. És a dir, hi ha il·lustradors científics que venen més de la vessant de la ciència i després s'han anat formant més amb la part artística. Jo vinc de la part artística. De fet, soc del RAM perquè vinc de comunicació audiovisual com a carrera.
0: Ah, mira.
1: Oh, ja.
0: Però tu la devies acabar, a diferència meva.
1: La vaig acabar, sí. I llavors vaig fer un màster d'il·lustració científica. Però, clar, com que no és la meva feina principal, puc entendre-ho també com una passió.
0: Uh-huh.
1: I puc prendre'm el temps que vol dir que no és allò que hagis d'entregar una cosa per allà. Bueno, sí, clar, quan tens dates
2: d'entrega, evidentment. Tard per d'hora l'has d'entregar,
1: sí.
2: Clar.
1: Sí.
0: Però, per exemple, a l'animal que has tardat més a dibuixar, quanta estona has pogut tardar a dibuixar un...
1: Doncs mira, si m'he de documentar... Normalment, la part de documentació i la part de dibuix m'ocupen més o menys el mateix. I això vol dir unes 15-20 hores.
0: 20 hores per fer, sí, un conill, per exemple.
1: Sí.
3: menos d'un dia.
0: Quin és l'animal més difícil de dibuixar? Hi ha un animal que diguis, hòstia...
1: Mira, la llebre, justament.
0: La llebre?
1: Oh. És bastant complicada, perquè té com tres textures de pèls diferents, segons si està...
0: Estem, clar, anem molt al detall, eh? No, sí, anem molt al detall. Tres textures de pèls.
2: Una llebre a la Royal, l'has dibuixat?
1: Normalment les dibuixo quan encara estan una mica més.
3: Però, vull dir, un cop dibuixada una llebre, dibuixades totes, no?
1: De fet, és la gràcia de la il·lustració científica. Tot i que m'han fet encàrrecs d'animals concrets, o sigui, per exemple, el més raro que m'han demanat mai és un agaporni.
0: Un agaporni?
1: Que se'ls havia mort.
2: O sigui, hòstia.
1: És una mena de...
0: És com un periquito petit, amb unes galtes vermelles.
1: Sí, i se'ls havia mort i no hi volien un... Per tant, aquest era...
0: Volien un dibuix del seu agaporni.
1: Un dibuix del seu agaporni per tenir-lo, no ho sé.
0: I tu creus que si els dones un dibuix d'un altre agaporni haguessin dit, aquest no és el nostre?
1: No té aquella mirada, poder. No ho sé. Però vull dir que la il·lustració científica, en principi, el que vas a buscar és com l'ideal d'aquell animal.
3: L'ideal.
1: Com, sí, l'estàndard de bellesa d'una llebre.
3: Però vull dir, la feina es va acabant, doncs.
2: Quan els hagis fet tots...
3: Clar.
4: Disculpeu una cosa. O sigui, abans has dit que la llebre tenia tres textures de pèl i no has definit on eren. Fica en curiositat per aquest.
0: És bona, és bona, és bona.
1: El pèl de la panxa, diguem, és com una mica més... És la que és més fina, sí. Que la tenen protegida, i després a la part d'aquí als costats és una miqueta més dura, i a sobre hi tenen una protecció que és la que fa que també... bueno, és més dur. El pèl no es mullen tant.
0: Al final acabes aprenent moltes coses de biologia, entenc, no?
1: Sí, sí.
0: Només dibuixant. I éssers humans en dibuixes?
1: N'he dibuixat, però...
0: També busques l'ideal, diguéssim?
1: Clar, no, els encàrrecs que he tingut de persones són persones concretes.
0: Ah, que no són
1: ideals. I aquí
0: ja
1: no m'he sentit tant...
2: Jo puc demanar, foto amb un xoriguera?
1: Exacte. I llavors el que passa és que és molt difícil que en xoriguera, quan es vegi en un dibuix, s'agradi. Si veig.
0: Això és impossible, això.
3: Bueno.
0: Això és impossible. No, ho dic, parlo... A mi em van fer una caricatura de petit i una mica més li foto un gec d'hòsties a aquella dona.
1: Ah, és que clar.
0: Dic, jo no els tinc, aquestes orelles.
1: Però si llavors...
3: Una caricatura?
0: Sí, però massa. Per una criatura de la meva edat. Ah. Saps què vull dir? Jo era un nen de 7 a 8 anys.
2: Encara ho tens dins clavat.
0: Una il·lusió de Déu amb la caricatura, i com me la va ensenyar, dic, vés a la merda, que tinc 7 anys. I sort que més o menys, mira...
1: Doncs mira, però... aquell il·lustrador es va poder com quedar que era caricaturista.
0: Sí.
1: Però si tu intentes fer un realista i fas les orelles d'una persona que té unes orelles molt grosses, li fas molt grosses, dirà, hosti, quines orelles més grosses. I si li fas petites, dirà, no m'hi veig, eh? No sóc jo.
5: Però dius que busques l'estàndard, no? Quedaríem tots bé. Quedaríem tots com pivots.
1: És que amb un humà, l'estàndard, aquí ja em poso amb teves...
0: És molt difícil.
1: No ho facis. Intento no ficar-me en aquest jardinet.
0: No ho facis. Escolta, tornant a la il·lustració científica, qui determina si aquell dibuix és realista i és exactament com ha de ser l'animal?
1: Depèn de l'encàrrec que et facin i de qui te l'estigui fent. Moltes vegades has de treballar al costat d'un científic, però clar, és molt diferent fer una il·lustració científica que anirà per divulgació de, per exemple, un plafó que anirà en un parc natural, però que és per qualsevol persona que no sigui entès en allò, sí. O si és una il·lustració que va a dins d'un llibre encarat.
0: Que això, els que llegeixen saben de què va.
1: Clar,
0: aquí poden pillar si li fots la pota més llarga o més curta a la llebre.
1: Sí.
0: Escolta, has il·lustrat diversos llibres, entre ells un que m'agrada molt. Les coses que creixen.
1: Sí.
0: Les coses que creixen és el llibre del Godai García, que és un llibre preciós, molt cuidat, que parla de les diferents plantes que tenim al nostre voltant, i tu has dibuixat les plantes.
1: Mm.
0: Quina tècnica és això? Pels que no hi entenem, com està dibuixat?
1: Això és aquarel·la.
0: Aquarel·la, eh? És la tècnica que fa servir normalment?
1: És la que m'agrada més i la que faig servir normalment. Però clar, això vol dir que clar, és una tècnica... necessites molta paciència per fer aquesta tècnica, no? Perquè és una tècnica de capa i capa i capa, i després, com que no és una il·lustració digital, s'ha de digitalitzar, o sigui que després hi ha la feina d'escanejar i netejar tot el voltant del paper, diguéssim.
0: Clar, perquè normalment treballes, o sigui, aquarel·la és en pintura, i no sé si amb llapis també hi treballes, o treballes directament amb tauleta digital?
1: No, per això deia, com que tinc, diguéssim, la sort de no poder... de poder-hi dedicar... Bueno, per exemple, per fer aquest llibre vam estar-hi quasi bé un any, des de que li van fer l'encàrrec.
0: Ostres, en el... s'ha de pagar molt bé un any,
3: Collons, i tant, home.
1: Sí, es paga...
4: Hi ha hagut una cara...
5: Paga, sí. Una pausa interessant.
1: Sí, però ja, clar, la il·lustració científica, a més, la il·lustració està molt mal pagada en general.
0: En general.
1: En general. Però la il·lustració científica passa això que deia, que la meitat del temps, quasi bé, és la part que no es veu. Mm. Tu penses, quan es comença una il·lustració, penses, doncs, amb l'esbós, no? Primer fas un dibuix, més o menys, i després el passes a net i després el pintes. Però hi ha tota una feina que més o menys dura el mateix, que és la part aquesta que dèiem de documentar-te.
0: Quan dèiem els animals més difícils de dibuixar, els insectes, per exemple, no carden molta angúnia dibuixar segons quin insecte?
1: Sí, sóc poc aprensiva.
0: Sí.
1: Però sí, per exemple, i que n'has de saber molt per dibuixar insectes.
0: És que tenen moltes coses, eh? Un 100 peus, per exemple.
1: O, per exemple, una vespa asiàtica,
0: sí.
1: El mascle i la femella es diferencien perquè... Ara no recordo si és el mascle o la femella, quedaré així.
0: És igual, és igual.
1: Però, bueno,
3: foli.
1: Però en les antenes tenen una secció més uns que els altres.
0: Clar,
3: és el mascle per mirar el futbol.
2: És la femella.
3: És per mirar el futbol.
1: Sintonitza més, no? Clar.
0: Hòstia de Déu. No. I les flors entenc que són una mica més fàcils, perquè almenys
3: no
0: estan tant, quietes.
3: No, sí, bueno, però si fa una mica de vent...
1: 20 hores, eh?
0: 20 hores per dibuixar una flor. Ah. De plantes, m'agrada molt el dibuix de la Vallera de la Passió, que de fet és una planta molt curiosa, no?, la Vallera de la Passió.
1: Sí, bueno, totes les orquídies són un món. Mm. Clar, cada orquídia s'associa a un... O sigui, només la polinitza un tipus de,
0: sí,
1: d'insecte, que, per tant, s'hi assembla d'alguna manera, i entre elles, com que també hi ha com moltes hibridacions i això, és molt difícil trobar. Perquè per fer les il·lustracions científiques, l'important és, per exemple, que aquesta vallera, doncs, tingui els colors màxim fidels a la realitat. Però si tu et mires 7 fotos de balleres diferents...
0: Són diferents.
1: Són diferents. I has de saber quina és aquella, això que dèiem, quina és l'estàndard, no?
0: Clar, clar, clar.
1: Una serà més clara perquè s'ha hibridat amb no sé què, perquè li dona més el sol, perquè el que sigui.
0: A mi m'agradaria només dibuixar per tenir un estuig d'aquells de colors també ben
3: parits.
0: Oh,
3: això és molt guapo. Això,
0: que sí, eh?
3: És molt guapo.
0: A vegades entro a les llibreries aquestes i veus aquells estuixos...
3: Oi, són cars,
5: jo m'ho compraria tot.
0: Allò també ben posat i carda una bona olor.
2: Sí, a la meva filla, al Reis, hi van passar un i no li vaig deixar mai gastar ni un llapis, eh? Toquis això, eh? És preciós, això, eh?
0: És que emprenya quan comencen a desordenar-ho tot.
2: Ai, pintar quatre besties.
0: Hòstia, que estan ben ordenats, són macos.
1: Sí, sí, jo a mi em perden les botigues aquestes de...
3: Un carendaix.
1: Un carendaix. És que, a més a més, quin nom.
3: Quin nom. En canvi, jo pintava amb un alpino.
1: No queda tan bé, no té tant màrqueting.
0: En tens de fato d'aquest a casa, sí?
1: Sí, massa. Bueno, és això, vaig amb una... Se m'acaba un color d'aquarela i vaig a comprar-me un color d'aquarela i em compro mig a botiga.
2: Carendaix.
3: Carendaix.
0: És la marca bona, aquesta?
2: Sí, sí, home, i tant.
0: Sí, sí que hi enteneu. Pintes tu, Xuriguera?
3: Hòstia, si pinto.
5: Fas de tot, eh?
0: Què pintes?
2: Unes bones merdes.
0: Em podies haver portat una i la Bruna hagués valorat...
3: Però em fa vergonya al costat d'aquesta senyora jo portar-li una pintura de les meves.
0: Però fas científica?
3: Què collons, científica? Faig pintura així, és rupestre.
0: Rupestre, és un bon estil.
3: Bueno, m'agrada pintar i no m'ho puc permetre, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, és que
0: és
1: gràcia, no?
0: Exacte.
1: Vull dir...
2: No, vull dir que tot el que sigui... Tat, que t'allunyi de la droga...
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Bruna, va, que si encertes la resposta avui t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de Vera, que són els patrocinadors oficials de la Renaixença. La paraula d'avui és aurt. Aurt.
1: Vale.
0: Aurt, expressió de comiat típica de l'Aran.
3: Bueno, doncs tu, res. Aurt, que vagi bé.
2: Aurt,
3: que vagi bé.
0: Bé, aurt, aliment de consistència cremosa derivat làctic a base de fermentacions.
2: Per més invents que facin, el meu aurt preferit és el de plaça.
0: O ser aurt, cop, topada brusca.
5: El meu cosí es va fotre un aurt amb la finestra i es va esbarlar el cap.
2: Sí, bueno. Estàs aquí rient?
0: Bé, o sea.
1: Home, per descart diria la C, però...
0: Correcte! La veritat...
3: Una altra llangonissa que se'n va.
0: Aquest programa, des de que si l'encerta el convidat s'emporta sí, sí. la llangonissa, no ha fallat mai més ningú,
3: ningú.
5: Ningú. Abans tots l'encerten.
3: A un, llangonissa.
0: La llangonissa per tu. Bruna, continua amb els teus dibuixos fantàstics. Et anirem seguint allà on publiquis. I res, gràcies per venir a compartir una estona aquí a la Renaixença.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu comptat i omple el formulari. Només cal que tinguis més de 16 anys i entenguis el català.
3: Tupaiu.
0: Digue'm.
3: Avui no parlàvem de la cabina telefònica.
2: Tarda de rato que no s'ha dit res de la cabina telefònica.
0: Un moment, ara hi anem, Mercè. No sé quina relació hi pot haver entre una cabina de telèfon i el món audiovisual.
5: Moltíssima, moltíssima. El cinema ha convertit la cabina telefònica en un espai dramàtic.
0: Sí.
5: És curiós perquè, tot i estar en un espai públic, dins la cabina es gaudeix d'una, no?, de, sí. d'una certa privacitat.
0: Tu veus una escena d'un tio parlant per telèfon en una cabina i és intrigant.
5: Clar, i a més, això és el carmelet per tots els guionistes i tots els directors, perquè a dintre la cabina pots dir el que vulguis, pots gaudir de l'intimitat, però estàs a tiro de càmera de tothom.
0: Clar, perquè és de vidre.
5: Perquè és de vidre. O sigui, que parlem de cabines telefòniques, que han fet furor al cinema.
0: Sí.
5: El 1972, l'Antonio Mecero roda La cabina.
3: Oh, sí.
0: T'agrada aquesta?
5: Què?
3: No? El vaig veure de petit.
0: Sí?
5: Què?
3: No en tenia res.
5: No perquè de petit no ho pots veure, això.
3: Collons, a mi
5: ho has de veure de gran.
3: I estic malalt, per culpa d'allò.
0: Sí? Torna't a la mirada, gran.
5: Torna't a la mirar.
0: Sí.
5: Jo l'he revisat ara la setmana passada.
3: Fa molta por.
5: És una obra mestra de la televisió espanyola, a mig camí entre la comèdia, el surrealisme i el terror claustrofòbic.
0: Ja ho buscarem.
5: És molt, molt xula. La podeu trobar al YouTube.
0: Mira.
5: Està protagonitzada per José Luis López Vázquez, que és l'actor protagonista, i entra en una cabina nova que apareix a la plaça, en un barri obrer.
0: Sí.
5: I es posa a dins per
0: anem
5: fer una
0: provar-ho.
5: Trucada.
0: Mira què hem ficat. Bé,
5: no li funciona el telèfon sí. I entra allà dins i no en tornarà a sortir mai més.
0: Ai, mare, quin patí de pel·lícula.
5: Us la recomano molt,
0: quin patí, quin patí. No.
5: Més pel·lícules en què la cabina és un element principal. Phone Booth, per sí. exemple. Es va estrenar aquí com a última llamada.
0: En català no la tenim, aquesta.
5: No s'ha doblat en català.
0: Vaja.
5: I la va dirigir el Joel Schumacher yep. I el protagonista és el Colin Farrell. Mm. Aquí la cabina es torna a convertir un altre cop en una trampa. El protagonista rep una trucada des de la cabina i allà descobreix que si penja el telèfon, el maten.
0: Més ganes de patir, també.
2: El maten.
5: No, escolta.
2: Sí, ja t'ho juro jo, eh? Sí. Vam veure una pel·lículota, va, vinga, sí. ben dinat, no sé què, i comença aquests patiments, aneu la merda.
0: No, és com aquella de l'autocar, que si para l'autocar explota...
2: Ah, sí.
0: A mi m'atabalen.
5: A mi aquesta em va fer, sí, sí pensar...
0: Molts nervis.
5: Para i engegó la merda. Una més, no podem parlar de la unió entre cabines telefòniques i cinema sense parlar de Matrix.
0: Matrix? No l'he vista.
3: Home, i tant.
2: Una mandra.
5: No l'heu vist?
0: No l'he vista.
5: Gràcies, Xuri. Aquí la cabina deixa de ser un lloc de confinament per convertir-se en una porta d'escapament.
3: I tant.
5: Quan els personatges despengen el telèfon de la cabina, passen del món virtual al real.
0: Sí.
5: M'estàs mirant encara de
0: no l'he vist, però vaig seguint.
5: Trobo bonic que una de les tecnologies més antigues el telèfon de cable sigui la clau per fugir del món digital.
0: Està bé.
5: Què us sembla?
3: És filosofia pura, aquesta.
5: És filosofia pura.
3: Sí, sí. No diu res de Memòries d'Àfrica?
5: No diré res de Memòries d'Àfrica. Però tornem a les cabines. Tornem a les cabines.
0: Superman,
5: i...
0: no?
5: Ara.
3: Home,
2: ara.
5: Una persona que ha fet ús... una persona, és extraterrestre, no? Un extraterrestre que ha fet...
0: És extraterrestre, en Superman?
5: És de Krypton.
3: Clar, que és extraterrestre.
5: És de Krypton.
0: Primera notícia.
3: Qualsevol dia el trobarem a Montserrat.
0: M'ho cago en Déu. Un 11 de setembre, allà a l'Arnau, si ens apareix en Superman, avisa'ns.
7: Ja va venir un dia.
0: Superman es canviava dins una cabina telefònica.
5: Sí. I això m'ha portat a la pregunta de on ens canviem els actors i actrius.
0: Déu-n'hi-do.
2: I per fer aquesta pregunta t'has hagut de fotre tot aquest rotllo.
5: Ai, sí, noi. Mira, no us vull explicar moltes coses. Si no t'agrada, vés a un altre bar.
0: M'agrada molt el caràcter de la cambrera. S'ha fet el bar molt seu, eh?
2: Sí, això està bé.
0: Està bé.
5: Ara ja m'he perdut.
0: Tu t'has canviat en algun lloc estrany?
5: Jo, mira, tots aquests,
0: normalment
5: a tres segur. Dels quatre que et diré, tres segur.
0: Els actors ben parits normalment tenen un motor.
5: Normalment tenen les caravanes aquestes, però això ja us en parlaré un altre dia. dia.
0: Sí.
5: Ja us en parlaré un altre dia. Això només s'ho poden permetre les produccions grans. No. Els que fem de tot, sí, els que tenim
0: els
5: batalla...
0: Pobres, els pobres,
5: els pobres. Sí,
4: els que som aquí, vaja.
5: Els que fem bolos de carrer, sabem que qualsevol lloc és bo per canviar-se.
0: Sí.
5: Així que m'he passejat pel plató com si fos ahir i els vaig preguntar.
0: Hi
5: vaig sovint, hi vaig sovint. Cada vegada menys.
0: Ai, ai, ai. Ai.
5: Pel plató, com si fos ahir, a veure si trobava actors que s'havien canviat en llocs estranys.
0: A veure.
5: No? Per exemple, el primer que sentireu és David Bert.
0: Sí.
5: I quan començava la seva carrera feia un espectacle de comèdia de l'arte, un tipus de teatre que sempre, sempre es fa al carrer. Sí. I li va passar això.
7: Ningú de l'Ajuntament va pensar que els actors s'havien de canviar i al final vam haver d'anar al bar que hi havia en aquella plaça, al lavabo. Però, clar, era un lavabo petit i allà arribaves tu amb la teva roba del personatge, ja havies de tancar-te i en aquell moment pues, has de canviar-te i posar-te la roba de comèdia de l'arte, que ojo.
0: No és, ojo. No, és, no, és, no, és, no és una samarreta, eh?
5: No, no, clar, diu ojo perquè el vestuari de comèdia de l'arte acostuma a ser voluminós i és màscares. Difícil posar-te'l.
0: Exacte.
5: Bueno,
0: exacte.
5: Potser la màscara se la posava fora, però aquelles cargues i aquelles coses, doncs costa. A veure, jo vull fer una crida des d'aquí.
0: Sí.
5: Ajuntaments de Catalunya, eh? Penseu que els actors, les actrius i els músics i gent de mala vida hem de trobar un lloc per canviar-nos.
0: I per pixar, perquè no hi ha res més trist a la carrera d'un professional que pixar amb una ampolla abans de sortir darrere de l'escenari.
2: I que el moment que estiguis fent això t'entri la regidora de l'Ajuntament a saludar.
3: I això és veritat.
0: Això ha passat?
2: Això ens ha passat.
3: Això és
5: molt fort.
2: I mentre aquest es troba així, l'altre de fàstic vomitar per la finestra.
3: Al mateix moment.
2: Al mateix moment. Que ara se'n recorden allà.
5: Hosti, noi.
0: Es pot dir el poble o no?
3: Sí, sí. Això és
0: a Tarragona.
3: Sí, a Falset.
0: A Falset, eh?
5: Salut a la regidora de Falset.
3: Oh, fa anys.
5: Seguim parlant amb la gent del Com si fos ahir. Pugem un graó més. Escolteu on es va haver de canviar la Carlota Olzina.
8: Al mig del carrer. Al mig del carrer i em custodiaven amb una tovallola perquè justament havia de ser un canvi ràpid. I tan ràpid que em vaig despilotar allà al mig.
0: Escena molt maca, també. Eh?
4: Sí, sí, sí.
5: Però, a veure, no us heu hagut de canviar vosaltres al carrer?
0: Sí.
5: Perquè jo moltes vegades.
0: Sí.
5: De fet, en un dels últims rodatges que he fet em van dir no, canvia't aquí darrere el biombo. I estava en una habitació tancada. Dic, no, ja em canvio aquí. A mi m'és igual. Diu, clar, que tu ets de teatre. En plan que els de teatre ens despilotem a qualsevol lloc.
0: Els de cinema són més senyorites.
5: Són més recatats.
0: Sí.
5: Un altre que vaig parlar va ser en Biel Duran i em va respondre això.
9: M'he canviat en un tanatori perquè a vegades gravem enterraments i llavors t'has de canviar el tanatori. A vegades hi ha el mori i el vetlla al costat mentre tu estàs passejant amb gallumbus.
0: Bueno, mira, està bé.
5: Un tanatori és difícil de superar, no creieu?
0: Tens intimitat, perquè l'altre no mira.
5: És un bon lloc.
4: Exacte.
5: Tens cafeteria, també. Tens unes necessitats bàsiques cobertes.
2: Si estàs cansat, t'estires.
5: Exacte.
0: I si la gent plora, no és per tu.
5: Exacte. Però el lloc més curiós on s'ha canviat algú del món de la faràndula se l'emporta la Rosa Voladeres, que em va explicar que fent un espectacle de carrer a Berna, Suïssa, es va haver de canviar... Escoltem-ho, perquè és millor que ho digui ella.
10: Ens va tocar dormir i canviar-nos i preparar-nos tot, el maquillatge, el vestuari i tal, en un búnquer ben protegits, o sigui, ja podia esclatar qualsevol tema, que esperem que no esclatem mai a la vida, però nosaltres allà, tots trajats, tots pintats i tots a punt per anar a treballar. Sí, sí.
5: Oh, un búnquer, eh? Us heu canviat mai en un búnquer?
0: No, perquè jo quan ho feia no em canviava.
5: Mercè per tant, Martínez. Ja ho heu vist. Al cap i a la fi, qualsevol lloc és bo per transformar-se i fer que comenci l'espectacle.
0: I tant que sí. Moltes gràcies.
4: Bravo.

0: què està sonant, Arnau?
1: Això és Ziggy Stardust, una obra referencial de l'artista londinenc David Bowie. És la peça més coneguda de l'àlbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
0: Nano, déu-n'hi-do, difícil, difícil, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
1: Ja no es fan títols així,
0: No.
2: Es dona amb l'últim d'en David Bowie.
0: Sí, l'últim d'en David Bowie, ja està.
1: Durant la sessió de fotos per la confecció de la portada del disc, David Bowie es va posar dins d'una cabina telefònica vermella a Haydon Street, a Londres. Aquella imatge es va fer servir com a contraportada del disc i va ser tan icònica que es va convertir en un lloc de pelegrinatge dels seus seguidors que visitaven la cabina i replicaven la foto del seu ídol.
0: De veritat que la gent no tenen feina. Claro. Anem allà a fer-nos la foto de la cabina.
2: Ets igual que en David Bowie,
0: Igual, igual.
2: T'has quedat igual.
3: A veure si ho faran amb el semàforo d'Arbúcies amb tu.
0: Què diu aquest?
3: I
2: aquesta idiotesa tan grossa que acabes de dir.
0: Que has tret un disco que surt un semàforo.
2: No, és que no sé per què ho dic.
0: Mare de Déu.
2: Anem a mitja part.
0: Ha dormit poc.
3: Us l'encardeu de tot.
0: Escoltem a David Bowie i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la primera victòria electoral de Jordi Pujol.

0: El gos que us porto avui es diu Mec. Viu arrupit i és un dels gossos més estilosos que han passat pel programa.
1: A veure, mira, aviam, amb Mec. Aviam si... Oh, que...
2: Què és això?
0: No rigueu del Mec.
1: Riguera.
2: Què és això?
0: No hi enteneu gens d'estil.
3: Vaig tenir un hàmster que s'assemblava.
0: En Mec és de la raça crestat xinès. I com heu pogut comprovar, només té pèl al cap i a les potes.
1: Sí que quan el veus no sembla que sigui derrupit, així d'entrada.
0: No, d'entrada.
1: Però déu-n'hi-do.
0: La resta del cos és així com un kiwi, no?
1: Sí, sí.
0: Com si estigués rapat.
1: Sí.
0: I d'aquí li ve el nom, Mec.
1: És Mec.
0: Mec. No té pèl. Com barba Mec, sense pèl.
1: Ah, amiga.
4: Que seria cos Mec.
0: Què?
1: És cos Mec, en comptes de barba
0: Mec. És cos Mec, exacte. En Mec és un gos molt viatjat. Però no deixa de ser un gos. Com aquella vegada que l'Esther se'l va endur fins a París.
1: Fixa't.
0: Estaven de visita per Notre Dame i el Mec es va tornar boig i va començar a perseguir tots els coloms de la plaça.
1: Mira.
0: I els francesos estaven escandalitzats veient... No s'ho podien creure.
2: Allez, le perro.
1: Perro, eh?
2: Sí, és que no sé com es diu.
1: Le chien.
2: Ah, sí, le chien, és veritat.
4: Ens va perfecte que en Mec es conegui a París perquè avui hi tornarà. També ens va com en ella el dit que en Mec sigui un gos tan estilós, ja que passejarem pel Museu del Louvre.
1: Passeig de categoria, avui.
2: Bueno, es veu que anem molt a menys, aquest.
1: Ah, sí? El Louvre està molt deixat.
2: Ui, em fa una pudor de pixats.
1: La gent es pixa al museu. Els francesos,
2: Déu-n'hi-do. Canviant molt,
1: Sí.
4: Ens situem el 22 d'agost del 1911. El que en principi ha de ser un dilluns normal i corrent es convertirà en un dia que modificarà els llibres d'història de l'art per sempre més. El dia que un quadre es va convertir en un símbol de la cultura pop.
1: Avui passegem el gos pel robatori de la Gioconda.
2: Ostres, això és...
1: És gros, això.
2: Ara veuràs quina trama hi haurà aquí.
1: Això és la música d'Amélie, és de la pel·lícula Amélie, això. En Mec comença el passeig remenant la cua pels carrers de París. S'hi sent còmode en aquell ambient. L'any 1911, els diversos moviments avantguardistes encapçalen les transformacions artístiques d'Europa. I ja sabeu que París és el seu principal exponent.
2: Sí.
1: Un gos tan estilós com en Mec hi encaixa a la perfecció. Després de passejar per la Rue de Rivoli, ens plantem davant del majestuós Palau du Louvre.
2: Oh, quina pudor pixat!
1: Que no, és ara que s'hi pixen, abans no. Avui, però, no podrem entrar-hi al museu. Es veu que està tancat al públic, només hi ha els treballadors. Per sort, nosaltres tenim informació privilegiada i sabem per on entrarà en Vincenzo Perugia. Sabeu pas qui és ara?
5: Hola.
2: Que no.
1: Vincenzo.
5: Hola, jo sóc un Vincenzo.
1: Ah, tu faràs de Vincenzo, sí. Faràs de Vincenzo.
5: Us saludo.
1: Molt bé, gràcies. Hola, Vincenzo.
5: Hola,
1: Vincenzo Perugia fa pocs mesos va estar treballant pel Louvre i coneix perfectament les instal·lacions. En Vincenzo ha entrat per una porta lateral. A cap altre treballador se li ha fet estrany veure'l pels passadissos amb el museu tancat.
6: Hola, bon dia.
7: Com va? Com estàs? Bé, maca.
6: Després fem un cafè.
7: Vinga, va, fet. Després ens veiem.
6: Adéu, maca.
1: En Vincenzo saluda a tots els treballadors que es troba pel camí. Ho fa de manera tan natural com pot, encara que no recordi el nom d'aquella gent de quan hi treballava, però saluda, continua saludant mentre recorre els passadissos.
7: Hola, Vincenzo.
6: Hola.
7: Escolta, què hi fas tu per aquí?
6: Hola, maca.
7: Hola.
6: Què? Doncs mira, anar fent, eh?
1: A vegades en Vincenzo s'ha de parar perquè algú té més ganes de xerrar del compte, però la seva missió és molt important i li convindria no perdre temps.
7: Calla. No saps que ara volen fer fora la secretària del director?
6: Es
7: veu que és una inútil, però inútil.
6: Bueno.
7: D'aquelles ben inútils,
6: sí,
7: sí. Tot el museu en va ple, sí, però ben perdut,
6: què passa,
7: això.
6: Saps què passa? Que haig de...
7: No, però és que com ho sents, Inútil.
6: Ja.
7: Però inútil d'aquelles ben inútils,
6: Que sí.
7: Sí, però es veu que és de la família de la dona del director, encara que sigui inútil, com que és família. Ara volen fer fora.
6: Escolta, que després fem un cafè i m'ho acabes d'explicar,
7: Sí.
6: Fins ara. Adéu, maca.
1: Emprenya molt, això, Quan tens pressa i algú et va donant conversa.
6: Hòstia,
1: tu. Hi ha gent que no els pots tallar,
6: No ho veuen.
1: Hòstia, acaba la conversa ja, noi.
6: Sisplau.
8: Bueno, no t'emprenyis tampoc,
1: No, però... Hòstia. Fins i tot es topa amb el director del museu i en Vincenzo ha de sortir del pas com bonament pot.
9: Ei, hola, Vincenzo.
6: Hola.
9: Què hi fa vostè per aquí?
6: Cony, està molt fotut.
9: Sí, em pensava que ja havia acabat la feina.
6: Hola, senyor director, avui ho tindré enllestit.
9: Oh,
6: Vinga, fins ara. Ja li passaré la factura, a la seva secretària, que m'han dit que és molt eficient.
9: Ai, guapa.
1: Com és que tothom el saluda si ja no treballa al Louvre? Doncs perquè en Vincenzo Perugia és un vidrier i manobre que a través d'una empresa de muntatge de Marx va instal·lar les vitrines protectores dels quadres del Louvre.
9: Fixa't.
1: Per tant, com que és algú extern, la resta de treballadors no acaben de saber si encara està vinculat o no al museu.
9: Clar, si treballa, no treballa.
1: Exacte, això TV3 passa. Dic, aquest és fixos, sí, autònom, sí, aquest pregunta bé. Solen ser bastant fixos. Sí, sí, sí. Nosaltres els seguim amb en Mec des d'una distància prudencial.
9: Esclar.
1: En Vincenzo, per fi, arriba a la sala que li interessa. Allà hi ha un petit quadre de Leonardo da Vinci. Encara que sigui del gran Leonardo, la Gioconda és una pintura més aviat discreta. No és pas dels més famosos del museu.
10: Perdona, però jo què pinto, tot això?
1: Bueno, un moment, com haureu pogut imaginar, pel seu nom, Vincenzo Perugia, el nostre amic, és d'origen italià. I creu fermament que aquell quadre de la Gioconda, el quadre d'en Leonardo, no hi ha de fer res a un museu estranger.
6: Ara, i menys en un museu francès.
1: Ara, és com lo de les pintures de Sixena, però amb la Gioconda.
6: Ara.
1: És això.
6: Ara.
1: És això. En Vincenzo es planta davant de... És com si ara un català, sí, de cop i volta es torna loco i se'n va robar les pintures de Sixena per tornar-les
9: a... No passarà mai.
1: No, això no passarà, no. En Vincenzo es planta davant de la Mona Lisa disposat a robar-la. Com que ha sigut ell mateix qui ha instal·lat el vidre de seguretat,
10: clar,
1: tarda pocs segons a desmuntar la pintura de la paret. Seguidament, torna a penjar el marc completament buit.
9: Buit, eh?
1: Buit.
9: S'han dut la tela.
1: Sí. En Vincenzo no és cap lladre professional ni tampoc cap geni, però sí que ha tingut la precaució de vestir-se amb una espècie de bata blanca que és idèntica a la que porten els treballadors del museu. Això li permet fotre's el quadre sota la bata mentre marxa d'allà. Sort que el quadre és petit, perquè durant la sortida es torna a trobar amb els mateixos pesats, tu.
11: Ei, Vincenzo, què tal? Com ho tens ara per anar a fer el cafè?
6: No, Mac, ara no puc, no puc, no puc.
11: Va, va, va, aquí mateix, 5 minutets i et posem al dia.
6: Et dic que no, collons, és que no em sents o què?
11: Collons, Vincenzo.
6: Nena.
1: Bueno, és un home que porta la Gioconda sota una bata.
6: Ah, sí.
1: I si t'enganxen a xerrar, jo també marxaria amb pressa, eh? En Vincenzo ha de sortir d'allà com sigui, encara que sigui fotent algun ronc.
11: Vincenzo! Ui, de veritat. És que no saps el que ha passat, eh? Resulta que el director, el director, que el, no vol despatxar la seva secretària perquè estan embolicats. Què et sembla? És gros o no és gros?
6: A veure, Maca, tu no calles mai o què et passa, tu? Vols fer el puto favor de treballar a deixar les xafarderies?
9: Parla bé, home.
6: No, home, tu calla.
11: No, a veure, ets molt mal educat,
6: No,
11: és que era d'esperar, és que tots els italians sou iguals. Ma, què cosa? Tots els italians... Sempre, sempre.
6: Mal educats que sou... L'italià li ha sortit bé, eh? Ma, què cosa? Sí, ja feia 5 minuts que havia marxat jo, eh?
11: Havia marxat. Bueno, per això t'ho dic cridant, perquè em sentis.
1: Durant els mesos que en Vincenzo va estar treballant pel museu, cap treballador francès li va dirigir la paraula. En canvi, avui no sé què els hi ha agafat, avui que té pressa, avui que va amb el quadro sota la bata, tots són la mar d'amables.
6: Collons de francesos? És que no saps pas mai per on et sortiran, eh?
9: Vincenzo! Esperis un moment.
6: No es mor, vostè? El que faltava.
9: Abans que marxi, li vull fer una pregunta.
6: Què?
9: Es pot saber d'on ha tret?
6: Bueno.
9: D'on ha tret?
6: Ai, el director.
9: D'on ha tret aquest gos tan bufó?
6: El gos, senyor director. Aquest gos que no té pèl?
9: Sí.
6: Ni idea. Em fa estona que ronda pel museu. És ben bé que teniu poca seguretat aquí, eh? I entre qui vol.
1: Miraculosament, en Vincenzo surt del museu amb el quadre. Ningú l'ha vist. Ningú ha sospitat res de res. L'intentem seguir, però accelera el pas i es perd entre la multitud parisenca. Acaben de robar la Mona Lisa.
9: Oh. Ens acaben de robar la Mona Lisa del Leonardo.
1: A què diu?
9: La Mona Lisa del Leonardo.
6: Quina dins?
11: Quina dins? Està palmant, eh?
1: Tal com us hem comentat, el quadre no és gaire famós. El Louvre té altres obres molt més valuoses. El museu decideix obrir les portes mentre la policia fa les seves investigacions. És llavors quan, amb el nostre gosset Mec, podem assistir a una de les ximpleries més grans de la nostra era. Centenars i centenars de visitants del Louvre visiten l'espai buit, el marc buit on fins ara hi havia la Mona Lisa. És curiós i una mica preocupant veure com els visitants contemplen la paret.
9: No ho entenc. El museu és més ple que mai.
1: La majoria dels visitants han vingut a fer el tafaner. D'altres van més enllà i intenten trobar una explicació avantguardista al fet que a la paret no hi hagi cap quadre.
12: Veus? Aquí l'artista El que vol és trencar tots els esquemes.
7: Ja. Yeah.
12: És un quadre magnífic.
13: Però què dius, un quadre? Jo no veig res, no hi ha res, no?
12: Clar, o sigui, per això mateix, o sigui, el buit, el no res, o sigui, com pot ser que en un marc sense pintura hi hagi tantes i tantes emocions? O sigui, mira,
7: wow.
12: Mira, pell de gallina,
7: wow.
12: Pell de gallina.
13: És que ets tan sensible.
12: Sí, ja m'ho diuen.
13: Estic flipant, jo sola no hi hagués arribat mai, eh? Sí.
1: Aquestes converses sense sentit són l'inici de tot el que vindrà després, de com la Gioconda passarà a ser d'una pintura del Renaixement a convertir-se en una mena de símbol de la cultura pop.
12: Sí, som al 1911 i tot està massificat. L'art ha mort. Aquí és això el que ha volgut. O sigui, l'artista ha volgut deixar el marc buit i donar-nos aire per respirar.
13: Uau, de debò que m'estàs deixant flipada amb tant de coneixement, Àlex.
12: Sí, jo també una mica.
13: Una cosa.
12: Sí.
1: El robatori s'ha fet mundialment famós. Per primera vegada la premsa internacional parla sobre el robatori d'un quadre. Fins fa dos dies podíem agafar en Mec i passejar pel Louvre tranquil·lament. Ara és impossible. Hem de sortir cap a fora perquè es fa molt difícil caminar entre tanta gent, i això que el quadre continua sense aparèixer. La gent continua visitant l'espai buit. Un marc, eh? Un marc amb una paret, eh?
6: Sí, sí, sí.
1: Ja hi has anat, Antonio, a veure allò? Déu-n'hi-do, també, la gent. De veritat, jo...
10: Fota'm una foto.
1: Foto aquí,
10: així, de fondo, que es vegi.
1: Un selfie aquí amb un marc a la paret. A pocs metres del quadre, en un petit despatx, hi ha una reunió que no acaba d'anar bé. La policia francesa és un desastre i va ben perduda.
14: Bueno, perduda, no es preocupi per res, eh? Vull dir, un moment, eh? La policia ho tenim tot controlat, eh?
15: Tenen alguna pista, senyor comissari?
14: Sí, a veure, una pista, eh? Me diu, la principal pista que tenim és que... Bueno, és que no tenim pista.
1: Ah?
15: Com diu?
14: Bueno, doncs això, el fet que el lladre no hagi deixat cap pista...
15: Sí.
14: Aquesta és la pista principal. Oh. No, a veure, això vol dir que estem davant d'un lladre professional.
1: Ah.
14: No descartem que sigui un grup organitzat de l'est.
1: El comissari no pot estar més equivocat. A hores d'ara, en Vincenzo està programant el seu viatge cap a Itàlia per vendre la Mona Lisa al millor postor. Al capdavall, tot el tema del nacionalisme italià ha sigut una farsa. En Vincenzo només ho ha fet per diners.
10: A veure, alguna cosa hem de viure.
14: Ara.
10: El quadre del Leonardo no hauria d'haver sortit mai d'Itàlia.
14: No tenim pistes, però el que tenim són diverses hipòtesis.
1: Aviam.
14: Primera hipòtesi.
1: Sí.
14: Ha sigut en Picasso.
15: En Picasso?
14: En Picasso ens ha quedat el quadre. Es pot saber què diu?
1: Per increïble que sembli, això va passar de veritat. Els investigadors van sospitar de Pablo Picasso, que l'any 1911 residia a París. Fins i tot el van interrogar.
14: Sí, el tinc tancat a la garjola. Ja cantarà, ja.
1: Jo, de veritat, em poso en el paper d'en Picasso. I és... Oigan, què quieren,
6: oigan.
1: No?
6: Hòstia.
1: Una altra hipòtesi de la policia és que el govern alemany hagi orquestrat el robatori.
14: Exacte. Aquesta és la segona hipòtesi. El govern alemany podria haver robat la Mona Lisa per burlar-se de França.
15: Primer m'ha dit que era una banda de l'est.
14: Sí.
15: Després, en Picasso, ara el govern alemany volen fer el favor d'aclarir-se d'una banda.
13: Està patint molt.
1: El càrrec de director del Louvre cada quan es renova.
7: Cada 150.
14: Jo, com a policia, experimentat, I de així de nivell,
1: sí.
14: Només puc assegurar una cosa.
1: Sí.
14: El quadre ha d'aparèixer en qualsevol moment. Jo el xiste no el vaig per enlloc.
1: Doncs oi, aquí el tens. La Mona Lisa trigarà dos anys a aparèixer.
14: Ah.
1: Sí, és un moment, però són dos anys. Sí. Ho farà l'any 1913. El passeig amb en Mec arriba al seu final. Ho fa davant del museu perseguint coloms com un desesperat. Els francesos estan escandalitzats. Per la seva part, heu de saber que en Vincenzo, que tampoc era cap llumanera, va viatjar a Itàlia amb el quadre. Es va posar en contacte amb un marxant d'art de Florència, el director de la galeria dels Uffizi. Diu que li vol vendre el quadre. Per sort, aquest marxant d'art italià té una mica més d'enteniment i avisa la policia. És llavors quan en Vincenzo és detingut i el quadre recuperat i tornat al Louvre.
10: Bueno.
1: Jo també, si vull vendre un quadre en negre, no sé si a la galeria dels Uffizi és el millor lloc per anar. D'aquesta manera és com la Mona Lisa passa a ser l'obra més coneguda, visitada, reproduïda i parodiada del món sencer, amb milers de teories estrambòtiques sobre el seu simbolisme i la seva autenticitat.
7: A veure, hem tingut un passeig facilet,
14: sí,
7: no?
14: Sí,
7: per tant, com està el Mec?
1: En Mec,
6: home, avui
1: està...
7: Home. Molt haurien de canviar les coses.
1: Sí, a veure, ja. Anava a dir, està bé. Com a molt pot estar com estava abans.
7: Sí. Sí. Pobret.
1: Està perfectament. Ué.

0: Tornem a casa després d'haver passejat pel Museu del Louvre amb un gos extremadament estilós. En Mec era el centre d'atenció de totes les mirades fins que el robatori de la Mona Lisa ho ha eclipsat tot. Com heu pogut comprovar, el robatori va ser molt senzill. Des d'aquell dia, el museu va augmentar notablement les seves mesures de seguretat. Però, curiosament, aquell robatori va fer que el museu fos encara més famós. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
1: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: ha obligat a tallar el servei entre Universitat i Sagrera, però TMB espera que la xarxa de metro torni a la normalitat aquest mateix dimarts. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. En les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta. Les flames han calcinat 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. A Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts en nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. Friedrich Merz promet endurir la legislació alemanya després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Troballa singular. En les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics.
1: 3CAT Info.
0: Esports.
2: El Barça és a Anglaterra on farà una estesa pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. Aquest dimarts l'Espanyol també viatjarà a Anglaterra. S'hi estarà una setmana i jugarà dos partits amistosos contra el Burnley i el Middlesbrough. L'equip blanquiblau ha cedit Salinas al Màlaga. I el Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguai arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
0: I el temps aquest dimarts, el temps serà el típic del juliol, un dia assolellat de cap a cap amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Comencem.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de l'any 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar també a Catalunya.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més d'actualitat política al Parlament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben exactament què és el que va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença a la Cambra Catalana. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també d'haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs

0: diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
1: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la seva dimissió. Anna R. de Junts, Jessica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular.
2: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
3: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
4: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui ni sobre els docents ni sobre les direccions.
5: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
1: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. L'error de les proves PISA també ha provocat indignació a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi expulsat les culpes en un primer moment cap als docents.
6: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
1: Mentrestant, l'USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més les crítiques a la conselleria. Iolanda Segura, portaveu del sindicat.
7: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
1: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de mestres.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i la Sagrera. El foc està extingit, però ha omplert el metro de fum a les estacions més afectades i ha sorprès un comboi a dins del túnel que connecta Glòries i el Clot. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel servei d'emergències mèdiques, tot i que cap amb afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, ha explicat les actuacions que han fet des del cos.
9: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
1: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda d'aquest dilluns, quan un revestiment d'un túnel ha entrat en contacte amb la catenària elèctrica i s'ha acabat calant foc. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
10: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
1: S'espera que aquest dimarts la xarxa de metro ja funcioni amb normalitat. Mentrestant, l'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, per tant, és un balanç encara provisional, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa seva. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
11: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
12: El poble el que significa és la l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era, o el dubte que en alguns casos se podia generar, que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que serà quan acabe la emergència, quan acabe i s'apague l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
11: L'incendi ha millorat a les últimes hores, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
13: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
11: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
1: Front obert, doncs, amb aquests incendis al País Valencià. Front obert també a Madrid i a Àvila. Els incendis continuen cremant aquí fora de control, però sembla que no avancen tan ràpid com ho han fet en els últims dies. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 persones estan o confinades o desplaçades a casa seva. Les flames han arrasat més de 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
14: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Hores decisives per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, ha reconegut que Ávila continuen dos fronts molt actius i preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
15: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
14: Aquest dilluns s'han desallotjat més municipis, ja són més de 40 les localitats evacuades, i és que els dos grans focs de Madrid i Ávila segueixen actius, sense estabilitzar, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. Tot plegat fa que les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa. Continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis, no tant pel perill del foc, sinó pel fum que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
16: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad del aire, que esté muy cargado de humo.
17: Ya comenzó el humo a llegar y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados, ¿no?
18: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Sarsalejo, porque por la parte que está, que allí es fácil de controlar.
14: Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
1: I a França també, pendents de l'evolució de l'incendi que crema des de fa dies també a la Gironda, un incendi que tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica que ve. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial encara perquè puguin tornar a casa seva. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar del tot aquest incendi. El president Emmanuel Macron ha visitat aquest dilluns la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a la zona, Marxa Prima, Laura Bertran.
19: Optimisme, però sobretot prudència al front dels incendis a la Gironda. Si ara ja fa moltes hores que s'ha estabilitzat amb 42.000 hectàrees afectades, el foc continua actiu amb alguna rabifalla, el que fa tema de cara a les properes hores, perquè de cara ja aquest dimarts i dimecres es preveu una pujada molt significativa de les temperatures per sobre dels 33 i 34 graus amb una baixada de l'humitat. Aquest dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha visitat justament tots aquests efectius mobilitzats. Els hi ha vingut a donar el seu suport.
20: C'est dû à une très grande sécheresse.
1: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
20: Les semaines à venir seront dures, on doit tenir.
21: El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
22: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
21: Mentrestant, fins que el foc no sigui considerat fixat, ja s'ha anunciat que els 220.000 evacuats no podran tornar encara a casa seva.
1: Aquesta és la situació global dels incendis. Arreu on hi ha, Catalunya Protecció Civil demana encara extremar les precaucions per evitar riscos a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país a partir d'aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat finalment 8 hectàrees. Els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament. Les altes temperatures, però, es mantindran durant dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a aquest dimarts, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques a nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt. Per aquest motiu, també es restringeix l'accés a 3 espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobren espais naturals de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, Llevaria i Pradell, així com les serres de Cardó i Aboix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà aquest dimarts encara 86 municipis.
8: El temps.
1: Néstor Gómez.
23: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada del Tal de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comunitats marques de l'interior i a la façana costanera ambient xafogós amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: De la crònica del món destaquem que Friedrich Merz ha promès endurir la legislació de menors a Alemanya després de l'atac de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El canceller alemany diu que no entén per què la policia no va poder detectar l'agressor malgrat l'historial de radicalització que tenia. Berlín, Jordi Regàs.
24: Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que en el cas dels menors els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
25: Encara no entenc com va ser possible que aquest home, que està sota vigilància constant, s'acostés a Christopher Street sense ser detectat. La meva pregunta és, es podia haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
24: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
1: Mentrestant, a París han detingut un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Tot i això, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor, un home de 31 anys, de qui s'està verificant la identitat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que han sigut detingut per un policia que estava fora de servei. El suposat atacant ha fet declaracions incoherents.
0: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents, que evidentment condemno fermament.
1: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa «És Allah qui m'ho ha ordenat». Les autoritats franceses insisteixen en ser prudents i que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil d'aquest atac.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: De nou a casa nostra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets d'aquests compromisos. Montblanc, Manel Sastre.
2: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
3: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
2: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Assaja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, Manifesta, Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
4: El fet de deixar fer, ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
2: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec.
1: Ha raïmat el Segrià. Ha començat la verema del raïm, que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Albacar.
5: En 109 anys d'història no s'havia veremat mai tan aviat a raïmat, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
6: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
5: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vinegre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'albariño. Ho explica el director del raïmat, Joan Esteve.
26: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca doncs, a més producció de vi blanc.
5: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Les excavacions d'aquest estiu al jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular. Es tracta d'un petit cap femení de ceràmica localitzat en una casa grega del barri portuari que formava part d'un vas virtual que data del segle VI abans de Crist. És la primera vegada que es troba un objecte d'aquest tipus en un context domèstic de la Neàpolis. Girona Maria Rovira.
27: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic encara amb restes de pintura que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
28: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli, aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
27: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors. treballadors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarquen al 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
1: Esports. 4:02, Francesc Ripoll.
7: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'equip de Hansi Flick ja ha fet el primer entrenament amb 3 novetats. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. La convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important dels mundialistes. Durant aquest estatge, el Barça jugarà 2 amistosos divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio, i dilluns dia 3, l'últim dia, davant el Preston, també de la segona anglesa. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid. Aquest dimarts serà el torn de l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà 2 amistosos. Dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeys, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
7: L'equip blanquiblau ha anunciat la sessió de lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada, y según ha dicho él mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
10: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
7: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos de la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. I encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugranes han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació, que dilluns ha anunciat la novena incorporació, Tosa Nebuamo, en l'epivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Nebuamo és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 centímetres d'experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu.
1: Trescat Info.
7: En futbol sala, Laurent Lapito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala, un Barça que ha estat dominador i ha guanyat 6 dels 7 premis possibles. Pito també ha guanyat el premi al millor pivot, Mateus el del millor a l'esquerra, Gauna millor a la dreta, Antonio millor tancar i Didac millor porter. El Barça comença la pretemporada dilluns 3 d'agost. L'Indústries ha començat aquest dilluns.
1: Són 6:45.

0: Al punt de dos quarts, com sempre, repassem les informacions més destacades, principals titulars d'aquestes últimes hores. Començant per la decisió del Tribunal Suprem, aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. També destaquem que des del Parlament la consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se'n el mes de març, encara no se sap què va fallar. La hipòtesi principal és que la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa podrien haver generat una confusió als centres. I ens fixem també en l'evolució dels incendis. Els bombers confien a poder atacar el foc que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. A les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa mentre s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta si res canvia. Les flames han calcinat aquí 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. Tres qüestions principals, tres titulars que de seguida ampliem, però hi afegim més arguments informatius en aquesta propera mitja hora. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística d'aquest cap de setmana a Palma. La presidenta Marga Proems l'assenyala a ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. L'executiu espanyol, més qüestions, ajorna fins al setembre el reial decret de mesures d'habitatge que han de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. El govern de Pedro Sánchez tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment el deixa per després de l'estiu per guanyar temps i aconseguir un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. També farem agenda d'aquí uns dies. L'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara al 12 d'agost, dia de l'eclipsi, farà que gairebé no hi hagi lloc en lloc. Incorpora també l'opció dels càmpings. El sector reconeix que ha disparat les reserves de ciutadans del país i que ja fa temps no hi ha places disponibles. Dels esports, Francesc Ripoll, què destaques?
1: Que el Barça és a Anglaterra, on farà un estès de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al març. Aquest dimarts també viatjarà l'Espanyol i el Girona ha renovat Estuani, que jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: Temps de juliol típic per aquest dimarts, un dia assolellat de cap a cap amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, plena canícula, màximes altes que tocaran els 37 graus a Ponent. Passen 4 minuts del punt de 2 quarts, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre del 2017, però va tornar a Catalunya el març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui de manera immediata a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. 3CAT Info. La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença que ha fet al Parlament de Catalunya. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de final de l'etapa a l'ESO.
2: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la dimissió. Anna R. de Junts, Jéssica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular. Els sentim a tots.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
6: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha pogut autoritzar que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Malgrat tot, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però la més probable, la possibilitat que va guanyant més pes, és que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb suport tècnic de Xavier Espel.
8: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
9: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabe la emergència, quan acabe i s'apague l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
8: L'incendi ha millorat a les últimes hores, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3CAT Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
10: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica la Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
8: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Els incendis de Madrid i d'Àvila també continuen cremant fora de control encara dies després. No avancen, però, tan ràpid com ho han fet en les últimes jornades. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 les persones que continuen confinades o desplaçades. Les flames han arrasat 76.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar o estabilitzar, com a mínim, aquests focs abans que dimecres arribi una nova onada de calor que compliqui encara més la situació. La gestió d'aquests focs ha deixat per farà una derivada política. El govern de Pedro Sánchez aprovarà aquest dimarts un reial decret amb ajudes urgents per als afectats d'aquests incendis. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i d'aquells treballadors que hagin hagut d'aturar la seva activitat. També es reconeixerà el dret a no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que haurà de convalidar per al Congrés. Amb els incendis descontrolats, Pedro Sánchez insisteix a reivindicar el pacte d'Estat per l'emergència climàtica i reclama al Partit Popular que deixi de banda el negacionisme i s'hi sumi. Però la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda que el president espanyol fa anys que parla d'aquesta qüestió i ara diu que no és tan urgent.
11: Que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado.
12: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: El ministre Òscar Puente acusa Ayuso de deixament de funcions amb el cos dels bombers de la Comunitat de Madrid sota mínims.
13: Riscos propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
0: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar aquesta crisi d'incendis.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues en la manifestació contra la massificació turística de Palma que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants i de lamentables. La presidenta Marga Proens s'ha desmarcat de l'actuació policial.
14: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'és el màxim responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
0: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
15: Las cargas se decide el operativo policial y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van a tancar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
16: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu per guanyar temps i aconseguir tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre d'altres mesures. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat per poder aplicar-lo el més aviat possible.
17: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
0: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
18: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
0: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters. Un reial decret, doncs, que queda ajornat per després de vacances. Les comunitats autònomes governades pel PP també demanen que s'ajorni fins després de l'estiu, fins al setembre, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i Economia dels 11 territoris, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya. En una carta enviada al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, també apunten que la proposta del govern trenca el dret d'un tracte igual a totes les comunitats, tal com estableix, diuen, la llei i la Constitució, i que no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis a Espanya. Abans d'aquesta demanda d'ajornament, aquest dilluns, el govern de les Illes Canàries, liderat per Coalició Canària i amb participació del PP, ha apuntat que dimecres avalarà la proposta del Ministeri d'Hisenda pactada amb Esquerra Republicana sobre un nou model de finançament autonòmic. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportarà 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar serveis essencials.
19: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: Clavijo ha avançat que el seu partit, Coalició Canària, també votarà a favor del text quan arribi al Congrés dels Diputats. I abans de la previsió del temps, una qüestió més. L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació contra la dona del president espanyol, liderada per l'entitat d'extrema dreta AZOIR, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de persecució política.
20: Begoña és inocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada del Tal de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior, i a la façana costanera ambient xafogós amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El govern està pendent de l'informe sobre les causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona i demana esperar abans d'atribuir responsabilitats. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert tot de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies tornen a circular per la zona afectada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què és el que va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
22: Això hem centrat la nostra atenció, hem exigit a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats, i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
0: Davant de la coincidència d'aquest esvoranc amb el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants de Barcelona, la consellera de Territori ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes.
7: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: Falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país, Fèlix Martín.
1: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients a l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3Cat Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
2: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
1: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
0: A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió d'aquesta espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de DEPA, a l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
23: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més perquè el número de l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
3: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: Seguim al Pirineu, al Museu de la Conca d'allà al Pallars Jussà, inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer Rei Condal, un metge rural que entre consulta i consulta va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya, Pau Rovira.
24: Ferrer Condal aprofitava les visites mèdiques per recórrer jaciments paleontològics i recuperar fòssils que avui tenen un gran valor científic. El director del Museu de la Conca d'Allà, Àngel Galobart, destaca la singularitat d'aquesta col·lecció.
25: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer Condal les va documentar absolutament totes, però també clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
24: Com la primera ploma d'ocell descoberta a Catalunya o els fòssils que van permetre descriure una nova espècie de granota.
25: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i també una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova.
24: La mostra es podrà visitar fins a la tardor i després itinerarà per diversos municipis del Geoparc Orígens i per les poblacions on Lluís Ferrer Condal va exercir com a metge.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de TV3 i de 3Cat que ha donat el tret de sortida del festival. Palma, Caterina Carmany, Jaume.
26: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
27: Fantasmes, però no per com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poc més oscuro, no? Talvez, no? És, crec que és una història de llum i d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
28: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
26: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
0: I abans dels esports, música... Mirada!

0: memorable.
1: La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Esbetlà.

0: vindrà. La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. En parla Gisela Saiz, comissària de la Mercè Música.
1: La Barcelona Flamenca, amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta. Però val la pena esperar-te,
0: diumenge sense drama. En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai molt destacat.

0: esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George's Park, a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada fins al 3 d'agost. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, que sí que han viatjat. Destacar la presència de Frenkie de Jong, que ja comença la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona anglesa, un partit que es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio, i dilluns, dia 3, davant el Preston North End. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dimarts serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos, dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: L'equip blanquiblau ha anunciat la sessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
4: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
2: També en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina a la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Nebuamo, un alè pivot que substituirà el Toko Shengelia, que marxarà al Dubai. Nebuamo prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i el Manresa ha fitxat l'escorta Colby Jones, amb experiència a l'NBA, però sense haver jugat encara a cap equip europeu. En futbol sala, el Verona Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
5: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron, y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga així aquesta pròxima temporada.
2: L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, l'ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament.
0: L'actualitat esportiva a fons.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dimarts. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 15 graus a Solsona, 19 graus a Fornells a la Selva, 23 graus a Falset. Hem tingut una nit raonablement agradable, com a mínim en comparació al que havíem tingut dies enrere, però tornem a tenir un episodi de calor intensa a la cantonada. El Servei Meteorològic, de fet, ja ha emès els primers avisos, sobretot a les comarques de Ponent, on de cara a demà es podrien superar, segons aquestes previsions, els 40 graus una altra vegada. A més, se'ns anuncia que les nits poden tornar a ser complicades de dormir a la ciutat de Barcelona. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Què ens expliques?
1: Doncs mira, que comencem, com bé deies, doncs una jornada amb unes temperatures força agradables. S'ha dormit bé a l'interior, a la costa, evidentment, valors tropicals. Només a la ciutat de Barcelona hi ha alguna xifra que no ha baixat dels 25. I bé,

0: de cara a demà. Això mentre continuen actius els focs de la Vall d'Uixó, el País Valencià, i els d'Àvila i de Madrid. De fet, aquests incendis, sobretot aquests últims, els d'Àvila i Madrid, afronten hores crucials abans que no arribi aquesta onada de calor que deia.
1: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales, lo digo, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
0: És el que deia el ministre de l'Interior. Estem, per tant, davant de 24 hores crítiques d'un foc que manté 90.000 persones evacuades o desallotjades. 90.000. El Consell de Ministres aprovarà avui la declaració d'aquestes àrees, d'aquests incendis, com a zones greument afectades per emergències, la qual cosa, en teoria, perquè ja sabem com van aquestes coses, però en teoria hauria d'agilitar els ajuts. De fet, aquesta nit passada, Protecció Civil ha apuntat que la situació a l'incendi d'Àvila, que recordem, és el més gran i el més greu de la història d'Espanya, és una mica més favorable. Per tant, veurem com evoluciona les pròximes hores que se'ns anuncien, com dèiem ara mateix, crucials, sobretot abans que arribi demà aquesta pujada de temperatures.
2: Et donc c'est ça qu'il faut consolider dans les prochaines heures et les prochains jours, avec sans doute demain qui sera plus compliqué qu'aujourd'hui.
0: I a França, Emmanuel Macron deia això. Avui serà més complicat que no pas ahir, deia el president francès en una reunió amb bombers a l'incendi de la Gironda. I és que a França estem davant d'un foc que per les seves característiques pot trigar setmanes o mesos en apagar-se del tot. Mesos, deia el govern francès. I en aquestes últimes hores, també parlant de fum, a Barcelona.
3: Sí, sí, sí, está lleno de chispas. Sí. Mira l'humo.
0: Avui torna a funcionar el metro després que un incendi a la catenària de la línia 1 del suburbà de Barcelona fes evacuar les estacions de Clot i de Glòries. Els serveis d'emergència van atendre més d'un centenar de persones, 115, afortunadament cap en estat greu, però 20 sí que les van haver de portar, 20 persones sí que les van haver de portar a hospitals o ambulatoris. Aquesta és una de les notícies de les últimes hores. Insistim que segons Transports Metropolitans de Barcelona, avui en principi el metro funciona com és habitual. Però una notícia d'aquesta nit que té a veure amb la llei d'amnistia, perquè el Tribunal Suprem ha aplicat la llei a l'exconsellera Meritxell Serret, que es converteix així en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre l'amnistia. Això el dia que aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyarà l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.
4: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
0: És el que deia Gonzalo Boye ara fa pràcticament dues setmanes, poc després de conèixer la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. Avui, sobre els pròxims plans, sobre les pròximes passes a seguir, parlarem amb Gonzalo Boye aquí al Matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora d'aquí ben bé un parell d'hores. I avui al Matí de Catalunya Ràdio també parlarem, evidentment, de les proves PISA.
5: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, la de PISA i les proves final d'etapa de quart de l'ESO, que recordin, com deia abans, que eren censals el curs passat i les va fer tot l'alumne.
0: És la consellera d'Educació, la consellera Niubó, insistint en atribuir l'error de la mostra de les proves PISA al fet que van coincidir amb unes altres proves, les proves de quart d'ESO.
6: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament.
7: Per què han esperat a la darrera setmana de juliol?
8: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents.
9: Són tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: I l'oposició, evidentment, que aquests els sentíem, no comparaven aquestes justificacions ni aquestes explicacions que donava la consellera Niubó. A banda d'això, una de les previsions destacades del dia és que Pedro Sánchez avui fa balanç del curs polític. Si no hi ha una gran sorpresa, s'espera que insisteixi en la voluntat d'esgotar la legislatura. I en esports, mentre Barça i Espanyol ja han arrencat les estades de pretemporada a Anglaterra, mentre el Madrid fitxa Diomande, avui la Federació Francesa de Futbol presenta oficialment el successor de Didier Deschamps a la banqueta de la selecció. Totes les mirades estan posades en Zinedine Zidane, per bé que encara no s'ha confirmat. I encara una cosa més que volíem explicar.

La cantant Carly Simon ha comunicat aquestes últimes hores que li han diagnosticat Parkinson. La cantant, que té 83 anys, ho ha explicat en un comunicat a la BBC, on ha reconegut que està aprenent a conviure, ha dit, amb aquesta malaltia, i ha afegit que això és francament complicat.

0: 7 i 8 minuts, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas, prop de moment...

0: Sílvia Solanes, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Meritxell Serret.
2: És notícia d'última hora de la nit. El Tribunal Suprem ha aplicat l'amnistia a l'exconsellera i es converteix així en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre-la.
0: Joan Vilaplana. L'exconsellera va ser un dels membres d'aquell govern liderat per Carles Puigdemont que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem i recollir l'acta de diputada al Parlament. Entre el 2022 i el 2024 també va ser consellera, en aquest cas d'Acció Exterior i Unió Europea, durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que, a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia de la Unió Europea, s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta d'encausats. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies, Joan. Avui en parlarem d'aquesta qüestió i de l'amnistia amb Gonzalo Boye. L'advocat de Carles Puigdemont serà aquí al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 del matí. I Esperança?
4: En l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, al País Valencià, el foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones i podrien tornar a casa aquest matí.
5: Ja ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que hagi estat provocat.
3: Anem, doncs, a la Vall d'Uixó. Colla Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
6: Bon dia. 6.000 veïns de la Vall d'Uixó ja han pogut tornar a les seves cases i, si no hi han surts d'última hora, a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
7: L'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabi la emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
6: L'incendi, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu. Des de la Vall d'Uixó, Colla Ballester, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sisè dia.
2: De foc en els incendis de Madrid i Àvila, que continuen cremant, però no avancen tan de pressa. De fet, els tècnics apunten que és vital controlar els focs abans de demà, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació.
4: Les flames ja han arrasat més de 75.000 hectàrees. Hi ha més de 40 municipis evacuats i 93.000 persones confinades o desplaçades.
0: Anem ara a Madrid, Àngels Lafuente.
8: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Hores decisives, diu el ministre Grande Marlaska, per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. El ministre de l'Interior ha reconegut que està costant molt estabilitzar l'incendi principal, preocupa el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
9: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
8: La superfície cremada es más que toda la isla de Menorca. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Setmanes.
5: El que podrien trigar els bombers a apagar del tot l'incendi de la Gironda, a França, tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones.
2: Des de la zona afectada, el president Emmanuel Macron demana mantenir-se units.
0: Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
10: Si els bombers consideren el foc estabilitzat, encara no descarten alguna revifalla i es mantenen, doncs, molt prudents. Ahir dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, els ha visitat per els donar tot el seu suport.
11: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
10: Optimisme i prudència, doncs, per aquest incendi a la Gironda, amb 220.000 persones evacuades que encara no saben quan tornaran a casa. Des de Bordeus, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nivell extrem.
4: El que es troben a 43 municipis de 7 comarques i 3 parcs naturals de Catalunya, els agents rurals restringiran l'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobriran els de les muntanyes de Tivissa, Vandellòs, Llevaria i Pradell i les serres de Cardó al Boix.
5: Protecció Civil demana extremar les precaucions a les portes d'una pujada de les temperatures demà que poden arribar fins als 40 graus en alguns punts del país.
0: Mesures urgents.
2: Les que aprovarà el govern espanyol per als damnificats pels grans incendis d'Espanya ho faran l'últim Consell de Ministres ministres del curs polític avui, enmig de la picaralla política amb el PP per l'emergència climàtica i la gestió dels focs.
0: Anem a Madrid també per saber què més preveu el reial decret de l'executiu de Pedro Sánchez, Xillo Allespí.
1: Que el Ministeri de Treball assumeixi el cost dels salaris i les cotitzacions d'empreses i treballadors que s'hagin d'aturar pel foc, segons fonts de la Moncloa. En cas d'evacuacions forçoses, es reconeixerà el dret a faltar la feina i, a més, s'ampliarà el permís per mort d'un familiar. Són les mesures de l'executiu de Pedro Sánchez que reclama el PP que aparqui el negacionisme i que s'uneixi al pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Des de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en qüestiona la urgència.
12: Que se unan a este pacto de estado, porque esta sí que es una prioridad nacional.
13: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
1: El ministre Puente acusa Ayuso de deixament de funcions i de dependre de la UME per qualsevol foc.
14: Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
2: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Psicòlegs.
4: Avisen que falta una cultura d'estar preparats per situacions com els desallotjaments. En incendis com els de Madrid, la Vall d'Uixó o Bordeus hi treballen psicòlegs per atendre els evacuats.
0: Oriol Pujador.
11: En aquests espais, els psicòlegs miren de tranquil·litzar els evacuats. És normal que quan arribin pateixin crisis d'ansietat o tinguin altres reaccions posttraumàtiques. Jordi Martori, responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, recomana estar preparats per a un desallotjament.
15: Ens falta una cultura d'estar preparats per les situacions que ens estan vinguent. No dic que no se'ns estem preparant cada mes i s'està fent molta feina, però ens falta molta cultura de dir, jo sé què he de fer. I això m'arribés l'angoixi, sé què he de fer.
11: En el que portem de temporada d'incendis a tot l'estat, la Creu Roja ha hagut d'activar 11 equips d'atenció psicosocial per evacuats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix arribem a 7:15. Error tècnic.
5: És com justifica la consellera d'Educació, Esther Niubol, desgavell de les proves PISA. Reconeix que tot i haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Des del Parlament, Niubol va defensar-se ahir i assegura que es depuraran les responsabilitats que calguin.
0: Maria Costa.
16: 4 mesos després, la investigació encara no ha determinat per què es van excloure de les proves un 23% dels alumnes quan el topall màxim que marca l'OCDE és del 5%. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de finals d'etapa. La consellera Niubó apunta en part als centres.
17: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA, criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
16: Unes explicacions que no van convèncer els partits de l'oposició que li demanen la dimissió. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Com deia la Maria, les explicacions de la consellera no van convèncer els partits de l'oposició que li van dir això.
18: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
19: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
20: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
21: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
2: Són en R de Junts, Jessica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristina Escribano del PP.
0: I més retrets.
4: Els de la comunitat educativa, que li han retret a la consellera que s'espolsi part de les culpes i que hagi tardat 4 mesos a comunicar-ho.
0: Més detalls, Sèria Forment.
22: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi apuntat cap als docents.
23: Ens preocupa molt perquè al final els de part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
22: I Yolanda Segura, del sindicat majoritari USTEC, acusa el departament de voler-se estalviar crítiques.
24: Hi ha d'haver algú supervisant. No és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
2: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A jornar.
5: Les comunitats governades pel PP demanen deixar per al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per a demà, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Això després que les Canàries se sumés a Catalunya i donés suport al nou model.
2: El govern de Canàries, liderat per Coalició Canària, Canària i amb la participació del PP anunciava ahir que hi donarà suport perquè creu que serà bo per l'arxipèlag. Fernando Clavijo és el seu president.
3: Si es bueno para Canarias y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: I ho celebra.
4: Salvador Illa, el president de la Generalitat, aplaudeix que Canàries s'assumi al nou model de finançament i insta les altres comunitats a recapacitar. N'acaba de parlar des del Vietnam, on segueix de viatge oficial.
0: Anem cap allà, doncs. Albert Prat, què tal? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa ha rebut amb els braços oberts la decisió del govern de Fernando Clavijo el dia abans que el Ministeri d'Hisenda es reuneixi amb totes les comunitats per seguir tramitant el nou finançament. El president de la Generalitat veu el gest de les Canàries com un bany de realitat i demana al PP que toqui de peus a terra.
7: Nosaltres hem fet una proposta amb que ningú hi perdi, que tothom hi guanya. Canàries se n'ha donat compte i s'hi ha sumat, no? I ens sembla que tot el que no sigui posar alternatives clares per quedar-se amb proposicions abstractes i ambigües de dir no volem un millor finançament per tothom sense dir com, quin i de quina manera, doncs és fer bugar coboms i són històries a la vora del foc.
6: A ella tampoc li ha semblat realista la petició del PP de moure la reunió de demà al setembre i ha demanat que la reforma del finançament s'aprovi el més aviat possible. Ho ha dit just abans de canviar de país i volar cap a Singapur. Des de Hanoi, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. Aquest sí que va al setembre.
5: El decret de mesures en matèria d'habitatge s'havia d'aprovar avui al Consell de Ministres, però el govern de Sánchez es dona més temps per buscar suports. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, diu que volen escoltar tothom, però reclama celeritat.
8: Que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
2: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters ni altres mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, avisa d'un segon vot en contra.
9: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat.
2: Segons Junts, les mesures incloses al decret perpetuen les ocupacions i no protegeixen ni el llogater ni el petit propietari.
0: Treva.
4: Les organitzacions agràries aturen les protestes durant dues setmanes després que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills.
5: La decisió l'han pres en dues assemblees celebrades ahir a la nit a Alfés i a Verdú.
0: Montblanc, Clara Chavarría.
25: Bon dia. El pla de xoc s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell. Durant una trobada amb diverses organitzacions agràries, el conseller Òscar Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
26: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, intentarem que els vehicles també puguin acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs, realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
25: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus i es proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec. Des de Montblanc, Clara Chavarría, Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Línia 1.
2: El Servei d'Emergències Mèdiques va haver d'atendre ahir 137 usuaris de la línia 1 del metro de Barcelona per un incendi als túnels entre les estacions del Clot i Glòries. El foc va obligar a aturar un comboi entre les dues parades.
0: Roger Santaló.
27: L'incident va passar abans de les 6 de la tarda, quan un revestiment del túnel va entrar en contacte amb la catenària i es va cremar. El foc va ser extingit ràpidament, però va omplir les andanes de fum i es va haver de tallar la circulació entre les parades d'Universitat i la Sagrera de la L1. Els més afectats van ser els passatgers del metro aturat entre el Clot i Glòries, que explicaven així la seva experiència a aquesta emissora.
28: Intentamos quedarnos adentro tirados en el suelo, procuramos mantener la calma, pero en sí los gritos que se escuchaban eran de terror.
29: Clar, la gent cada vegada més nerviosa, anava entrant al fum i que ens obrien les portes. I allà ha sigut una miqueta intuïció, perquè ja hi havia molt fum i que gairebé no hi veies, o sigui, ens ploraven els ulls.
27: Els usuaris van sortir dels vagons pel seu propi peu i cap d'ells va tenir afectacions de gravetat per l'incident. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta hora, per cert, segons TMB, és important, dir que el servei funciona amb normalitat. I detingut.
4: A París, un home de 31 anys que va atacar amb dos ganivets tres dones prop de la Porte de Clichy, al nord de la capital.
0: Clàudia Serra.
30: Les autoritats franceses no han comunicat de moment cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que en ser detingut el suposat atacant ha fet declaracions incoherents. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior francès. francès.
1: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que, evidentment, condemno fermament.
30: Les dones tenen 19, 24 i 36 anys. Dues estan ferides greus i una menys greu, però, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. Clàudia Serra Domènech, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 23 minuts, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Anem als esports amb el Pau Dax. Pau, bon dia.
10: Bon dia.
0: El Barça ja s'entrena a Anglaterra amb la reincorporació de jugadors del primer equip.
10: Fermín, Araujo i Bernal van completar ahir la primera sessió. Fermín va ser la principal novetat i torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu dret que el va deixar sense Mundial. Araujo compleix amb els terminis de la recuperació d'una lesió a l'abductor durant la Copa del Món i Bernal reapareix després que no va jugar amb l'Europa per precaució. Balde, en canvi, continua fent treball al marge. En la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter i 13 del primer equip. Formen part de l'expedició blaugrana Frenkie de Jong, que ja ha començat la recuperació conservadora de la lesió de llarga durada al genoll dret, i Marc-André Ter Stegen, pendent de la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. I encara en clau Barça, segons ha explicat el Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips com el Real Madrid.
0: I pel que fa a l'Espanyol?
10: Comença avui la seva estada a Anglaterra, també d'una setmana, i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley, un club també propietat de l'Ampeis, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Un dels últims fitxatges dels de Manolo González, Gabriel Muscardo, migcampista brasiler que arriba cedit pel Paris Saint-Germain, va passar ahir pel Tot Costa i és ambiciós.
11: Y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos, estar buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y claro, podemos soñar con algo en Europa y en una clasificación buena y claro.
10: I Cristian Stuani jugarà la seva desena temporada al Girona després de renovar per un any amb l'objectiu de tornar a primera.
12: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad es que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
0: 5 minuts ara ens falten per arribar a 7:45. Acabem amb bàsquet, Pau.
10: Perquè el Barça de Šekulić va anunciar ahir el seu novè fitxatge, Tosan Ewaomo, un alè pivot que substituirà Toko Shengelia, que marxa al Dubai de Xavi Pascual. Ewaomo és anglès, d'ascendència nigeriana, té 25 anys i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA.
13: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
2: el 23 de març del 1994.
15: I el número de la sort, el
2: 8.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
16: Ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? Ets dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant Glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejar, d'amics, un altre pla més i un altre... Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui, que al Matí de Catalunya Ràdio, parlem amb Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont. Ens acompanyarà d'aquí una hora, una mica més d'una hora, a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, després que s'apliqués per primera vegada l'amnistia a una membre del govern de l'1 d'octubre, en concret, aquesta nit passada, a la consellera Meritxell Serret. Per arribar a 7:45, el que farem és repassar alguns dels protagonistes de l'any que tenen a veure, evidentment, amb aquestes altes temperatures, amb el Jovany i companyia.
18: Bon dia, bona hora.
0: Hola.
3: Què tal,
6: Què tal, home del temps?
7: Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i tambores a les regions.
6: Què tal, Mauri?
3: Els noms els sabem mai, eh?
6: I el que ve ara, tampoc.
7: Muntanyes. Alguns ports el han tancat i molt fred a les muntanyes.
6: A la Segarra, a la Segarra.
3: A la Segarra.
6: El fred és a la Segarra.
3: Sí, Segarra.
6: Bueno, Mauri, a part de cantar, has vingut a fer alguna altra cosa?
3: Bueno, jo dic que sempre que necessiteu que us recordi que aquí al Mediterrani ens trobem a la zona zero d'un desastre climàtic que acabarà matant-nos a tots, doncs aquí estarem.
6: Doncs gràcies per recordar-nos-ho, Mauri.
3: Per tant, recordar que un estiu terriblement càlid.
6: Sí.
3: Perjudicial pels boscos. Perjudicial per la fauna.
6: Bueno, Mauri, per favor.
3: Perjudicial, en definitiva, per la salut.
6: Gràcies.
3: Que acabeu de passar un bon dia.
8: Sí, home.
6: Moltes
8: gràcies.
6: O sigui, cada cop que sento en Mauri en una entrevista, m'acaba generant una angoixa.
3: Llegeixo mapes. Si voleu que vingui aquí, expliqui que tot va com una seda, que tenim un clima normalíssim, que això del canvi climàtic és una invenció de les esquerres per combatre el sistema capitalista.
6: Home, doncs tampoc és això. Però un terme mig, una mica de tacte.
3: No, és que no ho faré. No ho faré, entre d'altres coses, perquè existeix... Atenció.
18: Què passa?
6: Què existeix?
18: Què passa, Mauri?
3: Una gravació de Montserrat Caballé.
6: Què dius, ara?
3: Sí, sí, com ho sentiu? Una gravació de Montserrat Caballé dient...
18: Ai.
3: Que si un dia ella falta...
18: Carai, sí que va deixar testament, aquesta dona.
3: I hi ha un canvi climàtic...
6: Ella ja es va ensumava, no?
18: Sí.
3: Vol que l'expliqui jo.
6: Mauri!
3: I si no t'ho creus, porto...
6: Que hi ha una entrevista de Ràdio Reus.
3: Un document de Ràdio Reus que he rescatat abans amb l'ajuda del Cesc, i ara us el poso aquí en directe.
18: A veure si és real.
19: Si un dia falto, que no està a les meves mans, i hi ha un canvi climàtic, m'agradaria que l'expliqués en Francesc Mauri.
6: Cap dubte que era ella, eh? És ella.
3: Amb
6: això arribem a dos quarts de vuit.

0: Doncs justament la calor és una de les notícies de les pròximes hores, perquè se'ns anuncia un retorn d'una onada de calor. Avui, aquestes últimes hores, ara ens ho explicarà el Jofre Genoa, han estat raonablement fresques, però avui la cosa continuarà a canviar. Això vol dir que el risc d'incendis es dispara. Tot això mentre el panorama al nostre voltant continua francament complicat, perquè segueixen actius els focs de la Vall d'Uixó, el País Valencià i els d'Àvila i Madrid. De fet, avui és un dia clau abans d'aquesta onada de calor.
1: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente... centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas són realmente negatives.
0: És el que deia el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Avui mateix, el Consell de Ministres, del qual ell en forma part, aprovarà la declaració de les àrees dels incendis com a zones afectades per emergències. La idea d'aquestes mesures, evidentment, és com la zona catastròfica, per mirar d'agilitar els terminis i agilitar els ajuts, cosa que, d'altra banda, no sempre passa. En fi, tot això en un dia en què el Pedro Sánchez farà balanç del curs polític, fa roda de premsa avui després de la reunió del Consell de Ministres. Si no hi ha una gran novetat, s'espera que digui que pensa esgotar la legislatura. Això mentre, pel que fa encara als incendis a França, ja admeten que el foc que continua a tocar de Bordeus pot trigar setmanes o fins i tot mesos a apagar-se. Tot això mentre aquí, com dèiem, el Servei Meteorològic ja ha emès els primers avisos a les comarques de Ponent de cara a aquesta calor de demà amb màximes que poden tornar tranquil·lament als 40 graus, sobretot en algunes zones del país, com dèiem, les zones de Ponent. I un altre tipus de foc ha estat el que ahir va sorprendre passatgers del metro de la línia 1 entre Clot i Glòries.
2: Sí, está lleno de chispas. Sí. Mira l'humo.
0: El servei d'emergències va atendre més d'un centenar de persones, unes 115. Afortunadament, cap d'elles en estat greu. Avui, el metro torna a funcionar com sempre. I és notícia d'aquesta nit passada, d'ahir pràcticament a última hora, perquè el Suprem ha aplicat l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que es converteix així en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre-la. Això el dia que al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Gonzalo Boye. Tot això mentre continuen els retrets a una altra consellera, en aquest cas la titular d'Educació, Esther Niubó, pel fiasco de les proves PISA. Ella va justificar aquest problema amb la coincidència de les proves PISA amb les proves del quart d'ESO, però l'oposició no ho comprava.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol
5: no acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents.
6: Són tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: I els esports, Pau Dax.
7: Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estatge d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà davant el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació d'Estuani una temporada més.
0: I el temps, Jofre Genoé, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, doncs avui dimarts esperem que el sol domini arreu del territori. Pocs canvis en aquest sentit. Les temperatures que guanyen alguns graus, sobretot a l'interior, cap al Pla de Lleida, 38, o potser algun primer 39, i poca nuvolositat. De fet, potser de cara al vespre o a l'acabar el dia hi hagi presència d'alguns núvols baixos al voltant del Camp de Tarragona, però seran fenòmens molt puntuals. Un tarannà que es mantindrà al llarg de la setmana i també aquest de que les temperatures diurnes doncs, vagin guanyant graus i la calor vagi també guanyant en terreny.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora, ara parlant del metro, què més ens expliques? Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia, doncs Adif adverteix que els trens que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona es poden veure afectats amb endarreriments perquè hi ha una falta d'atenció a la catenària entre Ulldecona i Vinaròs, en el que creuen que pot ser un nou robatori de cable de coure. Se circula per una sola via i no hi ha previsió de quan es podrà fer per totes dues vies, malgrat que el primer tren que ha circulat per aquest punt només ha anat 6 minuts tard. I d'altra banda, com deies, el metro de Barcelona també informa que aquest matí ja hi ha plena normalitat després de l'incendi d'ahir.
0: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres, equip viari. Maliru García, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia. Doncs amb cues habituals d'hora punta i d'altra banda la P7 amb retencions a Martorell en direcció Barcelona-Girona per un vehicle avariat que ocupa un carril. També hi ha cua de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, direcció Tarragona. La C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona i a Lliçà d'Amunt cap a Vic. La C-58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes a Barcelona direcció Llobregat.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
10: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas. Però, de moment... Moment de fer un cop d'ull als diaris, obrim la redacció del matí, comencem per les portades i les opinions destacades. Carlos Sant Andrés, Pau Bartrolí, què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
0: A les portades dels principals diaris, avui els focs i les conseqüències continuen sent protagonistes.
12: L'Ara, però, destaca també a mitja pàgina les declaracions de la consellera Niubó sobre l'error de les proves PISA i parla d'una crisi d'educació sense precedents.
11: De fet, la compareixença d'ahir és la gran protagonista de les columnes d'opinió.
12: El periòdico diu que el govern exculpa els directors dels centres i al·ludeix a una confusió amb els criteris de les proves d'avaluació, però el seu editorial pressiona la consellera. Segons l'article, els protocols també formen part de l'acció del govern i són responsabilitat dels qui dirigeixen l'administració.
11: En aquesta línia i en el mateix periòdico, Pilar Rahola posa literalment la consellera a la diana i considera inacceptable l'actitud del departament. I ha de considerar que tot això respon només a un problema tècnic.
12: Al Punt Avui, l'escriptor i periodista Xavi Sala compara la gestió de la consellera amb la foto que hi va publicar la NASA, on es veu el planeta Terra com una patata i qualifica literalment la gestió de Niubó de bunyol.
11: En aquest mateix diari, les alcaldes de Banyoles i el diputat del Parlament Pere Bosch critica la intuïció de la consellera per haver donat una resposta sense discurs i sense un coneixement reflexiu.
12: I La Vanguardia també dedica editorial als resultats PISA, amb un to però més moderat, considera que l'exclusió dels alumnes que no van fer les proves és una nova ensopegada i un nou deshonor per al prestigi educatiu, i diu que a Catalunya no es pot permetre aquest tipus de fiascos.
0: Doncs continuem repassant la premsa. Ara mateix, altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Pau Bartrolí i la Sílvia Comet. La notícia que agradarà als cinèfils del Pirineu.
13: Puigcerdà acollirà finalment el Cerdanya Film Festival després d'un acord d'última hora entre l'entitat organitzadora, la Fundació Cerdanya Cinema i l'Ajuntament. L'acord posa fi a setmanes de tensió arran de la disponibilitat del Casino Ceretà, seu històrica del festival, que havia portat la Fundació a amenaçar de traslladar el certamen a un altre municipi. El festival comença dijous i s'ampliarà tot l'agost amb 250 projeccions. Entre les pel·lícules destacades d'aquesta edició hi ha Balandrau, que es projectarà aquest divendres, amb la presència del director Fernando Trullos i l'actor Marc Martínez. Ho llegim al Segre.
0: Atenció amb això, perquè Donald Trump serà el nom d'una futura autopista africana.
12: Sí, el Marroc tindrà l'autopista Donald Trump. La carretera costarà 880 milions d'euros i recorrerà 1.000 quilòmetres de poblacions costaneres, algunes dins la zona ocupada del Sàhara Occidental. Ho llegim al diario.es. Trump va agrair la decisió al rei del Marroc, Mohamed VI, i ha dit que li agradaria poder recórrer-la un dia. Recordem que el president dels Estats Units va reconèixer per primera vegada la sobirania de Rabat sobre el Sàhara Occidental l'any 2020, poc abans del final del seu primer mandat.
0: I els quaderns d'estiu ja no són cosa de nens.
13: També són cosa d'adults. Els quaderns per adults s'han convertit en un dels fenòmens editorials de la temporada i cada cop se'n fan més en català. Els usuaris destaquen poder desconnectar del telèfon i gaudir del fet d'aprendre coses noves pel simple fet d'aprendre. Ho llegim a BTV. Entre els quaderns més demanats hi ha el quadern de Blacky Books, el gran impulsor d'aquesta tendència fa 15 anys i que ven actualment 500.000 d'exemplars arreu del món, 50.000 en català. També destaca el paraulògic en format físic o els murdoku, uns passatemps que combinen la mecànica dels sudokus amb la narrativa del misteri.
0: I acabem amb uns estudis preuniversitaris poc comuns.
12: A la Xina s'estan començant a popularitzar campaments per afrontar batudes anti-immigració. Els estudiants que es plantegen estudiar als Estats Units assisteixen a campaments on se simulen batudes com les del Servei d'Immigració i Control de Duanes nord-americà. La tendència d'aquests campaments és creixent perquè l'atenció s'ha convertit en la primera causa de preocupació dels estudiants per davant de segrestos, estafes, robatori o assetjament escolar. Sota el segon mandat de Trump, les detencions a persones procedents de països asiàtics s'han multiplicat per 4 respecte a l'administració Biden. Ho llegim a La Vanguardia.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Maria Fernández Noguera i Sílvia Solanes.
9: El diari britànic The Guardian obre la portada amb els incendis d'Espanya i França i explica que lluiten per combatre les flames abans que arribi una nova onada de calor. També exposa que el paratge natural de les muntanyes de Cairngorms a les Highlands d'Escòcia estan irreconeixibles després de 12 dies d'incendis en aquella zona, on hi ha àrees que encara cremen. El diari nord-americà The Information publica que una empresa xinesa ha començat a produir les seves pròpies màquines de litografia ultraviolada profunda d'immersió. Això què és? Doncs són aparells claus per la fabricació de xips avançats i fins ara la Xina depenia de l'exterior per obtenir-ne. De fet, la publicació d'aquesta notícia ha fet que les empreses neerlandeses i nord-americanes que fan aquest tipus de màquina hagin caigut a la borsa. I mentrestant, el South China Morning Post explica que el fabricant principal xinès de xips de memòria va disparar les seves accions un 466% en el seu primer dia de cotització a la borsa de Xangai. Xangai ahir dilluns. Això va situar el valor de mercat d'aquesta companyia per sobre dels 480.000 milions de dòlars. Ara bé, el diari analitza la volatilitat dels actius d'aquest tipus de magnats tecnològics després que Elon Musk hagi perdut 130.000 milions de dòlars en 5 sessions bursàries.
13: Pel que fa a la premsa econòmica, on Economia publica una entrevista a Carlota Pi, fundadora i consellera delegada d'Ola Luz, que està en hores baixes, després que el Ministeri per la Transició Ecològica va iniciar un procés per inhabilitar l'activitat de comercialització d'energia elèctrica d'Ola Luz. Pi treu ferro a la situació, dient que és una qüestió puntual de la qual se'n sortiran. Diu que no és el primer cop que els passa i que segurament tampoc serà l'última. Cinco Días explica que les energètiques espanyoles es preparen per liderar la creació de grans corporacions transeuropees que siguin capaces de competir amb els Estats Units, la Xina o Rússia. Relata que en els últims anys Iberdrola, Naturgy, Enagás, Acciona o Repsol se n'han anat desfent de les seves posicions a Amèrica per centrar esforços al vell continent i plantar així cara a les grans potències en moments d'inestabilitat geopolítica. Per la seva part, Expansión explica que la filial britànica de Pontegadea, el holding d'inversions de Mancio Ortega, supera els 3.000 milions d'actius al Regne Unit. Això després que el 2025 aquesta filial, que té molts béns immobiliaris, guanyés 85 milions d'euros.
0: Minuts i arribarem a 3:15 al matí de Catalunya Ràdio. Continuem repassant la premsa. Ens falta l'esportiva, Pau Dax.
7: Són dies de partits de pretemporada molt importants pels entrenadors per preparar els seus equips, però si preguntéssim als Antoni Afont, ens dirien que són patxangues. Patxanga. Comencem per Lara, que es preocupa per la salut mental del president del Real Madrid. Florentino Pérez torna a embogir. Llegim a l'obertura dels esports. La notícia explica que el club blanc pretén pagar 120 milions per l'iborià Diomandé i també negocia per fitxar Rodri. A La Vanguardia llegim el titular del Raval al món i ens expliquen que la FIFA finança un projecte esportiu i social impulsat al barri per l'Associació Esportiva Ciutat Vella per garantir més oportunitats educatives a infants a través de l'esport. I a l'esportiu, avui un homenatge a Miquel Prat Palaus, llegenda del club Balonmano Granollers i capità de l'equip als anys 70, que ha mort. El club destaca el seu llegat marcat pel compromís, el lideratge i l'èxit esportiu.
0: I ens falta encara alguna premsa, que és la premsa del cor. Carlos Sant Andrés, endavant.
11: Doncs visita fugaç del rei emèrit a Palma. Després de més de 8 anys sense trepitjar l'illa, Joan Carles s'ha deixat veure per Mallorca. Durant la seva estança ha dinat amb un grup reduït d'amics i fins i tot ha tingut una reunió a porta tancada amb la seva encara dona, la reina Sofia. De què hauran parlat? Doncs encara no ho sabem. El que sí que sabem és que gairebé una dècada després ha tornat al Palau de Marivent, on s'ha trobat amb més membres de la família, en Froilán, les seves filles, tothom a Palau. A qui no ha vist ni veurà és el seu fill, el rei Felip VI, la seva jove i les seves netes, que estan de ruta per Espanya visitant les zones afectades pels incendis. Qui tampoc està de vacances i és protagonista de la premsa del cor és Miguel Bosé, que ha tornat a enviar un missatge literalment incendiari a les xarxes socials. I de quin tema podia parlar ara Lamante Bandido? Doncs dels incendis. El cantant acusa els ecologistes i la gent de 2030 dels focs. Espero que el pròxim infern siguin ells els que cremin, diu al seu Instagram. Aquest cop sembla que Don Diablo s'ha escapat de veritat amb tanta malícia. Si us plau, que algú digui a Bosé que l'estiu el millor és deixar el mòbil a banda.
0: Dos minuts i arribarem a 3:15. El matí.

0: Rádio te acompanha já ao Bages.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Mira, Esar, com estàs? Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Qui fa anys avui, va?
4: Doncs avui he tingut feina, perquè la llista és llarga, però la banda sonora la tenia molt clara.
5: Queridos amiguitos, esta es una canción que nosotros hemos compuesto.
4: No sé si t'he transportat a la infància o no.
3: Però molt infància.
4: No, no vull saber l'edat que tens, però per si un cas, jo l'he deixat anar. Però Fofito, un dels membres dels Pallassos de la tele, avui bufarà 77 espelmes. Deu posar encara aquesta cançó quan treu el pastís. També fa anys l'arquitecte i enginyer Santiago Calatrava, 75, i el polític Cristóbal Montoro, que en celebra un mes. Se sumen els que munten festa d'aniversari el 28 de juliol, l'actriu i cantant Leonor Watling, 51, l'exdiputada de la CUP, Mireia Boia, que en farà 47, i l'actriu Rosa Voladera, se'n celebra 54 pocs dies després d'haver rebut el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo.
3: I vindrà al matí de Catalunya Ràdio per parlar-ne. Ens fa molta il·lusió poder parlar amb la Rosa Voladeres.
4: La podràs felicitar, també.
3: Exacte, anava a dir, per molts anys d'aquí ja li direm presencialment. I el Santoral, Mireia.
4: A veure, això també era difícil avui. Els sants avui són força curiosos. No sé quin pots tenir l'agenda. Jo prego sort. Santa Caterina Thomas, Sant Gil, Samsó, Nazari o Sant Nebulur de Tabanisa. He fet bingo?
3: No, no en tinc cap. Es felicitem a tots des d'aquí. Gràcies, Mireia.
4: Adéu.
3: I com sempre, a aquesta hora cada estiu, una recomanació literària des d'una llibreria.
6: Soc el Josep Vitas, de la llibreria Antinous, la llibreria LGTBIQ Plus de Barcelona, que estem a carrer Casanova 72. Us volia aconsellar el Premi Sant Jordi d'enguany, Prometeu de Mil Maneres, de Carla Rabassa. Carla Rabassa ha publicat diversos llibres de poesia, va guanyar el 2018 el Premi Carla Riba, i en aquesta novel·la, Prometeu de Mil Maneres, una novel·la obertament gay, s'inicia amb un cruising a la ciutat de Palma de Mallorca i combina el desig homosexual amb el tema de la lluita de classes amb una illa com Palma molt saturada pel turisme. Us la recomano moltíssim per aquest estiu.
3: I encara una altra recomanació, la que ens fa la Sílvia Comet, que avui ens proposa la pel·lícula September 5.
7: Basada en fets reals, recrea l'episodi tràgic que va passar durant els Jocs Olímpics de Múnich del 1972. No se centra en els fets del segrest dels esportistes israelians per part d'un grup terrorista, sinó en la feina dels periodistes esportius de la cadena nord-americana ABC, que van haver d'informar en directe sobre una crisi internacional sense precedents, amb els seus encerts i els seus errors. La història, vista des d'un altre punt de vista força interessant, té un ritme intens i una ambientació realista. La protagonitzen Peter Sarsgaard, John Magaro i Ben Chaplin, entre d'altres. La teniu a Netflix i a Movistar.
3: Ara mateix passen 2:45. Aquests són els sons del matí.
2: Els sons del matí.
8: L'exconsellera va ser un dels membres d'aquell govern liderat per Carles Puigdemont que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem i recollir l'acta de diputada al Parlament.
9: 6.000 veïns de la Vall d'Uixó ja han pogut tornar a les seves cases.
10: Malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que és reconstruir les nostres muntanyes.
9: Preocupa el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
11: Pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
12: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra a PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Responsabilitat.
4: Capacitat de respondre d'alguna cosa, de garantir la realització d'una tasca, el compliment d'un deure, de donar-ne raó. La responsabilitat sobre l'error de la mostra d'estudiants que es van sotmetre a les proves PISA és el que s'estan disputant la consellera d'Educació, Esther Niubó, i els docents. Els directors de centres públics lamenten que se'ls apunti sempre a ells.
3: Satisfacció.
4: Acte pel qual s'obté la reparació d'un greuge, d'una ofensa, estat de qui està satisfet. Això és el que senten Esquerra Republicana després de l'aplicació de l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. El Partit Republicà, però, exigeix en un comunicat que la resta d'encausats també pugui rebre aquesta mesura d'oblit judicial de forma immediata.
3: Ensurt.
4: Sobresalt, impressió sobtosa de por. Segurament aquestes sensacions són les que van viure els passatgers del metro que ahir van viure l'incendi a la línia 1. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 137 persones, sobretot per inhalació de fum, i es va haver de desallotjar l'estació de Glòries, tancada del Clot i evacuant tren.
3: Posem-hi ara mateix tres xifres amb el Marc Presseguer. 170.000.
13: Són les hectàrees de superfície forestal espanyola cremada pels incendis aquest any. Una xifra que quadriplica la mitjana a aquestes alçades dels darrers anys, però situa lluny de les més de 200.000 afectades que hi havia el juliol del 2022. Respecte al 2025, els grans incendis forestals s'han triplicat.
3: 19.900.
13: És el nou màxim històric intradia de l'IBEX 35, que hi va aprofitar la pausa dels atacs de l'Orient Mitjà i la caiguda del petroli per tancar un nou sostre. Tot i així, va tancar amb xifres més moderades, una pujada del 0,8% i per sota del rècord establert el 3 de juliol.
3: 10 milions.
13: És la inversió que ha anunciat el govern espanyol per a nous refugis climàtics. Del total de la inversió, 2 milions aniran a la construcció dels refugis, 3 al desenvolupament de xarxes locals i 5 per adaptar els centres educatius davant d'aquestes situacions.
3: Ens falten les 3 imatges amb la Sílvia Comet. A la primera hi veiem unes muralles mig amagades per la boira i un grup de gent que s'ho mira des de la llunyania.
7: És la boira de fum que cobria ahir la ciutat d'Àvila. Es troba a més de 50 quilòmetres dels incendis que cremen a la província, però el vent ha arrossegat el fum que ara embolcalla tota la ciutat. Aquest foc i el de Madrid continuen cremant, però la progressió s'ha frenat una mica. L'objectiu dels bombers és intentar controlar-los avui mateix, perquè demà es preveu un canvi de temps que dificultaria encara més les feines d'extinció. Les flames ja han devastat 75.000 hectàrees i han obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones.
3: A la segona imatge hi veiem 3 maniquins vestits amb roba de tardor en una botiga que està pràcticament buida.
7: És una botiga Mango, però al contrari del que podria reflectir la foto, la firma de moda continua venent i molt. Durant el primer semestre de l'any ha facturat 1.852 milions i manté els objectius per al final de l'exercici. L'atenció mediàtica que ha generat el cas Andic no ha afectat per a res els ingressos de la companyia. Han augmentat un 7,2% respecte del mateix període de l'any anterior i el negoci a nivell internacional també continua rutllant. Representa el 77% de la facturació.
3: Tercera imatge del dia, persones molt tristes que dipositen flors a terra. De fet, algunes porten banderes de colors vius que despleguen un arc de Sant Martí.
7: Són algunes de les persones que ahir van participar en l'homenatge per a les víctimes de l'atemptat dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI, que va deixar una víctima mortal i una trentena de ferits. Les mostres de condol es van fer a tocar de la porta de Brandenburg, a prop de l'escenari de l'atropellament. L'autor de l'atac havia estat condemnat al Líban per intentar ingressar a Estat Islàmic i Alemanya li havia commutat la pena de presó per llibertat condicional. Ara el govern alemany promet endurir la legislació per evitar que casos com aquest es puguin tornar a repetir.
3: 8 minuts i arribarem a les 8.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
14: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
15: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
2: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
16: Hi ha persones que habiten més un món...
2: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3CAT.
18: Les tasques d'extinció van bé.
19: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
2: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
19: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
2: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
19: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: 8 minuts, una mica més, i arribarem a les 8 del matí, al matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar els titulars en 2 minuts d'aquest matí amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. El Tribunal Suprem amnistia l'exconsellera Meritxell Serret.
20: D'aquesta manera es converteix en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre-la. Des d'Esquerra ho celebren i reclamen que s'apliqui de manera immediata a la resta d'encausats.
3: Avui parlarem de l'amnistia bastament al matí de Catalunya Ràdio perquè ens acompanyarà Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont, serà en aquest programa a partir de les 9. I l'incendi forestal de la Vall d'Uixó continua actiu, però sembla que la situació millora una mica.
21: S'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi
5: principi puguin tornar a casa. Si no hi ha canvis, a les 9 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños, alcaldessa.
21: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que és reconstruir les nostres muntanyes.
5: Cada vegada pren més força que va ser provocat.
3: El temps, en canvi, juga en contra dels incendis de Madrid i Àvila.
20: Els tècnics apunten que és vital controlar els focs abans de demà, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Continuen cremant, però no avancen tan de pressa. A França, els bombers admeten que poden trigar setmanes a apagar tot l'incendi de la Gironda.
3: Doncs justament el govern espanyol, l'executiu de Pedro Sánchez, aprovarà avui mesures urgents pels damnificats pels grans incendis que han tingut aquests dies.
5: Ho faran l'últim Consell de Ministres del curs polític i enmig de la picabaralla política amb el PP per l'emergència climàtica i la gestió dels focs.
3: Després d'aquest Consell de Ministres passat, Pedro Sánchez farà balanç del curs polític aquest migdia, on, si no hi ha cap novetat, s'espera que digui que vol acabar la legislatura. Mentrestant, a Catalunya, la consellera d'Educació insisteix que el desgavell de les proves PISA va ser un error tècnic.
20: Esther Niubó va comparèixer ahir al Parlament entre retrets de l'oposició. Sentim també Anna R, de Junts, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
12: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podia haver generat, doncs, confusió.
22: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament.
23: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
3: I les comunitats governades pel Partit Popular demanen deixar pel setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera.
5: Això després que les Canàries trenqués la unitat en contra i s'assumés a Catalunya per donar suport al nou model. Salvador Illa, president de la Generalitat.
24: Se n'ha donat compte, i s'hi ha sumat, no? Tot el que no sigui posar alternatives clares per quedar-se amb proposicions abstractes i ambigües de dir no volem un millor finançament per tothom sense dir com, quin i de quina manera, és fer bobar coboms i són històries a la vora del foc.
3: És el que ha dit el president de la Generalitat aquesta mateixa matinada en aquest viatge oficial de que manté al Vietnam. De seguida connectarem en directe per saber altres detalls de què més ha dit el president de la Generalitat. Això mentre la línia 1 del metro torna a circular amb normalitat a Barcelona després de l'incendi d'ahir.
20: El sistema d'emergències mèdiques va haver d'atendre ahir 137 usuaris per un foc als túnels entre les estacions de Clot i Calories.
3: I parlem també de més d'un centenar de concerts que són els que hi haurà a les festes de la Mercè.
5: Amb noms com Maria Jaume, La Pegatina, Els Amics de les Arts, Els Catarrars o Svetlana. Seran 16 escenaris diferents del 23 al 27 de setembre.
25: Bon dia. Aquesta matinada les temperatures han variat poc. Encara, doncs, ambient molt agradable, fresc a primeres hores, sobretot a l'interior. Potser ha pujat algun grauet cap a la costa, on, evidentment, hi ha aquests valors tropicals i algun valor tòrrid, potser, al voltant de la ciutat, al centre de la ciutat de Barcelona. Bé, avui esperem que les temperatures continuïn guanyant alguns graus més. De fet, no descartem alguns 38 o potser puntualment 39 cap a la zona del Pla de Lleida, però en general serà una jornada molt similar a la d'ahir i en conjunt amb una calor força continua. No desbocada. Amb sol, pocs núvols, algun de tarda al Pirineu poc important, o alguns núvols baixos potser a darreres hores cap al Camp de Tarragona. Pels propers dies la calor, doncs, continuarà lentament intensificant-se.
3: 3 minuts i arribarem a les 8 del matí. Fem ara també un cop d'ull a com tenim la circulació, com tenim el trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
26: Hola, bon dia. Doncs amb congestió a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona, la C58 de Sant Quirze i entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, també de Montcada a Ripollet en direcció Terrassa, la B20, la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i l'accés a Rondes, B23 d'Esplugues a la Diagonal d'entrada a Barcelona, l'autopista del Garraf, la C32 entre Viladecans i Sant Boi, C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, C59 a Caldes de Montbui avui en sentit sud, i les dues rondes de Barcelona direcció Llobregat.
3: Gràcies, fins ara.
26: Fins ara.
3: Avui al matí de Catalunya Ràdio, dèiem abans, parlem bastament, evidentment, de l'última hora de tots aquests incendis, de l'incendi de la Vall d'Uixó, de l'incendi de la Gironda, de l'incendi d'Àvila i Madrid, i connectarem de seguida en directe. I avui també ens acompanyarà l'advocat del president Puigdemont, Gonzalo Boye, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Serà d'aquí una horeta, dins de l'Àgora. I ja sabeu que li hem donat festa al Manu aquestes vacances d'estiu, però això no vol dir que no pugueu dedicar una cançó. Podeu dedicar una cançó a qui vulgueu, li posarem la cançó original. Podeu dedicar, dèiem, una cançó a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu. Aquest estiu ho podeu fer al Notes de Veu Breus, al 636-360609, 636-360609. És el que ha fet la Sílvia.
27: Hola, aquest missatge és pel meu marit, en Josep, que ha sigut el seu cumpleanys, i li vull dedicar la cançó Illes dins d'un riu. d'en Tomeu Penya. Per molts anys, t'estimo.

Molt bon dia a tothom, molt bon dimarts. Avui deixem enrere una nit raonablement fresqueta, com a mínim en comparació al que havíem tingut dies enrere, però tornem a tenir un episodi de calor important a la cantonada. De fet, el Servei Meteorològic ja ha fet un primer avís, molt especialment de cara demà a les Terres de Ponent, i això ja sabeu que vol dir, entre d'altres coses, es dispara el risc d'incendis. Ara mateix tenim una quarantena de municipis del país en risc extrem. Protecció Civil torna a fer una crida a extremar les precaucions, sobretot tenint en compte el panorama que tenim a banda i banda, perquè continuen actius els focs de la Vall d'Uixó al País Valencià, continuen actius els d'Àvila i Madrid. Les notícies en el cas concret de la Vall d'Uixó, i anirem de seguida en directe, no són del tot dolentes, l'escenari és una mica millor. En el cas d'Àvila i Madrid, Protecció Civil també ha dit que la cosa va una mica millor del que anava fa 24 hores, però continuen cremant sense control, continuen actius, i ara mateix no estan ni tan sols estabilitzats. I la gran preocupació és aquesta que veiem, amb l'onada de calor que arriba demà. El panorama es pot complicar i molt per l'extinció d'aquests incendis, i és per això que avui s'ha dit que aquestes 24 hores, avui, pot ser clau a l'extinció d'aquests incendis. Tot això en un dia que, a més, ahir vam tenir un ensurt al metro de Barcelona, amb un incendi a la línia 1, a la catenària de la línia 1. Es van haver d'evacuar les estacions de Clot i de Glòries. Avui, Transports Metropolitans de Barcelona assegura que el metro funciona amb normalitat. I avui també és destacat que aquí al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb l'advocat de Carles Puigdemont, parlarem amb Gonzalo Boye, evidentment parlarem amb ell de la llei d'amnistia, després que aquesta nit tinguéssim una novetat, que és que aquesta nit sabíem que el Tribunal Suprem acceptava d'aplicar la llei d'amnistia a la consellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern

0: relacionat amb aquestes altes temperatures que tornaran. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Perquè a partir d'avui, no sé si avui ja ho veurem o serà sobretot demà, però vaja, tot apunta que la calorada torna, eh?
1: Sí, ho farà de manera progressiva al llarg d'aquests propers dies. De fet, aquesta matinada ja hem tingut alguns, un parell o tres de graus més, sobretot a l'interior, encara en un ambient força agradable, però si bé ahir hi havia valors que baixaven fàcilment per sota dels 15, avui ja han quedat per sobre, fins i tot 17-18 a Girona i a Lleida, doncs no han baixat dels 19. Per exemple, també a Alta Muntanya o al Pirineu, a les Valls, ahir hi havia valors inferiors als 10, avui han quedat per sobre dels 10 i fins i tot a Alta Muntanya per sobre dels 11 o 12. Per tant, lentament el termòmetre va pujant, però clar, són valors que en conjunt encara són força agradables, tropicals a la façana litoral, però poc per sobre dels 20, amb l'excepció del barri del Raval de Barcelona, que no han baixat gairebé dels 25, encara per sota d'aquesta xifra. Però bé, aniran tornant els valors tòrrids al llarg de la setmana, anirà pujant progressivament. De fet, avui esperem valors de 37, 38, potser algun 39 a les zones més càlides, i demà podria sorgir algun primer 40. Per tant, progressivament, doncs, els termòmetres que s'aniran situant amb un escenari d'ambient canicular típic per l'època, o fins i tot força per sobre del que seria habitual ja a partir de dijous i divendres, que el termòmetre començaria a tocar sostre, tot i que sembla que no hauria de ser un escenari tan intens com els que hem tingut fins ara.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara mateix són les 8 i 5 minuts, doncs parlem d'incendis i de calor. Perquè és important destacar que tenim una quarantena de municipis catalans en risc extrem d'incendis. 43, de fet, per ser més exactes, i això es pot encara complicar amb aquestes altes temperatures que aniran pujant progressivament, com deia ara mateix el Jofre. De fet, Protecció Civil ha tornat a fer una crida a extremar les precaucions, sobretot de cara a demà. De tota manera, ara mateix, i toquem fusta una vegada més, el panorama dels incendis a Catalunya és raonablement bo en comparació al que havíem tingut fa uns dies i, sobretot, en comparació amb el que tenim ben a prop. Continuen actius els focs de la Vall d'Uixó, al País Valencià. Continuen actius també els d'Àvila, els de Madrid. De fet, avui se'ns diu que les pròximes 24 hores poden ser crucials.
2: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales. Lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
0: És el que deia ahir el ministre de l'Interior. Hoy y mañana, per tant, això era ahir i avui. Per tant, aquestes 24 hores que tenim per endavant poden ser claus. Estem davant de 24 hores crítiques d'un foc que manté 90.000 persones evacuades o desallotjades, en el cas concret del d'Àvila a Madrid. Però vaja, val la pena que repassem com tenim ara mateix aquest panorama dels incendis, i comencem per l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, on hi tenim la Colla Ballester amb el suport tècnic del Xavier Espel. Colla, com estàs? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs bones notícies, perquè la nit ha anat relativament bé, per tant, ja podem dir, m'acaben de confirmar just ara mateix, que s'aixeca el confinament de més de 60.000 persones. Per tant, tots aquests ciutadans que des de dissabte estaven confinats a casa es poden desconfinar. És un gran canvi pel que fa a aquest incendi que va començar a la Vall d'Uixó, perquè la nit ha anat bé, com preveien els bombers. Veurem després una previsió, o sigui, un resum de com ha anat la nit, molt més afinada, però ha anat bé. La humitat és relativa, era molt alta, d'un 80%. Ara no bufa el vent, això és importantíssim, i el fet que es desconfini, que es mantingui el que van dir, que si no hi ha incidències a la nit es desconfinarà, que és el que està passant, és una gran notícia aquí a la Vall d'Uixó.
0: Per tant, aquesta és la notícia d'ara mateix. S'aixeca una part del confinament, deies?
3: Tot el confinament de les 60.000 persones. Sí, sí, ens acaben de confirmar el centre de comandament, s'aixeca aquest confinament. Ahir al vespre ja van deixar tornar a la Vall d'Uixó uns 6.000 veïns que havien estat evacuats de 4 barris de la ciutat. 3 d'ells eren barris molt urbans i un altre era d'aquests barris que estan una mica a l'escaleta de la muntanya, no? Pujant a la muntanya els que tenien el bosc a prop, ja els van deixar tornar en casa. Encara hi ha unes 10.000 persones desallotjades que estan en poliesportius i altres pobles, però mica a mica hi va haver notícies positives. La d'ahir al vespre d'aquells ciutadans que podien tornar a casa després de tant de patiment, i ara avui al matí que s'aixequi el confinament. És cert que persisteix l'olor d'un fum intens, d'aquell que el notes tan espès quan respires, però ja no hi ha tanta boirina al cel com hi havia ahir, per exemple, del fum tan espès. N'hi ha una mica, però no tan profunda. Aquesta olor és molt penetrant, però no bufa el vent, que això és una gran notícia, perquè a més la trentena de mitjans aeris podran treballar, que ahir durant 6 hores al matí van haver d'estar aturats, que això va complicar una mica, però vaja, que les notícies al Vall d'Uixó, de moment, tot i que ens falta encara confirmació dels detalls de la nit, serien més bones, si més no.
0: Doncs aquestes notícies positives que ens arriben de la

0: Valldo, això d'aquest incendi, amb aquest aixecament del confinament. Pel que fa a les causes, coi, en sabem alguna cosa? Perquè s'havia plantejat la hipòtesi que fos provocat aquest incendi.
1: Sí, absolutament. Aquest incendi va començar just aquí a la Vall d'Uixó, on som ara, molt a prop del centre de comandament, a tocar de l'escola. Hi va haver un petit focus, es va poder aturar, però al cap d'una estona, un altre incendi, en una zona més boscosa, va aparèixer. Aquell no el van poder controlar, fer una mica de vent, i vaja, tothom creu que va ser provocat. El que passa és que, clar, ara s'està treballant en la investigació, els diferents cossos policials, i fins que no ho tingui del tot determinat no podran assegurar que està provocat. Però vaja, entrevistàvem a 3CatInfo el diputat del Consorci de Bombers de Castelló, que ja apuntava amb la prudència i amb el condicional que podria ser intencionat, perquè tot apunta que sigui així. Però vaja, ja sabem que les investigacions, com ha de ser, han de concloure, i veurem quina és la conclusió oficial al final d'aquestes investigacions.
0: Doncs qualsevol novetat, micros oberts, coi, amic, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara, bon dia.
0: La Colla Ballester, el suport tècnic del Xavi Espelt, enviada en aquest incendi de la Vall d'Uixó, amb les bones notícies que ens convenen, ens convenen bones notícies, que s'aixeca el confinament i que la cosa comença a pintar una miqueta millor. Anem a veure els altres grans incendis que tenim actius, perquè el panorama és especialment dur en aquests incendis de Madrid i Àvila. Allà hi tenim la Montse Poblet amb el suport tècnic del Xavi Luna. Montse, com estàs? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Allà els focs continuen cremant, però l'últim que se'ns ha dit és que no avancen tant de pressa. Protecció Civil parlava d'una situació més favorable a Àvila, però vaja, la complicació és dura encara,
2: Sí, però això, aquesta bona notícia, que aquesta nit ha anat bé, és el que ha piulat a primera hora el compte del 712. Els esforços dels efectius terrestres, uns 400, s'han centrat durant la nit al flanc nord, al riu Cofio, a tocar del pantà de Sant Juan, on, malgrat els esforços, ahir es va cremar un club nàutic i es van haver d'evacuar dos pobles més. Durant la nit han treballat amb maquinària pesada i amb foc tècnic, i pel que diuen ha anat bé, han aconseguit que el foc no arribés a Valldemaquèda. A primera hora de matí els mitjans aeris s'han enlairat, només sortir el sol, perquè, com deia el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el marge, abans no es compliquin les coses, és molt curt. Ara estem a uns 20 graus, però avui es pot arribar als 37.
3: La ola de calor és determinante y es un elemento a valorar sustancialmente. A partir de las 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
0: Doncs així està el panorama, segons deia el ministre. Montse, les coses comencen a pintar millor, però afrontant aquestes hores crucials que deies. De tota manera, hem de recordar que hi ha milers de persones, A diferència del que ens explicava ara mateix la colla des del País Valencià, aquí hi ha milers de persones que segueixen confinades o directament desplaçades.
2: Sí, la bona notícia és que ahir van poder tornar a casa els veïns de 9 pobles de Toledo, però milers de persones, més de 90.000, continuen dormint en poliesportius i en altres albergs. Ara bé, no tothom es pot estar tan dies en matalassos i en llits de campanya, i els que han optat per als hotels perquè tenen gent gran a càrrec o per altres motius, perquè no tenen ningú que els pugui acollir o perquè cuiden de persones vulnerables, estan pagant la nit cada cop més cara. En 3 dies els preus s'han duplicat en alguns establiments.
0: Per 3,
2: En 3 dies s'han duplicat.
0: En 3 dies s'han duplicat.
2: Sí.
0: En fi, aquestes coses no deixen mai de sorprendre'm i de decebre'm, en fi. Montse, moltíssimes gràcies. Qualsevol novetat, aquí estem.
2: Vinga, fins ara.
0: Fins ara, la Montse Poblet amb el suport tècnic del Xavi Luna, fent aquest incendis de Madrid i Àvila, aquestes 90.000 persones confinades o desplaçades per aquests incendis. En fi, un dels símptomes més clars de la gravetat d'aquesta situació és que és una de les primeres vegades que hi ha científics participant, no directament en l'extinció dels incendis, evidentment, però sí que hi ha científics participant en l'operació per apagar aquests focs. Sílvia Solanes, molt bon dia.
4: Sí, bon dia. S'ha activat el grup d'assessorament en desastres i emergències, format per experts del Consell Superior d'Investigacions Científiques. La idea és proporcionar informació sobre l'abans de les flames o les zones més perilloses. Uns 25 investigadors s'han mobilitzat als centres de control. Un grup analitza imatges per satèl·lit i un altre mira les dades de temperatura, humitat i vent proporcionades per drons.
0: I un altre símptoma de la gravetat d'aquesta situació és que avui el Consell de Ministres aprovarà avui la declaració de les àrees dels incendis com a zones greument afectades per emergències. Ja sabeu que la idea d'això és mirar d'agilitar ajudes, tot i que és com allò de la zona catastròfica. Moltes vegades quan parles amb els afectats diuen que és veritat que això ho fa que vagi més de pressa, però això no vol dir que vagi de pressa, és a dir, que a vegades aquests ajuts doncs són exasperadament lents, però vaja, avui el Consell de Ministres aprova això i això serà en ple enfrontament. Aquests dies havíem tingut una certa treva política, però hem vist un enfrontament en les últimes hores entre el Partit Socialista i el Partit Popular al voltant de la idea d'un pacte d'estat sobre el pacte climàtic. Anem ara a Madrid també. Tani Tàpia, com estàs? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Sí, la proposta de pacte d'estat té un any de vida, ja que Sánchez de la va llançar fa això, el setembre de l'any passat, i el PP ja va parlar en aquell moment de cortina de fum i insisteix ara que és per desviar l'atenció. El president espanyol els ataca pels seus pactes amb els negacionistes de Vox. Sentim Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso.
6: Esta sí es una prioridad nacional que nos atañe a todos y a todas.
7: Y quiero reiterar que no es momento de estar en dar soluciones de brocha gorda para eximirnos de cualquier responsabilidad.
5: Tot i la confrontació en aquest sentit, demà Marlaska reuneix totes les comunitats per plantejar conjuntament la lluita contra els incendis als territoris del PP. També seran avui, com deies, el Consell de Ministres fa aquesta passa per declarar les zones afectades per emergència i de protecció civil. També s'aprovarà, atenció, un paquet d'ajudes inèdit per als treballadors que d'una o altra manera s'han vist afectats pels focs i no han pogut anar a treballar. Les prestacions les assumirà íntegrament l'Estat.
0: Gràcies, Dani. És important aquest punt també dels treballadors perquè fa molts dies que els sindicats ho reclamaven. En qualsevol cas, tenim el panorama dels incendis, l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, amb aquestes bones notícies que ens deia la Colla Ballester, que s'aixequen el confinament i que la cosa comença a pintar una miqueta millor. Aquest incendi de Madrid i Àvila, que continua tenint 90.000 persones, ens deia la Montse Poblet, encara desallotjades o evacuades, i amb aquest panorama que ha millorat una mica durant la nit, però que continua sent francament complexa, però és que encara tenim França.
8: Et donc c'est ça qu'il faut consolider dans les prochaines heures et les prochains jours, avec sans doute demain qui sera plus compliqué qu'aujourd'hui.
0: Demà serà més complicat que avui, deia ahir el president francès Emmanuel Macron. Estem davant d'un foc que ens diuen que pot trigar tranquil·lament setmanes, si no mesos, en apagar-se del tot. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran, molt bon dia.
9: Bon dia, Freddy.
0: Com està això?
9: Doncs està com previst aquests darrers dies, és a dir, foc estabilitzat, 42.000 hectàrees afectades, però com deia el president Emmanuel Macron a la seva visita ahir dilluns, efectivament avui serà un dia clau perquè tornen a pujar les temperatures, el vent encara serà relativament fluix i demà encara les temperatures seran més altes i el vent es reforçarà. Per això serà tan important el dia d'avui per confirmar, consolidar aquest front al voltant de les flames encara actives avui en dia. Per exemple, s'han creat 103 quilòmetres de tallafocs al mig del bosc amb bulldozers que anaven tallant els arbres. Hem vist muntanyes de troncs acumulades que els agricultors, silvicultors, venien a recollir per intentar transformar i no perdre tota aquesta fusta, però en tot cas s'han creat 103 quilòmetres de tallafocs amb previsió d'aquests dies amb altes temperatures. També s'ha actualitzat aquest matí el balanç de bombers ferits, ha pujat el número a 93.
0: 93 bombers ferits. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran, gràcies, bon dia.
9: Bon dia.
0: Aquesta és la situació ara mateix de tots aquests incendis, el de la Vall d'Uixí, el de Madrid i Àvila, el de la Gironda, a França. Però és que per rematar tot aquest escenari, ahir vam tenir, doncs, déu-n'hi-do quin insult a Barcelona.
10: Sí, està lleno de xipes. Sí. Mira l'humo.
0: Avui torna a funcionar el metro com funciona sempre, funciona correctament, després que aquest incendi ahir, que haureu vist a les imatges, un incendi a la catenària de la línia 1 del suburbà de Barcelona, del metro, fes evacuar les estacions de Clot i Glòries. I això va fer que s'atenguessin més d'un centenar de persones, 115, afortunadament cap d'elles greu, Roger Santaló.
11: L'incident va passar abans de les 6 de la tarda, quan un revestiment del túnel va entrar en contacte amb la catenària i es va cremar. El foc va ser extingit ràpidament, però va omplir les andanes de fum i es va haver de tallar la circulació entre les parades d'Universitat i la Sagrera de la L1. Els més afectats van ser els passatgers del metro aturat entre el Clot i Glòries, que explicaven així la seva experiència a aquesta emissora.
12: Intentamos quedarnos adentro tirados en el suelo, procuramos mantener la calma, pero en sí los gritos que se escuchaban eran de terror.
13: La gent cada vegada més nerviosa, anava entrant al fum i que ens obrien les portes. I allà ha sigut una miqueta intuïció, perquè ja hi havia molt fum i que gairebé no hi veies, o sigui, ens ploraven els ulls.
11: Els usuaris van sortir dels vagons pel seu propi peu i cap d'ells va tenir afectacions de gravetat per l'incident. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Roger. Insistim, que la bona notícia també a aquesta hora és que, segons TMB, el servei funciona amb normalitat.

0: Ara mateix passen 2 minuts d'un quart de nou els incendis i les altes temperatures que, evidentment, continuen marcant la nostra atenció. Però avui també, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.
1: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
0: Això deia fa pràcticament 2 setmanes, poc després de conèixer la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. I aquesta nit hem tingut novetats al voltant de l'amnistia. Hem sabut que el Suprem l'ha aplicada a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de l'1 d'octubre en rebre l'amnistia, Joan Vilaplana.
2: L'exconsellera va ser un dels membres d'aquell govern liderat per Carles Puigdemont que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem i recollir l'acta de diputada del Parlament. Entre el 2022 i el 2024 també va ser consellera, en aquest cas d'Acció Exterior i Unió Europea, durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que, a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia de la Unió Europea, s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta d'encausats. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. Amb aquesta notícia, avui tenim reunió del govern de la Generalitat, l'última abans de les vacances, l'última abans de l'aturada pel mes d'agost, en plena polèmica pel desori dels resultats de l'informe PISA a Catalunya. Hi havia molta expectació per veure què explicava ahir la consellera Esther Niubó al Parlament. La titular d'Educació va insistir en atribuir-lo, aquest desgavell, a la coincidència de les proves PISA amb les altres proves de nivell que s'estaven fent i deia que potser això és el que va portar a la confusió. Recordem que l'OCDE, que és qui organitza les proves PISA, marca un màxim d'un 5% d'alumnes exempts, d'alumnes exclosos, i que Catalunya va ser un 23%. En qualsevol cas, la consellera reconeix que alguna cosa va fallar, que se'n van assabentar al març, que encara no saben exactament què és el que ha passat, que ho investigaran, i que a partir d'aquí hi haurà les responsabilitats que calguin. Maria Costa.
3: 4 mesos després, la investigació encara no ha determinat per què es van excloure de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall màxim que marca l'OCDE és del 5%. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de finals d'etapa. La consellera Niubó apunta en part als centres.
4: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també d'haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, 2 avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
3: Unes explicacions que no van convèncer els partits de l'oposició que li demanen la dimissió. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Així ho feien els partits de l'oposició.
5: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
6: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
7: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
8: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Eren els retrets d'Anna R, de Junts, de Jessica Albiach dels Comuns, d'Irene Aragonès d'Esquerra i també de Cristian Escribano del Partit Popular. També la comunitat educativa feia retrets a la consellera d'Educació. Avui hi parlarem d'aquí uns minuts per fer una valoració més calma de les explicacions de la consellera al Parlament, però al matí de Catalunya Ràdio parlàvem amb Francesc Padró, que va estar durant 10 anys a l'OCDE, que és qui organitza les proves PISA, i ell posava l'accent en els motius pels quals s'han exclòs tants alumnes a Catalunya de fer les proves PISA.
9: S'han exclòs aproximadament uns 600 alumnes, dels quals la immensa majoria corresponien no pas, com intuïtivament es podria pensar, a un problema de desconeixement de la llengua, sinó més aviat a un perfil difús de persones que tenen dificultats cognitives o conductuals. És a dir, pràcticament d'aquest 23%, si no vaig errat, el 80% correspon a alumnes que han estat tipificats com amb dificultats cognitives, conductuals, etc. No?
0: Insistim que aquí ens deia això el Francesc Padró, que va estar 10 anys a l'OCDE, i deia que és veritat que aquestes coses poden passar, però mai ho havia vist ell, mai, amb uns nivells com aquests.
9: En el pitjor dels escenaris d'aquests 13 països, si no recordo malament, la taxa més elevada d'exclusió va ser al voltant del 11%. Clar, en el cas de Catalunya, doblem enguany aquesta xifra, i això ha fet que hagin sonat totes les alarmes.
0: Aquests són els principals temes del matí. De seguida repassem el matí de Catalunya Ràdio, els bàsics del dia.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
12: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
11: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
10: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 23 minuts. Repassem, doncs, els bàsics del matí amb la Maria Fernández Noguera, la Sílvia Comet i la Mireia Isar. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Ho acabem de saber. Han detingut un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat.
14: Els Mossos van rebre un avís ahir cap a les 11 de la nit que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Quan hi van arribar, ja van trobar que la persona havia mort i que tenia signes evidents de violència. Molt a prop del lloc on van localitzar el cos de la víctima, els agents van detenir un home de 35 anys per la seva presumpta relació amb els fets. De resultes d'aquest incident, un altre home també va quedar ferit i va haver de ser traslladat a un centre sanitari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir-ne les causes.
0: És la notícia que hem sabut fa ben pocs minuts, aquesta detenció d'un home per la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat, a mesura que tinguem més detalls, per descomptat, que els anirem donant. Ara mateix falten, però, 6 minuts per arribar a 8:45, i destacam també que avui, ho dèiem abans, Pedro Sánchez fa balanç del curs polític quan falta un dia per la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera per parlar de finançament. Això, si no s'ajorna, perquè és el que han demanat les comunitats governades pel PP, però la novetat de les últimes hores és que les Canàries han trencat el front del no i s'afegeixen a Catalunya. Tornem a Madrid, Tani Tàpia, bon dia de nou.
15: Bon dia de nou. Sí, el nou model de finançament ha estat una arma del PP contra el govern de Sánchez, sobretot per com es va gestar amb un acord bilateral amb Esquerra. La Moncloa, però, no s'ha cansat de dir que és positiu, bo per tothom, perquè dona més recursos, 21.000 milions extras, i retalla diferències entre territoris, especialment els pitjors finançats. I Canàries, on governa el PP amb coalició canària, doncs ha tancat el bloc del no i demà votarà a favor del nou model. Fernando Clavijo és el seu president.
16: Si és bueno para Canàries i este acuerdo es bueno para Canàries, mejora la financiación, pues obviamente el gobierno de Canàries va estar a favor.
15: Demà es donava per fet que el model avança. La Moncloa necessita només d'un vot, ja el tenia amb el Catalunya, però ara sumarà el de Canàries. La prova de foc serà veure què passa quan el model arribi al Congrés, on no té assegurats els suports.
0: A l'espera d'aquesta prova de foc, com deia la Tània, en el seu viatge oficial al Vietnam aquesta mateixa nit, el president ha aplaudit el canvi del govern canari. Enviat especial, Albert Prat, bon dia.
17: Què tal, bon dia. Sí, Salvador Illa diu que el gest de les Canàries demostra que parlar i negociar serveix d'alguna cosa, i per això ha demanat a les comunitats governades pel PP que, si no tenen una alternativa per posar damunt la taula, com a mínim no bloquegin la reforma del finançament.
18: Nosaltres hem fet una proposta amb que ningú hi perdi, tothom hi guanya. Canàries se n'ha donat compte i s'hi ha sumat, no? I ens sembla que tot el que no sigui posar alternatives clares per quedar-se amb proposicions abstractes i ambigües de dir no volem un millor finançament per tothom sense dir com, quin i de quina manera, doncs és fer bugar que boms i són històries a la vora del foc.
17: De fet, a Illa tampoc li ha semblat realista la petició del PP de moure la reunió de demà amb el Ministeri d'Hisenda al setembre i ha demanat que la reforma autonòmica s'aprovi el més aviat possible. Des de Hanoi, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. Per cert, que avui s'havia d'aprovar en aquest Consell de Ministres que dèiem el decret de mesures sobre l'habitatge, però al final s'ha deixat pel setembre.
19: El govern de Sánchez es dona més temps per buscar suports. Junts ja va tombar el primer decret de l'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters ni altres mesures fiscals. La formació avisava d'un segon vot en contra si les coses no canviaven.
0: Ahir al matí de Catalunya Ràdio en parlàvem amb el portaveu dels Comuns, amb Gerardo Pisarello, que ens deia que ell estava com a mínim obert a parlar de possibles bonificacions a propietaris, per exemple, una mesura que demanen Junts o PNB, si es manté l'esperit d'aquesta llei.
20: La meva prioritat és que s'aturin els desnonaments de famílies vulnerables i que milions de joves, de gent treballadora, no es vegin forçats a marxar de casa seva. Si per fer això hem d'arribar a acords sobre mesures que en principi no són les nostres, però que són importants perquè aquesta mesura tiri endavant, jo m'ho plantejo obertament, ja li dic, o sigui, no tinc cap problema en fer-ho, si és una condició perquè milions de persones no perdin el seu habitatge.
0: Eren declaracions de Gerardo Pisarello al matí de Catalunya Ràdio, i quan falten 3 minuts per 8:45, una altra novetat del matí, el col·lectiu d'extrema dreta Hazte Oír reclama al germà de Pedro Sánchez que retorni els més de 340.000 euros que, segons diuen, va cobrar entre el 2017 i el 2025 mentre treballava la Diputació Diputació de Badajoz.
3: És la feina per la qual David Sánchez va anar a judici sota la sospita d'haver estat contractat irregularment.
0: Més detalls, Joan Vilaplana.
2: La sentència, que vam conèixer fa un parell de setmanes, condemnava David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació administrativa i el deixava absolt del de tràfic d'influències. Amb la causa, Ceuhir hi actuava com a acusació popular. Ara l'entitat ultradretana demana al Tribunal de Comptes que també li exigeixi el retorn de les nòmines cobrades durant els gairebé 8 anys que va exercir el càrrec de coordinador de les activitats dels conservatoris musicals provincials. Diuen que volen retornar a les arques públiques els diners abonats a Sánchez. El col·lectiu ultradretà també demana investigar i embargar preventivament a qui va crear, adjudicar i pagar la seva plaça a la Diputació de Badajoz.
0: Gràcies, Joan. I avui el judici del cas Kitchen quedarà vist per sentència.
14: Serà 4 mesos després que comencés la defensa de Luis Bárcenas. Farà el seu informe final. Els acusats poden triar acollir-se o no al seu dret a l'última paraula.
0: I també és notícia d'aquestes últimes hores. Les organitzacions agràries aturen les protestes ben bé durant 2 setmanes després que el conseller Òscar Ordeig hagi anunciat un pla de xoc immediat per controlar sobretot l'augment dels conills. Clara Chavarría.
1: Bon dia. El pla de xoc s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell. Durant una trobada amb diverses organitzacions agràries, el conseller Òscar Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
21: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, intentarem que els vehicles també puguin acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
1: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus i es proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec. Des de Montblanc, Clara Chavarría, Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra novetat del dia, l'alcalde de Barcelona interpel·la l'esquerra per endurir les penes.
19: Sobretot per tràfic de drogues i tinença d'armes de foc. Així ho ha dit en una entrevista a la CN.
22: L'esquerra ha d'entendre que la seguretat avui és una demanda que ens fan els sectors més vulnerables de la societat i que ens fan els barris més vulnerables de la nostra ciutat i que els hem d'atendre. I que la resposta a la seguretat, efectivament, des d'un punt de vista progressista, és prevenir.
19: Jaume Collboni també denuncia el que qualifica de banalització del consum de drogues i diu que si pogués tancaria totes les botigues canàbiques.
0: Ara mateix ja heu sentit els senyals horaris, hem arribat a 8:45. De seguida reprenem altres titulars que volem destacar, altres bàsics del dia, però de moment, cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí, Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
14: Bon dia, doncs hi ha retards destacables en 2 trens. D'una banda, el comboi de l'R11 que ha sortit a primera hora de Barcelona en direcció a Portbou va 1 hora i mitja tard, 1 hora i mitja per una incidència en el tren, i de l'altra, l'R15, el primer tren que ha sortit de Reus en direcció a Barcelona, també va 1 hora tard a causa també d'una incidència al tren a l'estació de Reus. Mentrestant, Adif adverteix que els trens que circulen entre Castelló i Tarragona pot ser que vagin tard perquè se circula per una sola via a causa d'una falta d'atenció a la catenària entre Ulldecona i Vinaròs. En aquests moments creuen que és per un nou robatori de cable de cobre. D'altra banda, el metro de Barcelona, TMB, informa que aquest matí ja s'ha reprès la normalitat després de l'incendi d'ahir a la línia 1.
0: Cop d'ull també a les carreteres amb l'equip viari i la Mariluz García. Mariluz, com estàs? Bon dia, què ens expliques?
23: Hola, bon dia. Doncs encara queden algunes cues a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, a Barberà del Vallès, direcció Tarragona, i també a Barberà, direcció Girona, la C58 a Badia del Vallès i de Montcada, l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la B23 entre Esplugues i la Diagonal, també d'entrada a Barcelona, la B20, la Pota Nord entre Santa Coloma i l'enllaç amb rondes, i a les mateixes rondes de Barcelona, la ronda a dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta.
10: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genué. Jofre, bon dia, què ens expliques tu?
24: Bon dia. Doncs mira que avui serà una jornada de sol arreu del país. Pràcticament costarà veure núvols. Potser aquesta tarda algun cap a l'àrea del Pineu. Hi ha hagut alguns núvols baixos, algunes boires matinals que s'han dissipat, i potser al vespre també poden aparèixer de baixos cap al camp de Tarragona. Però bé, són fenòmens anecdòtics amb una jornada assolellada, esplèndida en aquest sentit, i amb temperatures, això sí, que comencen a pujar. Avui hi ha valors de 38 a 39 a les zones més càlides de Ponent, de les Terres de l'Ebre, però en conjunt encara tindrem una calor bastant continguda. En tot cas, és a partir de demà i els propers dies que tornarem a tenir un escenari més de canícula, de ple estiu, amb temperatures força per sobre del que seria habitual, especialment a partir de dijous.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
24: Fins ara.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
10: Esclat. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:45 de nou, encara algun dels bàsics del dia. Abans dèiem que l'alcalde Collboni interpel·la l'esquerra per endurir les penes. Doncs qui sí demana endurir les penes és el canceller alemany Friedrich Merz, en aquest cas després de l'atropellament mortal de dissabte i després de saber que l'autor estava en llibertat, tot i tenir un historial de radicalització islamista. Berlín, Jordi Regàs.
5: Alemanya reformarà la llei del menor per evitar casos com el de l'atropellament de dissabte. Tot i que l'autor Abdul Balut tenia una condemna ferma de presó, continua al carrer perquè el jutge li havia donat l'opció d'esmenar-se. El govern aposta per la madura. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
6: La meva pregunta és, es podria haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
5: En casos similars, Merz ha proposat que es retiri la nacionalitat, una opció que només seria possible si l'autor dels fets en té dues. No era el cas d'Abdul Balut. Des de Berlín, Jordi Regàs pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a París han detingut un home de 31 anys que va atacar amb dos ganivets tres dones prop de Port de Clichy, al nord de la capital francesa.
7: Dues de les víctimes tenen ferides de gravetat i una està menys greu. Segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, confirmava que encara no l'han pogut identificar ni se saben els motius de l'atac. Sí que han dit que va fer declaracions incoherents.
0: I un parell de coses que avui trobem als diaris, per exemple, els Mossos estan investigant pintades xenòfobes a la mesquita de Vilanova del Camí.
14: Ho explica avui el diari El País. Es busquen dos homes que haurien escrit remigració, un terme propi de l'extrema dreta alemanya, i haurien posat restes de carn de porc a l'entrada del temple. La mesquita de Piera, també a la Noia, va ser atacada fa ara un any.
0: I l'esfondrament de la setmana passada a Vallbona provoca la mort de desenes de peixos a l'espai natural del rec Comtal.
19: El curs de l'aigua que proveïa d'aigua a Barcelona des de l'època romana es va haver de desviar perquè s'estava infiltrant a l'esvoranc. Molts dels peixos que hi vivien van morir al quedar-se sense aigua. L'Ajuntament de Barcelona, que els últims anys havia fet inversions per millorar aquest espai natural, demana responsabilitats a DIF. Per la seva banda, els Mossos descarten que s'hagi comès un delicte ambiental. El corrent d'aigua del rec ja ha estat restituït.
0: I, per cert, una de les imatges de les últimes hores a la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna.
7: Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la floració de l'espècie.
0: Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
8: Bon dia. Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
25: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més perquè el número de l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no?
8: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un parell de coses més. Una altra de les previsions destacades de l'agenda del dia. Donald Trump rep avui Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca. Serà la vuitena vegada que es vegin tots dos, però aquesta vegada l'enquistament de la guerra a l'Orient Mitjà estarà al centre de la reunió.
14: La reunió es preveu tensa després que el conflicte fes aflorar les divergències d'objectius entre els dos mandataris. A més, les futures eleccions previstes per la tardor, a les quals s'enfrontaran tant Netanyahu com Trump, aquesta tardor també marcaran l'agenda de la reunió. Les enquestes no els són favorables i tots dos mandataris intentaran minimitzar els efectes electorals de la guerra.
0: I de seguida abordem la informació esportiva, però abans parlem de la Mercè.

0: Perquè la Maria Jaume, aquí estem sentint, a banda de la pegatina, dels Amics de les Arts, dels Catarres, les Al·lèsiques, el Pol i la Svetlana, protagonitzaran la part musical de la Mercè, que serà, evidentment, com sempre, al setembre, del 23 al 27, Marta Vives.
1: Espais com el Teatre Grec, la seu del districte de Nou Barris, la platja del Bogatell, la Fabra i Coats o l'Avinguda de Maria Cristina. De tota la programació, a més, hi haurà 5 produccions pròpies, com ha avançat Gisela Saiz, comissària de Mercè Música.
2: La Barcelona Flamenca, amb direcció musical de Chicuelo. El projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz, un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert de Vaneres. I per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
1: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai destacat. Marta Vives, pel matí, de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta. Anem als esports, va.

0: amb el Pau Dax. Què tal, Pau? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça recupera jugadors del primer equip a Anglaterra.
1: Fermín, Araujo i Bernal van fer tot l'entrenament ahir. Fermín, la principal novetat, torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu dret que el va deixar sense Mundial. Araujo deixa enrere una lesió a l'adductor durant la Copa del Món i Bernal reapareix després de no jugar divendres contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge recuperant-se de molèsties al pubis. A l'estaix blaugrana hi ha per ara 17 jugadors del filial i el juvenil i 13 del primer equip, entre ells Frenkie de Jong, que en plena recuperació conservadora de la seva lesió de llarga durada al genoll dret, i Marc-André Ter Stegen, pendent de sortir cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. I encara en clau Barça, el Tot Costa de Catalunya Ràdio ha explicat que l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El Madrid i altres equips també volen el jugador del Manchester City.

0: Vinga, parlem de l'Espanyol, Pau.
1: Que comença avui la seva estada a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Demà contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Un dels últims fitxatges blanc i blaus, Gabriel Muscardo, migcampista brasiler que ha arribat cedit pel Paris Saint-Germain, va parlar ahir al tot costa del rodatge de l'equip.
2: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
1: I Cristian Stuani renova amb el Girona per una temporada més i n'acabarà jugant 10 com a gironí. L'uruguaià té entre cella i cella tornar a primera.
3: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad es que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
0: I quan falten 4 minuts per 3 quarts, acabem amb un fitxatge del Barça de bàsquet.
1: El Barça de Šekulić va anunciar ahir Tosan Ewaomo, un aler pivot que arriba per reforçar el joc interior després de la sortida de Tornike Shengelia al Dubai de Xavi Pascual. Ewaomo és anglès, d'ascendència nigeriana, té 25 anys i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Ai, sangria, sangria.

0: una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
1: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis
3: Ponés. Si vols ser la compra bé,
4: el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 46 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 10 d'agost.
5: Quina calor. Vens a l'aigua?
6: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
5: Ja, això passa.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Rere què deia la I, però...
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
9: I pujo al metro de nit...
11: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
14: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Quan va sortir em va dir a cau d'orella: ets un... de te mare. El director va dir: tornem a repetir.
13: Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
15: Jo encara tinc les de l'any passat.
13: Però premiades?
15: No, sense premiar.
13: Collons, doncs llença-les, hòstia.
15: Jo en tant, cada 15 dies agafo i repasso. I dic, sí, no m'ha tocat. Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa.
16: I encara no estic segur. Jo crec que m'ha tocat.
12: I la Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
17: Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
18: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
17: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.

0: Actiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Doncs avui a l'Àgora tenim Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas. Avui no hem parlat de cal·ligrafia, Freddy, però
2: sí que... Anava a dir, de què hem parlat fins ara, sí.
1: Però tot té a veure amb l'educació, de les proves PISA i dels càrrecs que tenen els consellers i la gent del govern i aquestes coses.
2: És que hi va haver-hi un debat molt sorprenent sobre la importància de la cal·ligrafia abans de començar l'Àgora, que vaig dir, aquesta sí que no me l'esperava. Parlar de la importància de cal·ligrafia, de que és millor escriure a mà que no pas escriure amb un ordinador per estudiar, aquestes... però ja mires així, Vicent.
3: No, perquè... No. Hi ha coses que i temes, per dir-ho així, que de vegades em sorprenen per la candidesa. Però és veritat que hi ha gent que diu que la mà està més a prop del cor i, per tant, que com si el teclat no fora també de les mans, que també estan a prop del cor.
2: Yeah.
3: I és una cosa que he sentit com una teoria científica i tal, i la gent dient... Jo sóc partidari de que la gent faci lletra lligada i totes aquestes coses, no? Però quan em diuen que hi ha una línia directa entre el cor i els dits i no sé què, dic, bueno, doncs entre els cors i els dits el bolígraf i entre els cors i els dits i el teclat.
2: Yeah.
3: I no li acaba de veure jo la gràcia, però sé que existeix.
2: La teoria, no?
3: Sí.
2: Un minut passa ara mateix de 8:45. Aviam, volem parlar de les explicacions que la consellera d'Educació va donar ahir al Parlament sobre el desori de les proves PISA. Ella va comparèixer per dir, bàsicament, el que ja s'havia apuntat, que molt probablement la causa que s'exclogués a un percentatge molt superior al que marca l'OCDE d'alumnes de fer les proves es podia deure a la coincidència amb unes altres proves de nivell.
4: Que els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, amb molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, la de PISA i les proves final d'etapa de quart de l'ESO, que recordin, com deia abans, que eren censals el curs passat i les va fer tot l'alumnat.
2: La Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC. Senyora Segura, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
2: Vostè estava al Parlament, fins i tot, escoltant aquestes explicacions. N'hi ha prou?
5: No, perquè, bueno, primer, aquí ningú ha donat credibilitat a que això sigui una errada tècnica, no? Que 51 centres alhora s'equivoquin no és una errada tècnica. Això és una mala decisió des de no? De qui havia de donar les instruccions, de qui havia de supervisar i de qui havia de controlar que això fos correcte. Per tant, aquí hi ha hagut decisions polítiques al darrere. Bueno, decisions, diguéssim, des de dalt, més aviat, que van errar el procediment. Perquè que s'equivoqui un centre i confongui les instruccions, o dos centres, ja seria molta casualitat, d'agafar les instruccions de l'altra prova i aplicar-les en aquesta, dius, val, però 51 centres a la vegada, això no s'ho creu ningú. Per tant, aquí està molt clar que el que va fallar és, diguéssim, el procediment. El procediment, la supervisió, i això, per tant, no és una errada tècnica.
2: Però quan diu decisions de dalt, què vol dir?
5: No, doncs qui, les persones que del Departament d'Educació encarregades de dur a terme tot el que té a veure amb les proves PISA. I ja està. I aquí després, a més, s'han pres una sèrie de decisions polítiques que ha estat, pues, en el moment que es va donar a conèixer, no fer-ho saber. No? Hem estat 4 mesos de silenci absolut en els quals hi ha hagut una aparent normalitat i després, a més, tota una campanya mediàtica i propagandística per part del Departament d'Educació que ha donat a conèixer unes recomanacions a la pròpia OCDE quan ja se sabia que les proves que els resultats de les proves que venen d'aquesta pròpia organització eren erronis. Llavors aquí està molt clar que aquí tot no és una errada tècnica, no és una decisió tècnica. que aquí hi ha hagut decisions polítiques al darrere.
2: Anava a preguntar-li això, per tant, això, vostè ho heu deliberat, eh? Ho dic perquè és una de les explicacions que ahir, per exemple, deia l'oposició al Parlament. Deia, evidentment, Catalunya, els últims resultats de les proves PISA no ha estat bo, i hi havia la sospita de dir, doncs, escolta, parquem els alumnes que trauran un pitjor resultat i així ens garantim que aquestes proves surtin millor. Vostè creu que això és el que va passar?
5: Nosaltres no som tan agosarats de dir que segurament això en el seu moment, no, es van donar unes instruccions deliberadament diguéssim, per intentar doncs, amagar, no, que tenim aquest alumnat. No volem acusar tan directament en aquest sentit, però sí que el que es va fer deliberadament és amagar aquesta incidència en el mes de març. En el mes de març, que estava en un context complex en el que, doncs, bueno, ja ho sabeu, estàvem en plenes negociacions per arribar a un acord. Es va produir aquell acord del mes de març amb comissions UGT, diguéssim, la comunitat, bueno, el personal educatiu estàvem, pues, en un procés, en un context de mobilització, i aquí va arribar aquesta notícia i van decidir no fer-la pública. Per què? Doncs per evitar, pues, el debat social, per posar més llenya a foc encara del que ja hi havia. Que no, vaja, hagués estat un apunt més, però la mobilització va continuar igual, perquè ja sabeu que hem estat com hem estat la resta del curs. Però està molt clar que sí que hi va haver una decisió deliberada i absolutament... amb una clara voluntat que era no generar el debat, no? Perquè evidentment s'ha exposat en entredit, com ja està passant ara, pues una mica, diguéssim, doncs, el funcionament d'aquesta conselleria que va d'una errada, o sigui, que el cúmul d'errades és molt gran, la veritat. Les adjudicacions d'estiu de l'any passat, pagament dels augments salarials també, contenen múltiples errades que els ha obligat a revisar totes les nòmines de nou. Bueno, hi ha tota una sèrie de propòsits que estan passant, que és que la veritat és que són inacceptables, i aquest és un més de tots ells. Si en el seu moment deliberadament es va decidir donar una instrucció que augmentés el nombre d'alumnat, diguéssim, no, l'alumnat que queda fora de les proves perquè té unes circumstàncies especials, home, això ja seria l'escàndol major. Això seria ja l'escàndol, si això es confirma, això seria un escàndol monumental.
2: Ara que parlava de justament de les mobilitzacions i de les protestes del sector de l'ensenyament, com estan les converses amb el govern per intentar començar el curs sense vaga?
5: Doncs bé, vam fer una reunió la segona setmana de juliol, si no m'erro, amb la consellera, i des d'aleshores no hem tingut cap més contacte, quan nosaltres crec que li vam deixar bastant clar que era necessari reobrir les negociacions per intentar evitar, pues, un nou curs de mobilització, com ja s'apunta, però sembla que la consellera ha decidit que ja no vol tenir contacte amb la part social, per tant, amb les persones treballadores, i adreçar-se directament, pues, altres entitats o altres organitzacions, malgrat tampoc tenim constància de que hi hagin hagut reunions amb ningú més. I bé, després, a més ara d'aquest desastre de PISA, que també posa molt en evidència, doncs, el funcionament d'aquesta conselleria, pues, evidentment això ens aboca a un inici de curs amb una vaga ja convocada el dia 8 de setembre. A més, és que jo el que vull llançar és un missatge molt clar. No entenem per què, per nosaltres és inacceptable que s'hagin d'invertir 1,5 milió d'euros en preguntar a la OCDE, que és una organització per la cooperació i el desenvolupament econòmics. Aquesta E és d'econòmics, no d'educació, per tant, és una organització que no té res a veure amb l'educació. Per què se li ha de demanar a aquesta organització què és, no? Què és el que necessitem al nostre país per millorar l'educació d'aquest país, quan jo crec que tota la mobilització que hem tingut aquest curs i tota la crida que hem fet des de la comunitat educativa deixa molt clar que, quines són les solucions per la millora de l'educació de Catalunya. Per tant, està clar que nosaltres, primer, menys propaganda, i el que ha de fer és posar sobre la taula més solucions.
2: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
5: Molt bon dia a vosaltres, gràcies.
2: Després d'aquesta compareixença, d'aquestes explicacions de la consellera d'ahir al Parlament, Marc, com les vas veure?
6: Jo crec que per mi no aclarit gaire res, no? Com es va veure, tampoc ha convençut a ningú, ni els sindicats, ho acabem de veure amb la portaveu de l'USTEC, la Yolanda Segura, ni tampoc el gruix de l'oposició. Per mi, aquí hi ha com dos elements. Un, per mi, segurament el més greu, són aquests 4 mesos de silenci, des que es detecta l'error fins que transcendeix i es comunica, i després hi ha la qüestió de que l'error en si, jo crec que en certa manera pot mostrar un cert desgavell que colpeja la línia de flotació d'una de les principals banderes del govern d'Illa, que teòricament era la gestió, i evidentment desgasta molt un departament i una conselleria, l'Esther Niubó, que estava especialment tocada arran del conflicte amb els docents, i que això encara greuja més la seva situació, i jo no sé si a nivell polític és gaire sostenible que pugui continuar gaire temps al càrrec.
2: Anna, com ho has vist?
7: Home, a mi això em recorda aquella sèrie Si Ministre, us en recordeu, que bueno, que el ministre, diguem-ne, era l'últim que se n'assabentava dels problemes. Jo evidentment no sé, no hi era, no sé què ha passat, però em costa molt de creure que els equips del PSC gestionin tan malament. Vull dir, això sona com una mena de, no diré autosabotatge, no? Però que potser pues, tu arribes allà, vull dir, això passa, quan un partit nou arriba en un departament, pues, es pot trobar que els d'abans doncs, li facin el tour, li ensenyin el piset, i pot passar que no li ensenyin ni com va la fotocopiadora. Jo això ho he vist, i ho he viscut una vegada en directe. Llavors, home, jo crec, intueixo, i ja et dic, és merament especulatiu, ho fareixo al lector, les meves suposicions, les meves certeses, que tot aquest desgavell de les proves PISA ve heretat dels equips anteriors, una miqueta nyi-nyi-nyi, i no oblidem que la mateixa vaga de docents té un component polític, vull dir, els docents tenen tota la raó, la vaga que fan, totes les seves reivindicacions, jo les subscric. Ara, em sorprèn que no se'n revenxinessin abans, o sigui, sembla que senten més, suen més la samarreta reivindicativa quan manen segons qui, que quan manen un dels seus que els deixen pas de tot. Ara, el que sí estic totalment d'acord, Marc, és que la decisió de no florar aquest problema en plena negociació al març, si deixar-ho per ara, deixar-ho pel juliol, això sí que és una decisió política, que és una decisió política exclusivament atribuïble doncs, a la consellera o a l'equip de govern actual, i que, home, que no inspira gaire confiança. Vull dir que se'ls ha vist molt el llautó de, amb més o menys sentiment de culpa o d'autocrítica, d'intentar passar la maroma de l'estiu, i clar, és un tema molt gros per passar la maroma de l'estiu, i entenc que l'oposició hi suqui.
2: Ara passo amb el Pere i amb el Vicent. Però abans, Jordi Satorra, que és el president d'ACSIA, de l'Associació de Directius de Centres Públics. Senyor Satorra, bon dia de nou.
8: Hola, molt bon dia.
2: Parlàvem amb vostè justament ahir abans d'aquestes explicacions de la consellera i dèiem, aviam si ens explica exactament què ha passat. Ho sabem ja, què ha passat?
8: No, continua havent algunes incògnites importants sobre com es gestionava la responsabilitat dels que són els dirigents per saber com havien de portar a terme unes proves que ja havíem fet moltes altres vegades. Per tant, bueno, tenim algunes incògnites, tenim algunes propostes i tenim algunes coses que són també en positiu. Això és com tot.
2: Les positives quines són? Per començar per algun lloc.
8: Les positives, entre cometes, serien una que es crea una comissió de seguiment de com se gestionen aquestes proves. És bo, però també a la vegada és la prova de que abans no hi havia control suficient, com a mínim en aquesta última etapa. Aquesta, entenem que si hi ha una comissió, nosaltres pensem que hi ha el que hem vist, doncs hi ha dos representants de la inspecció, dos del departament i dos de l'agència. Doncs és bo que així, que nosaltres pensem que les direccions també hi podríem ser, perquè pensem que podem aportar coses que són interessants. Després també es va anunciar que probablement, pel que fa als filtratges, com que el departament ja té totes les dades a Esfera, els filtratges que puguin fer directament, sense haver de passar per cap altre organisme, per tant, és bo que tinguem això, però també tenim alguns dubtes, no? Per exemple, coses que crec que potser no s'haurien de repetir. Barrejar en el mateix moment proves diagnòstiques internes i proves PISA en el mateix moment que es fa tot, potser no és un bon criteri pedagògic, fins i tot els alumnes estan obligats llavors a fer dues proves molt semblants en molts pocs dies, i això doncs crec que no és bo. L'altra cosa és que se continuen, doncs no sabem qui és el responsable, qui donava les instruccions, i veladament, tot i que se'ns diu que les direccions no són responsables del control posterior, es diu que, bueno, continuem pensant que 51 direccions s'han equivocat a la vegada, i les direccions no s'equivoquen a la vegada. Ens podem equivocar tots, això segur, però no a la vegada. El que passa, nosaltres pensem que la hipòtesi que nosaltres creiem que és més ferma és que les instruccions que es van donar no van ser ajustades, no van ser correctes. La reunió que va haver el març de Via Augusta no es van donar aquestes concrecions. I l'altra cosa que ens preocupa tots una mica és que, clar, si no, evidentment no hi ha un 23% d'alumnes que són susceptibles de ser exclosos d'unes proves d'aquestes característiques, però probablement tampoc no estem al 5%. I això vol dir que la complexitat que estem gestionant, els professors, les direccions i aquest malestar, cal veure, perquè si estem parlant, per exemple, d'un 9%, gairebé és el doble. Mm. I això vol dir que necessitaríem uns recursos ajustats per gestionar una complexitat a l'alça que tenim per unes circumstàncies, que som un país d'acollida, som un país que estem rebent moltíssima gent, i que la llengua catalana, que és la llengua vehicular del sistema educatiu, no té un entorn que afavoreixi que els alumnes tinguin aquestes altres inputs culturals que els hi faci avançar, i llavors probablement tenim més dificultats que en altres territoris.
2: En tot cas, ahir, una de les qüestions que vostè ens comentava abans a la compareixença de la consellera és que tenia una mica la sensació que els havien deixat els peus dels cavalls, d'alguna manera. Ahir és veritat que la consellera va insistir-hi, que no és responsabilitat seva, que no és responsabilitat dels directors dels centres.
8: Sí, però no és la responsabilitat, però sí que quan es parla de la confusió, els centres s'han confós, venen a dir, la hipòtesi. L'altra hipòtesi és que les instruccions que van rebre els centres no eren correctes. I aquesta és la diferència. Evidentment, després nosaltres no som els responsables de validar aquestes dades perquè no ens pertoquen, perquè, torno a dir, l'organisme que s'ha creat hi ha, doncs, la inspecció, el departament i l'agència. Per tant, nosaltres és lògic que no ho siguem. Tot i que, torno a dir, crec que hi haurien de ser, perquè nosaltres sempre portem una visió pràctica de dificultats, de problemes, que crec que és bo que es tingui en compte, que no sigui sempre posterior, no? Que anem a remolc de les circumstàncies. Això en caràcter general, ja.
2: Clar, és que aquí aquesta història, després sentint ahir la consellera, o per exemple, ara ho comentàvem amb la Yolanda Segura d'Ustec, eh? És a dir, hi havia partits polítics que deien al govern, escolta, vostè, com que l'última prova PISA no va anar bé, vostès el que han volgut és excloure... Disculpi, els alumnes que podien donar pitjors resultats, però d'alguna manera maquillar-los. Ara la Yolanda Segura ens deia, home, no creiem que això hagi arribat fins a aquests nivells, que ha sigut, doncs, aquest error tècnic, diguem-ne. Aquest error tècnic costa una mica de creure on comença i on acaba, no?, com a mínim, és a dir, no queda massa clar.
8: Bé, en principi, doncs, és això. Quines són les instruccions? Caldria... A veure, si portem 4 mesos d'investigació, suposo que un divulte sortirà, no? Sí. Però, evidentment, si hi ha una reunió de Via Augusta i s'explica a la seu del Departament d'Educació i s'explica als directors com ho han de fer, si hi ha una presentació, si hi ha les persones que fan la presentació, vaja, aquestes persones i aquests documents que s'entreguen són els que determinen quines són les característiques.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 4, bon dia. Turisme Seu estrena l'assistent virtual La Urgell, que ofereix informació de la ciutat les 24 hores del dia. La nova eina digital pionera al Pirineu s'adreça tant als visitants com a la població local i pot respondre preguntes sobre patrimoni, rutes de senderisme i BTT, gastronomia, allotjament, restauració, agenda cultural, esdeveniments i serveis. Un incendi ha afectat una superfície agrícola a Castellciutat, tot i que el foc va generar una columna de fum, els bombers el van controlar ràpidament. El risc d'incendis es manté elevat a tot l'Alt Urgell i pot augmentar aquesta setmana per una nova onada de calor que ja ha arribat. Les entitats municipals descentralitzades demanen una actualització del seu marc jurídic. L'associació que les agrupa ha lamentat que segueixen sent una de les realitats més desconegudes de l'administració catalana i per això reclama més reconeixement. De les 65 MD catalanes, una quarantena són al Pirineu i Aran i d'aquestes 10 corresponen a l'Alt d'Urgell. Junts reclama que l'Alt Pirineu sigui inclòs en els punts liles mòbils de la Generalitat. Jordi Fabré ha exposat que la regió pirinenca és l'única on no hi ha previstes accions d'aquest nou mitjà del Departament d'Igualtat. A la bateria de preguntes també han demanat explicacions sobre el cessament del fins ara delegat territorial d'aquesta conselleria, Francesc Gualdó. Una fotografia inèdita permet conèixer des de fa poc temps el desaparegut retaule barroc del Roser de l'església de Santa Maria d'Organyà. La imatge fou presa el 17 de juliol de 1923 i no ha estat a l'abast del gran públic fins fa 3 anys. La troballana de carrer de la documentalista i activista cultural Montserrat Riu. Puigcerdà acollirà finalment el Cerdanya Film Festival després d'haver arribat a un acord amb l'Ajuntament. El certamen audiovisual s'amplia a tot l'agost i oferirà 250 projeccions tant a la capital cerdana com a Prullans, a Montaller, Martinet, Alp i Bolvir.

0: I els esports, Alp ha proclamat els campions de la Supercopa Catalana de Skateboard. Roman Lichinski i Marina López han guanyat en sèniors, mentre que en U16 els títols han estat per Jesús Eduard Fergia i Ona Torrents. La competició va treure força aficionats al skatepark de la població sardana. I el temps, com dèiem, ja arriba una nova onada de calor. Avui la màxima pot tornar a pujar fins als 34 graus a la Seu, sense previsió de pluja. El mateix per demà, en què de fet pujarà una mica més la temperatura i pot arribar fins als 37 graus a la Seu o 40 a Tremp.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: Turisme Seu estrena la Urgell. És un assistent virtual que permet als visitants oferir informació de la ciutat i de la comarca d'Alt Urgell les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. El nou mitjà l'han presentat la regidora de Turisme de l'Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, i la directora de Turisme Seu, Carme Galindo. L'eina neix amb l'objectiu de millorar l'experiència dels visitants, reforçar el servei que presta l'oficina de turisme i continuar posicionant la Seu com a destinació innovadora i capdavantera al Pirineu, aplicant noves tecnologies. Gemma Tó explica que la Urgell s'ha creat fruit de la necessitat de poder donar resposta tant als turistes com a la mateixa població local en moments en què l'oficina de turisme està tancada i sobre ella que es tracta d'una eina de caire molt local perquè ha estat desenvolupada per una empresa de l'Alt Urgell i s'aposta de passar d'així pel talent local.
2: Sora creada especialment per Turisme Seu. Què vol dir això? Que l'assessora només donarà informació totalment verídica d'allò que nosaltres li haguem donat. Si no ho sap, doncs dirà que no ho sap, que s'adreci a Turisme Seu o a l'ens que pertoqui. L'assessora virtual neix fruit de la necessitat. Hem vist que

0: Faltava potser aquesta eina que fora de quan està l'oficina de turisme està tancada, poder donar tant al turista com al ciutadà informació que requereixi.
1: El nom de la patrona de la ciutat s'ha tret en homenatge també a la geganta nova de la Seu, que fa parella amb l'Ot i que els darrers anys ha esdevingut un dels principals símbols de la ciutat. D'aquesta manera també es vol reivindicar el patrimoni cultural local.
0: La nostra geganta, com a ciutat gegantera que som, jo crec que és l'ambaixadora perfecta per donar informació sobre la nostra ciutat i que també, si veieu, va vestida de Vallcerdà. L'hem vestit així per què? Doncs perquè també és una part d'això, la imatge, ja sabem que és informació. A part de ciutat gegantera, som una ciutat on tenim el Vallcerdà, que ja sabem que està declarat element festiu patrimonial d'interès nacional. Som una imatge, ja tenim dues informacions com a ciutat.
1: L'Eina està preparada per respondre preguntes sobre patrimoni, rutes de senderisme i BTT, gastronomia, allotjaments, restauració, agenda cultural, esdeveniments i serveis de la ciutat. De Carme Galindo ha explicat, en tot cas, que no es tracta d'una eina de ChatGPT ni ve a substituir la feina que fan els tècnics locals de turisme.
2: El més important d'aquest assessor virtual és que no es tracta d'un ChatGPT. I també us ha comentat que jo us explicaria que era això, doncs bàsicament és, nosaltres hem nodrit aquesta eina perquè no se li pugui preguntar qualsevol cosa, perquè no se'n vagi de mare. Nosaltres li hem facilitat la informació i el que nosaltres volem és ajudar i facilitar-li al turista, a la persona que ve i també al ciutadà, de la informació que nosaltres volem que tingui i que volem posar-li al seu abast. És a dir, un turista, abans de vindre a la ciutat, què vol saber? Doncs amb quin hotel es pot allotjar, quin restaurant pot trobar, quina activitat vol fer. Bàsicament, la informació que donarà aquest assessor virtual, aquesta assessora virtual en aquest cas, que és la nostra Ugell, doncs tindrà aquesta informació.
1: La nova plataforma s'ha pensat per donar servei als turistes, però també a la població local.
2: I és una eina que anem nodrint a poc a poc i que anirà donant també informació molt important de cara al turista i també de cara al ciutadà. Li anem nodrint també informació de l'agenda cultural. També se li pot preguntar, el que us comentava la Gemma, informació sobre grans esdeveniments tipus Fira de Sant Armengol, Festa Major de la Seu, el Mont Màgic de les Muntanyes, és a dir, tant un turista quan arriba a la ciutat com el ciutadà de la Seu, si vol saber quins concerts hi haurà el dissabte de la Festa Major, se li pot preguntar a la nostra Urgell.
1: L'Urgell també estarà disponible a la pàgina web de Turisme Seu, des d'on s'hi pot accedir igualment les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. A la presentació, el creador de la plataforma, Juanjo Jarauta, de l'estudi Urgellenc Snow, ha fet una demostració del funcionament de la sessió virtual, tot responent preguntes habituals que fan els visitants, com ara on allotjar-se, on menjar o quines activitats es pot fer en la seva estada a la ciutat. Els bombers de la Generalitat han controlat aquest dilluns a la tarda un incendi que ha cremat una petita superfície agrícola i de rostolls al terme municipal de la Seu, concretament a prop del nucli de Castellciutat. Segons ha informat la Direcció General d'Emergències, l'avís del sinistre es va rebre ahir poc abans de les 2 de la tarda. Per causes que ara s'investiguen, s'ha iniciat un foc en una zona disseminada, tocada un camí. Les flames van escampar ràpidament per la vegetació, que aquests dies està molt seca per la forta calor i els baixos nivells d'humitat d'aquest mes de juliol. Al lloc s'hi van desplaçar 6 dotacions terrestres de bombers, tot i que l'incident va generar preocupació a la Seu perquè la columna de fum era visible des del nucli urbà. Es va poder controlar el perímetre ràpidament, tot encerclant-lo amb una línia d'aigua. Després d'algunes d'aquestes dotacions es van quedar a la zona cremada per rematar-hi punts calents i evitar que el foc revifés. El Departament d'Agricultura ha informat ahir mateix que el risc d'incendis es manté elevat de nivell 3 sobre 5 a pràcticament tot l'Alt Urgell. Estan en aquest grau de perill 18 dels 19 municipis de la comarca, incloent la Seu i tot el seu entorn. El terme més meridional, Bassella, es troba en risc molt alt de nivell 4, el mateix que tenen a tot el sud del Solsonès, a bona part del Pallars Jussà, incloent el municipi de Tremp, i a quasi tota la Noguera. A més de l'Alt Urgell, també hi ha risc elevat al nord del Solsonès i del Pallars Jussà, i al sud del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i el Berguedà. En canvi, al nord d'aquestes tres comarques i a la Cerdanya, el risc es manté moderat gràcies a les pluges que han rebut els darrers dies. De fet, aquestes precipitacions han fet que fins i tot s'hagi recuperat el nivell de perill baix, 1 sobre 5, a la Vall d'Aran i el Ripollès. I el govern manté la crida extrema a la prudència al medi natural perquè aquest començament de setmana ve marcat per una nova onada de calor, la quarta ja d'aquest estiu. Mentre que diumenge la seu no es va arribar ni als 30 graus i la mínima va ser de 12, aquest dimarts la màxima pot tornar a enfilar-se fins als 34 i demà es preveu que arribi als 37, tant a la capital urgellenca com en ciutats com Sort, el Pont de Suert o Berga. La mateixa predicció del Servei Meteorològic apunta que aquest dimecres es pot assolir els 40 graus més al sud, en poblacions com Oliana, Tremp o Solsona, mentre que Puigcerdà, que és ja a 1.200 metres d'altitud, s'arribarà fins als 33 graus. D'altra banda, pel que fa a l'incendi que ha afectat el cap de setmana passat el terme Pallarès de Ferrera, els bombers han informat que encara no està extingit, tot i que des de dissabte es manté estabilitzat, i és que es continua revisant el perímetre per evitar que hi hagi revifalles. Les darreres hores ja s'han seguit treballant 5 dotacions terrestres i un mitjà aeri, mentre que dissabte va arribar a estar-hi operatius fins a 15 vehicles de terra i 4 d'aeris. Aquest foc es va iniciar divendres a la tarda a la serra de Roques Codolles i es va donar per estabilitzar poc abans de la mitjanit. Tot i això, dissabte es va mantenir la vigilància pel risc que el vent tornés a revifar les flames. En total, el sinistre ha afectat a prop de 40 hectàrees de bosc que formen part de la vall de Santa Magdalena i del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Un quart de 10, els representants de les 65 entitats municipals descentralitzades de Catalunya han estat rebuts aquest dilluns pel president del Parlament, Josep Rull, en una audiència institucional que marca una de les trobades més significatives celebrades fins ara per aquests ens locals, que són molt presents a l'Alt Urgell, al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran. De fet, la gran majoria són a la regió pirinenca. Un dels punts principals que s'ha tractat en aquesta reunió és la petició d'impulsar una llei específica que actualitzi el marc jurídic d'aquests governs locals i en reforci el reconeixement institucional. Actualment, les 65 EMD sumen poc més de 30.000 habitants, però gestionen una important superfície del país i exerceixen funcions pràctiques de govern local, en coordinació amb els respectius ajuntaments. Tot i això, lamenten que segueixen sent una de les realitats institucionals més desconegudes de l'administració catalana. La trobada arriba en un moment clau per la CMD, l'agrupació que les uneix fa anys que treballa en una proposta de llei específica que permeti actualitzar un marc normatiu que ja no respon indicant a la realitat actual. La EMD considera que aquesta futura llei hauria de definir amb més claredat el règim competencial, el sistema de finançament i el paper institucional que tenen. Actualment, les CMD són ens locals reconeguts per la legislació catalana amb personalitat jurídica pròpia, patrimoni, pressupost, NIF i competències pròpies, però encara avui són poc conegudes en determinats àmbits administratius, no sempre són identificades com a governs locals. Segons el president de l'agrupació, Juanjo Cortés, les CMD són governs locals de ple dret i simplement demanen que el marc jurídic i les administracions superiors se'l reconeguin plenament. La EMD, constituïda l'any 1993, actua com a interlocutor davant les diferents administracions. Molts dels seus membres són petits nuclis de població, en alguns casos de només 20 habitants, però també s'inclou entitats com Vall d'Oreix, un nucli del municipi de Sant Cugat del Vallès que té més de 9.000 habitants i, per tant, una dimensió més gran que molts municipis catalans. De les 65 EMDs existents a Catalunya, 10 són al Urgell. Qui en té més és el municipi de les Valls de Valira, amb 7 en total. Són Arcavell, la Farga de Moles, Ars, Arsnurri, Bescaran, Civís, Os, de Civís i Sant Joan Fumat. Al municipi de Montferrer i Castellbó hi ha l'MD de Vila i Vall de Castellbó, i a les Valls d'Aguilar, el de la Guàrdia d'Ares, i a Josa i Tuixent, la de Josa de Cadí. A la Cerdanya existeixen 3 MD, les d'Arança, el municipi de Lles, Pi, Avellver i Villa, qui estan a Montellà i Martinet. Al Pallars Sobirà hi ha les de Tornafort, Ainet de Bessant, Araó, Sareu, a Montenartró, Arestu, Baiasca, Sorpe, Isil, Alòs i Sellui. També n'hi ha el Pallars Josep, concretament les de Vilamitjana, Espui i Sossís. A l'Alta Ribagorça, Senet, Turro i Saraís, i a la Val d'Aran en té 13 en total. I encara en l'àmbit polític, el grup parlamentari de Junts ha registrat una bateria de preguntes adreçades al Departament d'Igualtat i Feminisme per demanar explicacions sobre l'exclusió de la vegueria del Pirineu i Aran en la campanya del Punt Lila Mòbil. La petició l'ha presentat el diputat urgellenc Jordi Fàbrega, que creu que amb el format actual el govern deixa el Pirineu al marge de les polítiques d'igualtat malgrat les propostes dels tècnics locals. Fàbrega ha assenyalat que en la presentació de la nova campanya el govern destaca que el Punt Lila Mòbil ha arribat a Catalunya, però l'hora de la veritat, això no és cert perquè aquest estiu aquesta campanya no s'ha s'aturarà en cap municipi pirinenc. Per això ha preguntat per escrit al govern per què un motiu no s'ha inclòs cap localitat de la vegueria i per què l'executiu no considera necessari que la campanya d'igualtat hi arribi. El també portaveu de Junts per la Seu conclou que hi ha un greuge comparatiu perquè el Pirineu i Aran és l'única vegueria que de moment no està inclòs en aquesta acció i per això ha preguntat al departament com ha realitzat accions de sensibilització als municipis pirinencs. Parlament, el grup parlamentari de Junts ha demanat explicacions al govern sobre el recent cessament del director territorial d'Igualtat i Feminisme al Pirineu i Aran, Francesc Gualdo. Concretament, Jordi Fabrega ha preguntat si aquest canvi està relacionat amb aquesta esmentada exclusió dels municipis de la vegueria en el punt Lila Mòbil i també demana qui rellevarà el polític olianès al capdavant d'aquesta delegació i quina ha estat l'activitat registrada per Gualdo durant l'exercici d'aquest càrrec des que va ser nomenat ara fa menys d'un any, el setembre de 2025.

0: Una foto del fons fotogràfic dels germans Roig a l'Arxiu Bastardes, que es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya, ha permès conèixer com era el desaparegut retaule d'estil barroc de la Mare de Déu del Roser a l'església de Santa Maria d'Organyà. La imatge fou presa el 17 de juliol de 1923, ja fa més d'un segle, tal com s'indica a la llibreta de registre de fotògrafs. La troballa l'ha fet el documentalista i activista cultural Montserrat Riu, en vam parlar ja fa uns dies, i avui podem escoltar explicacions de Montserrat Riu, que en primer lloc explica com va fer aquesta troballa.
1: La troballa va ser molt senzilla, perquè vaig anar pròpiament a Arxius en Línia, en l'espai web Arxius en Línia, vaig fer una cerca combinada Organyà i fotografies, i en aquesta cerca el resultat va ser una sèrie d'imatges d'Organyà, entre les quals destacava la imatge de la talla romànica de la Mare de Déu de Gràcia, que és copatrona d'Organyà, i la imatge del retaule barroc del Roser. Retaule barroc, desaparegut durant els primers mesos de la Guerra Civil Espanyola, durant les cremes que hi va haver al principi de tot.
0: La fotografia, que era inèdita pel gran públic, es pot consultar al web dels Arxius en Línia. En aquest sentit, Riu manifesta que, tenint en compte la informació, ara cal que la parròquia i l'Ajuntament de la Vila emprenguin accions per donar a conèixer el retaule taula als habitants d'Organyà i assenyala que seria una bona idea col·locar-ne una còpia a dins l'església de Santa Maria.
1: Tenint en compte la importància del retaule del Roser, perquè per la foto es pot comprovar que és un retaule dins del punt de vista artístic valuós i d'un cert nivell, crec que per part del bisbat, per part de l'Ajuntament d'Organyà, caldria fer alguna mena d'intervenció pròpiament per donar a conèixer, per posar en valor aquest retaule.
0: En no disposar-se de cap mena d'informació escrita del retaule, per analogia es pot pensar que fou tallat en fusta i era policromat. Al pis central destaca la imatge majestuosa i elegant de la Mare de Déu del Roser, amb corona i nimbe radiant, que sosté amb la mà dreta un ram de roses, mentre que el rosari penja del braç del nen Jesús. La figura està flanquejada per una talla de Sant Domènec de Guzmán. La capella del Roser està documentada per primer cop l'any 1788 gràcies a la menció que en va fer el viatger i funcionari borbònic Francisco de Zamora en la seva estada a Organyà.
1: Del retaule del Roser se sabia perfectament que existia la capella del Roser dins de l'església de Santa Maria d'Organyà, perquè és molt documentada, el que passa que no se'n tenia cap imatge d'aquest retaule. I bé, doncs el fet de trobar aquesta imatge, doncs bé, és, pel que fa pròpiament per Organyà, és històric, perquè se'n tenia coneixement d'aquesta capella, que va ser enderrocada el 1911. Hi ha informació escrita sobre l'advocació del Roser a Organyà, però en canvi del retaule no se'n tenia cap imatge. I el retaule pròpiament...
0: La devoció al Roser és d'origen medieval i amb els dominics apareixen les primeres confraries. Ara bé, el gran impuls al culte va tenir lloc a partir de la batalla de Lepant.
2: Pirineu.
0: Puigcerdà finalment donarà continuïtat al Sardenya Film Festival. La Fundació Sardenya Cinema i l'Ajuntament de la capital sardana han arribat a un acord que desbloqueja el conflicte sobre l'ús dels espais municipals i especialment del Teatre Casino Ceretà, de manera que el certamen s'ampliarà durant tot el mes d'agost i oferirà finalment unes 250 projeccions. La 17a edició començarà aquest dijous al Casino Ceretà amb la projecció de curtmetratges de quilòmetre zero i la presència dels seus directors. L'acord amb el consistori posa fi a setmanes de tensió arran de la disponibilitat del teatre com a seu històrica del festival, que havia portat la Fundació amenaçada de traslladar el certament a un altre municipi. Finalment, s'ha pogut mantenir el seu format habitual amb Puigcerdà com a centre i en aquesta població hi haurà activitat entre l'1 i el 16 d'agost. Entre les projeccions previstes sumen 196 curtmetratges i 54 llargmetratges, a més de documentals seleccionats entre més de 3.500 obres que s'han rebut. Hi haurà 12 preestrenes i 50 estrenes, i com a novetat, la secció de curtmetratges nacionals, qualificadora pels Premis Goya, es concentrarà els dies 30 i 31 de juliol i 1 i 2 d'agost, coincidint amb les jornades dedicades a la indústria cinematogràfica. Un equip de DEPAN, en col·laboració amb el Consell General d'Aran, ha documentat aquesta primavera passada dues soses amb tres cadells cadascun a la Vall d'Aran. Des del grup conservacionista han volgut sobre ella que es tracta d'una situació inèdita que no s'havia documentat fins ara al Pirineu. Les gravacions s'han fet públiques ara, però es van fer durant els mesos de maig i juny. S'hi mostren, afirmen, aspectes rellevants de la biologia dels ossos, com ara els avis d'alimentació, les interaccions entre les cries i la mare, el comportament davant d'altres espècies i diferents moments de l'activitat diària. Aquest treball està coordinat per Marc Alonso, expert de DEPANA, i forma part, afirmen, d'un programa més ampli de conservació i seguiment científic per afavorir la coexistència entre l'os bru i les activitats humanes a la zona. La publicació d'aquestes imatges, però, ha coincidit precisament amb un moment de gran rebuig de la població del Pirineu i especialment dels ramaders del Pallars a la presència de l'os bru a causa dels nous atacs mortals dels plantígrads contra el bestiar que s'han multiplicat darrerament. Ara fa tot just 4 dies, divendres passat, un pagès de Lladorre va denunciar la mort d'una vaca que va ser devorada per un plantígrad a la seva finca. De fet, ell mateix va explicar que va poder gravar l'atac a només 100 metres del depredador, cosa que mostra que l'actual sobrepoblació ha fet que els ossos ja perdin la potenciar-se explotació en ramaderes i en nuclis de població. Tot just 2 dies abans, dimecres passat, un altre ramader pallarès ja havia denunciat un atac a una granja situada a només 500 metres del poble d'Isil, amb el resultat de 3 ovelles mortes, i dilluns passat uns altres ramaders van patir un altre atac a la mateixa muntanya d'Isil amb 2 animals morts i un tercer de ferit. El grup de seguiment transfronterer de l'Os Bru ha reconegut recentment que la població d'ossos als Pirineus ja supera el centenar. La darrera xifra oficial és de 108 exemplars i d'aquests la meitat, 54, estan concentrats al Pirineu català.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Alguns d'aquests temes els trobem al matí també a la premsa, que en destaca d'altres temes que ara repassem. Com, per exemple, que la trobada amb els socorristes del Pirineu fa ja balanç, tanca amb èxit i amb l'assistència de 4.000 persones entre tots els concerts que s'han fet repartits entre la Seu, Arsèguel i ahir mateix a Castellbó. Seguirà també destaca una nova atracció lúdica a Andorra. Gran Valira inaugura un gran laberint de fusta a Sol Déu. La proposta turística combina l'orientació i la resolució d'enigmes. També s'hi explica que en relació amb l'Alt Urgell, a Integra Pirineus intervé Coll de Nargó per reduir el risc d'incendis i personal de l'empresa Pública Acció han visitat la Fundació Planes Corges de Mariu. Diari d'Andorra explica que els comuns es mostren oberts a abordar canvis de format en les festes majors per evitar l'augment d'actes incívics o directament de vandalisme que hi ha hagut els darrers anys. Les corporacions mostren la seva predisposició a participar en una taula conjunta per analitzar horaris, la venda d'alcohol i la seguretat. I pel que fa justament a festes majors, Sant Julià de Lòria ha viscut aquest dilluns el tradicional ball de la Dama Blanca en una plaça major plena de gom a gom. L'acte va comptar amb els ballets dels gegants i les danses tradicionals de l'Esbel Lauredia.

I la mañana es fa ressò del malestar per la possible construcció d'un hotel de luxe al Bosc de Bonavé. L'Ajuntament d'Alta Àneu ha explicat que el projecte està paralitzat des de fa setmanes. Se n'espera que els promotors subsanin deficiències que s'hi han detectat.

I Regió destaca que l'Esbart Cadí de Bagà commemora els seus 75 anys amb un espectacle que ja pensen en fer rodar d'altres poblacions. Prop de 400 persones van assistir a l'estrena de l'espectacle.

Obrim l'agenda recordant que ja començó la festa major de Castellciutat. Ahir es va fer la plantada del Pi i avui dimarts a les 8 del vespre hi haurà la instal·lació d'una nova foto històrica que aquesta vegada estarà davant dels antics estudis de Ràdio Seu. Després hi haurà el muntatge de l'estructura. Demà dimecres a les 10 de la nit cinema a la fresca, a l'aparcament Cal Duat. Dijous a les 10 de la nit teatre de festa major a la plaça de l'Arbre amb l'obra A l'armari al llit del primer crit, tot seguit concert de ranxeres. I divendres començarà el gruix d'actes a 2:15 de la nit sopar popular, després a prego de festa major a 11:15, a les 12 ball de festa major amb duo làser, a la 1 de la matinada a l'escallarrena nocturna i ja de matinada Castellson amb els grups d'Earth i Blunt i DJ Rabat. Dissabte a la tarda, 4:45 inflables a l'escola de Castellciutat amb Rutac Aventures, a les 6 exposició de motos clàssiques i a la mateixa hora escatidens al local social. Ja a la mitjanit ball de festa major actuaran al llarg de la nit Atrium, Campi Qui Pugui, P de Poma i DJ Julibert. Diumenge a les 9 del matí toca de collons, a les 11 del matí missa solemne a l'església de Sant Feliu, a les 12 del migdia Esquerrani Marsellana amb la música de Pep Lisandre i Elias Porter, a les 5 de la tarda jocs per la canalla a la plaça dels Caramelleires, a 2:15 de 8 del vespre sardanes a la plaça de l'Arbre amb la cobla Ciutat de Solsona i a les 10 de la nit desmuntatge de l'estructura i tallada del Pi. Festa major de Castellciutat. Avui justament en parlarem a l'entrevista del programa Carretera i Manta. Més activitats d'aquesta setmana, cinquena edició de la jornada Tots a Tost, al poble de Tost, a Ribera d'Urgellet, dimecres a les 7 del vespre, xerrada sobre el baldaquí de l'església romànica de Sant Martí de Tost, a càrrec de Pilar Alaez, a 9:15 del vespre, una estona lliure per sopar, i a 9:15, concert del grup Nova Companyia Instrumental. Tarda de hip-hop i ritme al carrer Canonges aquest dimecres a 7:45 del vespre, a davant de la llibreria El Refugi. I també dimecres a les 9 del vespre al carrer Canonges, bingo musical i sopa popular. Festa Major d'Oliana, del 30 de juliol al 3 d'agost, començarà dijous amb una trobada d'acordionistes, quarbioc nocturn i Festa Jove, al pavelló Francesc Betriu. Divendres hi haurà diverses activitats com repic general de campanes, arribada del pregoner, seguici festiu, correfoc, ball amb cafè trio ja a la nit, a l'Orienalada de Fest, i de matinada a l'inici de la cerca de l'Orienal i després l'acompanyament de la xaranga màgic. Ja de matinada concert amb la Tropical i DJ Moncho. Dissabte, jocs d'aigua a la plaça de la Regareta al migdia, la tarda, troba de gegantera, presentació de ballets de protocol, a cercavila pels carrers de la vila, a les 9 vespre sopar popular, a 11:45 de la nit, ball amb l'orquestra Rosaleda, també a música electrònica simultàniament, a la darrere de l'Ajuntament, i a concert amb el grup de versions Los Fogadors d'Alcatraz i també sessions de DJ Panis i DJ Rabat. Diumenge, continua la festa amb la processó Eucaristia, pedalada popular, concert ja al vespre d'Orquestra Selvatana, Castell de Focs i ball amb l'Orquestra Selvatana. Concert de repertori iberoamericà amb Che America, dijous a les 8 del vespre al pati de la Biblioteca Sant Agustí. Taller de còmic per a joves del casal municipal, també a la Biblioteca Sant Agustí, divendres a les 10 del matí. Tercera cursa nocturna de Montanissell, caminada de Nargó Montanissell, dissabte a partir dels 6:45 de la tarda. Concert d'Adrián Linares i Juan de la Rubia a Organyà, dins el FEMAP, dissabte a les 8 del vespre. I diumenge, 29a edició de Josa País de Càters, a Josa Decadi, durant tot el dia. També diumenge, torna al Cadí Circuit FEM, la cursa de muntanya trobada d'Aristot, diumenge al matí. Sorteig de reconeixement d'espècies vegetals i els seus usos a la Seu, diumenge a les 10 del matí a la Casa dels Parcs dels Pirineus. I ballada sardanes amb la cobla Ciutat de Solsona a Castellciutat, dins de la Festa Major, diumenge a 7:45 del vespre a la plaça de l'Arbre. Tot això i més al web radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: L'Skatepark d'Alpa va acollir aquest dissabte basat la Supercopa Catalana de Skateboard. La competició posava punt final a la temporada de la modalitat Parc. La prova va reunir el municipi Cerdà els millors riders classificats de la Lliga Catalana en les categories sub-16 i sènior, tant femenina com masculina. Després d'una intensa jornada de competició marcada per un alt nivell tècnic, es van decidir els nous campions. En U16 femení, el títol està per Ona Torrents, del Ski Club Barcelona. En sub-16 masculí, el domini va ser també per un representant d'aquest club barceloní, Jesús Eduard Fergier, i el podi aquesta categoria el completaven els seus companys de club Marc Maló i Leo Reis Robles. Pel que fa a la categoria sènior femenina, la victòria va ser per Marina López, competint com a independent, i en sènior masculí va vèncer Roman Lichinski, del Club Esportiu Patina, que es va endur la Supercopa després d'una destacada actuació. La Supercopa ha tornat a reunir els millors especialistes del país en skateboard i servia per coronar els riders més destacats del curs en una jornada que va omplir l'Skatepark d'Alp. El lliurament de premis va comptar amb el vicepresident segon de la Federació de Patinatge, l'Urgell, en Joan Garreta, i el regidor d'Esports d'Alp, Igor Roig. Martín García, com a independent, no va poder prendre part a la competició a causa d'una lesió. Des de la Federació Catalana li han transmès els ànims i esperen que es recuperi aviat.

avui els esports, els següents informatius, explicarem que els fondistes del Pirineu d'àmbit internacional ja preparen la temporada. És el cas de l'andorrana Gina del Río, que ha començat a fer entrenaments de roller ski, principalment per la zona de Font-Romeu. La Gina del Río explica que l'objectiu que es marca és consolidar-se al top 30 de la Copa del Món a nivell femení.

El temps a la Seu i l'Alt Urgell. Com ja hem comentat abans, per avui s'espera un altre dia de sol i calor en què la temperatura màxima a la Seu pot enfilar-se ja fins als 34 graus. Les mínimes s'han mogut entre els 13 i 15 en general al Pirineu i avui i també els pròxims dies no s'espera precipitacions i això torna a fer augmentar la calor. De fet, aquesta nit vinent, pujant una mica més encara les mínimes, es mouran en general entre els 13 i els 16 graus al Pirineu, 16 és el que s'espera a la Seu, i per demà al migdia, demà dimecres, la màxima pot arribar ja fins als 37 graus, tant a la Seu com a Sort i al Pont de Suert, 40 a Tremp i una mica més baixa, entre cometes, 33 graus a Puigcerdà. A partir de demà ja hi ha vist per una nova onada de calor per part del Meteocat, que preveu la mateixa situació per dijous, en què les temperatures seguiran a un nivell molt alt amb predomini total del sol, sense precipitació a la vista. Aquest al matí ja se supera els 20 graus tant a la Seu com a Organyà i a Oliana. De fet, a Oliana ja arriben gairebé els 25. N'hi ha 19 a Alinyà, 17 a Puigcerdà, 15 a Sort, 20 graus a Tremp, 14 al Pont de Suert i 21 graus a Viella. I alta muntanya, 15 graus al Pic de Salòria, 13 a la Tossa d'Alp, 16 al Refugi de Prat de Quiló, 17 a Malniu, 15 a Port del Comte, també a Cert Escan i a la Bonaigua, al mateix espot, i 12 graus a Buitaull. La farmàcia de guàrdia a la Seu aquests dies és la Barrios, carrer Sant Josep de Calassanç 3.

0: I a les 9:38 minuts tancarem ja aquest informatiu matí de Ràdio Seu d'aquest dimarts 28 de juliol. Més notícies en xarxa a les 10. A les 11 la previsió del temps ampliada amb Néstor Gómez i després arribarà una nova edició del programa Carretera i Manta. Fins ara.
1: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
4: Ràdio Seu 107.2 FM.
2: Serveis Funerari Sant Esteve, nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Francisco Ricard Font, Cisco de Solanell. La missa funeral és avui a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica. Salts de Vella Tanatori Sant Esteve. Reposa en pau, Francisco Ricard Font.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció del mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos combois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, aquest matí s'ha aixecat ja el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que, recordem, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. Segons les mateixes fonts, no consten persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Secat. Per aquest incident, el telèfon d'emergència del 112 ha rebut un total de 31 trucades. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació per la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ja a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home també va resultar ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després de compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les zones ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de les carreteres de Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, l'AP7, a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. A banda també, degut a la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellolí, en sentit Barcelona, també hi ha retencions en aquest punt. A més, la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat la normalitat després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que n'afectava la circulació, i també recupera la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons.
0: Notícies en xarxa.
2: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells de Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n

0: tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
0: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i excavacions Mella. Sempre al teu servei.
2: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
3: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
2: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
3: Una cosa així com carretera i manta.
2: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
4: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 PM, pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Serveis Funerària Sant Esteve, nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Francisco Ricard Font, Cisco de Solanell. La missa funeral és avui a les 11 del matí a l'Església Catedral Basilicà. Sales de Vella Tanatori Sant Esteve. Repos en pau, Francisco Ricard Font.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibrociment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

copàs encara. Vaig de camí, vaig de camí. S'ho fet una pruma tensa a Sant Magí. Vaig de camí, s'ho fet una pruma tensa a Sant Magí.

avui hi ha molt més davant i davant. Això és el que el podem discutir. Però jo el que dic una cosa. Has vist qui més feliç a llavors, ara? Llavors, menjar i si un dia ballaves o això, estaves content. Ja no està content ningú. Què vol més? Ser feliç i no tenir res, ho tenir molt i no ser feliç. Què vol més? Què vol més?

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TENS en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè millora la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar, per tant, els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe, apartat de Rodalies, a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional a Catalunya, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Playà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, l'ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. No hi ha hagut persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil ha hagut d'activar també la prealerta del Pla Secat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen també una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. A més, recordem que la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat ja la circulació després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que va afectar-ne la circulació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Les 11 i 3, bon dia. Turisme Seu estrena la Urgell. És un sistema virtual que permet als visitants oferir informació de la ciutat i de la comarca del Urgell les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. El nou mitjà l'han presentat la tinent d'alcalde de promoció econòmica Gemma Toy, la directora de Turisme Seu Carmen Galindo. L'eina neix amb l'objectiu de millorar l'experiència dels visitants, reforçar el servei que presta l'oficina de turisme i continuar posicionant la Seu com a destinació innovadora i capdavantera al Pirineu en l'aplicació de noves tecnologies al servei de les persones. El nom de la patrona de la ciutat s'ha triat en homenatge també a la geganta nova de la Seu, que fa parella amb l'Òtic. Els darrers anys ha esdevingut un dels símbols de la ciutat. Es vol així també reivindicar la identitat cultural local. L'eina està preparada per respondre preguntes sobre patrimoni, rutes de senderisme i BTT, gastronomia, allotjament, restauració, agenda cultural, esdeveniments i serveis de la ciutat, amb informació prèviament validada. Els bombers de la Generalitat han controlat aquest dilluns un incendi que ha cremat una petita superfície agrícola i de rostolls al terme municipal de la Seu, a prop del nucli de Castellciutat. Segons va informar Emergències, l'avís del sinistre es va rebre cap a les 2 de la tarda. Per causes que ara s'investiguen, es va iniciar un foc en una zona disseminada, tocar d'un camí, i les flames es van escampar ràpidament per la vegetació, que aquests dies està molt seca a causa de la forta calor i els baixos nivells d'humitat d'aquest mes de juliol.

Ha començat a endurir aquest estiu l'accés a espais naturals amb gorgs i rieres que atrauen un gran nombre de banyistes en un context de dies de calor intensa i risc d'incendi forestal. Bassella i Coll de Nargó, per exemple, han regulat mitjançant decret municipal l'accés a la Ribera Salada i als rius Sallent i Vall d'Arques, respectivament, tot recolzant-se en les directrius del Pla Alfa dels Segells Rodals. Organyà, de la seva part, a restringir l'accés a les bases del Fontanet i a la zona recreativa de la Font Bordonera a instàncies igualment dels Segells Rodals, sense esperar a que hi hagués un nivell de risc que ho exigeixin i un decret municipal que ho empari. Els ajuntaments justifiquen les mesures per evitar els accidents i actes incívics que han augmentat els darrers anys per l'arribada de nous perfils de visitants poc respectuosos amb l'entorn en aquests espais naturals. Bassella ha deixat de tenir restriccions absolutes a la Ribera Salada per part del Pla Alfa dissabte passat. Aquests darrers dies el municipi ha oscil·lat encara entre els nivells 3 i 4 de risc d'incendis. L'alcaldessa Cristina Barbens ha explicat que van decidir tancar aquesta zona tot seguint precisament les indicacions del Pla Alfa, que permet prohibir les activitats que suposen un risc d'incendi forestal. A Coll de Nargó, de la seva part, lamenten que han detectat un augment d'actes incívics o directament temeraris, com per exemple grups de gent fent foc o barbacoes molt a prop de la massa forestal. El mateix denuncien des d'Organyà. El seu alcalde, Celestí Vila, assenyala que han posat el focus en l'increment de vehicles mal aparcats sobre camps privats i l'augment dels actes incívics detectats en aquests espais naturals. Els representants de les 65 entitats municipals descentralitzades de Catalunya han estat rebuts aquest dilluns pel president del Parlament, Josep Rull, en una audiència institucional que marca una de les trobades més significatives celebrades fins ara per aquests ens locals, molt presents a l'Alt Urgell i al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran. De fet, la gran majoria de la CMD, una quarantena, són a la regió pirinenca. Un dels punts principals que s'ha tractat a la reunió és la petició d'impulsar una llei específica que actualitzi el marc jurídic d'aquests governs locals i en reforci el reconeixement institucional. Actualment, les 65 MD sumen poc més de 30.000 habitants, però gestionen una important superfície del país i exerceixen funcions pràctiques de govern local, però encara són una de les realitats institucionals més desconegudes de l'administració catalana.

I als esports, l'Skatepark d'Alpa va acollir aquest dissabte de passar la Supercopa Catalana de Skateboard. La competició posava a punt final la temporada de la modalitat Parc. La prova va reunir el municipi Cerdà els millors riders classificats de la Lliga Catalana en les categories sub-16 i sènior, tant femenina com masculina. Després d'una intensa jornada de competició marcada per l'alt nivell tècnic, es va proclamar els nous campions. En categoria sub-16 femenina, la campiona ha estat Ona Torrents, de l'Skate Club Barcelona. Aquest club barceloní també va dominar la categoria masculina, amb Jesús Eduard Fargia com a campió, i completant el podi Marc Maló i Leo Reis Robles, també de l'Skate Club Barcelona. En categoria sènior femenina, la nova campiona és Marina López, i en sènior masculí ha guanyat Roman Lixinski, del Club Esportiu Patina, que es va endur la Supercopa després d'una destacada actuació.

hem comentat ja a les notícies, situació d'augment de temperatures i també del risc d'incendis a causa dels baixos nivells d'humitat igualment, i és que les temperatures ara mateix marquen ja 23 graus a la Seu, 25 a Organyà i arriben ja gairebé els 30 graus a Oliana a aquesta hora del matí, 23 n'hi ha a Alinyà. A Puigcerdà, 22 graus, 26 a Sort, també a Tremp, 24 al Pont de Suert i 26 a Viella, alta muntanya, 15 graus al Pic de Salòria, 14 a la Tossa d'Alp, 20 graus ja gairebé als refugis de Malniu i de Prat d'Aguiló, 17 a Port del Comte, 16 a Cerdascant, 15 a Espot, 18 a la Bonaigua i 13 graus, la més baixa, 8 a Ull.

0: previsió del temps, tot seguit amb Néstor Gómez. Bon dia.
1: Bon dia. Encetem aquesta nova setmana del mes de juliol, la barrera, i hem començat i comencem aquesta setmana amb unes temperatures normalitzades per l'època de l'any en la qual estem. Unes temperatures que ahir a la Seu no va arribar als 30 graus, feia setmanes que no arribàvem, pràcticament des de mitjans del mes de juny, que no arribàvem o que no teníem temperatures inferiors a la xifra dels 30 graus. Ahir, 29 graus aquí a la Seu, 29,7 en el cas d'Oliana, temperatures pràcticament molt benvingudes amb aquesta calor normalitzada per aquestes dates. Aprofitem també les temperatures d'avui. Avui màximes de 31-32 graus a tot estir aquí a la Seu. I atenció a partir de demà, perquè sí que a partir de demà començarà a enfilar-se una miqueta més el termòmetre. Demà encara prou continguda, màximes al voltant dels 34 graus, i la cosa no es queda aquí, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant per arribar a un altre cop, possiblement onada de calor, de cara a finals de setmana, tot coincidint amb el proper cap de setmana. Fins aleshores, doncs, com dèiem, temperatures que anirà pujant, i de precipitacions pràcticament poquetes o nules, perquè avui tindrem un bon sol durant tot el dia, amb aquestes temperatures que, com dèiem, encara es mantindran prou agradables arreu del país, també encara demà amb molt de sol, amb algun núvol de tarda sobre les muntanyes que ens envolten, però en principi ni avui ni tampoc demà s'esperen precipitacions en lloc del país.
0: La farmàcia de Guàrdia a la Seu és la Barriós, carrer Sant Josep de Calassanç 3. Fins aquí les notícies, més informació a les 12 i també a la 1 i entremig el programa Carretera i Manta. Fins ara.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: Passa penya! Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
4: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor ballador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
3: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic.
5: A fondo!

Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745 i també al web vidresfermin.com.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Molt bé, doncs aquí estem a Ràdio Seu, Carter i Manta. Ja som a dimarts 28 de juliol i comencem ja aquesta nova edició de Carter i Manta, Ràdio Seu 107.2.

0: Aquí estem a Ràdio Sou, doncs comencem ja una nova edició a les 11:44 minuts i aquí a Carreter Manta seguim parlant d'activitats que hi ha durant aquests dies a casa nostra, i una de les assenyalades, més assenyalades d'aquesta setmana és, sens dubte, la Festa Major de Castellciutat. Ja ha començat, ja en podeu trobar imatges, per cert, al nostre perfil de Facebook. Ahir a la nit hi va haver la plantada del Pi i continuarà amb més activitats previstes per avui i, a més, que tenen molt a veure amb aquesta casa, amb Ràdio Seu, perquè a Castellciutat continua amb la instal·lació de fotografies històriques, antigues, per recordar el passat de la vila, i la nova que s'instal·larà serà avui a les 8 del vespre, s'instal·larà doncs justament davant dels antics estudis de Ràdio Seu. Ens fa molta il·lusió, per tant, el que va ser casa nostra durant ni més ni menys que 33 anys, doncs n'estarem pendents també. I per parlar de tot això i més, perquè la Festa Major continuarà i el gruix principal d'actes arribarà al cap de setmana, en parlem avui amb Jana Miguel Sanz i amb Ari Parra, que són membres de la Comissió de Festes de Castellciutat. Coneixerem tots els detalls d'aquesta Festa Major i tot seguit escoltarem una cançó que han creat expressament de la Festa Major de Castellciutat. No us la perdeu, tampoc. Això serà la segona part del Carreter Manta. Per cert, no ens hem presentat. Fan possible aquest programa la producció Pep Graell, qui us parla Ignasi Cervera, i tenim el control tècnic també l'Aleix Codinyo. Aleix, molt bon dia.
1: Molt bon dia, un dia més.
0: Doncs com prova el matí?
1: Doncs bastant calorós, com sempre. Ara sí, ja sí que tornem,
0: ja tornem a
1: tenir un altre cop.
0: Això calor. És que gairebé el dia de la marmota,
1: I tant.
0: Però en lloc d'enfred, amb calor. Molt bé, les 11:45 minuts, doncs sí, perquè la calor torna a apretar, però aquí estem nosaltres per alegrar-vos el dia, per alegrar-vos l'estiu, i per fer-ho, entre altres coses, amb premis. Hem publicat ja els premis corresponents a la setmana passada de Carreter i Manta. Alguns d'ells ja els vam anar donant directament, però els repassarem ara tot seguit, tots els premis setmanals que podeu anar recollint, com sempre diem. Recordem que per alguns dels premis, com per exemple els de Menja la Torzell, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs o Peusa, els podeu recollir directament als aquests respectius establiments, mentre que d'altres, com la motxilla de trekking de Camina Pirineus, Turisme al Torzell, d'altres obsequis de Turisme al Torzell o els obsequis propis de Ràdio Seu i de Turisme Seu, els podeu recollir aquí als estudis de Ràdio Seu, al Passeig del Parc. Per cert, ja fa uns dies que ens ha arribat nou material. Estem repartint ja, per exemple, unes fantàstiques tasses. Han quedat molt xules, la veritat. En estem molt contents. Nosaltres mateixos ja ens n'hem quedat alguna i volem que vosaltres tampoc us la perdeu, que també en tingueu una per vosaltres, perquè la veritat és un regal molt útil i d'aquests que es pot fer servir cada dia. Si en voleu una, doncs, o una bossa de compra de Ràdio Seu, també molt pràctica, podeu trucar al 973-36-06-17 i endevinar la incògnita del dia. Per cert, aquests dies també parlarem del retaule de Sant Ermengol, que s'ha presentat oficialment aquest matí, fa poca estona, i el premi que podem donar avui, per cert, és una invitació doble per anar a veure el retaule de Sant Ermengol. Per tant, si esteu interessats, si esteu interessades, doncs podeu trucar i ser els primers a guanyar aquesta invitació. De moment podem oferir una invitació doble avui pel retaule de Sant Ermengol, que les representacions comencen ja que cap de setmana vinent. Per tant, si us fa il·lusió d'anar-hi, no us ho perdeu, participeu en el concurs. I avui, doncs, ja que parlem del retaule de Sant Ermengol, que es fa a la catedral i que parla d'un dels personatges més importants que ha tingut la diòcesi d'Urgell, doncs hem buscat un personatge relacionat amb el bisbat d'Urgell. Dit això, fem una pausa i de seguida obrim el telèfon perquè pugueu participar. Fins ara.
2: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
5: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
6: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
5: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
7: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
8: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
7: Ah, sí?
8: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
7: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
8: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: cel.
1: Carretera i Manta, amb el patrocini de Parc Olímpic del Segre, Cadí Tours, la Casa del Metal, Espeu, Samenja, l'Alt Urgell, CEMAC Electrònica i Estiu 3000 Abnau. Aquí estem en directe i amb nous premis. I, per cert, avui, com dèiem, tenim novetats, perquè podem oferir ja invitacions pel retaule de Sant Armengol. Si us fa il·lusió d'anar-hi, podeu trucar-nos i endevinar un personatge que hem posat a l'incògnita relacionat amb el bisbat d'Urgell. Doncs això, ja podeu trucar al 9-3-36-06-17. Les primeres invitacions que donem ja dobles pel retaule de Sant Armengol, si voleu aconseguir-la, ara és el moment. 9-3-36-06-17, 9-3-36-06-17. Mentre esperem trucades, anunciem ja els premis corresponents a aquesta darrera setmana, la cinquena ja de Carretera i Manta. Això avança tota castanya, tot drap, i aquesta setmana, cinquena setmana de Carretera i Manta, hem donat l'obsequi del menjar a l'Alt Urgell per Jordi Obac. La invitació pel Parc Olímpic del Segre és per Teresa Grell. La motxilla de trekking del Camí a Pirineus, gentilesa de Turisme Alt Urgell, per Jordi Obac i Adrià Rubio. Endolls intel·ligents de peus anem repartit per Joan Lozano i Neus Trenc. Tassa o obsequis de Ràdio Seu per Dolors Guilló i Jordi Obac. El bidó d'aigua de Turisme Seu per Juan i Menduña. I també tenim ja les bosses de Carretera i Manta, molt xules, han quedat també per Jordi Obac, Dolors Guilló, Montse Díaz i Teresa Vidal. Alguns d'aquests premis els vam donar directament al llarg d'aquesta darrera setmana a través del nostre company Pep Graell. I doncs tenim ganes de donar més premis i avui tenim ganes de donar invitacions pel retaule de Sant Armengol. Si no voleu invitació pel retaule, podeu aconseguir també igualment d'altres obsequis directes, com per exemple aquesta tassa que anem repartint ja des de fa uns dies. Les 11:55, estem buscant un personatge relacionat amb el bisbat d'Urgell, amb la diòcesi d'Urgell, 9-3-36-06-17. I ja podem dir que, en contra del que us pugui semblar, és un personatge força conegut. Segur que n'heu sentit a parlar moltes vegades. 9-3-36-06-17. El telèfon ja està obert en aquest dimarts, dia de mercat, a la segona part del Carretera i Manta, com hem dit. Parlem ja de la Festa Major de Castellciutat, que començava ja amb la planta del Pi. Al nostre perfil a Facebook ja podeu trobar-ne imatges i n'anirem publicant més també a través de la resta de perfils a xarxes socials. De moment, tenim temps fins a les 12 del migdia perquè pugueu participar i pugueu ser els primers, com dèiem, a guanyar una invitació doble pel retaule de Sant Armengol. Si es fa il·lusió anar-hi, de moment les previsions del temps sembla que els afavoriran. No hi ha previsió de pluja. Convindria que plogués, això sí, però si més no, pel que és el retaule, sembla que els anirà bé aquest temps. I a més, doncs, amb la calor que està fent aquests dies, és un moment ideal a la nit per anar al claustre de la catedral i gaurir una mica de la fresca i d'aquesta representació del retaule, de la qual en parlem amb més detall demà, màxim dimecres, amb el seu responsable, segurament amb el seu director artístic, Xavi Piguillem. Dit tot això, doncs ara el torn és per vosaltres. Tenim ganes d'escoltar-vos a través del telèfon al 973-36-06-17. Estem buscant un personatge relacionat amb el bisbat d'Urgell i ja podem dir que és un personatge força conegut. 973-36-06-17, les 11:56. Doncs de moment tenim temps, de seguida donem pas al butlletí informatiu i a la segona part tenim també el més concurs aquí a Carretera i Manta. Doncs de moment ho deixarem aquí, anirem de seguida per les notícies i torne... Doncs mira, no farà falta perquè tenim trucada. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb qui parlo?
2: Tere Jové,
1: hola, digues. Bon dia. Digues.
2: Personatge, no sé, Pepe Gisbert,
1: no és moment sent Pepe Gisbert, Tere, però moltes gràcies per la trucada.
2: Merci, bon dia.
1: Fins ara, doncs no és mossèn Pepe Gisbert, aquest personatge relacionat amb el bisbat d'Urgell i que és notícia perquè a partir d'aquest setembre, passat l'estiu, passarà a ser el nou rector de la parròquia de Sant Ordre. Anem per la fons dies a les notícies. Però no és aquest el personatge que estem buscant. 973-36-06-17. 973-36-06-17. Quin és aquest personatge que us pot permetre guanyar aquesta invitació doble que estem oferint ja, la primera que oferim pel retaule de Sant Armengol. En tenim unes quantes, però tampoc una exageració, i per tant aprofiteu per trucar i guanyar. Sí, hola, bon dia. no sentim a ningú, no passa res, tornem a deixar lliure el telèfon, el 973-36-0617 està disponible per a vosaltres, doncs per si voleu participar. Tenim encara dos minuts per endavant, estem buscant un personatge vinculat al bisbat d'Urgell i del qual en parlem després quan l'hagueu endevinat, i ja el que sí que podem dir és que és un personatge doncs, força conegut, si més no a escala local aquí a la seu. 973-36-0617, endavant, Sila, bon dia.
0: Hola, bon dia, hola, Juani.
1: Hola, Juani, bon dia, digues.
0: Ha anat bé les vacances?
1: Sí, sí, sí. Descansar una mica sempre va bé.
0: Sempre va bé, me n'alegro. Podria ser mossèn Ignasi?
1: Mossèn Ignasi Navarri, no és mossèn Ignasi Navarri, Juani.
0: Vale, gràcies.
1: Però gràcies per trucar. Fins ara. Doncs no és mossèn Ignasi Navarri, aquest personatge vinculat al bisbat d'Urgell i que estem buscant avui, que us pot permetre guanyar aquesta invitació doble, repetim, per al retaule de Sant Ermengol, que per cert és la imatge que il·lustra el calendari d'aquest mes de juliol, la fulla d'aquest mes de juliol del calendari de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet, un calendari que nosaltres mateixos fem servir molt i que cada any és fantàstic, amb unes fotos molt boniques i a més fetes per gent de casa nostra. Doncs, per cert, estem a punt ja de girar aquest full del calendari perquè estem ja l'última setmana de juliol, el carreter i manta i l'estiu que avancen un cop més molt ràpid. Bon senyal, això vol dir que estem ben distrets i que l'estiu no para aquí a la Seu i a l'Alt Urgell i al Pirineu. Estem buscant un personatge relacionat amb el bisbat d'Urgell, almenys no és cap dels dos que ens heu dit fins ara, però sí que podem dir que és un nom força conegut i que segur que ho sentim moltes vegades. Sila, bon dia.
0: Bon dia, la Juani.
1: Juani, digues.
0: Pot ser Joan Enric Vives?
1: Joan Enric Vives, no és Joan Enric Vives, Juani.
0: Vale, gràcies.
1: Gràcies. No és Joan Enric Vives, actualment bisbe emèrit en Urgell, i que doncs, ha ocupat aquest càrrec durant ni més ni menys que 22 anys. 973-36-06-17. Som ja a les 12 del migdia, donem pas a les notícies, però de seguida, després d'aquesta pausa, torneu a obrir el concurs perquè tenim ganes de donar aquest regal. Fins ara.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, a les 12 i un minut us parla Aleix Godinho. Turisme Seu estrena l'assistent virtual Lasurs, la Urgell, que ofereix informació de la ciutat les 24 hores del dia. La nova eina digital pionera al Pirineu s'adreça tant a vianants com a la població local i tu pots respondre preguntes sobre patrimoni, rutes de senderisme i BTT, gastronomia, allotjaments, restauració, entre d'altres qüestions. I un incendi va afectar ahir una superfície agrícola a Castellciutat. Tot i que el foc ha generat una columna de fum, els bombers l'han controlat ràpidament. El risc d'incendis es manté elevat a tot l'Alt Urgell i pot augmentar aquesta setmana per una nova onada de calor. Municipis de l'Alt Urgell endureixen l'accés a gorgs i riberes per reduir la massificació i el risc d'incendis. Ajuntaments com el de Bassella i Coll de Nargó segueixen les indicacions dels agents rurals per tal de controlar millor aquests espais on s'hi han detectat gent fent-hi barbacoes. Organyà restringeix també el pas a les bases del Fontanet i la Font Bordonera a causa de l'incivisme d'alguns visitants. Les entitats municipals descentralitzades demanen una actualització en el marc jurídic. L'associació que les agrupa lamenta que segueixen sent una de les realitats més desconegudes de l'administració catalana i que per això reclamen més reconeixement. De les 65 EMDs catalanes, una quarantena són a l'Alt Pirineu i Aran i 10 corresponen a l'Alt Urgell. I Junts per Catalunya reclama que l'Alt Pirineu sigui inclòs en els punts liles mòbils de la Generalitat. Jordi Fàbrega exposa que la regió pirinenca és l'única que no hi ha previstes accions d'aquest nou mitjà del Departament d'Igualtat i Feminisme. A la bateria de preguntes també han demanat explicacions sobre el cessament del fins ara delegat territorial de la Conselleria, Francesc Waldo. I una fotografia inèdita permet conèixer el desaparegut retaule barroc del Roser de l'església de Santa Maria d'Organyà. La imatge fou presa el 17 de juliol de 1923 i no ha estat a l'abast del gran públic fins a fa 3 anys. La troballa ha anat a càrrec de la documentalista i activista cultural Montserrat Riu. I bones notícies pel que fa al Cerdanya Film Festival, perquè finalment Puigcerdà acollirà finalment l'esdeveniment després d'arribar a un acord amb l'Ajuntament. El certamen audiovisual s'ampliarà tot l'agost amb 250 projeccions i activitats a Puigcerdà, Prullans, Montellà i Martinet, Alp i Bolvir. I Alp proclama els campions de la Supercopa Catalana de Skateboard. Roman Lichinski i Marina López han guanyat en sèniors, mentre que el U16 els títols han estat per a Jesús Edward Fargier i Ona Torrents. La competició va atraure força aficionat a l'skatepark de la població cerdana.

0: I fins aquí l'avançament informatiu de les 12 del migdia. Tornem tot seguit amb el Carretera i Manta, on podeu guanyar un seguit de premis i després amb més informació ampliada a la 1 del migdia. Moltes gràcies un dia més per escoltar Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?
1: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que si Mac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
6: Música.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a

La nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Les 12 i 14, doncs, després de la pausa, tornem a seguir el Carreter i Manta, allà on ho havíem deixat, buscant un personatge relacionat amb el bisbat d'Urgell, i si l'endevineu què pot passar, doncs que guanyeu una invitació doble pel retaule de Sant Armengol i que sigueu els primers a guanyar-la. Així que ja ho sabeu, podeu marcar el 973-36-06-17, és la primera que estem oferint, i com dèiem, mantenim unes quantes, tampoc un exagerar així, per tant, doncs aprofiteu per trucar i ser els primers a emportar-vos-la. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, sóc la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
1: Podria ser Sant Armengol?
0: Sant Armengol no és Sant Armengol, Juani.
1: Vale, gràcies.
0: Gràcies. No és Sant Armengol, aquest personatge que estem buscant relacionat amb el bisbat d'Urgell i que és precisament el personatge que centra aquesta obra del retaule, un dels personatges més històrics, més bàsics de la història del bisbat d'Urgell. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Tere Jove.
0: Tere, hola, digues.
2: Mossèn Jordi, de Santa Magdalena.
0: No és mossèn Jordi, Tere. Gràcies. Fins ara. No és mossèn Jordi, d'aquí de la parròquia de Santa Magdalena, veí nostre, de fet, aquí al costat dels estudis de Ràdio Seu. Quin és aquest personatge que estem buscant relacionat amb el bisbat d'Urgell? Endavant, sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon és.
0: Amb qui parlo?
3: Hola, Marga.
0: Hola, Marga, digues.
3: No sé si t'han dit el Pepe Gisbert.
0: Ens l'han dit, Marga.
3: Ah, vale, vinga.
0: Gràcies, fins ara. Sí. Doncs no és Pepe Gisbert, aquest personatge que estem buscant. Nova trucada al telèfon de Ràdio Seu, 973-36-06-17, les 12 i 16 minuts. Seguim aquí en directe i estem regalant aquesta invitació doble per anar a veure el retaule de Sant Armengol el dia que vulgueu. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb el Jordi, Ubach.
0: Jordi, digues.
4: Pot ser el Pau Claris i Casat Amunt?
0: Pau Claris, no és Pau Claris, Jordi. Gràcies. Doncs no és Pau Claris, efectivament, personatge vinculat històricament amb el bisbat d'Urgell, a més, un dels personatges més importants de la història de Catalunya. Aquí no en parlem gaire sovint, recordem que té un dels principals vials de casa nostra està dedicat a Pau Claris i també una escola, però a més és un personatge que va tenir una gran importància a Catalunya, a la història de Catalunya al segle XVII. Sí, hola, bon dia.
5: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
5: Està viu?
0: No està viu.
5: Sant Armengol?
0: No és Sant Armengol, Dolors.
5: Vale.
0: Gràcies. Doncs ja sabem una cosa més. Aquest personatge, com alguns dels que ens heu dit ara aquests últims, no està viu. És un personatge que ja forma part de la història, en aquest cas, del bisbat d'Urgell, que, com sabeu, és molt extensa, és mil·lenària, ja, de fet, i engloba un gran nombre de personatges, però el que hem triat avui, com alguns dels que ens heu dit, és un d'aquells personatges que ha deixat petjada, d'aquells molt recordats de la història del bisbat d'Urgell. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Juani.
0: Digues, Juani.
1: Pot ser el bisbe Sala?
0: No és el bisbe Sala, Juani.
1: Gràcies.
0: Gràcies. No és el bisbe Sala, aquest personatge que estem buscant. Ja sabem una cosa més. Aquest personatge que estem buscant no és viu. És un personatge que ja forma part de la història del bisbat d'Urgell i que, com dèiem fa un moment, és una història extensa i intensa. Sí, hola, bon dia.
5: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
5: Preguntem. És d'aquest segle passat o més antic?
0: És més antic.
5: Sanot.
0: Sanot, no és Sanot, Dolors.
5: Vale,
0: gràcies, doncs ja sabem una cosa més. Ens hem de remuntar una mica més enrere perquè no és ni d'aquest segle ni del segle passat. És de més enrere. 973-36-06-17, les 12 i 18 minuts. Doncs ja sabem una cosa més. És un personatge com alguns dels que ens heu dit, com per exemple Sanot, Sant Armengol, Pau Claris, un personatge més antic. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Juani.
0: Digues, Juani.
1: Podria ser l'Esteve Albert?
0: No és Esteve Albert, Juani.
1: Vale, gràcies.
0: Gràcies. No és Esteve Albert, que és l'escriptor i autor que va crear el retaule de Sant Armengol, entre moltes altres coses. Va tenir una intensa activitat cultural en la seva etapa de vida a Andorra. 973-36-06-17, a les 12 i 19 minuts. No és Esteve Albert. Quin és aquest personatge? De moment ja en sabem unes quantes coses. És un personatge que no està viu i que, de fet, és de temps enrere. Sí, hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
6: Amb el Jordi Ubach.
0: Hola, Jordi, digues.
6: Pot ser Sant Josep de Calassanç?
0: No és Sant Josep de Calassanç.
6: Molt bé.
0: Gràcies. No és Sant Josep de Calassanç, però podem donar-ne una dada més, i és que és un personatge que, com alguns dels que ja ens heu dit, té un vial dedicat aquí a la Seu, ja sigui un carrer, plaça, passeig, té un espai dedicat aquí a la Seu. 973-36-0-6-0, com hem dit, és un personatge històric del Bisbat d'Urgell i que ha deixat força petja d'aquí a casa nostra. Nova trucada, sí, bon dia. A veure si ens agafa la trucada. No sentim a ningú. Tornem a deixar lliure el telèfon i l'agafem. Ara sí, ara sona el telèfon. Endavant, sí, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Tere Jové.
0: Tere Jové, digues.
2: Joan Brodieu.
0: Teres Joan Brodieu. Aturem perquè, efectivament, doncs, felicitats, Joan Brodieu. Com ho has pensat que podia ser-ho?
2: Bueno, quan és l'última pista,
0: Sí.
2: Dona.
0: Molt bé, doncs sí, perquè a més és un dels espais més coneguts de la Seu. Doncs, Tere, suposo que ja el coneixies, oi, el personatge de Joan Brodieu, una mica? Molt bé, doncs, Tere, tenim aquesta invitació pel retaule, la vols?
2: Sí, sí, merci.
0: Doncs molt bé, invitació doble pel retaule de Sant Ermengol. Hem d'acabar de confirmar amb l'organització com la repartirem, si l'heu de venir a buscar aquí o la podeu recollir directament a l'escenari, als claustres, però ja ho confirmarem en les pròximes hores, d'acord?
2: Vale, merci.
0: Gràcies, Tere. Doncs vinga, va, primera invitació pel retaule que donem aquests dies aquí a Ràdio Seu. Si no us ha tocat, no patiu, que encara en donem algunes més d'invitacions dobles per gaudir del retaule de Sant Ermengol. Teníem més dades per donar d'aquest personatge que havíem triat avui, perquè, de fet, tenim moltes coses per explicar d'ell, com, per exemple, que havia viscut aquí a la Seu, tot i que no havia nascut a Catalunya. D'aquí un moment ho repassarem amb la seva biografia. Més dades d'interès, que va viure al segle XVI, ara fa ja 500 anys. Va ser sacerdot, una faceta que molta gent no coneix, però és recordat sobretot per la seva faceta com a músic. La Seu li ha dedicat un passeig, aquesta és una pista que havíem donat, un vial, havíem dit, és efectivament un passeig, i a més és un dels llocs més coneguts i concorreguts de casa nostra i més estimats de la ciutat, el Passeig Joan Brodieu. També un centre educatiu, que el tenim aquí al costat, l'Institut Joan Brodieu, i fins i tot un festival de música, el Festival Joan Brodieu, que ja fa uns anys que no existeix, però que va ser rellevat per el FEMAP, actualment ja plenament consolidat. I una curiositat més que havíem guardat, per si ningú l'endevinava, que ja esperàvem que aparegués el nom, i és que aquesta ja la vam dir fa uns dies a la bateria de preguntes. Una curiositat de Joan Brodieu és que el seu nom està inscrit al Palau de la Música Catalana. Si aneu algun cop al Palau de la Música, aneu al pis de dalt, als seients de dalt, veureu que hi ha uns quants noms inscrits amb trencadís de músics cèlebres de la història de la música catalana, i un d'ells, el primer de fet, és el de Joan Brodieu. Joan Brodieu va néixer a Llemotges, a Occitània, l'any 1520, i va morir a la Seu d'Urgell el 1591, i de fet aquí, perquè és un nom que ja ens és molt conegudíssim, però el que molta gent no sap és que és considerat un dels millors músics de tota l'època del Renaixement català. Malgrat el seu origen llemosí, va destacar en la seva època per la seva rapidíssima integració, i fins al punt que va ser ja considerat com a músic català en les biografies. L'any 1538 va contribuir en algunes funcions musicals de les festivitats nadalenques de la catedral de la Seu, i des del 1539 va ser cantor de la catedral. El 1546 el van ordenar sacerdot, i el 1548 va esdevenir mestre de capella. El 1550 va retornar a Occitània per adquirir instruments de fusta per la capella. Entre els anys 1575 i 1577 va corregir uns llibres corals pertanyents a la catedral. El 1577 es va retirar a Balaguer per dedicar-se ja només a la vida religiosa, però al cap d'un any va tornar a exercir com a mestre de capella, ni més ni menys que a Santa Maria del Mar, a Barcelona, un càrrec que va abandonar al cap de poc temps per problemes de salut. El 1579 va tornar a la Seu, on va voler passar els últims anys de la seva vida, i on hi va morir el 1591. De Brodieu us recorda que, sobretot, com dèiem, aquesta rapidesa rapidíssima adaptació que va tenir a la vida i la cultura catalanes, i no hi ha cap altre autor d'aquella època, de fet, que incorpori tan íntimament a la seva música l'essència de les tornades populars catalanes. Va fer una producció força original respecte als músics catalans de la seva època i va compondre 16 madrigals, molts d'ells amb textos d'Ausiàs Marc, que es van publicar a Barcelona el 1585. Una faceta que molta gent desconeix de Joan Bordeu també és que va defensar la catedral a nivell militar durant els setges que hi va haver en aquella època. Són alguns detalls biogràfics d'aquest, un dels personatges més cèlebres, més coneguts de casa nostra, Joan Bordeu, del qual en parlem molt sovint, però que avui hi hem volgut aprofundir una mica més. Les 12:25 i de la catedral de la Seu ara saltarem a Castellciutat, perquè, com dèiem avui, parlem ja de la Festa Major de Castellciutat. Ho farem amb Jana Miguel Sanz i amb Mari Parra, membres de la Comissió de Festes. Les escoltem tot seguit després d'aquesta pausa i després tornem ja amb la bateria de preguntes. Fins ara.
7: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
8: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
9: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
8: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
9: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
8: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
9: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
8: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
10: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadi Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or i el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Cadi Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadi Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
11: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Castellciutat ja està de festa major al llarg d'aquesta setmana i avui repassem el programa d'actes i tot el que hi ha previst amb Jan Miguel Sanz i amb Bari Parra de la Comissió de Festes de Castellciutat. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Doncs moltes gràcies primer de tot per atendre'ns. La festa que ja ha començat aquest dilluns i s'ha fet la plantada del Pi, un Pi, per cert, aquest any espectacular, oi?
1: Sí, sí, ahir el van plantar, va sortir tot molt bé. La veritat és que ben maco.
2: Molt xulo, sí. Molt alt i preciós.
0: Doncs ja el podeu veure a la plaça de l'Arbre i els actes que ja continuen aquest dimarts amb la col·locació d'una fotografia històrica de les diverses que s'han anat posant a Castellciutat al llarg dels darrers anys. Quina temàtica s'ha triat aquest any i on estarà aquesta foto?
2: Doncs aquest any tenim una fotografia a l'antiga font que hi havia als estudis de Ràdio Seu i bueno, doncs això, que la penjarem tots junts i que seria guai de veure.
0: Molt bé, doncs estarem pendents perquè també ens fa il·lusió que els antics estudis de Ràdio Seu doncs, es col·loqui una d'aquestes fotografies històriques. Això és, per si ho voleu veure, a les 8 del vespre d'aquest dimarts quedarà la gent a la plaça d'Arbre i després feu el muntatge de l'estructura, oi?
1: Sí, efectivament, a les 10 es queda aquí a la plaça i es fa el muntatge de l'estructura per protegir els músics i els instruments.
2: I recalcar que tota ajuda és benvinguda,
1: sí,
2: que ens anirà superbé.
0: Sí, exacte, aprofitem per dir que tothom qui pugui que vingui a ajudar, oi?
1: Exacte, tothom és benvingut.
0: Molt bé, doncs entrem ja dimecres i el dimecres tenim cinema a la fresca, aquí davant de Cal Duat, oi?
1: Sí, ara des de fa uns anys ja ho fem aquí fora, que s'està molt bé i aprofitem que marxa la llum i posem una pel·lícula així familiar.
2: Sí, als públics.
1: I passem també una bona estona ara que ja baixen les temperatures.
2: Segur.
0: Perfecte, això és aquest dimecres a les 10 de la nit, cinema a la fresca. I dijous també a les 10 de la nit tenim el Teatre de Festa Major. Què hi ha preparat aquest any pel teatre?
2: Pues no ho sap ningú perquè és sorpresa, l'únic que ens han dit és que serà superdivertit i això, que ens conviden a tots a venir perquè ens asseguren rialles.
0: De moment l'únic que sabem és que el títol és L'armari al llit al primer crit, que és el que posa el cartell, oi?
2: Sí,
1: i aquest any també repeteixen gent del poble i gent dels voltants que porten molt temps preparant-s'ho i segur que ens faran passar una bona estona.
0: Perfecte, doncs això serà dijous a les 10 de la nit. Per cert, dijous, després del teatre, hi ha una novetat i és que hi ha un concert de rancheres, oi?
2: Sí, això és una novetat i tenim moltes ganes de poder ampliar el programa amb coses així.
1: Animem a tothom a que pugeu de la Seu, que passarem una bona estona després del teatre, veniu al teatre i després farem unes ballaruques.
2: I tant.
0: Les rancheres amb un grup que es diu Mensajeros de México, oi?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs amb això ja, això són els actes d'entre setmana i entrem ja als de divendres, quan comença el gruix principal d'actes i comença amb el sopar popular a càrrec de Cristian Tomé, oi?
1: Sí, efectivament, com cada any, sí. Sopar, tota la plaça s'ajunta aquí plena de gent de gom a gom.
2: Ens ho passem superbé, superfamiliar també, que està convidat tothom també.
1: I després continuem amb el pregó de Festa Major, que aquest any va a càrrec de Carles Gascón. I així acabem el sopar i comencem la vetllada de la nit amb els concerts.
2: A ballar un rato.
0: Un preu amb Carles Gascón segur que serà interessant perquè segur que explicarà moltes coses del poble que potser no sabem, oi?
1: Sí, sí, de ben segur que sí, totalment.
0: Molt bé, doncs això serà i amb això ja s'arriba a la mitjanit i què hi ha preparat per aquesta primera nit de festa grossa?
1: Doncs el primer grup que tocarà serà Duo Láser, que ja han vingut alguns anys.
2: Sí, ja de confiança.
1: I seguirem amb l'Esquerra Nocturna a la 1 de la nit, que és molt important que participeu tots
2: i totes. Sí, també necessitem molta gent que així es doni a conèixer aquest ball.
1: I s'ha de practicar per diumenge perquè si no s'oblide.
0: Perfecte, encara tenim més coses, no? Ja en plena matinada.
2: Els Dirty Blunt també vindran i després seguirem amb DJ Rabat.
0: Perfecte, doncs això serà ja divendres, ja en plena matinada, s'acabarà amb la menjada popular, ja ben avançada la nit, i amb això ja enllacem amb dissabte, que els actes començaran a la tarda, que hi ha previst a la tarda.
1: Doncs, com sempre, a la tarda tenim jocs pels infants del poble i de qui vulgui venir. Aquest any, com l'any passat, es faran a l'escola de Castellciutat i portarem uns inflables que l'any passat van tenir molt èxit i pensem que serà molt divertit pels nens i nenes.
2: Fem una crida a tota la canalla que segur que us ho passeu superbé allà al pati de l'escola.
0: Perfecte. I, a més, això per les famílies, però paral·lelament a les 6 de la, des de les, al llarg de la tarda i fins al vespre hi haurà una exposició de motos clàssiques, oi?
1: Sí, hi ha la tradicional exposició de motos clàssiques, que ara són un grup que estan creixent un munt, hi ha moltíssima participació. És molt maco de veure aquí la plaça s'emplena de motos i després...
2: Sí, de gent de tot arreu, a més, i dir que és maco de veure també.
1: Molt recomanable.
0: Sí, perquè recordem que la trobada de motos clàssiques va començar justament amb la Festa Major, ara ja es fa amb entitat pròpia abans de l'estiu, però tot i així participen igualment, oi?
2: Sí, fan diferents actes durant l'any i per Festa Major és un altre.
0: Doncs seguim avançant amb aquest programa de dissabte i amb això ja enllaçarem directament després de sopar a la nit amb la segona nit de festa a partir del mitjanit, oi?
1: Sí, exacte. Abans de mitjanit recalco que a la mateixa hora que les motos clàssiques també hi ha el Shakti Dance, que va a càrrec d'una veïna del poble i que ajunta la ioga amb la dansa i és molt recomanable. Qui vulgui provar coses noves, veniu amb roba còmoda
2: i a ballar i a estirar-se, que és una novetat.
0: Sí, exacte, se'ns havia oblidat. Això també és a les 6 de la tarda, al local social, a la plaça de l'Ajuntament. I què ha preparat per dissabte a la nit?
1: Doncs començarem el ball de Festa Major amb Trio Atrium, també gent que ja han vingut diversos anys, i continuarem amb...
2: Un grup de versions, sí, que es diu Campi Qui Pugui, i després Pere Poma i DJ Julibert ens faran un duel que també promet ser molt divertit, sí, i que ens ho faran passar superbé.
1: I entre concert i concert, entre grup i grup, vindran els Trastocats, que són un grup de batucada, que portaran de ben segur l'energia, ens, sí, permetran canviar...
2: I ens animaran moltíssim.
1: Exacte.
0: Doncs això s'allargarà fins ben tard amb la menjada popular inclosa a 4:45 de la matinada i amb això ja pràcticament gairebé sense temps per dormir enllaçarem amb diumenge al matí, oi?
2: Sí, totalment.
1: A les 9 del matí toca la setena tocada de collons, que despertarem a tot el poble com ha de ser ben d'hora aviat.
2: O el... No s'ha dormit ningú.
1: Exacte, els que hagin anat a dormir. I a les 11 hi ha la missa solemne a l'església de Sant Feliu.
0: I després arriba l'acte més tradicional, que és la Marsellana d'Esquerrana, oi?
2: Sí, com cada any ens juntem els quatre que puguem i seguirem fent els dos balls populars d'aquí a Castellciutat, la Marsellana primer, que baixem un tros fins la Seu, i l'Esquerrana, que fem, bueno, el típic ball d'aquí a Castellciutat, tots junts també.
1: Us animem a tots a participar, perquè aquestes tradicions s'han de conservar, s'ha de ser valent, encara que faci calor portarem aigua a manís.
2: Tingui son, havent dormit o no, a ballar.
1: Veniu, veniu tots.
0: Molt bé, doncs això és, per cert, la Marsellana d'Esquerrana, com d'entrar en l'organització amb la música de Pep Lisandre i Elias Porter, un punt també important, i ja entrem a la recta final de diumenge a la tarda, oi?
2: Sí, a les 4:30 tornem a tenir Jocs per la Canalla, aquí a la plaça de l'Arbre, i això, que també prometen fer divertir un rato als nens.
1: I seguirem aquest any amb una novetat, no tindrem habaneres, sinó que hem canviat i farem sardanes a la plaça de l'Arbre. Us recomanem també molt a venir, creiem que pot funcionar molt bé, tenim moltes ganes d'aprendre i de ballar, sí, sardanes, i farem una gran rotllana.
0: I seran sardanes en viu, perquè actuarà la Cobla de Ciutat de Solsona, oi?
1: Sí, exactament.
0: I amb això, bé, ja arribem pràcticament al final, que és el desmuntatge de l'estructura i tallada de l'arbre.
2: Sí, amb molta pena, doncs, tocarà tallar el pi, desmuntar l'estructura que ha fet portar tots els grups i tot de Festa Major, o sigui...
1: A les 10 també us animem a estar, és un moment molt bonic, i a desmuntar l'estructura es necessiten mans,
2: sí,
1: així
2: també, que
1: els més valents que tinguin encara una mica d'energia...
2: Total.
1: Que vinguin a la plaça.
2: Necessitem ajuda.
0: Doncs molt bé, això és el programa de la Festa Major de Castellciutat, que per cert heu repartit com cada any un programa demà, a part dels actes, que més s'hi pot trobar en aquest programa?
2: Doncs podeu trobar unes endevinalles, aviam si les podeu treure, que estan pensades amb molta
1: imaginació. I també, a part de tots els patrocinadors i de les botigues de la Seu i voltants, hi ha un petit recull dels murals que s'han fet aquest any o recentment, amb la seva història, amb QRs, amb fotografies, super recomanable també, veniu al poble, feu una volta per els murals, que és molt i molt maco de veure, i bona Festa Major a tothom.
2: Això mateix, que vagi superbé.
0: Molt bé, fantàstic, doncs moltes gràcies a la Jana Leri de la comissió de festes de Castellciutat, recordeu, Festa Major Castellciutat, durant tota aquesta setmana ja està en marxa. Ho podeu trobar també a la part d'agenda del nostre web radiosau.cat. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Merci. Bona Festa Major. Quan

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Molt bé, les 12 i 48 minuts. Ja som aquí, novament, a Carter i Manta, després d'aquesta interessant entrevista amb la, amb la Comissió de Festes de Castellciutat, Festa Major ja de Castellciutat d'aquests dies, i, per cert, aquest any, com hem pogut veure, amb banda sonora, fins i tot, una cançó personalitzada, creada amb intel·ligència artificial. La veritat és que la intel·ligència artificial de vegades fa por, però també permet fer coses espectaculars. Les 12 i 48 minuts, doncs seguim aquí al 107.2 FM i reobrim la bateria de preguntes que hi hem deixat preguntant quin és el símbol químic del tungstè, o dit d'una altra manera, quina lletra identifica el tungstè a la taula periòdica d'elements. També ens havia quedat per respondre què signifiquen les sigles FEMAP 973360617 i quina és la capital de Mongòlia. Més preguntes, bateria de preguntes. Tenim una trucada ja, a primera trucada. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
1: A veure, FEMAP vol dir Festival de Música Antiga dels Pirineus.
0: Correcte. Molt bé, moltes gràcies. Fins ara. És el FEMAP, el Festival de Música Antiga dels Pirineus, que precisament va ser el certamen que va agafar el relleu de l'antic Festival Joan Bordiu, ja que avui hem parlat tant de Joan Bordiu. 973360617, més preguntes i més trucades. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia. Teresa Graella.
0: Teresa, digues.
1: Mira, l'escriptor de la novel·la de 1984 és el George Orwell.
0: George Orwell, correcte.
1: Merci.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és George Orwell, una novel·la que es va escriure a la primera meitat del segle XX i que situava un escenari l'any 1984, doncs amb un gran control sobre la població mitjançant la tecnologia. Això va, no va ser ben bé el 1984, però la veritat és que ara sí, el 2000, passat el 2025, sí que moltes de les prediccions d'Orwell realment s'han complert. 973360617, les 12 i 50 minuts. Sí, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
1: La capital de Mongòlia, Ulaanbaatar.
0: Ulaanbaatar, correcte. Moltes gràcies. Doncs sí, és Ulaanbaatar, efectivament. Més preguntes. A quin país ha guanyat més premis Nobel a nivell individual, esclar? A quin país suma més persones que han guanyat premis Nobel? 973360617. I quin poble d'Alt Urgell organitza cada any la Fira del Llibre del Pirineu? 973360617, una de les últimes activitats de les que parlem habitualment al Carreter i Manta, perquè acostuma a ser al final de l'estiu. 973360617. Quina població organitza cada any la Fira del Llibre del Pirineu? Endavant, sí, hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Tere Jove.
0: Tere, hola, digues.
2: La dels Premis Nobel, Estats Units?
0: És als Estats Units, exacte. Moltes gràcies. Doncs sí, és als Estats Units i de manera particular unes quantes universitats, aquelles tan conegudes dels Estats Units, que d'allà han sortit molts experts que han guanyat premis Nobel en diferents disciplines. 12 i 51 minuts. Endavant. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
3: El Festival del Llibre Pirinenc a Organyà.
0: Es fa a Organyà, exacte. Moltes gràcies. Doncs sí, és a Organyà des de fa uns quants anys. I en relació amb això fem una altra pregunta. Quina població va acollir la Fira del Llibre del Pirineu abans que Organyà? Perquè els primers anys es va fer en una altra població, després Organyà va fer el relleu, però els primers anys es va fer en una altra població. Quina és aquesta altra població que també havia acollit en els seus inicis, en aquest cas, la Fira del Llibre del Pirineu? Endavant, sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo? Joan, digues.
3: Els primers anys crec que va ser a Martinet.
0: Correcte, a Martinet. Molt bé, perfecte. Moltes gràcies. Doncs sí, també l'he encertat. Va ser a Martinet on es va fer els primers anys, però al cap de poc temps ja va agafar el relleu Organyà, que és on es fa des de llavors, ja fa molts anys. Vinga, va, què més? Tornem a parlar d'elements. Quin gas representa aproximadament el 78% de l'atmosfera del que respirem? Quin gas representa aproximadament el 78% de l'atmosfera? 973360617. I una relacionada amb un dels nostres patrocinadors. Quin any es va crear la companyia elèctrica Peusa? Inicialment amb un altre nom, però en definitiva va ser llavors que es va posar en marxa per fomentar l'electrificació d'aquí de casa nostra. Endavant, nova trucada. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Tere Jove.
0: Tere Jove, digues.
2: El gas, el nitrogen?
0: És el nitrogen, correcte. Moltes gràcies. Doncs sí, és el nitrogen, aquest gas que representa el 78% de l'atmosfera. 973-36-06-17. Hem demanat fa un moment quina ja es va crear la companyia elèctrica Peusa i tenim més preguntes per endavant, com per exemple, quina és la ciutat més poblada, la ciutat més gran en habitants de Suïssa? Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia. No sentim a ningú, no passa res. Tornem a posar, deixar lliure el telèfon. Recordem que ja hem donat una invitació pel retaule de Sant Armengol. L'ha guanyat... a veure, un moment que... sí, exacte. Tere Jové, ja ho anàvem a dir bé. 973-36-017 i que en els pròxims dies seguirem donant encara algunes invitacions més per gaudir del retaule de Sant Armengol, del qual també en parlarem aquí al programa. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Tere Jové.
0: Tere, no me'n digues.
2: Peusas, el 1925?
0: 1925, correcte. Moltes gràcies. Doncs sí, va ser l'any 1925. L'any passat Peusa va celebrar el seu centenari. Inicialment va néixer com a cooperativa. Si no recordem malament, el nom era Cooperativa Elèctrica Orgelense. Després van evolucionant fins a l'actual Peusa. 12:54 minuts. 973-36-06-17. Endavant. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
4: Han contestat la del Tuxté, no?
0: No ens l'han contestat.
4: La W.
0: La W, exacte. Moltes gràcies. Doncs sí, és la W, la lletra que identifica el tungstè a la, com a símbol i com a, en a la taula periòdica d'elements. 973-36-06-17, 973-36-06-17. Endavant, Sila, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb el Joan.
0: Hola, Joan, digues.
3: La ciutat més poblada de Suïssa?
0: Sí.
3: És Zúric?
0: Zúric, exacte. Moltes gràcies. Doncs sí, és Zúric, la ciutat més poblada de Suïssa i també la més important a nivell econòmic. 973-36-06-17. Doncs seguim aquí al 11.2, a Ràdio Seu. Som a punt ja d'arribar a la una del migdia. D'aquí un moment arribarà l'informatiu migdia. Doncs ja que parlàvem fa un moment de tecnologia i de química, de totes aquestes qüestions, preguntem qui va descobrir la radioactivitat, qui va ser el descobridor de la radioactivitat i dels efectes que podia tenir. 973-36-06-17. Qui va ser el descobridor de la radioactivitat? Ja que avui doncs, parlàvem, tenim unes quantes preguntes de ciència, doncs en tenim una altra. 973-36-06-17, 973-36-06-17. I parlem d'una obra, ara parlem d'un altre tema, de literatura, amb una obra que aquests dies està molt d'actualitat perquè se n'està anant una pel·lícula, però abans tenim una trucada. Sí, hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
5: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues.
5: Madame Curie?
0: No va ser Madame Curie.
5: Gràcies.
0: Qui va ser el descobridor de la radioactivitat? 973-36-06-17. I ara preguntem també qui va escriure la novel·la, l'obra de l'Odissea, que està de plena actualitat aquests dies perquè s'han estrenat una pel·lícula, una superproducció d'aquelles de Hollywood, que se n'ha parlat molt, però qui va ser l'autor original del text de l'Odissea? Sí, hola, bon dia.
6: Bon dia, la Juani.
0: Juani, digues.
6: Escolta, de la radioactivitat podria ser el francès Anton Henri Becquerel?
0: Sí, correcte, sí, ja ho has dit bé. Henri Becquerel, exactament.
6: És?
0: Henri Becquerel.
6: Vale.
0: Molt bé.
6: Vale. Molt bé.
0: Gràcies. Fins ara, doncs, hi va ser Henri Becquerel, el descobridor de la radioactivitat, aquest científic francès, com ens deia la Juani. I hem demanat fa un moment qui va escriure l'obra de l'Odissea, de la qual se'n parla molt aquests dies perquè s'han estrenat una pel·lícula de les més destacades d'aquest estiu. Sí, hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
7: Teresa Graell.
0: Digues, Teresa.
7: Homer,
0: esclar que sí. Molt bé, moltes gràcies, Teresa. Doncs sí, va ser efectivament Homer, aquest clàssic de la literatura que va escriure l'Odissea. 973-36-06-17. No confondre amb Homer, amb el personatge del Simpson, que no hi té res a veure, evidentment. 973-36-06-17, les 12:58 minuts, doncs seguim aquí en directe a Ràdio Ràdio Seu, al 107.2. Ens queden dos minuts per la una i aprofitarem ja per tancar el carreter i manta d'avui, no sense abans donar-vos les gràcies un dia més per la vostra participació. Recordant-vos que ja tenim publicats els premis corresponents a la cinquena setmana ja de carreter i manta i convidam... Perdó, ai, que se'ns acaba la veu. I convidant-vos que els vingueu a buscar. En el cas dels de menja l'Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa i la Casa del Matalès, els mateixos establiments, els respectius establiments. En el cas de, la, per exemple, les motxilles de trekking, la tassa o d'altres obsequis de Ràdio Seu o els bidons d'aigua de Turisme Seu, aquí als estudis de Ràdio Seu, així de passada us podem saludar i donar-vos els premis. I com sempre diem també, si teniu algun dubte amb els premis o voleu fer-hi algun canvi, ens truqueu fora de concurs i segur que ens posem d'acord. Doncs ja no tenim res més per explicar, ja n'hi ha prou, ja ens hem enrotllat prou per avui. Ara és el torn de l'informatiu migdia que arriba d'aquí un moment. Moltíssimes gràcies. Fins ara.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat.
2: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.

0: Molt bon dia, és la 1:30, encetem l'informatiu, tot fent el repàs dels titulars.
1: Titulars.
0: Turisme Seu estrena l'assistent virtual La Urgell, que ofereix informació de la ciutat les 24 hores del dia. La nova eina digital, pionera al Pirineu, s'adreça tant als visitants com a la població local i pot respondre preguntes sobre patrimoni, rutes de senderisme i BTT, gastronomia, allotjaments, restauració, agenda cultural, esdeveniments i serveis. Un incendi afecta una superfície agrícola a aquesta ciutat. Tot i que el foc ha generat una columna de fum, els bombers l'han controlat ràpidament. El risc d'incendis es manté elevat a tota l'Urgell i pot augmentar aquesta setmana per una nova onada de calor. Municipis de l'Alt Urgell endureixen l'accés a gorgs i riberes per reduir la massificació i el risc d'incendis. Ajuntaments com els de Bassella i Coll de Nargó segueixen les indicacions dels agents rurals per controlar millor aquests espais on s'hi ha detectat gent fent i barbacoes. Organyà restringeix el pas a les basses de Fontanet i la Font Bordonera a causa de l'incivisme d'alguns visitants. Les entitats municipals descentralitzades demanen una actualització del seu marc jurídic. L'associació que les agrupa lamenta que segueixen sent una de les realitats més desconegudes de l'administració catalana i per això reclamen més reconeixement. De les 65 MDs catalanes, una quarantena són a l'Alt Pirineu i Aran i 11 corresponen a l'Alt Urgell. Junts reclama que l'Alt Pirineu sigui inclòs en els punts liles mòbils de la Generalitat. Jordi Fàbrega exposa que la regió pirinenca és l'única on no hi ha previstes accions d'aquest nou mitjà del Departament d'Igualtat i Feminisme. A la bateria de preguntes també han demanat explicacions sobre el cessament del fins ara delegat territorial de la Conselleria, Francesc Gualdo. Una fotografia inèdita permet conèixer el desaparegut retaule barroc del Roser de l'església de Santa Maria d'Organyà. La imatge fou presa el 17 de juliol de 1923 i no ha estat a l'abast del gran públic fins fa 3 anys. La troballa ha anat a càrrec del documentalista i activista cultural Montserrat Riu. Sort comença les obres de l'estadi d'estil lliure de caiac que acollirà proves dels Mundials 2027 d'Aigües Braves. Aquest estiu s'ha restringit l'accés a un tram del riu Noguera Pallaresa perquè la instal·lació estigui a punt. L'any vinent, la capital del Pallars Sobirà acollirà la competició al juny, mentre que al setembre la seu serà escenari de les proves d'eslàlom i caiac cross. Al proclama els campions de la Supercopa Catalana de Skateboard. Roman Lisinski i Marina López guanyen en senyors, mentre que el U16 els títols han estat per Jesús Edward Farguier i Ona Torrents. La competició va atraure força aficionats a l'skatepark de la població cerdana.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
2: Turisme Seu estrena l'Alt Urgell, un assistent virtual que permet als visitants oferir informació de la ciutat i de la comarca de l'Alt Urgell les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. El nou mitjà l'han presentat la regidora de Turisme de l'Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, i la directora de Turisme Seu, Carmen Galindo. L'eina neix amb l'objectiu de millorar l'experiència dels visitants, reforçar el servei que presta l'oficina de turisme i continuar posicionant la Seu com una destinació innovadora i capdavantera al Pirineu en l'aplicació de noves tecnologies al servei de les persones. Gemma Tó ha explicat que l'Alt Urgell s'ha creat fruit de la necessitat de poder donar resposta tant als turistes com als ciutadans en qualsevol moment del dia, també quan l'oficina de turisme està tancada. Tó també ha subratllat que es tracta d'una eina de territori per al territori, perquè ha estat desenvolupada per una empresa de l'Alt Urgell i d'aquesta manera s'ha apostat pel talent local. Ens ho explica Gemma Tó.
3: És una assessora creada especialment per Turisme Seu. Què vol dir això? Que l'assessora només donarà informació totalment verídica d'allò que nosaltres li haguem donat. Si no ho sap, doncs dirà que no ho sap, que s'adreci a Turisme Seu o a l'ens que pertoqui. L'assessora virtual neix fruit de la necessitat. Hem vist que faltava potser aquesta eina que fora de quan està l'oficina de turisme està tancada, poder donar tant al turista com al ciutadà informació que requereixi.
2: El nom de la patrona s'ha triat en homenatge a la

0: ja tenim dues informacions com a ciutat.
1: L'Eina està preparada per respondre preguntes sobre patrimoni, rutes de senderisme i BTT, gastronomia, allotjaments, restauració, agenda cultural, esdeveniments i serveis de la ciutat. I a diferència d'altres eines virtuals d'intel·ligència artificial, aquest assistent virtual només ofereix informació prèviament validada i incorporada pels mateixos serveis municipals. Si no disposa d'una resposta, comunica i el deriva a l'oficina de turisme, garantint la fiabilitat de la informació. Ho explica la directora de Turisme Seu, Carmen Galindo.
2: El més important d'aquesta assessora virtual és que no es tracte d'un xat GPT. I també us ha comentat que jo us explicaria què era això. Doncs, bàsicament, nosaltres hem nodrit aquesta eina perquè no se li pugui preguntar qualsevol cosa, perquè no se'n vagi de mare. Nosaltres li hem facilitat la informació i el que nosaltres volem és ajudar i facilitar-li al turista, a la persona que ve i també al ciutadà, de la informació que nosaltres volem que tingui i que volem posar-li al seu abast. És a dir, un turista, abans de vindre a la ciutat, què vol saber? Doncs amb quin hotel es pot allotjar, quin restaurant pot trobar, quina activitat vol fer. Bàsicament, la informació que donarà aquest assessor virtual, aquesta assessora virtual en aquest cas, que és la nostra Ugell, doncs tindrà aquesta informació.
1: Gemma Tó i Carmen Galindo han volgut remarcar que la Urgell no substitueix en cap cas l'atenció personal dels informadors turístics, sinó que és una eina complementària que permet ampliar el servei i facilitar l'accés a la informació en qualsevol moment del dia. La nova plataforma donarà servei tant als turistes que planifiquen la seva estada com als visitants que ja són a la ciutat, però també està pensada per facilitar informació als mateixos habitants de la seu. I és que d'aquesta manera qualsevol persona podrà consultar recomanacions d'allotjament i restauració, rutes per descobrir l'entorn, activitats familiars, horaris d'equipaments o informació sobre els principals esdeveniments de la ciutat. En dates assenyalades de la capital, com ara la Festa Major, la Fira de Sant Mengol o la programació cultural, la Urgell oferirà informació sobre el programa, la ubicació dels concerts, les zones d'aparcament, els preus, les activitats infantils, entre d'altres. L'eina també s'espera que serà de gran utilitat per al sector turístic i l'hostaleria, perquè podrà derivar els visitants a l'assessora virtual perquè obtinguin informació actualitzada de manera immediata. De moment, l'assistent està disponible en 5 idiomes: català, castellà, francès, anglès i alemany. La Urgell també estarà disponible a la pàgina web de Turisme Seu, des d'on s'hi pot accedir igualment les 24 hores del dia. També es preveu la incorporació a la pantalla de l'entrada de l'oficina de turisme i als canals digitals municipals. Durant la presentació, el creador de la plataforma, Juanjo Jarauta, de l'estudi urgellenc Snow, ha fet una demostració del funcionament de l'assessor virtual, tot responent preguntes habituals que fan els visitants, com ara on allotjar-se o menjar o quines activitats poden fer durant la seva estada a la comarca.
3: La notícia del dia.
1: Els bombers de la Generalitat han controlat aquest dilluns a la tarda un incendi que ha cremat una petita superfície agrícola i de rostolls al terme municipal de la Seu d'Urgell. El foc s'ha produït a prop del nucli de Castellciutat. Segons ha informat la Direcció General d'Emergències, l'avís del sinistre s'ha rebut poc abans de les 2 de la tarda, a la 1:51. Per causes que ara s'investiguen, s'ha iniciat un foc en una zona disseminada a tocar d'un camí i les flames s'han escampat ràpidament per la vegetació, que aquests dies està molt seca a causa de la forta calor i els baixos nivells d'humitat d'aquest mes de juliol. Al lloc s'hi han desplaçat 6 dotacions terrestres dels bombers, tot i que l'incident ha generat preocupació a la seu perquè la columna de fum rere Castellciutat era visible des del nucli urbà, s'ha pogut controlar el perímetre ràpidament, tot encerclant-lo amb una línia d'aigua. Després, algunes d'aquestes dotacions s'han quedat a la zona cremada per rematar-hi punts calents i evitar que el foc revifés. El Departament d'Agricultura ha informat aquest dilluns que el risc d'incendi es manté elevat, nivell 3 sobre 5 a pràcticament tot l'Alt Urgell. Estan en aquest grau de perill 18 dels 19 municipis de la comarca, incloent la Seu i tot el seu entorn. El terme més meridional, Basella, es troba en risc molt alt, nivell 4, el mateix que hi ha a tot el sud del Solsonès, a bona part del Pallars Jussà, incloent-hi el municipi de Tremp, i a quasi tota la Noguera.
3: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
1: Diversos municipis de l'Alt Urgell, principalment al centre i al sud de la comarca, han endurit aquest estiu l'accés a espais naturals amb gorgs i rieres que atrauen un gran nombre de banyistes en un context de dies de calor intensa i risc d'incendi forestal. Bassella

0: i Coll-Nargó, per exemple, han regulat mitjançant decret municipal l'accés a la Ribera de Salada i al riu Sallent i Vall d'Arques, respectivament, tot recolzant-se en les directrius del Pla Alfa dels agents rurals. Organya, de la seva part, ha restringit l'accés a les basses de Fontanet i a la zona recreativa de la Font Bordonera a instàncies dels agents rurals, sense esperar a que hi hagués un nivell de risc que ho exigeixi ni un decret municipal que ho empari. Els ajuntaments justifiquen les mesures per evitar els accidents i actes incívics que han augmentat els darrers anys per l'arribada de nous perfils de visitants poc respectuosos amb l'entorn en aquests espais naturals. Bassella va deixar de tenir restriccions absolutes a Ribera Salada per part del Pla Alfa dissabte passat, dia 25. Aquests darrers dies el municipi ha oscil·lat entre els nivells 3 i 4 de risc d'incendi. Per això, ha continuat restringint l'accés a la zona mitjançant decret municipal. Ahir dilluns, l'Ajuntament va aixecar el decret, tot i que es manté a nivell 3 del Pla Alfa. L'alcaldessa de Bassella, Cristina Barbens, ha explicat a la CNN que van decidir tancar aquesta zona tot seguint precisament les indicacions del Pla Alfa, que permet prohibir les activitats que suposen un risc d'incendi forestal. Tot i l'aixecament del decret, els accessos a la Ribera Salada al voltant del poble d'Ogern continuen tancats a data d'avui, amb cintes col·locades pels agents rurals. Barbens matisa que mentre no reactivin les restriccions s'hi pot accedir, però amb respecte i seny. A Coll-Nargó, l'alcalde Sergi Ubach ha detallat que aquesta darrera setmana han regulat per decret l'accés a l'àmbit de els rius Sallent i Vall d'Arques, emparant-se igualment en el Pla Alfa i atenent que correspon a l'Ajuntament vetllar per la seguretat de les persones i la protecció del medi natural dins el seu àmbit competencial. El decret va deixar d'estar en vigor ahir dilluns, tot i que no es descarta tornar-lo a activar perquè aquest començament de setmana arriba una nova onada de calor, la quarta d'aquest estiu, i probablement tornarà a augmentar el risc d'incendis. El cas d'Organyà és diferent del de Bassella i Coll-Nargó. Els espais de les basses de Fontanet i la zona recreativa de la Font Bordonera es mantenen tancats sense que el nivell de risc del Pla Alfa no exigeixi ni hi hagi un decret municipal que reguli l'accés. Segons explica l'alcalde del municipi, Celestí Vilà, la mesura respon a una recomanació dels agents rurals. Vilà ha detallat que la restricció es deu a l'increment de vehicles mal aparcats sobre camps privats i a un augment dels actes incívics detectats en aquests espais naturals. El Valle Ganxo sosté que ja ens va bé que continuïn vetats els accessos, perquè cada cop ve més gent i és un entorn delicat aquests dies de calor. A més, el també diputat provincial constata que els actes incívics van en augment en gorgs, prats i riberes. Per això, i davant la vista d'una nova onada de calor els pròxims dies, Vila conclou que no farà cap mal que l'accés a aquests espais continuï tancat.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
0: Els representants de les 65 entitats municipals descentralitzades de Catalunya han estat rebuts aquest dilluns pel president del Parlament, Josep Rull, en una audiència institucional que marca una de les trobades més significatives celebrades fins ara per aquest ens local, molt presents a l'Alt Urgell i al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran. De fet, la gran majoria són en la regió pirinenca. Un dels punts principals que s'ha tractat a la reunió és la petició d'impulsar una llei específica que actualitzi el marc jurídic d'aquests governs locals i en reforci el reconeixement institucional. Actualment, les 65 MDs sumen poc més de 30.000 habitants, però gestionen una important superfície del país i exerceixen funcions pràctiques de govern local en coordinació amb els respectius ajuntaments. Tot i això, continuen essent, lamenten, una de les realitats institucionals més desconegudes de l'administració catalana. La trobada arriba en un moment clau per les MDs. L'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya fa anys que treballa en una proposta de llei específica que permeti actualitzar un marc normatiu, ja que no respon a la realitat actual i que necessita adaptar-se als reptes dels governs locals descentralitzats. La MD considera que aquesta futura llei hauria de definir amb més claredat el règim competencial, el sistema de finançament i el paper institucional que tenen dins l'Organització Territorial de Catalunya. Alhora demanen que aquesta revisió els aporti més seguretat jurídica i es garanteixi un tracte homogeni per part del conjunt de les administracions públiques.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
0: El grup parlamentari de Junts ha registrat una bateria de preguntes adreçades al Departament d'Igualtat i Feminisme per demanar explicacions sobre l'exclusió de la vegueria del Pirineu i Aran de la campanya Punt Lila Mòbil. La petició l'ha presentat el diputat urgellenc Jordi Fàbrega, que creu que amb el format actual el govern deixa el Pirineu al marge de les polítiques d'igualtat malgrat les propostes dels tècnics de la vegueria. Fàbrega ha assenyalat que en la presentació de la nova campanya el govern destaca que el Punt Lila Mòbil arriba a tot Catalunya, però que a l'hora de la veritat això no és cert, perquè aquest estiu aquesta campanya no s'aturarà en cap municipi pirinenc. Per això ha preguntat per escrit al govern per quin motiu no s'hi ha inclòs cap localitat de la vegueria i per què l'executiu no considera necessari que la campanya d'igualtat hi arribi. El també portaveu de Junts per la Seu conclou que hi ha un greuge comparatiu perquè la Pirineu i Aran és l'única vegueria que de moment no està inclosa en aquesta acció. Per això ha preguntat al Departament d'Igualtat i Feminisme com realitzarà accions de sensibilització i prevenció de casos de violència masclista durant els esdeveniments d'oci dels municipis pirinencs.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: Pirineu.
0: Una foto del fons fotogràfic dels germans Roig de l'Arxiu Bastardes, el qual es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya, ha permès conèixer com era el desaparegut retaule d'estil barroc de la Mare de Déu del Roser, de l'església de Santa Maria d'Organyà. La imatge fou presa el 17 de juliol de 1923, tal com s'indica la llibreta de registre dels fotògrafs. La troballa l'ha fet la documentalista i activista cultural Montserrat Riu. La fotografia, que era inèdita per al gran públic, es pot consultar al web dels arxius en línia des del novembre del 2023. En aquest sentit, Riu manifesta que, tenint en compte la informació, ara caldrà que la parròquia i l'Ajuntament de la Vila emprenguin accions per donar a conèixer el retaule als habitants d'Organyà. Així mateix, la documentalista assenyala que seria una bona idea col·locar-ne una còpia a l'interior de l'església de Santa Maria. L'escoltem a continuació.
3: Tenint en compte la importància del retaule del Roser, perquè per la foto es pot comprovar que és un retaule dins del punt de vista artístic valuós i d'un cert nivell, crec que per part del Bisbat, per part de l'Ajuntament d'Organyà, caldria fer alguna mena d'intervenció pròpiament per donar a conèixer, per posar en valor aquest retaule.
0: El retaule del que ara sente la imatge presidia la capella del Roser de Santa Maria d'Organyà, la qual es trobava adossada al mur de migdia i fou enderrocada l'any 1911 durant les obres de remodelació de l'edifici. La instantània constata que després de l'enderroc la peça artística va ser reubicada dins el temple, on probablement hi va romandre fins a la seva desaparició. La hipòtesi més sòlida és que el retaule va ser destruït durant les cremes intencionades de patrimoni religiós que van tenir lloc els primers mesos de la Guerra Civil.
1: Pirineu. Els esports d'aquí.
0: L'Ajuntament de Sort ha començat aquest estiu les obres de millora de l'estadi d'estil lliure de caiac, una actuació imprescindible de cara a la celebració de proves del Campionat del Món de Piragüisme d'Aigües Braves, que en el cas de la capital del Pallars Sobirà es disputaran del 14 al 19 de juny de l'any vinent, en les modalitats tant de freestyle com de descens. Més tard, al setembre de 2027, la Seu d'Urgell acollirà les competicions de slàlom i kayak cross. A causa de les obres, ha quedat restringit l'accés al tram del riu Noguera Pallaresa, uns 200 metres aigües avall. Per tant, mentre durin les feines, queda prohibida la navegació, la pesca i el bany en aquest punt del riu. Aquesta actuació té una durada prevista de 5 mesos. Un cop finalitzada, Sort comptarà amb una obra de referència mundial en kayak freestyle, segons ha manifestat l'alcalde Baldo Ferrer.
4: Bé, com sabeu, el 2019 vam fer una intervenció al riu. S'havien de fer reajustos. Quan vam obtenir la candidatura contra París, ara el 2023, doncs vam pensar que era el moment de reajustar aquella obra que s'havia fet el 2019 i d'una vegada per totes deixar un equipament finalitzat i un equipament punter a nivell europeu. I podríem dir que serà l'equipament estrella a tota Europa i ara s'han iniciat aquestes obres.
0: Segons el mateix, aquesta és una proposta imprescindible.
5: És evident que el retorn en Armengol ja és un...
4: El pressupost total pel Mundial del 2027 són de 2 milions 400, sí? Dels quals 1,5 milions van amb inversió repartits entre l'obra del riu i amb el poliesportiu de sort. Al poliesportiu es fan unes intervencions que són per millorar tota la millora energètica, en tant que aquest Mundial es va alinear amb tot el que seria un Mundial per la sostenibilitat, amb un canvi de paradigma.
0: Baldo Ferrer parla de la inversió per fer aquesta obra. També fa referència a que l'equipament ha de ser un referent.
4: Comentes, la voluntat és que sigui un equipament referent, que sigui un referent a nivell europeu i a nivell mundial, i que, sense cap mena dubte, totes aquelles persones que practiquen la modalitat de l'estil lliure doncs tinguin sort com un dels pols d'atracció i ens vinguin a visitar. També pot ser aquesta doble rasant, que moltes de les persones que a vegades practiquen la modalitat de slàlom, també moltes vegades doncs practiquen de manera més distesa o com a hobby, doncs poden practicar l'estil lliure. Llavors doncs, pot ser per tot el piragüisme en general, pensem que pot ser una gran intervenció.
0: L'Ajuntament és conscient de les molèsties que aquestes obres poden ocasionar durant aquest estiu, però recorda que es tracta d'una actuació imprescindible per adequar l'estadi de cara a la celebració del Campionat del Món. L'Skatepark Alp va acollir aquest dissabte passat la Supercopa Catalana de Skateboard, la competició que posava el punt final a la temporada de la Mobilitat Park. La prova va reunir al municipi Cerdà els millors riders classificats de la Lliga Catalana en les categories sub-16 i sènior, tant femenina com masculina. Després d'una intensa jornada de competició marcada per un alt nivell tècnic, es va decidir els 4 nous campions de la Supercopa. En la categoria sub-16 femenina, el títol va ser per Ona Torrents, l'Skate Club Barcelona. En sub-16 masculí, el domini va ser per representar el mateix club, Jesús Edward Farguier. El podi d'aquesta categoria el van completar els seus companys de club, Marc Maló i Leo Reis Robles. Pel que fa a la categoria sènior femenina, la victòria va ser per a Marina López, competint com a independent, que va demostrar un gran nivell durant tota la jornada. Finalment, la categoria sènior masculina, el títol va ser per Roman Lisinski, del Club Esportiu Patina, que es va endur la Supercopa després d'una destacada actuació. La Supercopa ha tornat a reunir els millors especialistes del país i ha servit per coronar els riders més destacats del curs en una jornada que va omplir l'Skatepark d'Alp de talent, espectacle i un gran ambient. El lliurament de premis va comptar amb la presència del vicepresident segon de la Federació Catalana de Patinatge, l'urgellenc Joan Garreta, i del regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Alp, Igor Roig.

I a l'agenda, com cada dia destaquem la guia de festes majors, aplecs, fires i mercats de l'Alt Urgell aquest any 2016, elaborada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell. També ens fem ressò, entre d'altres, dels ajuts per a la promoció del municipi fins al 31 de juliol, l'espai de joc fins al 5 de setembre, o el programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Ofici, Estamariu i Bescaran. També el cicle Visites Guiades, la Seu d'Urgell, la capital del formatge, de la mà d'Espai Armengol, Museu de la Ciutat. I pel que fa a les propostes més immediates, destaquem avui, dimarts, dia 28, a les 8 del vespre, la col·locació de la foto històrica i muntatge de l'estructura en el marc de la Festa Major de Castellciutat. Demà dimecres, dia 29, cinquena edició de la jornada Tots a Tost, al poble de Tost, a Ribera d'Urgellet. El programa comença a les 7 amb una xerrada sobre el baldaquí de l'església romànica de Sant Martí de Tost, a càrrec de Pilar Alaez. A 8:45, estona lliure per sopar. A 9:15, concert de la formació Nova Companyia Instrumental.

0: I entre d'altres, aquesta setmana destaquem el bingo musical i sopar a preu popular dimecres 29 a les 9 del vespre al carrer Canonges, davant la llibreria El Refugi. També la festa major d'Oliana del 30 de juliol al 3 d'agost. A partir del 30 també concert de repertori iberoamericano amb Che America, Laika Versions, al pati de la biblioteca. Serà a les 8 del vespre. Divendres 31 a les 10 del matí, taller de còmic per a joves al casal municipal, l'espai, la biblioteca Sant Agustí. També en aquest cas, de cara al dissabte 1 d'agost, tercera nocturna de Montanissell, caminada de Nargó a Montanissell. I encara dissabte 10 d'agost, a les 8 del vespre, a l'església de Santa Maria d'Organyà, concert d'Adrián Linares i Juan de la Rubia al mar del FEMAP. I de cara al diumenge, 29a edició de Josa, País de Càtars, a Josa de Cadí. Al llarg de tot el dia, també diumenge 2, cursa de muntanya trobada d'Aristot, en el mar del Cadí Circuit Fe. Tota la informació a radioseu@radioseu.cat, a la web radioseu.cat. També, si ens voleu enviar informació, podeu fer-ho així al correu electrònic radioseu@radioseu.cat.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: A continuació, la previsió del temps de la mà de l'home del temps de Radio Seu, Néstor Gómez.
2: Bon dia. Continuem sota aquesta estabilitat atmosfèrica i, el millor de tot, encara amb unes temperatures prou normalitzades arreu del país. Unes temperatures que avui ja pugen respecte als valors d'ahir, però que encara es mantindran amb una calor continguda. Ahir la màxima al voltant dels 31 graus a la Seu. Avui s'espera al voltant dels 34. Ja fem aquest pas cap amunt, cap a l'àrea d'Oliana. La temperatura pot arribar fins i tot ja als 35 graus. Una calor canicular típica d'un mes de juliol. Ara bé, la cosa no es queda aquí, perquè a partir de demà les temperatures, els termòmetres tendiran clarament a enfilar-se cap amunt. Demà ja podrem arribar aquí a la Seu als 37 graus, i més que pujarà una miqueta més a mesura que vagi avançant la setmana. I cap al sud de la comarca, cap a l'àrea d'Oliana, màximes que a partir de demà ja 38-39, i ja a partir de demà passat fregant o tocant la xifra dels 40. Nova calorada, la cinquena gran calorada de la temporada, comptant també la de finals del mes de maig i les que portem ja des de pràcticament del dia de Sant Joan aproximadament, de manera que continuarem un cop més amb una nova calorada que aquesta vegada, a diferència de les anteriors, veurem si és tan intensa o no. El que sí que tindrem serà temperatures de 40 graus al Pla de Lleida, però el que és novetat respecte d'altres vegades és que aquesta serà llarga, possiblement uns 7 dies, tota una setmana, temperatures desbocades que iniciarem demà i possiblement arribi fins a la jornada de dimecres de la setmana que ve. I tot això amb un panorama de sol, de només sol, perquè ni avui ni demà s'esperen precipitacions en lloc de la comarca. A tot estirar, apareixerà alguns núvols a les muntanyes que ens envolten, però la pluja no se n'espera.
0: Tot just arribem a 2:15, del migdia a la 1:30. Fins aquí l'informatiu migdia de Radio Seu. Tota la informació a la nostra web, a radioseu.cat, també als perfils de X, Facebook i Instagram.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ei!
2: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Passa penya! Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
6: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
5: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. Apondo!

0: El Tribunal Suprem cedeix davant la justícia europea. Avui ha amnistiat els membres de la mesa del Parlament del 2017. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
0: Aquest matí el tribunal ha aplicat la llei a Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, condemnats per un delicte de desobediència. Formaven part de la mesa del Parlament presidida per Carme Forcadell, que encara està a l'espera que se li apliqui la llei, Marta Prat.
2: El Suprem també va aplicar ahir l'amnistia a l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, de moment primer i únic membre del govern de Carles Puigdemont a beneficiar-se d'aquesta llei. Per l'advocat Gonzalo Boye, el Suprem acabarà aplicant l'amnistia a tothom que hi té dret, també als exiliats.
3: Sí, porque al final, ¿qué van a hacer? ¿Dejar solo a cuatro personas, tres personas fuera de la amnistía? Yo creo que eso no va a pasar.
0: I el Consell de Ministres aprova la declaració de zones greument afectades pels focs que ha de permetre tramitar les ajudes per als damnificats. La declaració inclou zones a Catalunya, com ara les Gavarres.
2: Pedro Sánchez, en l'última compareixença abans de les vacances, ha defensat un front comú contra l'emergència climàtica amb un pacte d'estat i ha demanat apartar les teories negacionistes.
0: Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Són 211 zones afectades especialment pels incendis de la zona de Madrid, Avila i Toledo, però també amb ajudes a la Bisbal d'Empordà per agilitzar les peticions i els beneficis fiscals dels afectats. També avui permisos laborals inèdits de més de 4 mesos per a aquells que no poden anar a treballar pels focs que la cremen des del 23 de juliol. Un Sánchez molt dur contra el PP, a qui pràcticament equipara a Vox pel negacionisme climàtic.
5: Negacionismo que, por desgracia, se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
0: Doncs justament a la Vall d'Uixó la vida recupera la normalitat després que s'hagi aixecat el confinament per l'incendi que crema des de dissabte. En canvi, altres nuclis pròxims al foc continuen confinats i pràcticament buits. La situació als focs de Madrid i Àvila de moment millora poc, mentre que els efectius dels bombers s'afanyen aquest matí amb les tasques d'extinció perquè demà el temps empitjora. Les temperatures es tornaran a enfilar. Anem cap a la Vall d'Uixó, Coia Ballester.
6: Dos pobles tornen a tenir vida, però encara n'hi ha 14 que estan buits, desallotjats. El fum segueix cobrint tota la plana baixa, on es recomana no beure aigua de l'aixeta. Els bombers ja van per davant del foc, però encara no està ni perimetrat ni controlat.
0: I al Japó hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 7,1 que ha provocat importants destrosses i un número encara indeterminat de víctimes.
2: Ha estat al sud del país i ha obligat a evacuar prop de 150.000 persones. A més, hi ha més de 40.000 llars sense electricitat i s'ha interromput el transport ferroviari i aeri de la zona.
0: I tornant a Catalunya, tenim un rècord d'ocupació. L'atur baixa per sota del 8% i a Catalunya hi ha gairebé 4 milions de persones que tenen feina. Aquestes dades superen el màxim registrat fins ara el tercer trimestre de l'any passat. Això, segons les dades fetes públiques a l'enquesta de població activa.
2: L'ocupació creix sobretot al sector dels serveis, coincidint amb la temporada turística, també a la indústria i a la construcció. Totes aquestes dades ja comencen a recollir l'efecte de la regularització d'immigrants.
0: I en temps de cultura, la basneta de Richard Wagner aterra a Catalunya. És la directora del Festival Bayreuth, que porta a Barcelona una de les grans obres del seu besavi, l'Anell de Nibelung, en un concert al Palau de la Música el 28 d'agost amb l'orquestra del festival dirigida per Pablo Heras Casado. I els esports ja tenim els dos, el Barça i també l'Espanyol, funcionant a ple rendiment, Ernest.
7: Doncs sí, Barça i Espanyol masculí són a Anglaterra, l'Espanyol a punt d'aterrar i el Barça femení amb el primer entrenament ja a casa a la ciutat esportiva. Per cert que a França, fa poca estona, Zinedine Zidane ha estat ja presentat com a nou seleccionador després del fiasco del Mundial dels Estats Units.
0: I ara ens mirem la circulació. Mariluz García.
8: Bon dia, doncs amb poques complicacions, però hi ha un carril tallat a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat a causa d'un camió avariat. Això provoca cues a la B20, la Pota Nord des de Badalona, la Ronda de Dalt des de Via Júlia, la Ronda Litoral des de Sant Adrià de Besòs. També hi ha cua a la mateixa Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat i destaquem també l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà direcció Sud.
0: I ara ens mirem el temps.
9: t'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Perquè avui sembla que ja es comencen a enfilar les temperatures. Tomàs Molina, bon dia.
10: Molt bon dia. Sí, haurem de seguir aquesta situació que durarà com a mínim fins diumenge, amb un ascens continuat de les temperatures i un altre cop amb un retorn a partir, sobretot de demà passat, ja de per sobre dels 40 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. De moment, avui, el que queda d'avui, les màximes quedaran al voltant dels 38, 39 com a molt al Ponent o en algun punt de les Terres de l'Ebre, sol en conjunt, amb algunes nuvolades baixes aquest vespre a la façana litoral de la Costa Daurada, i demà al matí amb bancs de boira que seran espessos, especialment cap a l'Empordà. Demà a la tarda no descartiríem ja algun primer ruixadet, alguna gotellada en àrees del Pirineu, amb temperatura que ja podrà arribar als 40 graus a les comarques de Ponent, i així seguirà la setmana, amb temperatures altes, però també amb un augment de la inestabilitat que pot donar més ruixats, més tronades, i que sobretot de cara a finals de setmana podria ajudar, almenys a les zones de muntanya, en punts de l'interior, en aquest moment de ruixat, a baixar una miqueta aquesta calor ambiental.
0: Doncs una bona combinació, calor i una mica de tempesta. Gràcies, Tomàs.
10: Bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Després que hi anunciés que amnistiava la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a quatre dels membres de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, la que presidia Carles.

0: La llei va ser condemnada a un any d'inhabilitació quan va tornar a Catalunya després de 3 anys i mig a l'exili. També van ser amnistiats els síndics de l'1 d'octubre. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident i els exconsellers Comín i Puig quan hagi paït la sentència de la justícia europea. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes porque el TJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
0: Els dirigents del procés amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal, però, ha mantingut fins ara que el delicte de malversació no és amnistiable. Previsiblement, esperarà l'opinió del Tribunal Constitucional per decidir si també amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de membres del govern de l'1 d'octubre. El Constitucional, però, és de vacances i no començarà a estudiar els recursos fins al 22 de setembre.
2: I ara marxem cap a Madrid perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, veu llum al final del túnel en les tasques d'extinció dels greus incendis de Toledo, Ávila i també el de Madrid, tot i que venen hores crítiques amb una nova onada de calor. Ho ha dit després de l'últim Consell de Ministres del curs polític que ha aprovat la declaració de zones greument afectades pel foc amb ajudes per als damnificats. Sánchez ha carregat contra el Partit Popular, a qui ha posat pràcticament el mateix sac que Vox pel negacionisme climàtic. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. Pedro Sánchez s'ha mostrat relativament optimista. Creu que s'ha pogut avançar prou per aturar els focs, tot i que parla encara d'hores crítiques abans de l'entrada d'una nova onada de calor, la quarta. I si és així, és gràcies, afirma, als esforços de tots els efectius.
4: Podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan, porque la EMET nos acaba de denunciar un aumento significativo de las temperaturas, una nueva ola de calor.
3: Són ja 170.000 hectàrees cremades en el que va d'estiu. Avui el Consell de Ministres ha declarat 221 zones afectades per emergències de protecció civil, també a Catalunya, com els municipis afectats pel foc de les Gavarres i és la Bisbal d'Empordà. També un paquet laboral inèdit, una prestació extraordinària per emergència extrema de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat pels que no poden anar a treballar o s'han centrat en les tasques de reconstrucció de casa seva. Un president molt dur amb el PP, qui acusa de posar-se del costat del negacionisme climàtic de Vox, allà on governa, els torna a insistir que és imperatiu, diu, tenir un pacte d'estat contra l'emergència climàtica, no només per apagar els focs, sinó també per prevenir i per reconstruir.
4: Negacionismo, que por desgracia se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
3: Sánchez, però, ha reconegut que no trucarà a Feijó, de quin espera ben poc en aquest sentit, però diu que té les portes obertes si se volen sumar aquest acord.
2: I Tania, Sánchez també ha aprofitat la compareixença per donar explicacions sobre el judici a la seva dona, de qui n'ha defensat la innocència i la seva professionalitat.
3: Sí, no ha estat tan breu com en altres ocasions, ha esplaiat més en la defensa de la seva dona, diu que parlar només d'ella, com la seva parella o del seu germà, els deshumanitza, que tots dos tenen un ampli currículum. De la seva dona, ha dit que ho va deixar tot, la seva empresa, quan va entrar a ser president per no tenir conflictes d'interessos, i s'ha preguntat què més havia de fer, assegura, perquè té una carrera impecable, i s'ha preguntat...
4: La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?
3: Ha recordat que en els dos casos la Fiscalia no va acusar i diu que és una causa política que han impulsat les acusacions populars, entre altres, de partits com Vox. Sobre Zapatero, es reitera, diu que ha donat explicacions, manté la seva confiança i diu que no és el seu portaveu, que tot allò que hagi d'explicar ho farà davant del jutge.
2: Doncs hem començat parlant d'aquestes ajudes per la zona cremades per aquests grans focs forestals i ara hem d'anar cap a l'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Perquè ja ha entrat en el quart dia actiu. Els bombers asseguren que van per davant del foc, però l'incendi encara no està ni perimetrat ni controlat. Ja ha cremat més de 8.000 hectàrees i les autoritats han aixecat el confinament de part de la població, que estava vigent des de dissabte. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport d'en Xavier Espel. Coia.
5: Bon dia. Veïns de dos pobles, la Vall d'Uixó i Vilavella, ja han pogut tornar a casa.

0: Però 14 municipis encara estan deserts i custodiats per la Guàrdia Civil. Un d'ells és Alfondeguilla, un poble de 800 habitants enclotat en un barranc que és la porta d'entrada al Parc Natural de la Serra d'Espadà i on s'ha cremat tot l'entorn. Ara només s'hi pot entrar per emergències. L'alcalde, Salva Ventura, n'ha parlat a 3Cat Info.
1: He quedat en gent per a poder entrar a collir medicines i per a gent que li fa falta perquè, claro, és el tercer dia i n'hi ha gent que va així en lo poc que duia en les mans i esperar que el dia pareix que vaig a millor caïn i evolucione bé cap a la vesprada i ens informen de notícies positives.
0: Entre els veïns que ja han pogut tornar a casa, a la Vall i a la Paula, el foc li va arribar a 200 metres. O l'Elias, que viu a una de les cases de la Vall, que ha fet de barrera del foc. La Paula es va evacuar, l'Elias no.
2: Molt angoixa perquè no te'n vas si no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se, però la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
3: Decir lo que queráis, si queréis denunciarme, hacer lo que queráis, yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todos juntos.
0: L'olor de fum i la boirina de la cendra encara cobreix tota la plana baixa. L'aigua de boca millor si és embotellada i a moltes zones és millor circular amb mascareta, mentre l'incendi continua actiu.
4: Doncs tot això al País Valencià, els incendis de Madrid i Àvila, que han cremat ja 75.000 hectàrees, el més gran és el d'Àvila, amb 50.000 hectàrees calcinades. I avui s'afronta amb una mica de més bones perspectives. Els focs han afectat prop de 100.000 persones amb 63.000 evacuats. A la província de Toledo, els veïns de 9 municipis ja han pogut tornar a casa després que s'hagi rebaixat l'emergència al nivell 2. Enviada especial a Hinojosa de San Vicente, Montse Poblet, amb el suport de Xavi Luna. Montse.
5: Bon dia. Aquest és un dels primers pobles evacuats on la gent ha pogut tornar a casa seva. Són 500 veïns els que dissabte els van dir que havien de marxar perquè el foc, que s'ha quedat a uns 30 quilòmetres a la Sierra de San Vicente, venia cap aquí. Va marxar tothom, menys l'alcalde, un treballador de l'Ajuntament i el Jesús, un dels propietaris del zoo del poble, l'únic que hi ha a Castella-La Mancha i on viuen 230 animals.
6: A guarda aquí ni yo ni mis hijos nos hemos querido salir de aquí nadie. O sea, porque es que esto hay que cuidarlo y ahí, a ver, hay crías, ahí tenemos nacimiento de hace 3 días, hay que darle biberones, en fin, esto no es una cosa que, oiga, como me voy de mi casa y bueno, ya vendré.
5: Malgrat els seus esforços, aquests dies se'ls hi han mort 5 animals. No saben si per la calor o pel fum. De fet, ell continua portant la mascareta a la butxaca, però avui ja es respira bé i no cal posar-se-la. La situació del foc ha millorat durant la nit i fa poca estona la província de Toledo ha sortit de la situació d'emergència i ha ordenat el retorn de tots els evacuats. Els que encara no poden fer-ho són els evacuats d'Àvila i de Madrid, com els veïns de Valdemaqueda, el poble que ahir es va desallotjar i que aquesta nit els bombers han salvat de les flames. El Pedro, un dels veïns més vells del poble, ens assegura que mai havia vist un foc tan virulent.
7: La culpa la tienen que no nos dejan a los pueblos, no nos dejan a sacar la leña muerta, como hace 50 años que todo el pueblo sacaba la leña muerta, iba por la leña, había ganado, se sembraba y todo eso, y eso no te dejan.
5: El Pedro l'hem trobat a un dels poliesportius que s'han habilitat per atendre els evacuats mentre els bombers continuen treballant. La superfície en flames és molt menor que la d'ahir i de moment no bufa el vent. El perill el tenim en la onada de calor que ha de començar demà.
4: Doncs els bombers també treballen perquè l'incendi de la Gironda a França no es continuï expandint. La previsió meteorològica allà, per les pròximes hores, també preocupa i per prevenció s'han evacuat prop de 4.000 turistes de la localitat de la Canau. Aquestes evacuacions es sumen a les de més de 220.000 persones que van haver d'abandonar casa seva des que es va declarar aquest incendi i que encara avui no saben quan hi podran tornar. Aquest foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
8: Bon dia. Molta expectació avui, un dia clau per lluitar contra aquest incendi degut a la pujada de les temperatures i també a la reorientació del vent. Això això sí, si el foc és estabilitzat, encara no està fixat i tothom mira aquesta previsió del temps. I és per això que la prefectura ha fet evacuar els càmpings del poble de la Canau, el que representa unes 4.000 persones suplementàries. El centre que acull el màxim d'evacuats a Bordeus estan a punt per poder acollir més gent si fes falta. Escoltem Rodrigo Ulrich, responsable de la logística.
9: Hem acollit una part de la gent en les primeres hores, també durant els primers dies, però el lloc encara té capacitat per acollir-ne centenars o milers si malauradament fes falta.
8: Els darrers dies s'ha treballat i de valent per crear tallafocs més de 100 quilòmetres de barreres, és a dir, han tallat la llenya, el bosc, tota la matèria que podria cremar, com explica l'operador forestal Martin de Montbron.
10: El que fem és crear una franja de suport per extreure la vegetació, tallar-la i retirar-la de la zona. Així, quan el foc ja arriba, ja no té combustible per continuar avançant i perd intensitat.
8: Fins que el foc no sigui declarat fixat, els evacuats no podran tornar a casa seva.
4: Doncs a Catalunya, Protecció Civil demana extremades precaucions per evitar incendis de les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar demà els termòmetres a la ratlla dels 40 graus en alguns punts del Principat. Avui els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, el més alt. Per aquest motiu també estan restringits els accessos a 3 espais naturals, el Montmell, Marmellà, també a Prades i al Montsant. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el de nivell 3 del Pla Alfa, afecta avui a 86 municipis. I els bombers treballen perquè, els bombers de la Generalitat de Catalunya continuaran sense fer hores extres voluntàries tot aquest estiu. Es tracta d'una mesura de protesta per millorar les seves condicions laborals i que ha implicat el tancament momentani d'alguns parcs, a més d'una sobrecàrrega de feina sobre la plantilla en plena campanya d'incendis. Tot això ho ha seguit des de Viella la Sofia Cabanes.
11: Després d'una votació interna, els bombers han decidit mantenir el pols en interior. Tot i reconèixer avenços en les negociacions, denuncien que durant anys el funcionament estructural del cos s'ha basat en la bona voluntat de la plantilla per fer hores extres voluntàries. Ara, des de l'inici de juliol, han deixat de fer-ne i això ha tingut conseqüències. Marc Curcó és el delegat de bombers a la UGT.
12: Això que implica? Que ja menys sempre treballar. La càrrega de feina és la que carreguem nosaltres. No és del tot la falta de personal, perquè aquí la casa ho està fent relativament bé, sinó la falta de planificació. I això és el que volem, que se planifiquin les coses ben fetes.
11: Entre altres demandes, reclamen implantar més mesures davant l'exposició a contaminants. Joan Viescas, delegat de Comissions Obreres.
13: I els contaminants pugen al camió, se porten al parc i s'està demostrant que acaben arribant als domicilis particulars dels bombers.
11: El Departament d'Interior, per la seva banda, assegura que la resposta a les emergències està garantida i que quan un parc no disposa de prou efectius s'activen recursos d'altres parcs per cobrir-ho.
4: Una pausa i obrem la plana econòmica.
14: Catalunya migdia.
15: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
16: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
15: Tota la informació a buitaull.cat.
16: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
17: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
15: Catalunya migdia.
4: Les 2:22. I tornem a Madrid perquè sembla que hi ha alguna novetat pel que fa al Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de fer demà. Tània Tàpia.
14: Sí, bon dia. Doncs ha quedat posposat el 4 de setembre. Ho havia demanat el Partit Popular per carta, adduint falta d'informació i transparència per abordar el nou model de finançament. I fons del Ministeri d'Hisenda ens confirmen que accepten aquesta petició, tot i negar que hi hagi hagut aquesta manca d'informació. Diuen que és mostra de la bona voluntat que tenen de poder arribar a un acord per un model, recorden, que és positiu per a totes les comunitats i que permetrà injectar 21.000 milions extra a tots els territoris. El model es votava demà, Catalunya i votava a favor, i també Canàries, un territori governat per PP i Coalició Canària. Com diem, aquest acord ja s'haurà d'esperar fins a després de les vacances, el 4 de setembre.
5: Gràcies, Tània. Queda clar, doncs, el Consell de Política Fiscal i Financera ajornat fins al setembre. L'atur cau a mínims i baixa del 8% a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació amb gairebé 4 milions de treballadors. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. Mireia Sala.
18: La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. El conjunt de l'estat espanyol, Catalunya, lidera tant l'augment de l'ocupació com la caiguda de l'atur. El president Pedro Sánchez destaca la bona marxa de l'economia.
19: Que vamos a cerrar el año 2026, insisto, en un contexto tan difícil y tan complejo como el que tenemos, creciendo 5 veces más que Italia, 4 veces más que Alemania y 3 veces más que Francia.
18: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que va iniciar-se el juny, i és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total.
5: I el govern ha renovat el mapa de zones tensionades, és a dir, els municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. El llistat s'amplia dels 271 municipis que hi ha ara, en total, fins als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena, Jordi Canal.
20: Sí, entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tenses. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
21: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funciona. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen, doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
20: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del llistat.
22: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
20: Ara el mapa d'àrees tenses se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. A més d'això, el govern ha aprovat la creació de la Direcció General de Disciplina en l'Habitatge. És un departament pactat amb els comuns que controlarà específicament que es compleixin les normatives d'habitatge i que sancionarà les infraccions.
5: I ara ens fixem en el que està passant a Palma. Són alguns dels crits que s'han sentit aquest migdia en contra de les càrregues policials que hi va haver en la manifestació de diumenge contra el turisme massiu. Els manifestants han demanat la dimissió del delegat del govern espanyol a les Illes. Palma, Caterina Carmany, bon dia.
23: Bon dia. La calor no ha aturat els crits de les 300 persones durant 2 hores contra la policia i per la dimissió del delegat del govern espanyol. Des de la plataforma Menys Turisme Més Vida, Jaume Pujol acusa els agents de carregar injustament diumenge per tapar l'èxit de la manifestació.
24: No trobem cap explicació lògica en aquesta càrrega, perquè no hi va haver cap provocació per part dels manifestants. Va ser una manifestació totalment pacífica, no hi va haver cap desperfecte en tot el recorregut, per tant no li trobem una explicació lògica. El que sí que podem afirmar és que el que han aconseguit és que les imatges que se veuen són les imatges de les càrregues policials i no les imatges de 70.000 persones omplint els carrers de Palma.
23: No descarten una denúncia col·lectiva amb la vintena de ferits en aquestes càrregues policials.
4: Els principals directius de la Generalitat i les seves empreses públiques hauran de passar, a partir d'ara, un procés de selecció i ja no seran triats, ha dit, en funció del color polític de cada govern. Així ho recull l'avantprojecte de llei que avui ha aprovat el Consell Executiu per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es tracta d'un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta mateixa legislatura. Palau de la Generalitat, Marta Corbalán, bon dia.
0: Hola, bon dia. Els directors generals i de serveis i els subdirectors de les diferents conselleries seran triats per criteris de meritocràcia i els seus mandats seran de 7 anys prorrogables per al mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Això vol dir que estaran en el càrrec més enllà d'una legislatura. D'aquesta manera, cada vegada que canviï el color polític d'un govern, no s'hauran de rellevar la majoria dels càrrecs, que es calcula que són entre 400 i 900. Segons la portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'objectiu és professionalitzar el personal directiu i garantir una millor prestació dels serveis públics.
21: Un cop aprovada, permetrà, primer, encaminar el relleu generacional que estem vivint al govern de la Generalitat, la captació i retenció de talent a l'administració pública, que és un dels reptes més imminents que tenim com a administració, no només la captació, sinó la retenció d'aquest talent.
0: Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, exclou els consellers i els secretaris generals dels diferents departaments que seguiran sent triats per designació política.
4: I avui el cas Kitchen ha quedat vist per sentència. Després de 4 mesos de sessions a l'Audiència Nacional Espanyola, ha quedat vist per sentència el judici pel conegut com a cas Kitchen, que és aquell, recordeu, el de les clavegueres de l'Estat durant el govern de Mariano Rajoy, Cristian Roldán.
9: El banc dels acusats per destruir proves de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, contra dirigents del partit, s'hi asseia l'excúpula d'Interior amb el ministre Jorge Fernández Díaz al capdavant. La fiscalia li manté la petició de 15 anys de presó i també per a qui era el seu número 2, Francisco Martínez, i l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino. La petició més alta, 19 anys, es manté per a l'excomissari José Manuel Villarejo, que avui ha estat un dels 3 acusats cafetos del seu dret a l'últim torn de paraula. Villarejo ha insistit que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos.
4: Un terratrèmol de magnitud 7,1 ha sacsejat al sud del Japó i ha causat múltiples víctimes mortals i almenys una cinquantena de ferits que han hagut de ser hospitalitzats. El sisme també ha obligat a evacuar prop de 150.000 persones, ha deixat més de 40.000 llars sense subministrament elèctric i ha interromput el transport ferroviari i l'aeri a tota la zona.
9: Les autoritats japoneses encara no tenen un recompte fiable, però ja treballen amb la previsió que el terratrèmol hauria provocat diversos morts, sobretot a la prefectura de Kumamoto, on s'ha esfondrat el segon pis d'un centre comercial mentre hi havia força activitat al seu interior. De fet, hi ha una vintena de treballadors amb els quals de moment no es pot contactar. Els bombers intenten accedir-hi per rescatar les persones que encara segueixin en vida. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, reconeixia part dels danys i feia una crida a la prudència.
1: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric, incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
9: El terratrèmol també ha esfondrat parts del castell de Kumamoto, un dels monuments més destacats del país. Sentim alguns dels testimonis en declaracions a l'agència Reuters.
2: La paret va començar a esquerdar-se i a despendre's. Queien moltes coses des de dalt.
3: Vaig tenir la sensació que el meu cos flotava a l'aire. Al principi no vaig adonar-me que era un terratrèmol. Només quan vaig veure que la paret s'ensorrava vaig ser conscient del que estava passant.
9: Les autoritats japoneses alerten que hi podria haver rèpliques durant aproximadament una setmana.
4: 2:45. Trump rep avui Benjamin Netanyahu i també Volodymyr Zelensky en una etapa clau per les guerres a l'Iran i a Ucraïna. El president ucraïnès torna a la Casa Blanca en un moment de més suport del president dels Estats Units i espera assegurar més ajuda militar contra Rússia. Pel que fa a Netanyahu, visita Trump per primer cop des de l'inici de l'ofensiva conjunta dels Estats Units i Israel contra l'Iran i enmig de les diferències entre els dos líders sobre
6: d'aquesta guerra. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
7: Bon dia. El record de l'última visita de Netanyahu al febrer passat pesarà i molt en la reunió d'aquesta tarda. Va ser aleshores quan el primer ministre israelià va acabar de convèncer Trump d'atacar l'Iran en el que havia de ser una operació militar ràpida que es va acabar encallant i que encara cueja. Tot i això, i aprofitant els últims atacs a petita escala entre iranians i nord-americans, el primer ministre israelià assegura que tornarà a la càrrega.
8: Abordarem totes les qüestions de l'ordre del dia, entre les quals destaca l'Iran. Naturalment, el nostre objectiu és salvaguardar la nostra seguretat alhora que ampliem el cercle de pau al nostre voltant.
7: Netanyahu té el dit al gallet per si cal tornar a involucrar-se en el conflicte, però sembla que Trump segueix prioritzant poder arribar a un acord amb el règim dels ayatolars abans de les midterm del novembre. Unes altres eleccions, les generals d'Israel de l'octubre, podrien també explicar la reunió. Netanyahu sap que el suport de Trump li pot anar bé, però abans ha de recuperar la seva confiança. Per això arriba després d'haver fet dos gestos en la línia del que demana Estats Units. Això sí, més simbòlics que altra cosa. Una prova pilot per retirar tropes del sud del Líban i aprovar l'entrada d'una força internacional a una zona molt concreta de la franja de Gaza. Netanyahu sap que no pot presentar-se a la Casa Blanca amb les mans buides. Ara falta saber si serà suficient per a un Trump que fa no gaire el va menysprear en públic i el va insultar en privat.
4: Doncs amb Volodymyr Zelensky a Washington, Ucraïna ha llançat aquesta matinada un dels atacs més massius contra la regió de Moscou amb gairebé 400 drons. L'objectiu ha tornat a ser el principal magatzem de la companyia coneguda com l'Amazon Rus. És l'onzè atac en 10 dies contra l'empresa de comerç en línia i això ha desencadenat un debat sobre si aquests atacs ucraïnesos són o no un crim de guerra. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
10: Bon dia. Un dron ucraïnès s'ha estavellat contra un magatzem a tocar del centre logístic més gran de Wildberries. Aquesta vegada no hi ha hagut ferits, però des de mitjans de mes han mort 9 treballadors d'aquesta empresa i desenes han quedat ferits per atacs ucraïnesos. Zelensky ho justifica perquè Wildberries ven productes que acaben servint a l'exèrcit rus, tot i que quan Moscou ha colpejat l'empresa de missatgeria ucraïnesa Nova Poshta, fent servir el mateix argument, Kiev ho ha denunciat com un crim de guerra. L'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, adverteix que mai s'hauria de bombardejar la infraestructura civil.
12: Els atacs contra Nova Poshta són crims de guerra, com també ho són els atacs contra els magatzems de Wildberries. No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
10: Des del Kremlin neguen que Wildberries abasteixi l'exèrcit rus, malgrat que comercia amb GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales que reben els soldats al front i té seccions a la web dedicades exclusivament a la guerra d'Ucraïna. Wildberries gestiona més de la meitat de totes les comandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
4: I abans de la cultura ens mirem un moment al metro de Barcelona. Perquè l'incendi que ahir va cremar el túnel de la línia 1, la vermella, entre Clot i Glòries, el va provocar la combustió d'una malla impermeable. El fum va afectar 136 persones. TMB, que ha obert una investigació, assegura que el material no es troba en cap altre punt de la xarxa. Barcelona, Miquel Jarque.
25: Bon dia. La seqüència dels fets és aquesta. El maquinista veu el foc, atura el metro, contacta amb el centre de comandament, que li indica que es desplaci a la cua del comboi per fer-lo recular fins al Clot, i amb el tren aturat alguns passatgers premen el botó de sortida d'emergència i les portes s'obren omplint de fum el comboi. Això precipita l'evacuació pel seu propi peu. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, assegura que el material que es va cremar no es troba a cap altre punt de la xarxa.
26: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades.
25: TMB ha obert una investigació per esbrinar si aquesta manta tèrmica havia de ser en aquest túnel.
4: Dos quarts i cinc de tres. La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el pròxim 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita històrica a Barcelona. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol, impulsada per Caterina Wagner, directora del certamen i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Montse Mas.
11: La directora del festival, que ret homenatge a la música del seu besavi des de fa 150 anys, ha destacat avui al Palau de la Música el caràcter extraordinari d'aquesta gira, un tour que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
13: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Els espanyols també estan enamorats de la música i la passió, igual que nosaltres. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
11: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival de Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell com la soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Vogt i el baix baríton Nicholas Brownlee. S'hi interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner com la cavalcada de les Valquíries.
5: I de la música anem als llibres. Perquè un dels llibres més rars impresos mai a Lleida ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485 que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
14: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
15: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això en caràcter característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un del llegat Areny, també precisament, aquest es pot datar al 1485.
14: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics de l'IEI en condicions especials de preservació.
5: L'exposició de la Fundació Vila Casas a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, reivindica les fotografies clàssiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón l'ha anat recopilant en botigues de vell i també als Encants i n'ha fet una selecció. Ara les mostra sota el títol Portes endins dels arxius dels altres. Es pot visitar al Palau Solterra de Torroella i allà hi ha anat la Núria Paraire.
16: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
17: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats.
16: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
17: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada, o si no són iguals o molt similars.
16: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
5: Catalunya migdia. I quan falten 19 minuts per les 3, ens mirem als esports amb l'Ernest, perquè avui dia 2 del Barça a Anglaterra i dia 1 de l'Espanyol també a Anglaterra, Ernest.
19: Sí, exactament, i dia 1 també del Barça femení. La pretemporada oficialment arrenca, els equips posen la segona en marxa. La segona marxa i n'hi ha moltes més de marxes perquè la temporada serà molt llarga i en el cas del Barça i l'Espanyol, per exemple, trien Anglaterra. La delegació del Barça va volar ahir una mica més de dues hores i prou per trobar una climatologia menys hostil que Barcelona, exactament el mateix que busca l'Espanyol. Amb prou feines, Barça i Espanyol es trobaran temperatures superiors als 25 graus, no es deshidratarà cap jugador, per tant, i els entrenaments programats pels dos tècnics, doncs, que podran permetre als dos equips créixer. I precisament al cor d'Anglaterra hi tenim a Ramon Salmurri, que ens explicarà una mica com va aquest segon entrenament del Barça, perquè el Barça ha entrenat aquest matí, ho va fer ahir i ha entrenat avui ja, com va aquest segon entrenament de l'equip de Hansi Flick. Com estàs, Ramon? Bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda. Doncs de moment es mantenen les bones notícies per Hansi Flick, que continua veient com Fermín forma ja part de les sessions. Ho va fer ahir en el primer entrenament, com dius, a Anglaterra. També Ronald Araujo, mentrestant, Alejandro Valde continua entrenant-se al marge per aquests problemes a l'esquena. I amb un nom propi, el d'Andreas Christensen, que encara la seva cinquena temporada com a blaugrana. El seu rendiment ha estat marcat fins ara per la capacitat de jugar a alt nivell, però també per una manca de continuïtat absoluta condicionada per les lesions. 98 partits en 4 temporades com a blaugrana d'Andreas Christensen. Després de trencar-se el genoll la temporada passada, ha renovat 2 anys més amb el club i espera poder oferir la seva millor versió.
18: It's difficult. I've been at a...
20: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
18: Still enjoying the holiday, of course.
0: Ara mateix la plantilla són 4 centrals, Cubarsí, Gerard Martín, Araujo i Christensen, perquè Eric, d'entrada, parteix a la planificació com a teòric lateral dret. La posició del club és que no arribarà cap central fins que no surti ningú. Aquest algú, bàsicament, és Ronald Araujo. Christensen considera que és normal que es vinculin noms al Barça parlant d'un mercat d'estiu, però que si ell és capaç d'oferir el seu millor nivell, no té per què, diguem-ne, tenir una competència que l'aparti de la realitat de l'equip.
20: El mercat de fitxatges no és per a mi. Ja he dit que confio en mi mateix i que necessito recuperar el meu millor nivell. Sé que el meu millor nivell és molt i molt bo. I això és l'única cosa en la qual em puc centrar, tal com he fet durant tota la meva carrera. Es vincula alguns jugadors amb altres equips, però les coses són així. Nosaltres ens centrem en nosaltres mateixos i en la situació actual.
0: Aquesta tarda, segona sessió d'entrenament del dia i demà l'arribada d'un dels homes pesants d'aquest Barça de Hansi Flick, com és Rafinha.
19: Els clubs catalans i Anglaterra, de seguida parlarem de l'Espanyol perquè estàvem pendent de si aterrava ja al Regne Unit, però abans l'altre Barça, el femení, també es posa en marxa. Va arrencar amb revisions mèdiques, però avui ha fet la primera sessió a Sant Joan d'Espí amb els 3 nous fitxatges, però sense Aitana. Bon matí, Oriol Corral.
21: La migcampista Sant Pere de Ribes encara no s'ha reincorporat al treball amb el grup. La mateixa futbolista va explicar durant la clausura del seu campus d'estiu que necessita començar de zero després dels problemes físics que va arrossegar en el tram final de la temporada passada. Aitana va revelar que va arribar a infiltrar-se abans d'alguns partits per poder competir un cop superada la lesió i ara vol aprofitar aquest inici de curs per recuperar-se del tot. Tampoc s'ha entrenat Lai Alexandri, que continua amb la recuperació de l'operació del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. A diferència d'altres temporades, el Barça no farà cap estada de preparació i completarà tota la pretemporada de Sant Joan d'Espí. L'objectiu torna a ser ambiciós, repetir el pòquer de títols conquerit el curs passat, tot i afrontar una renovació important de la plantilla després de les sortides de Mapi León, Ona Batlle, Salma Parayuelo i Alexia Putellas. El primer partit de pretemporada arribarà el 12 d'agost. Les de Pere Romeu rebran el Montpellier en un amistós a l'estadi Johan Cruyff.
22: I
19: us hem explicat fa una estona que estàvem pendents de l'aterratge de l'Espanyol al Regne Unit. Sergi Andreu, bona tarda.
1: Bona tarda, Ernest.
19: Han arribat ja.
1: Ja hi són, sí. Ja hi són. L'expedició blanquiblava ha sortit aquest matí des de Barcelona. Ja són a Anglaterra, han aterrat a l'aeroport de Manchester. Molt a prop hi ha Burnley i avui s'entrenen, avui mateix a la tarda, a la ciutat esportiva del Burnley, que, com sabeu, és club de la mateixa propietat que l'Espanyol presidit per Alan Pace. Ha viatjat una expedició de 25 jugadors del primer equip. Només hi falten Puado, lesionat de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui se li està buscant una sortida del club i, per tant, tampoc no ha anat a Anglaterra. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell, però ha viatjat al central. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i a lateral dret José Ángel López. Per cert, tampoc no ha viatjat al lateral esquerre valencià José Salinas, que marxa, ho vam saber ahir al vespre,
2: cedit
1: al Màlaga. Exacte, amb una opció de compra. Salinas va arribar lliure a l'Espanyol l'estiu passat, ha jugat 13 partits amb la samarreta blanca i blava. Al lateral esquerre, l'Espanyol aquesta temporada tindrà el neerlandès Harman i el jove del planter Roger Hinojo, per tant, no hi havia lloc per José Salinas.
19: Quants dies hi queda l'Espanyol a Anglaterra?
1: Mira, són 5 dies, des d'avui fins dissabte. Demà jugaran el primer amistós en terres angleses contra el Burnley, amb qui comparteix propietat. El partit serà 9:15 a Turf Moor, l'estadi del Burnley. El segon amistós serà dissabte. L'equip de Manolo jugarà contra el Middlesbrough, equip que, com el Burnley, juga a la segona divisió anglesa. Tot just acabi aquell partit a dissabte, l'Espanyol tornarà cap a Barcelona. Recordem que l'equip blanquiblau ja ha jugat 3 amistosos aquesta pretemporada. 2 victòries contra l'Olot i el Pau i l'empat de dissabte passat contra el Sabadell.
19: Doncs parlant de partits de pretemporada, aquesta tarda el Madrid jugarà el seu segon amistós de pretemporada. Serà un partit d'entrenament contra el Leganés a la ciutat esportiva de Valdebebas i que jugarà Josep Gai a porta tancada.
20: Serà un partit d'entrenament com el que va jugar fa uns dies contra l'Alcorcón i que va guanyar per 1-0. El match serà a les 6 de la tarda a porta tancada i es podrà seguir durant uns minuts a través de Real Madrid Televisió. A tot això, el club blanc no podrà comptar amb Thiago Pitarch a causa d'una lesió al lligament intern del genoll esquerre que es va fer en un entrenament i estarà 6 setmanes de baixa. Pitarch se suma a la llista de baixes del Madrid amb Eder Militao, lesionat al mes d'abril del bíceps femoral, però s'espera que es reincorpori a finals de setembre. Rodrigo Goes, que es va trencar els lligaments encreuats i el menisc del genoll dret, tornarà a finals d'any i Ferland Mendy, lesionat del múscul recte femoral, està previst que torni a l'octubre. Dissabte, el Real Madrid jugarà el seu tercer partit amistós, el primer a porta oberta contra la Fiorentina al Bergstadion d'Àustria a les 6 de la tarda.
19: Deixa'm preguntar-te per una cosa que he vist d'aquestes que se segueix treballant i crec que he vist abans un missatge de Fabrizio Romano en una possible incorporació d'aquell jugador que comentàvem ahir, que val tants diners. Que val tants diners, no sé si els val, però almenys els demanen.
20: Sí, són 120 milions d'euros a hores d'ara, encara sí. No és oficial, i s'espera que s'anunciï de manera imminent.

0: Avui ha sigut un dia mogut al mercat de seleccionadors nacionals, perquè, Oriol, ja coneixem el successor de Deschamps, el capità francès.
1: Zinedine Zidane serà el seleccionador francès els propers 4 anys. Zidane explica que ha tingut ofertes, però que ha esperat la selecció.
2: J'ai passé ces 4-5 années à attendre...
3: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
1: Zidane ha dit que encara no ha parlat amb Mbappé, la seva estrella, perquè està gaudint d'unes merescudes vacances, i ha aprofitat les seves primeres paraules com a seleccionador per donar suport als que estan patint els incendis. L'exfutbolista de la Juventus i el Madrid té 54 anys, fa 5 anys que és lluny de les banquetes i la seva última experiència és al Bernabéu.
0: I a Itàlia, el president de la federació diu que està negociant amb Roberto Mancini com a nou seleccionador.
1: Sí, que ja va entrenar la selecció italiana del 18 fins al 2023, va guanyar l'Eurocopa del 21, però no va poder classificar el seu país pel Mundial de Qatar del 2022 i va renunciar al càrrec. D'altra banda, també la Federació Italiana busca director tècnic perquè Paolo Maldini va dimitir només 2 setmanes després d'acceptar el càrrec per la negativa de la Federació al fitxatge d'Andrea Pirlo, i la premsa italiana situa Claudio Ranieri com a favorit.
0: I el mercat de fitxatge segueix obert, seguirà així fins que acabi l'agost, però atenció perquè a Anglaterra hi ha molt moviment i sonen alguns traspassos inesperats.
1: Sí, el Chelsea de Xavi Alonso, sí, després de molts anys fitxant talent jove, s'interessa en dos jugadors molt veterans de la Lliga anglesa: Jordan Henderson, mític capità del Liverpool, 36 anys ara al Brentford, i Danny Welbeck, el davanter anglès, de 35 anys del Brighton. Més moviments a Anglaterra: el porter suplent del City, James Trafford, fitxaria pel Leeds, segons David Ornstein. El City el va fitxar per més de 30 milions i ara el vendria per 40. I una altra sortida del City: ja sabíem que marxaria John Stones perquè acabava contracte, però ara ja sabem el destí, marxarà al Inter de Milà, segons Fabrizio Romano.
0: I aquest Mundial hi ha hagut un porter que ha sigut revelació, va fer molt bones actuacions, el porter de Cap Verd, Bosinha, que sembla que té problemes amb el seu fitxatge, eh?
1: Sí, Bosinha tenia previst volar avui a Xile per passar la revisió mèdica i signar el seu contracte amb el Colo-Colo, però el fitxatge del jugador de 40 anys haurà d'esperar per endarreriments amb els tràmits del visat. El president del club xilè ja havia anunciat el seu fitxatge aquest passat dissabte.
0: El Sabadell ha anunciat que Rubén Martínez es retira del futbol professional. És un extrem dret de 36 anys, capità de l'equip l'últim tram de la temporada passada, i ha decidit que posa punt i final a 2 temporades al Sabadell.
3: El futbolista de Maó havia acabat contracte amb l'equip de Ferran Costa i després de 2 ascensos en 2 anys es retira i assumeix la secretaria tècnica del primer equip. El Sabadell s'ha entrenat aquest matí per última vegada abans de l'amistós de demà contra el Manresa. Els de Ferran Costa van perdre per 2-0 contra el Castelló a la primera prova de pretemporada i van empatar 1 contra l'Espanyol.
0: Uh-huh. Ahir es va saber que l'idili, no?, entre el Girona i Estuani seguirà una temporada més. Ell vol dur el Girona novament a primera.
3: El davanter uruguaià, que farà 40 anys a l'octubre, renova per una temporada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017, coincidint amb el primer ascens a primera. El Girona jugarà demà el tercer amistós de pretemporada contra el Castelló, rival de la segona divisió. Els de Quique Álvarez van guanyar 1-3 a l'Olot, però van perdre contra l'Alavés per 0-1.
0: 100 minuts per les 3.
4: Catalunya migdia.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna a Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, ha parlat el futur entrenador del Barça de bàsquet, Alexander Sekulić. Ho ha fet a un mitjà eslové, on ha reconegut que li va sorprendre, Oriol, que el Barça contactés amb ell.
1: Sí, Sekulić diu que creia que el Barça tenia lligat un altre entrenador i que li va sorprendre aquesta trucada. Demana, això sí, paciència, perquè és un equip totalment nou, però està convençut que aconseguirà fer-lo funcionar. Per cert, ja podem sentir la veu al nou fitxatge del Barça, l'alepivot Tosan Awoma, MVP de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana.
7: What's up, Barca fans? Tosan Awoma here. I'm really excited to have joined this historic club. Can't wait to get things going and I'll see you all shortly.
0: Ganes que comenci la temporada, Tousan Awoma. Quedeu-vos amb com sona fonèticament, no el llegiu perquè podríeu prendre mal. Billy Hernán Gómez, que ha estat al Barça fent una temporada, sobretot aquests últims mesos, pràcticament desaparegut, ja té nou equip assignat per l'Unicaja.
1: Sí, l'expivot del Barça fitxa per una temporada amb els malaguenys, que no juga a l'Eurolliga, sinó a la Champions League, la tercera competició del bàsquet europeu.
0: Molt bé. I l'expivot del Manresa, Caudrici Acumundo, deixarà el CD Vita Ljubljana sense haver jugat ni un sol partit. Ell va fitxar per aquest equip, però amb una clàusula que deia que si venia un equip d'Eurolliga i el volia, ell estripava el contracte i se n'anava. I això és el que ha passat. Jugarà al Žalgiris. Doncs vinga, queden, és una compta enrere, sentíem ara la pretemporada dels equips, perquè és que, clar, queden 18 dies perquè comenci la Lliga de Futbol masculina, tots els equips estan ja en marxa i ja han iniciat, també en la femenina, els seus estajos de pretemporada. En el cas del femení, avui el Barça ha començat a la Ciutat Esportiva i l'agenda esportiva, Josep, cada vegada va més plena.
3: Sí, pel que fa a l'agenda esportiva, aquesta setmana arriba carregada d'esdeveniments esportius, perquè, com hem dit abans, avui l'Espanyol ha viatjat a Anglaterra per iniciar el seu stage, i el Madrid jugarà contra el Leganés a Valdebebas a les 6 de la tarda.
1: Demà dimecres, una jornada intensa pels amants del futbol, perquè l'Espanyol s'enfrontarà al Burnley, com hem dit, a 8:45 del vespre. És el seu primer partit a Anglaterra. El Girona jugarà contra el Castelló a 6:45 de la tarda. Amb dos partits, per cert, es podran seguir en directe pel canal Esport 3. També dimecres, el Sabadell jugarà contra el Manresa a 8:45 al complex esportiu de Sant Oleguer, i l'Espanyol femení jugarà a 7:45 del vespre al primer partit de pretemporada contra el Tenerife. Dijous, l'Ajax de Mitchell s'enfrontarà al Vojvodina de Sèrbia, el Johan Cruyff Arena, en el partit de tornada de la final de la fase prèvia de la Conference League. Amb l'Ajax, això sí, encara pendent de tancar la sessió de Marc-André ter Stegen.
3: Divendres, el Barça jugarà contra el Birmingham a 8:45 del vespre. El partit es podrà seguir en directe a través de TV3. El Sabadell s'enfrontarà a l'Inter Escaldes a 8:00 al complex esportiu de Sant Oleguer. També divendres començarà el campionat de natació artística que es disputa a París, al Centre Aquàtic Olímpic de Saint-Denis, i que acabarà el dimecres 5 d'agost, en el qual hi participen fins a 7 catalans i catalans.
1: I l'endemà, dissabte, l'Espanyol torna a jugar a Anglaterra contra el Middlesbrough a 4:00 de la tarda, també en directe per Esport 3. Després d'aquest partit tornaran cap a Barcelona. I el mateix dissabte, el Sabadell s'enfrontarà a l'Andorra al Car de Sant Cugat a 8:00 del vespre.

0: El jutjat d'instrucció de Sabadell ha arxivat provisionalment la denúncia interposada per la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell pels insults al porter requinat Diego Foli contra el president del govern espanyol Pedro Sánchez quan van celebrar l'ascens a segona divisió. S'ha arxivat aquesta causa. El circuit a Catalunya, aquesta és una notícia de fa un parell d'hores, el circuit Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primer cop a la seva història. La prova que s'havia de fer a Qatar es farà a Barcelona pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà en aquest cas també a Europa, però no a Catalunya, sinó al circuit de Monza, Itàlia, el mes de novembre. El Rayo Vallecano, i això és curiós, no podrà jugar el... és curiós perquè ho sap a pocs dies de començar la temporada, no podrà jugar els seus partits a casa, no podrà jugar com a local perquè la Comunitat de Madrid doncs li treu la llicència per jugar-hi després de veure que les instal·lacions estan obsoletes. Una cosa que fa anys que es veu, però ara s'ha fet un estudi. Calen obres urgents, segons l'auditoria que s'ha fet. A més, la conservació de les instal·lacions... ja no és les obres, és que la conservació tampoc compleix els mínims requerits i, per tant, el Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa els seus partits. I en hoquei patins, l'hoquei Club Palau de la Lliga Femenina ja té nou entrenador. Es tracta de Dani Alonso.
1: Afronto aquest repte amb molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs, una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença doncs és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club.
0: Dani Alonso ve d'entrenar al Voltregà i viurà doncs la seva segona experiència com a tècnic d'un primer equip. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà més, a aquesta hora, a les 2, amb tota la informació general i esportiva a Catalunya Ràdio.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, per

0: Que Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Al teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7. La Seu d'Urgell. O entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
3: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de donar la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
4: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor ballador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
3: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic.
5: A fondo!

0: idiota.
1: Una pausa i després del butlletí informatiu tornem.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. A partir d'aquesta hora, el Ministeri de l'Interior ha acordat que ja poden tornar cap a casa els veïns a 13 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila, tot plegat després que els dos incendis hagin donat una petita treva. Segons càlculs de les autoritats, com a mínim a Madrid encara hi haurien 21.000 persones evacuades o confinades. Enviada especial a Hinojosa de San Vicente, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna. Bona tarda.
3: Bona tarda. Els veïns d'aquests 13 municipis de Madrid i d'Àvila podran dormir avui a casa seva. Alguns fa 5 nits que s'estan en poliesportius, hostals i cases de familiars i amics. Entre d'altres, s'han aixecat les ordres d'evacuació de Colmenar del Arroyo, Cenicientos, Fresnedilla o Burgondo, el poble d'Àvila on va començar l'incendi. Es desescala, per tant, l'operatiu per allunyar la població del perill de les flames, però la feina dels bombers no para. El que aconsegueixin avui serà decisiu en el control del foc abans que els termòmetres no es disparin en una nova onada de calor. Montse Poblet i Xavi Luna, Catalunya Ràdio, Hinojosa de San Vicente.
1: Més notícies amb Cèlia Forment.
4: Els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironde de França no se segueixi expandint. Preocupa la previsió meteorològica de les pròximes hores i per prevenció s'han evacuat prop de 4.000 turistes de la localitat de la Canau. Aquestes evacuacions se sumen a les de més de 220.000 persones que han hagut d'abandonar casa seva des que es va declarar l'incendi i que encara avui no saben quan hi podran tornar. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees.
1: 7 de les 9 dones assassinades per violència masclista el juny i el juliol convivien amb el seu agressor. Segons el Comitè de Crisi del Ministeri d'Igualtat, en 4 dels casos, a més, la parella estava en procés de separació. El comitè reclama que es reforci la protecció de les víctimes i que es tingui en compte que en contextos de violència la retirada d'una denúncia o una ordre d'allunyament no sempre és una decisió que es pren lliurement. Els crims han deixat 8 menors orfes. 2 dels agressors s'han suïcidat i 3 més ho han intentat. Andalusia és la comunitat amb més crims masclistes. Aquest any acumula 9 assassinats, 4 dels quals a Màlaga.
4: Donald Trump es reuneix a aquesta hora a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès espera aprofitar la trobada per aconseguir més suport militar dels Estats Units, especialment pel que fa a les defenses antimíssils i parlar del procés de pau. La trobada arriba després que en aquests últims dies s'hagin intensificat els atacs entre Ucraïna i Rússia i en un moment en què les relacions entre Trump i Zelensky són més càlides que fa uns mesos. Més tard, Trump també rebrà el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu. Els tres dirigents participaran plegats en el funeral del senador republicà Lindsey Graham, un ferm defensor de Zelensky i Netanyahu mort aquest juliol.
1: Avui comença una nova edició del Gandules, el cicle de cinema a l'aire lliure al CCCB, que aquest any porta per títol Belles i Eternes. La coproducció danesa de Neon Demon dona el tret de sortida a una selecció de propostes que exploren la idealització de la bellesa, l'obsessió per la perfecció i la pressió estètica. Moltes s'emmarquen en el gènere fantàstic de terror o la ciència-ficció, com La Substància, Els Ulls Sense Rostre, La Mosca o Helter Skelter. El cicle coincideix amb l'exposició El culte a la bellesa. Sentim la responsable del festival Gandules, Desiree Defet.
5: El que hem fet és fer un cicle en sintonia amb l'exposició que es pot veure ara al CCCB, una de les exposicions que és El culte a la bellesa, i hem fet una selecció de pel·lícules que giren al voltant d'aquest concepte, que jo crec que és un tema que està molt, molt d'actualitat ara mateix.
1: Un cicle que s'allargarà fins al 13 d'agost, de dimarts a dijous, a partir de les 10 de la nit. El Els esports amb Jordina Tarré, bona tarda.
0: Bona tarda, el Barça es tornarà a entrenar aquesta tarda en l'estatge de pretemporada a Birmingham. Fermín, Araujo i Bernal han completat la sessió matinal, Valdés s'ha entrenat al marge i De Jong continua la recuperació de la lesió als lligaments del genoll dret. El Barça femení també ha completat el primer entrenament de pretemporada. Aitana Bonmatí, Ila i Alexandri han fet treball específic. L'Espanyol ja és a Anglaterra, aquesta tarda ja s'entrenarà a la ciutat esportiva del Burnley, ha viatjat amb una expedició de 25 jugadors. Del primer equip només falten Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui es busca una sortida del club. Demà jugaran un amistós contra el mateix Burnley anglès. L'Espanyol s'estarà 5 dies a Anglaterra. I el Sabadell ha anunciat la retirada del seu capità, Rubén Martínez. Després de dues temporades al club i dos ascensos de categoria, serà el nou secretari tècnic del primer equip. En bàsquet, el jugador del Barça, Billy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada, i el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
2: Fins aquí les notícies.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
8: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Bona tarda, són les 5 i 6. La Generalitat ha acordat avui delimitar la condició de bé cultural d'interès nacional, BCIN, del conjunt de la catedral de Santa Maria d'Urgell en la categoria monument històric, incloent-hi l'entorn de protecció. El temple ja va ser declarat monument històric-artístic ara fa prop d'un segle, l'any 1931, però aquella declaració no tenia una delimitació concreta. Amb aquesta nova delimitació es vol unificar en un únic BCIN tot el recinte catedralici que comprèn, a més de la catedral, el claustre i les esglésies de Sant Miquel i de la Pietat. L'actual edifici ha conservat a grans trets la seva estructura des del segle XII, amb algunes modificacions exteriors, i això la converteix en l'única catedral íntegrament romànica de Catalunya. Des del govern han esmentat que les catedrals tradicionalment no eren edificis aïllats, sinó que formen part d'un conjunt episcopal, i aquest és el cas del temple de la Seu, en què la construcció actual es va fer a l'edat mitjana i es va refer al segle XX de la mà de Josep Puig i Cadafalch. L'església de Sant Miquel, per exemple, forma part indissociable del recinte catedralici, i a més és una mostra única del romànic llombard del segle XII. És de fet l'edifici actualment més antic de la Seu. Pel que fa a l'església de la Pietat, actualment acull el Museu Catedral de la Seu, el Museu Diocesà, i forma part de l'arquitectura del segle XII, amb elements renaixentistes. El deganat, finalment, actualment acull un gran nombre de peces singulars d'art sacre, perquè ells són ja a les sales del Museu Diocesà. Turisme Seu estrena la Urgell. És un assistent virtual que permet als visitants oferir informació de la ciutat i de la comarca de l'Alt Urgell les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. El nou mitjà l'han presentat avui, aquest dilluns, volem dir, la regidora de Turisme, Gemma Tó, i la directora de Turisme Seu, Carmen Galindo. L'eina neix amb l'objectiu de millorar l'experiència dels visitants, reforçar el servei que presta l'oficina de turisme i continuar posicionant la Seu com a destinació innovadora i capdavantera del Pirineu en l'aplicació de noves tecnologies al servei de les persones. El nom de la patrona s'ha triat en homenatge també a la geganta nova de la ciutat, que fa parella amb Lot i que els darrers anys ha esdevingut un símbol de la ciutat. Es vol així també, de passada, reforçar la identitat cultural de la ciutat. La Urgell està preparada per respondre a preguntes sobre patrimoni, rutes de senderisme, IBTC, gastronomia, allotjaments, restauració, agenda cultural, esdeveniments i serveis de la ciutat, i està pensat tant pels visitants com pels mateixos veïns. Diversos municipis de Dalt d'Urgell, principalment al centre i al sud de la comarca, han endurit aquest estiu l'accés a espais naturals amb gorgs i rieres

0: que hi arriben després de la pandèmia. Per exemple, els accessos a la Ribera Salada al voltant del poble de Xerren continuen tancats a data d'avui i a Coll de Nargó han detectat grups de gent fent foc a barbacoes molt a prop de la massa forestal. A Organyà també han denunciat un augment d'actes incívics, com per exemple vehicles i furgonetes que aparquen sobre camps privats o d'actes incívics en espais naturals. Els representants de les 65 entitats municipals descentralitzades, EMD, de Catalunya han estat rebuts aquest dilluns pel president del Parlament, Josep Rull, en una audiència institucional que marca una de les trobades més significatives celebrades fins ara per aquests ens locals molt presents a l'Alt Urgell i al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran. De fet, la gran majoria són a la regió pirinenca. Un dels punts principals que s'ha tractat a la reunió és la petició d'impulsar una llei específica que actualitzi el marc jurídic d'aquests governs locals i en reforci el reconeixement institucional. Actualment, les 65 EMD sumen poc més de 30.000 habitants, dels quals 9.000 corresponen a l'EMD de Vall d'Oreix, a Sant Cugat del Vallès, però gestionen una important superfície de país i exerceixen funcions pràctiques de govern local. Per això demanen tenir més reconeixement i amb més contacte directe amb les administracions superiors. I els esports, la Seu d'Urgell ha rebut aquestes darreres hores el relleu de l'organització dels campionats del món d'eslàlom i kayak cross. Ha estat Oklahoma City, la seu d'aquests mundials d'enguany, i els següents, recordem, seran aquest setembre vinent al Parc Olímpic del setembre, l'any vinent, volem dir, al Parc Olímpic del Segre. La directora del Parc del Segre ha recollit el testimoni en un acte institucional que s'ha fet coincidint amb l'Assemblea General de la Federació Internacional de Piragüisme. Mary Rodríguez ha estat acompanyada de Miquel Travé, que recordem aquest divendres passat es proclamava campió del món de seu. I també pel que fa a la preparació d'aquests mundials, l'Ajuntament de Sort ha començat aquest estiu les obres de millora de l'estadi d'estil lliure de caiac, que acollirà les proves d'aquesta modalitat i també les de descens en aquests mundials 2027. En el cas de Sort, la competició serà del 14 al 19 de juny de l'any vinent, mentre que en el cas de la Seu serà el setembre de 2027. A causa de les obres, a Sort s'ha restringit provisionalment l'accés al tram del riu Noguera Pallaresa, on es fan els treballs. Les obres tenen una durada prevista de 5 mesos. L'alcalde, Valdo Ferrer, ha reconegut que ara això comportarà algunes molèsties, però destaca que aquesta reforma permetrà continuar posicionant el Pallars Sobirà en el mapa internacional i deixar com a llegat dels mundials una instal·lació puntera. I el temps amb una onada de calor que s'ha confirmat ja des d'avui mateix. A aquesta hora a la Seu hi ha 37 graus. S'ha superat, de fet, les previsions que hi havia inicialment. S'esperava arribar a 37 graus demà, ja s'hi ha arribat avui. I demà, en conseqüència, demà podria ser que s'arribés fins i tot a 38. Aquesta nit vinent també pujaran les mínimes, que es quedaran entre els 14 i els 17 graus. 17 és el que s'espera a la Seu. Demà poden créixer algunes nuvolades a la tarda, però sense cap conseqüència, perquè no tenen prou força per generar precipitacions. I de moment el Medocat ja avança que dijous la màxima podria arribar fins als 38 graus amb tota probabilitat del seu i fins als 40 en poblacions com Tremoliana. Fins aquí les notícies, les ampliem a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar.

0: Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
1: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
2: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
0: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra, estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
4: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de donar la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
5: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. Quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar un gran. I després, un aperitiu.
4: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. A fondo!

0: millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
1: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
0: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
1: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
0: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
1: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
0: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

Hydrogen internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start.

tocar dansa blanche. I ara volo.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

les vacances que té de mestre, però amb la sort que té, segur que allà on vagi haurà tempesta. I l'Òscar marxarà amb la bossa a no sé quin poble de merda. Ell diu que està fora de la vida i que no torna fins setembre.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de donar la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
1: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. Quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar un gran. I després, un aperitiu.
0: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. Apondo!

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
6: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
7: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
8: Molt bona tarda, vespre, són les 7. La Generalitat ha acordat aquest dimarts delimitar la condició de bé cultural d'interès nacional del conjunt de la Catedral de Santa Maria d'Urgell en la categoria de monument històric, incloent-hi l'entorn de protecció. El temple ja va ser declarat monument històric o artístic ara fa prop d'un segle, l'any 1931, però aquella declaració no tenia una delimitació concreta. Amb aquesta nova delimitació es vol unificar en únic vecín tot el recinte catedralici i que comprèn, a més de la catedral, el claustre i les esglésies de Sant Miquel i de la Pietat. L'actual edifici ha conservat a grans trets la seva estructura des del segle XII, amb algunes modificacions exteriors, i això la converteix en l'única catedral íntegrament romànica de Catalunya. Des del govern han esmentat que les catedrals tradicionalment no eren edificis aïllats, sinó que formaven part d'un conjunt episcopal més ampli que incloia dependències, espais litúrgics, complementaris i llocs per a la conservació del patrimoni. Per això, aquesta nova definició del vecín vol tenir en compte les esglésies adossades a la catedral i l'antic deganat. Des del punt de vista històric, remarquen tots aquests edificis han estat sempre connectats entre ells, perquè la catedral ha estat el centre del poder religiós i administratiu del bisbat d'Urgell, i per això les altres edificacions van sorgir i evolucionar al seu voltant. A l'hora de prendre la decisió, des de l'executiu català han valorat igualment que la construcció permet entendre els processos d'evolució tant de l'arquitectura com de l'estructuració de les comunitats eclesiàstiques a la zona durant l'edat mitjana, i alhora representa el poder dels bisbes d'Urgell i de l'església al Pirineu. L'actual edifici de la catedral és el quart que s'ha aixecat al mateix emplaçament al llarg de la història. Es tracta de la reconstrucció que l'any 1090 va encarregar el bisbe de Ot i que s'acabarà a finals del segle XII. Tot i així, durant tres segles va quedar amagada sota capes de guix imposades durant el barroc. Va ser Josep Puig i Cadafalch qui va iniciar la recuperació de la seva aparença original a partir de 1918. L'església de Sant Miquel forma una part indissociable del recinte catedralici. A més, es tracta d'una mostra única del romànic llombard del segle XI i és, de fet, l'edifici més antic de la Seu d'Urgell. Amb l'església de Sant Miquel com a nucli original, el conjunt es va anar transformant i ampliant amb nous espais a mesura que augmentava la rellevància de la Seu d'Urgell i del seu bisbat. L'església de la Pietat acull actualment el Museu Diocesà, actualment anomenat Museu Catedral de la Seu d'Urgell, i s'inclou en el recinte catedralici per la part de la galeria oest del claustre. Representa l'arquitectura del segle XVI a la Seu d'Urgell, ja que té nombrosos elements renaixentistes. Per altre costat, el deganat, que també és l'espai articulador del Museu Diocesà, conté un gran nombre de peces singulars d'art sacre vinculades al recinte catedralici. Tanca el conjunt per la façana sud del claustre. La seva importància històrica prové del fet que va ser la seu de la regència d'Urgell. Turisme Seu estrena la Urgell, un assistent virtual que permet als visitants oferir informació de la ciutat i de la comarca de l'Alt Urgell les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. El nou mitjà l'han presentat la regidora de Turisme de l'Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, i la directora de Turisme Seu, Carme Galindo. L'eina neix amb l'objectiu de millorar l'experiència dels visitants, reforçar el servei que presta l'oficina de turisme i continuar posicionant la Seu com una destinació innovadora i capdavantera al Pirineu en l'aplicació de noves tecnologies al servei de les persones. Gemma Tó ha explicat que l'Urgell s'ha creat fruit de la necessitat de poder donar resposta tant als turistes com als ciutadans en qualsevol moment del dia, també quan l'oficina de turisme està tancada. L'escoltem a continuació.
9: És una assessora creada especialment per Turisme Seu. Què vol dir això? Que l'assessora només donarà informació totalment verídica d'allò que nosaltres li haguem donat. Si no ho sap, doncs dirà que no ho sap, que s'adreci a Turisme Seu o a l'ENS que pertoqui. L'assessora virtual neix fruit de la necessitat. Hem vist que faltava potser aquesta eina que fora de quan està l'oficina de turisme està tancada, poder donar tant al turista com al ciutadà informació que requereixi.
8: El nom de la patrona s'ha triat en homenatge a la geganta nova de la ciutat, que fa parella amb l'Ot i que els darrers anys ha esdevingut un dels principals símbols de la ciutat. L'eina està preparada per respondre preguntes sobre patrimoni, rutes de senderisme i BTT, gastronomia, allotjaments, restauració, agenda cultural, esdeveniments i serveis de la ciutat. I a diferència d'altres eines virtuals d'intel·ligència artificial, aquest assistent virtual només ofereix informació prèviament validada i incorporada pels mateixos serveis municipals. Gemma Tó i Carme Galindo han volgut remarcar que l'Urgell no substitueix en cap cas l'atenció personal dels informadors turístics, sinó que és una eina complementària que permet ampliar el servei i facilitar l'accés a la informació en qualsevol moment del dia. La nova plataforma dona servei tant als turistes que planifiquen la seva estada com als visitants que ja són a la ciutat, però també està pensada per facilitar informació als mateixos habitants de la Seu. I és que d'aquesta manera qualsevol persona podrà consultar recomanacions d'allotjament i restauració, rutes per descobrir l'entorn, activitats familiars, horaris d'equipaments o informació sobre els principals esdeveniments de la ciutat. L'Urgell també estarà disponible a la pàgina web de Turisme Seu, des d'on s'hi pot accedir igualment les 24 hores del dia. Durant la presentació, el creador de la plataforma, Juanjo Jarauta, de l'estudi urgellenc Snow, ha fet una demostració demostració del funcionament de l'assessora virtual, tot responen preguntes habituals que fan els visitants, com ara on allotjar-se, on menjar o quines activitats poden fer durant la seva estada a la comarca. Diversos municipis de l'Alt Urgell, principalment al centre i al sud de la comarca, han endurit aquest estiu l'accés a espais naturals amb gorgs i rieres que atrauen un gran nombre de banyistes en un context de dies de calor intensa i risc d'incendi forestal. Bassella i Codenargó, per exemple, han regulat mitjançant decret municipal l'accés a la Ribera Salada i als rius de Sallent i Vall d'Arques, respectivament, tot recolzant-se en les directrius del Pla Alfa dels agents rurals. Organyà, de la seva part, ha restringit l'accés a les bases de Fontanet i a la zona recreativa de la Font Bordonera a instàncies dels agents rurals, sense esperar que hi hagués un nivell de risc que exigeixi ni un decret municipal que ho empari. Els ajuntaments justifiquen les mesures per evitar els accidents i actes incívics que han augmentat els darrers anys per l'arribada de nous perfils de visitants poc respectuosos amb l'entorn en aquests espais naturals. Bassella va deixar de tenir restriccions absolutes a la Ribera Salada per part del Pla Alfa dissabte passat, dia 25. Aquests darrers dies, el municipi ha oscil·lat entre els nivells 3 i 4 de risc d'incendi, per això ha continuat restringint l'accés a la zona mitjançant decret municipal. Ahir dilluns, l'Ajuntament va aixecar el decret, tot i que es manté a nivell 3 del Pla Alfa. L'alcaldessa de Bassella, Cristina Barbens, ha explicat a la CN que van decidir tancar aquesta zona tot seguint precisament les indicacions del Pla Alfa, que permet prohibir les activitats que suposen un risc d'incendi forestal. A Coinargó, l'alcalde Sergi Ubach ha detallat que aquesta darrera setmana han regulat per decret l'accés a l'àmbit del riu Sallent i Vall d'Arques, separant-se igualment en el Pla Alfa i atenent que correspon a l'Ajuntament vetllar per la seguretat de les persones i la protecció del medi natural dins el seu àmbit potencial. El cas d'Organyà és diferent al de Bassella i Coll de Nargó. Els espais de les bases de Fontanet i la zona recreativa de la Font Bordonera es mantenen tancats sense que el nivell de risc del Pla Alfa ho exigeixi ni hi hagi un decret municipal que reguli l'accés. Segons explica l'alcalde del municipi, Celestí Vilà, la mesura respon a una recomanació dels agents rurals. Vila ha detallat que la restricció es deu a l'increment de vehicles mal aparcats sobre camps privats i a un augment dels actes incívics detectats en aquests espais naturals. Els representants de les 65 entitats municipals descentralitzades, les MD, de Catalunya han estat rebuts aquest dilluns pel president del Parlament, Josep Rull, en una audiència institucional que marca una de les trobades més significatives celebrades fins ara per aquests ens locals, molt presents a l'Alt Urgell i al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran. De fet, la gran majoria són a la regió pirinenca. Un dels punts principals que s'ha tractat a la reunió és la petició d'impulsar una llei específica que actualitzi el marc jurídic d'aquests governs locals i en reforci el reconeixement institucional. Actualment, les 65 MD sumen poc més de 30.000 habitants, però gestionen una important superfície del país i exerceixen funcions pràctiques de govern local en coordinació amb els respectius ajuntaments. Tot i això, continuen sent, lamenten, una de les realitats institucionals més desconegudes de l'administració catalana. La trobada arriba en un moment clau per les MD. L'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya, la AMD, fa anys que treballa una proposta de llei específica que permet actualitzar un marc normatiu que ja no respon a la realitat actual i que necessita adaptar-se als reptes dels governs locals descentralitzats. La AMD considera que aquesta futura llei hauria de definir amb més claredat el règim competencial, el sistema de finançament i el paper institucional que tenen dins l'Organització Territorial de Catalunya. Alhora demanen que aquesta revisió els aporti més seguretat jurídica i els garanteixi un tracte homogeni per part del conjunt de les administracions públiques.

Portaveu de Junts per la Seu conclou que hi ha un greuge comparatiu perquè la Pirineu i Aran és l'única vegueria que de moment no està inclosa en aquesta acció. Lleida, l'Alt Pirineu i Aran han tancat el primer semestre de 2026 amb una taxa d'atur del 6,92%. Són unes tres dècimes per sota de la que hi havia al final del trimestre, que era un 7,3%, però es confirma un augment de l'atur respecte d'ara fa un any. A la meitat del 2025, la taxa era del 5,17%, és a dir, en un any ha augmentat en 1,75 punts. En xifres totals, ara hi ha uns 17.000 aturats, que representen 400 menys que el mes de març passat, i uns 228.900 treballadors contractats, que són 7.800 més que 3 mesos enrere. La primavera ha estat marcada per una recuperació de l'ocupació després d'un hivern amb tendència a la baixa. A més, la demarcació de Lleida segueix mantenint la taxa d'atur més baixa de Catalunya, un punt per sota de la mitjana catalana, 7,9%. Per sectors, els serveis segueixen concentrant el nombre més alt d'ocupats, 148.800 treballadors en actiu, i també és el que ha generat més nous llocs de feina el darrer trimestre, 8.700 més. El segueixen la indústria amb 33.900 treballadors, 700 més, i l'agricultura amb 24.400, 2.100 més. La construcció suma 21.700 empleats i és l'únic sector que retrocedeix. Ha perdut 3.900 llocs de feina els darrers 3 mesos. D'altra banda, hi ha 7.300 aturats a qui no els consta cap ocupació prèvia. Busquen la primera feina o bé ja fa més d'un any que no en tenen. Aquest capítol ha augmentat en 2.200 persones.

0: I a l'apartat esportiu, l'Ajuntament de Sort ha començat aquest estiu les obres de millora de l'estadi d'estil lliure de caiac, una actuació imprescindible de cara a la celebració de les proves del Campionat del Món de Piragüisme d'Aigües Braves, que en el cas de la capital del Pallars Sobirà es disputaran del 14 al 19 de juny de l'any vinent en les modalitats tant de freestyle com de descens. Més tard, al setembre del mateix any, l'any 2027, la seu acollirà les competicions d'eslàlom i kayak cross. A causa de les obres ha quedat restringit l'accés al tram del riu Noguera Pallaresa, uns 200 metres d'aigües avall. Per tant, mentre durin les feines, queda prohibida la navegació, la pesca i el bany en aquest punt del riu. Aquesta actuació té una durada prevista de 5 mesos. Un cop finalitzada, Sort comptarà amb una obra de referència mundial en kayak freestyle, segons ha manifestat l'alcalde Baldo Ferrer, al qual escoltem també a continuació.
1: Bé, com sabeu, el 2019 vam fer una intervenció al riu, s'havien de fer reajustos, quan vam obtenir la candidatura contra París, ara el 2023, doncs vam pensar que era el moment de reajustar aquella obra que s'havia fet el 2019 i d'una vegada per totes deixar un equipament finalitzat i un equipament punter a nivell europeu, és a dir, podríem dir que serà l'equipament estrella a tota Europa i ara s'han iniciat aquestes obres.
0: L'Ajuntament és conscient de les molèsties que aquestes obres poden ocasionar durant aquest estiu, però recorda que es tracta d'una actuació imprescindible per adequar l'estadi de cara a la celebració del Campionat del Món. I també l'apartat esportiu, l'Skatepark d'Alp va acollir aquest dissabte passat la Supercopa Catalana de Skateboard, la competició que posava el punt i final a la temporada de la modalitat Parc. La prova va reunir al municipi Cerdà els millors riders classificats de la Lliga Catalana en les categories sub-16 i sènior, tant femenina com masculina. Després d'una intensa jornada de competició marcada per un alt nivell tècnic, es van decidir els 4 nous campions de la Supercopa. En la categoria sub-16 femenina, el títol va ser per Ona Torrents, de l'Skate Club Barcelona. En sub-16 masculí, el domini va ser també per a un representant del mateix club barceloní, Jesús Eduard Farguier. El podi d'aquesta categoria el van completar els seus companys de club Marc Malo i Leo Reis Robles. Pel que fa a la categoria sènior femenina, la victòria va ser per a Marina López, competint com a independent, que va demostrar un gran nivell durant tota la jornada. Finalment, en la categoria sènior masculina, el títol va ser per Roman Lichinski, del club esportiu Pàtina, que es va endur la Supercopa després d'una destacada actuació. La Supercopa ha tornat a reunir els millors especialistes del país i ha servit per coronar els riders

destacats del curs en una jornada que va omplir l'Skatepark Talp de talent, espectacle i un gran ambient. Tot just passen dos minuts d'un quart de vuit del vespre. Fins aquí l'informatiu vespre, el darrer d'aquest dia, tota la informació, però a la nostra web, a redesop.cat, també a les xarxes a X, Facebook, Instagram.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra, estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Dues victòries contra l'Olot i contra el Pau Francesc i un empat a un contra el Sabadell.
1: Gràcies, Francesc. Arribem a les 8. Tanquem la primera hora del Tot Costa i saludem a aquesta hora el Marc Güell. Què tal, Marc? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Us hi poseu a dos quarts.
2: A dos quarts de nou.
1: El resum d'aquesta jornada, que ens depara, que ens porta, grans trets.
2: Mira, avui hem d'explicar que el govern espanyol ha ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera. S'havia de fer demà aquesta reunió per debatre el nou model de finançament. Havien demanat aquest ajornament als governs autonòmics del PP i el Ministeri d'Hisenda ho ha acabat acceptant. Reaccions de fa poca estona de la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha retret al PP que demani més temps per negociar.
3: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
2: Avui, a partir de dos quarts de nou, també explicarem que el Suprem ha aplicat la llei d'amnistia a quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017, durant el referèndum. Aquestes amnisties, per tant, se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa de després de l'1 d'octubre, i una de les amnistiades, Anna Simó, ho ha valorat així a 3Cat Info.
4: L'amnistia representa un acte de justícia, de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el que és el costó de la justícia espanyola que han començat a moure.
2: I un dia més també estem pendents d'aquests incendis. Atenció, perquè Catalunya viurà a partir de demà una nova alerta per calor intensa que comportarà, per tant, un augment del risc d'incendis. Aquesta situació, per tant, també preocupa pels incendis de Madrid i Àvila, que això sí, donen una petita treva i s'ha pogut aixecar l'ordre d'evacuació de 13 pobles de Madrid i d'Àvila. A la Vall d'Uixó també s'ha aixecat el confinament a alguns veïns, però el foc no està estabilitzat. I avui també hem de parlar de lloguers, perquè el govern ha ampliat aquell mapa de zones tensionades. Són aquells municipis amb més problemes d'habitatge. La llista d'atenció passa de 271 municipis a 302. Al Catalunya Vespre detallarem bé a quins han sortit i quins han entrat a la llista.
1: De les dates de calor intensa les tens comptades, no, Marc?
2: Ui, moltíssimes.
1: Tinc la sensació que des de mitjans de juny cap aquí anem anat empalmant una amb l'altra, no?
2: Anem anat empalmant moltíssimes. Diria que demà és la quarta considerada com onada de calor. Tot i que sembla que en portem moltes més, eh?
1: Doncs és això que no la sé distingir.
2: Segurament no. I atenció, que aquesta durarà una setmana, almenys fins dimarts, que bé, aquest risc alt d'incendi per aquesta calorada.
1: Bé. Us sentim a dos quarts, Marc, gràcies.
2: Que vagi bé, bona tarda.
5: Pop-up vespre.
1: El pop-up amb el Fito.
6: A Birmingham crec que em fa una miqueta de menys de calor.
1: Tant,
6: de
1: la segur,
6: que...
1: segur.
6: Aquí hem arrencat la primera hora del Tot Costa d'avui parlant amb el Salmo, que ens ha explicat que Joan Laporta ha revertit una arrítmia,
1: sí.
6: Ho ha explicat a les xarxes socials, amb el Campos. Hem indagat una miqueta més sobre algun detall de Rodri, de l'interès del Barça per Rodri. Ha parlat, ens ha explicat el Campos, el Barça directament amb el City. Ho podeu recuperar tant com està la porta com aquest interès del Barça per Rodri a les nostres xarxes socials i també al web i l'app del Tot Costa. I avui s'estrena un nou capítol de Ràdio Volta.
1: Home.
6: Amb referència, en honor a Tadej Pogacar, que entra al Club del 5, amb l'Isaac Vilalta i el Fletxa, analitzem tot el que ha donat de si el Tour de França. A més, si escolteu aquest Ràdio Volta, podreu sentir 7 entrevistes amb protagonistes a l'última setmana.
1: 7?
6: Que ha fet l'Isaac.
1: Carai.
6: Sí, sí. Per tant...
1: D'on treu el temps, l'Isaac, per fer tantes coses?
6: És una gran pregunta. Per tant, recupereu-lo, perquè val la pena, a l'app, al web...
1: I a la plataforma 3Cat, el Ràdio Volta d'aquesta setmana dedicat al Tour, dedicat a Pogacar. Gràcies, Fito. Fins ara.
5: Tot Costa, amb Sergi Andreu.
1: Recordeu, hi serem fins a dos quarts de nou. Ens queden 25 minuts de programa, encara moltes coses per explicar. Aquests dies, per exemple, hem anat repassant els primers dies d'entrenament dels equips de futbol masculins. També podem sumar equips de la Lliga F. Avui, Francesc, per exemple, el Barça ha fet la primera sessió d'entrenament de la pretemporada. Compte, sense Aitana, eh?
0: Sí, ahir explicàvem que l'equip passava revisions mèdiques. Avui, primer entrenament, amb els tres fitxatges, McKamey, Martina Fernández i Van Asten, també cinc jugadors del filial, i ara ho deies, sense Aitana, la migcampista encara no reincorpora el treball amb el grup, està fent individual. Recordem que la mateixa futbolista ja va explicar que necessita començar de zero després dels problemes físics que va arrossegar el tram final de la temporada passada. Ho podem escoltar.
7: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement una mica de coherència i de cuidar-me, no?
0: Que deia Aitana, ho va dir aquest cap de setmana al seu campus a Sant Pere de Ribes. Recordem que Aitana es va lesionar a finals del 2025, va reaparèixer a l'abril, va anar jugant partits amb el Barça, amb la selecció. Avui tampoc s'entra en Laia Alexandri, que continua amb la recuperació de l'operació al lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Pel que fa a la pretemporada del Barça, no farà cap estada de preparació, completarà tota la pretemporada de Sant Joan d'Espí. Recordem una temporada de canvis, ha marxat Alexia, Mapi, Ona, Salma. El primer amistós serà el proper 12 d'agost, serà el Gamper femení, el Johan Cruyff contra el Montpellier.
1: I serà la Laia Bonals o no en aquest amistós del 12 d'agost al Gamper femení, Laia?
8: No, el 12 d'agost és contra el Montpellier.
1: Ah, perdó,
8: el Gamper
1: sí.
8: Encara no té... Sí, el Gamper segurament que sí, segur que serem, el 12 encara no, estarem de vacances.
1: Preocupada per l'Aitana o no? És qüestió de temps que torni al seu màxim nivell, eh?
8: Sí, crec que és una rehabilitació que potser es va voler tornar massa aviat. No sé si va apretar jugadores, si va apretar club, però el que sí que està clar és que el que no pots fer Aitana és sobreviure, perquè el Barcelona necessita el 100% i més aquesta temporada, on hi ha hagut passes sensibles en totes les posicions i al centre del camp també, amb la marxa d'Alexia. Crec que Aitana ha de fer net i ho ha de fer amb sobte també veient la situació. Et reconec que quan vaig veure les declaracions em va sorprendre veient de l'estiu que ha fet. Vull dir, ha hagut de passar tot aquest Mundial masculí on ella ha estat comentarista també patint aquests dolors, que ha de ser encara més complicat el que ja ha viscut la final de temporada, com va confessar ella, es va haver d'infiltrar en diversos partits. Per tant, Aitana ha de fer net, perquè la part bona que té el Barça femení és que l'inici de temporada acostuma a ser plàcid, no hi ha cap sobresalt a la Lliga. La Lliga F és bastant assequible per les jugadores, per tant Aitana se necessita el 100% de cara a partir del mes de març. Llavors, tot el que sigui recuperant amb calma i això, que no tingui aquest dolor constant, és el que s'ha de fer per part de tothom perquè pugui tornar a estar bé.
1: Sergi?
9: No, coincideixo totalment i tant, ha de ser la lideressa d'aquest Barça femení, amb la Patri Guijarro. És la millor jugadora que té, junt amb la Patri Guijarro, que estigui més bé físicament o no, és una altra cosa, que tingui més l'ascendència dintre del vestidor o no, perquè durant molts anys tot ha girat entorn d'Alexia Putellas, és una altra cosa, però que el Barça ha de cuidar a l'Aitana, que l'Aitana s'ha de cuidar i que gran part de les opcions d'èxit del Barça passen pel bon moment de l'Aitana, jo crec que amb això coincidiríem tots.
1: Baixem el Barça femení, continuem parlant de futbol, comptant amb el que us expliquem.
5: Tot costa, amb Sergi Andreu.
1: El Rayo Vallecano s'ha quedat sense estadi, a dues setmanes i mitja de l'inici de Lliga. La comunitat de Madrid n'ha suspès cautelarment la concessió de l'estadi de Vallecas després de detectar-hi greus deficiències de seguretat. Sembla que les obres començaran demà mateix i s'allargaran entre 2 i 6 mesos. El primer partit de Lliga a Vallecas s'havia de jugar el 20 d'agost amb l'Alavés, havia de jugar el Rayo amb l'Alavés com a equip visitant. A aquesta hora parlem amb Pablo Villa, que és periodista de Radio Marca, segueix l'actualitat del Rayo Vallecano a Madrid, a Radio Marca. Pablo, què tal, com estàs?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
1: Vaya lío en Vallecas, ¿no?
10: Bueno, yo creo que ya estamos acostumbrados en Vallecas. De hecho, las imágenes que estáis poniendo ahora mismo son perfectamente descriptivas de cómo está el estadio de Vallecas. Y como habéis dicho, pues a nada, apenas 20 y pocos días de que debute el Rayo el próximo día 20 de agosto en casa, se suponía, contra el Deportivo Alavés, pues no tiene estadio ahora mismo.
1: Lo sabíamos que tarde o temprano esto iba a pasar, ¿no? Pero claro, a 3 semanas del inicio de Liga es, me imagino, donde la cosa pasa a ser más grave.
10: Sí, a ver, esto tiene una explicación. La Comunidad de Madrid, como habéis contado, es el propietario de del estadio, y desde el año 2019 estaba activa una concesión por una duración de 20 años, con la posibilidad de prorrogar otros 10, de que el Rayo Vallecano tuviese la posibilidad de usar el estadio siempre y cuando lo mantuviese. Es evidente que no lo ha mantenido, ni que ha estado limpio, que no estaba en condiciones de poder albergar partidos de primera división. En esa idea del Rayo Vallecano de salir de este estadio, de progresar, de buscar una nueva alternativa, la Comunidad de Madrid no estaba dispuesta, y siguiendo un poco la idea de la afición, la idea de la comunidad era mantenerse en el mismo estadio, pero reformándolo, ampliándolo hasta 4.000 localidades era la idea una vez se produzcan las próximas elecciones. Y básicamente lo que han llevado a cabo es una auditoría, y cuando han visto los resultados pues se han quedado patidifusos y no les ha quedado otra que activar los protocolos y evidentemente pues cancelar ahora mismo la concesión para el Rayo, y veremos a ver lo que pasa los próximos días.
1: No me extraña, Pablo, tú me imagino que debes ir mucho a Vallecas. Nosotros desde Barcelona con el Español y con el Barça venimos a menudo, y es que lo comentamos siempre, pero es que realmente con mucha diferencia es un estadio que no está apto para trabajar, para jugar, para que el aficionado al fútbol pueda estar en un mínimo de condiciones.
10: No hay que irse mucho más lejos. Hace apenas 5 meses el Rayo Vallecano tuvo que jugar un partido en Butarque por el estado del césped. Ahora es el estado del estadio en sí, como dices, pues es complicado incluso trabajar. Experiencias propias de haberse encontrado restos fecales de una paloma delante de nuestra cabina, incluso también una paloma muerta en el partido esta temporada frente al Athletic Club. El estado de las cabinas no es el mejor, y por supuesto pues los propios aficionados que tienen que ir cada fin de semana a limpiar su propia localidad, que además este año va a ser más cara porque los abonos

0: solución ahora mismo en el Rayo, por lo que hemos podido palpar nosotros, es que mantienen la esperanza de poder jugar el primer partido en casa, que les ha pillado por sorpresa. Es cierto que nos lo ha contado el propio consejero de Turismo, de Cultura y Deportes en Radio Marca esta tarde, que les lanzaron varios requerimientos y que el Rayo ni siquiera ha respondido. Sabemos que Raúl Martín Presa es un presidente muy, muy particular en todos los aspectos del día a día, en negociar un fichaje, en este tipo de situaciones. Entonces ahora hay una guerra, podemos decir casi que política, en ese deseo del Rayo de salir de su estadio, que ahora mismo es inviable porque tiene que solucionar a corto plazo esto, y por parte de la Comunidad de Madrid, que ya no sostiene más que el estadio pueda estar en estas condiciones absolutamente pues lamentables. No hay otro calificativo posible.
1: Sí, sí. ¿Y os consta dónde se jugarán estos primeros partidos del Rayo? Porque claro, tú decías ahora, hombre, confían que sí, que el primero, pero claro, van a poder hacer todo lo que deben hacer en 3 semanas.
0: Yo lo veo imposible.
1: Es imposible,
0: es la realidad. Yo lo veo imposible, es así. Más allá de que en el club puedan pensar una cosa u otra, es evidente que es imposible. Las alternativas posibles, pues evidentemente planean en el horizonte el Coliseo Alfonso, el Coliseo de Getafe, que ya no es posible, porque recordemos que también está en proceso de remodelación. El Getafe además tiene un calendario bastante intenso este mes de agosto por aquello de tener que jugar la previa de la Conference. Como dos únicas alternativas realistas, Butarque, que además da la casualidad de que, bueno, sabemos que el calendario de la Liga es asimétrico, entonces los partidos del Rayo no coinciden con los del Leganés en casa, y eso podría ser viable, podría ser una opción, y la otra es el Metropolitano. Lo que pasa que el Atlético de Madrid sí que hay ciertas jornadas en las que coincide a nivel de calendario de partidos como local del equipo de Simeone con los del Rayo, entonces tendría incluso la Liga que tener que cuadrar ahí, sin ni mucho sentido realmente, un calendario que ahora mismo parece poco viable. Las dos alternativas reales son esas. Pero ya digo que de momento en el club ahora mismo el escenario que contemplan es que puedan jugar en su campo, pero parece imposible, la realidad.
1: Sí, la veritat és que sembla, vaja, impossible o complicat com a mínim. Pablo Villa, periodista de Radio Marca, que segueix habitualment l'actualitat del Rayo, a qui agraïm avui la seva intervenció al Tot Costa. Pablo, gràcies, buenas tardes.
0: Un abrazo,
1: hasta luego. Sergi, tu has estat recentment al Camp del Rayo o no?
2: Mira, no he estat mai al Camp del Rayo, no? He estat moltes vegades al Camp del Getafe.
1: Mira, tot això que tens.
2: I al Camp del Rayo no he anat mai, però tots els companys que van, sí. No va al wifi, això
1: no,
2: és un desastre.
1: No, és tremendo,
2: Les connexions, si és un partit nocturn,
1: és tremendo.
2: A vegades has de fer aquí una crònica avançada des de Barcelona, tremendo. És un petit miracle que aquest equip hagi arribat a una final.
3: No, dir, pot ser que aquest any hi hagués el Barça, quan hi va jugar allà, no funcionés el bar durant un període de temps.
2: Sí, correcte.
1: Sí, exacte. Sí, és veritat. I tu, Laia, hi has estat o no? Laia?
4: Hola, ara sí que us havia perdut.
1: Sí. Digues.
4: Sí, no, és que veient imatges de l'estadi per les xarxes socials, les que he posat ara, és que em sembla que han trigat moltíssim en tancar o en treure aquesta concessió. Vull dir, el que no pots permetre, ja sempre estan parlant de la imatge de la Lliga, de tot, que s'ha de tornar a vendre bé el producte, de tal, no pots tenir un estadi d'aquesta manera, on ja no és que sigui lleig, és que no té les condicions de salubritat adequades perquè la gent hi pugui accedir. Vull dir, han trigat moltíssim i veurem com acaba tot aquest periple, però té pinta que no serà l'últim capítol i que de cop i volta tot s'arreglarà, perquè crec que recordar que no és el primer cop que li toquen el costó al Rayo en aquest sentit.
1: Sí, sí. Bé, veurem l'Espanyol, em sembla que hi va al setembre. El Barça ara no ho tinc al cap, però vaja, en tot cas...
2: Barça juga el tercer partit de Lliga a casa contra... És a dir, que...
1: Contra el Rayo.
2: Sí, sí.
1: Per tant, seria ja de cara a la segona volta, molt, vaja, quan en principi l'estadi estigui millor del que està ara. Fem una petita pausa. Hem de parlar encara de bàsquet i amb una medallista d'or d'atletisme.
5: Tot Costa, amb Sergi Andreu.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: El capitán 900

0: 75 metres de granit.
1: Sembla que no s'hagi de poder escalar.
0: Ningú no l'ha pujat mai sense corda i en solitari.
2: Una relliscadeta, caus i et mors.
0: Sí. Ara, algú està decidit a intentar-ho.
3: Només de pensar-hi ja fa por. Però el cas és que necessito provar-ho, almenys per quedar-me tranquil.
4: I si passa alguna cosa? I si no el torno a veure mai més?
0: Nits sense ficció, sol i lliure, escalant sense corda. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
7: 12 minuts, arribem a 2 quarts. En bàsquet, avui la gran notícia és que el Barça no ha fitxat ningú.
8: Fito. No ha fitxat ningú, però...
7: Això sí, hem après com es pronuncia el nom de l'últim fitxatge, de l'última incorporació del Barça.
8: Sí, que és més fàcil de pronunciar que no de llegir. Tosin Awoma, però vaja, que ens ho digui ell mateix.
9: What's up, Barça fans? Tosin Awoma here. I'm really excited to have joined this historic club. Can't wait to get things going, and I'll see you all shortly.
8: No tinc clar si acaba sent una O o una E, al final, sí, una E. Sí, sí. Però vaja, és el nou fitxatge de la temporada. En queden, segons ens ha explicat el Macià, encara un parell.
7: I escolta'm, avui també s'ha fet oficial l'arribada de Billy Hernán Gómez de l'Unicaja de Màlaga.
8: Només una temporada que signa amb l'Unicaja, se'l treu de sobre, se'l trobarà a l'ACB al Barça. Ha jugat 3 temporades aquí a Barcelona, ha guanyat 2 lligues catalanes, per tant, no ha guanyat cap títol important, Billy Hernán Gómez. Aquest any, poc més de 6 punts de mitjana a l'Euroliga, i ha anat perdent protagonisme doncs, a mesura que ha anat avançant la temporada, sobretot des de l'arribada de Xavi Pascual. Unicaja, per cert, no jugarà a l'Euroliga la temporada vinent. Per tant, Billy no ha trobat un equip a Euroliga o no ha volgut jugar un equip a Euroliga.
7: Deixa'm-ho preguntar al Sergi, que sé que se l'estima molt a Billy Hernán Gómez. Sergi, com valores aquesta notícia?
10: Doncs mira, només recordo el quart partit de la final contra el València, com van sortir del Palau Vesely, la Provítola i Satoranski, i com Xavi Pascual no va donar peu a que es pogués acomiadar del Palau, perquè si no el Palau l'hagués abroncat després de veure com li ha pres el pèl a l'afició, els seus companys, que això és el més greu, i els 4 entrenadors, i incloc aquí a Orellana.
7: I la resta de... Què ha passat amb aquest jugador? Hem de preguntar-te una altra cosa. Què ha passat amb...
10: Jo crec que ha vingut amb una falta d'ambició esportiva després d'haver sigut anys enrere MVP de l'Eurobàsquet, no? I amb Escariolo, venia de la NBA, doncs allà hi ha, bueno, Happy Flower, i sobretot això, la falta de compromís que ha tingut amb els seus companys. Defensivament 0 a esquerra, i a sobre faltes de respecte a l'entrenador en el primer moment a Grimau, no? Arribant-li a dir allò de et queden 2 telediaris, no? Un contracte bestial, no, que Navarro jo crec que aquí és la gran aposta fallida de Navarro, no? Entre altres, però sobretot aquesta, que era, vaja, la figura estructural del projecte després de Mirotić, i ja veus com ha sigut.
7: Sí, sí. Doncs bé, la temporada que ve jugarà a l'Unicaja de Màlaga.
10: Per ser suau.
7: Sí, sí. Sabíem que et contindries i que no, vaja, segur, no esperàvem menys a tu, Sergi. Ara, després, quan acabeu el programa, ho acabem de comentar, si vols. Us haig d'acomiadar, Sergi Soler, Laia Bonals, moltes gràcies. Ens veiem aviat, i si no, doncs que passeu bon estiu.
10: Una abraçada.
7: Vinga, adéu-siau. Fiti, ens sentim ara d'aquí una estona. Sí, vinga, fins ara.

0: L'atletisme català ha estat protagonista durant aquest cap de setmana passat als campionats d'Espanya d'atletisme que s'han fet a Màlaga. Els nostres atletes es van endur 26 medalles, 12 ors, 8 plates i 6 bronzes. Entre els ors, en volem destacar un que trobem especial, que ens fa il·lusió, és el de la Maria Vicente, atleta de l'Hospitalet de Llobregat, que se'l va endur en heptatló. Ha estat una competició especial per la Maria després d'un parell d'anys marcats per les lesions, sobretot per una lesió greu al tendó d'Aquiles que l'ha portat de corcoll. S'ha retrobat amb l'èxit i la tenim al telèfon. Maria Vicente, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I enhorabona per l'actuació aquest cap de setmana als campionats d'Espanya d'atletisme. Marxes content, entenc, eh?
1: Sí, sí, sí, la veritat que molt contenta. Moltes gràcies per comptar amb mi. I la veritat és que sí, o sigui, ha estat uns darrers mesos molt complicats per mi i poder anar allà a gaudir, sobretot, de la competició ha estat un gust molt gran.
0: Campiona d'Espanya d'heptatló, per segon any consecutiu, és el tercer or estatal de la teva carrera. Què representa? I més, tenint en compte, ara ho deies, ara ho comentarem, que vens d'on vens, què representa per tu la fita d'aquest cap de setmana?
1: Doncs sobretot és la confiança que tinc en mi mateixa, amb el meu grup, amb el treball que estem fent, que òbviament no estem on ens agradaria, perquè sí que és veritat que somiem amb coses més grans, però sí que de dir, ostres, anem pel bon camí, estem treballant bé i bueno, encara queden unes setmanes d'entrenament de cara a l'europeu i bueno, crec que puc fer allà un millor paper.
0: Vas lesionar el 2024 al tendó d'aquí i en aquests últims dos anys, doncs, si em permets l'expressió, entenc que han estat una mica un calvari, no? Vull dir, els i baixos de poder ser-hi, de no ser-hi, de recuperacions. Clar, m'imagino que l'or d'aquest cap de setmana és una demostració que d'alguna manera estàs preparada per tornar a competir al màxim nivell.
1: Sí, com dius, ha estat un parell d'anys d'alts i baixos. Al final, una recuperació d'un tendó d'Aquiles és llarga i és dura. El metge ja em va dir, o sigui, tu estaràs bé, però el tendó com a tal no tornarà a agafar la mateixa força, la mateixa dinàmica i demés fins un any, o sigui que encara seguim treballant. I bueno, estic bé ara mateix, puc dir que estic sana, que és el més important per mi ara mateix, i amb moltes ganes de seguir lluitant, de seguir entrenant i de poder, doncs, anar millorant dia a dia.
0: El tendó el tens bé, eh? De la lesió tu et consideres completament recuperada.
1: Sí, sí, sí. O sigui, aquest any no he estat patint pel tendó d'Aquiles, sinó pel genoll, perquè, bueno, al final tornar a començar un altre cop amb tot, no només fas una prova, sinó que em faig set i bueno, tornar a les mateixes sensacions, la mateixa força i tot, ha estat complicat per mi i n'he anat fent, doncs, compensacions i de més, i l'any passat vaig acabar una mica fastidiada del genoll. Però ara mateix, després d'haver, doncs, renunciat a les competicions de l'hivern per poder estar bé i fer una bona recuperació, ara puc dir que estic bé. Em falten mesos d'entrenament, però bueno, això no és res més que treballar i tot el que estigui a la meva mà ho donaré.
0: Com vas viure, Maria, aquest període de lesions, que m'imagino que no devia ser fàcil, no?
1: No és fàcil perquè, bueno, doncs surts d'una gran lesió que sí que saps que, doncs, durarà molt temps i es va a poc i de més, però després sempre van sortint petites cosetes que no et deixen acabar de gaudir de la teva tornada, de les coses que vols, i no és fàcil, però bueno, jo sento que a l'esport, vulguis o no, sempre hi ha petites coses, s'ha d'aprendre a conviure amb això i ho estic intentant portar de la millor manera possible.
0: Diumenge parlàvem amb la Sara Gallego, al Club de la Mitjanit, aquí a Catalunya Ràdio, i ens explicava que compartiu habitació, heu compartit habitació, i que sou bones companyes, bones amigues, i que d'alguna manera, no sé si perquè ella també ha passat per un cas semblant al teu, no? Si d'alguna manera us heu pogut ser còmplices l'una de l'altra del moment viscut.
1: Sí, com diu sempre, estem al mateix club, estem a Nike i sempre estem juntes a l'habitació. La Sara és una de les meves millors amigues del món de l'atletisme des de que vaig començar i, bueno, jo ho he passat malament, ella també, hem sabut tornar i no donar-nos per vençudes, treballar pels nostres objectius i la veritat és que veure-la ella aconseguint grans coses em fa molt i molt feliç i, bueno, confio també en que en algun moment em tocarà a mi.
0: És un reforç, també, entenc, de cara al futur immediat, perquè teniu a la volta de la cantonada el Campionat d'Europa, oi?
1: Sí, d'aquí dues setmanes ja comença i bueno, com et dic, estic molt contenta de poder haver acabat sencera, de tindre aquestes dues setmanes per entrenar i millorar una mica les proves tècniques que crec que més m'han mancat aquest cap de setmana i amb moltes ganes d'anar allà, de gaudir i d'intentar doncs, lluitar per una marca personal que pugui estar més a prop.
0: Molt bé. És la Maria Vicente, que ha estat campiona d'Espanya de tatló, l'atleta de tatló, per segon any consecutiu, que, per cert, Maria, et vas quedar res de batre el teu propi rècord d'Espanya.
1: Sí que és veritat que la primera jornada, les primeres quatre proves, vaig anar molt bé. El segon dia se'm va fer una mica més dur, sí que és veritat que les condicions meteorològiques no eren molt bones i, bueno, amb tot el vent que hi feia, la javelina se'm va torçar una mica i ja havia de fer marca personal 800 i ho veia molt difícil per com et dic, perquè feia moltíssim vent a la contrarrecta, era sortir a morir, no em veia què passa en aquell moment, vaig decidir doncs intentar sortir a revalidar el títol, a intentar ser campiona d'Espanya i bueno, doncs em guardo aquesta bala per posar una guinda al pastell allà a l'europeu d'aquí dues setmanes.
0: Molt bé. Una de les nostres grans atletes, la Maria Vicente, qui desitgem moltíssima sort de cara al Campionat d'Europa i reiterem l'enhorabona, Maria.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Adeu.
0: La seguirem a la Maria Vicente al Campionat d'Europa, Fitó, que és d'aquí uns dies, no
2: sí,
0: gaires, no?
2: Sí, del 10 al 16 d'agost, precisament a Birmingham.
0: Ah, carai, mira,
2: està passant moltes
0: coses a Birmingham, sí, últimament, em sembla, no?
2: Ah, per cert, ha acabat el partit amistós que comentàvem del Real Madrid, sí. Mateix resultat que ho hem deixat, 4-1, ha marcat Valverde, Gonzalo Mastantuono i un gol del Leganés en pròpia porteria, és el segon amistós del Real Madrid. En bàsquet han quedat definides els horaris de les lligues catalanes, que es faran del 9 al 11 de setembre, dimecres 9 de setembre, arrenca dos partits, Andorra-Manresa i Lleida-Penya. El Barça debutarà el dia 10, el nou Barça. Barça-Andorra també debutarà el Girona contra el Lleida. Més tard, el dia 23 de setembre, es farà la Lliga Catalana Femenina, que enfrontarà els dos equips de la Lliga Femenina, que són l'Uni i el Cadí-la-Seu.
0: Arrenca la temporada del bàsquet sempre amb la Lliga, amb les Lligues Nacionals Catalanes. Eh?
2: Correcte.
0: Són les primeres competicions.
2: Les primeres oficials.
0: I a la CB arriba a finals de setembre, principis d'octubre.
2: La Supercopa Espanya jugarà el 20 i 21 de setembre a Badalona, sí. Jugarà amb Barça i Penya i la CB ja començarà a principis d'octubre.
0: Fantàstic, gràcies, Fitó. Fins demà. Vinga, el deixem aquí. Arribem a dos quarts. Gràcies al Manel Gil i a la Conchi Vecino, al control central, Sam Silva, avui al control de Sol Estudi 5 de Catalunya Ràdio, la Rita Pinyol i l'Alba Monclús a la producció. Gràcies també a tota la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio i als companys d'Esport 3 que ens donen assistència des de la televisió de Catalunya. I tornem demà. Gràcies a tots vosaltres per ser-hi un dia més. Demà a partir de les 7, més coses a l'antena de Catalunya Ràdio, a l'antena del Tot Costa.
3: Oh, muy bien. Buen trabajo.
4: El govern espanyol indulta parcialment Laura Borràs. Bona tarda, són 9:15.
5: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
4: És una notícia que acabem de saber. El Consell de Ministres ha aprovat avui concedir aquest indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, pel cas dels contractes fraccionats quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. D'aquesta manera, Borràs esquivarà la presó, ja que la pena de 4 anys i 6 mesos li rebaixen a 2 anys. La resta de la pena, és a dir, la multa i la inhabilitació, es mantenen. De seguida, tots els detalls. Mentrestant, el Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència de la Justícia Europea. Ara ha aplicat aquesta mesura de gràcia a la mesa del Parlament que presidia Carme Forcadell el 2017. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Forcadell continua a l'espera. El govern espanyol cedeix a les pressions del PP i ajorna fins passat l'estiu el Consell de Política Fiscal i Financera. Aquesta reunió del Ministeri d'Hisenda amb les comunitats per debatre el nou model de finançament s'havia de fer demà, però s'ha suspès i s'ha agendat pel 4 de setembre. Ho havien demanat els governs autonòmics del PP, tot i que l'executiu canari, on també hi ha els populars, havia anunciat que votaria a favor del nou model. Hisenda es manté obert al diàleg i des de Catalunya la consellera Alícia Romero i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, reclamen al PP que sigui responsable.
6: Una apel·lació des del govern de la Generalitat al Partit Popular de responsabilitat.
7: Quan el PP hi posa traves i anuncia que no hi anirà i intenta sabotejar-ho, doncs perjudica la gent.
4: A Catalunya, a partir de demà, una nova onada de calor tornarà a posar els bombers en alerta, s'incrementarà el risc d'incendis i aquest nou episodi de perill es pot allargar una setmana. L'escàndol de l'informe PISA suma també avui un nou capítol. El Ministeri d'Educació diu que fa més d'un any ja va avisar la Generalitat que havia exclòs més alumnes del compte de les proves. Ahir la consellera Niubó va dir que fins al març d'aquest any no en van saber res quan els va alertar l'OCDE. En temps de cultura, avui passarem per Cambrils. Aquesta nit arrenca el Festival Internacional de Música, que aquests dies acollirà els històrics Jethro Tull, Ana Torroja o la Ludwig Band. I a 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Francesc Ripoll, amb quins titulars?
8: Doncs explicarem com ha anat el segon dia de l'estada del Barça a Anglaterra. No viatjarà Joan Laporta cap allà perquè avui ha comunicat que li han revertit una arrítmia, ho ha fet a les seves xarxes socials, i també explicarem que hi ha un altre equip català a Anglaterra, és l'Espanyol, que ha arribat avui.
4: I pel que fa al temps, dèiem que el risc d'incendi s'incrementa per una nova calorada. Néstor Gómez, bona tarda.
9: Bona tarda.
4: Podem dir, doncs, que s'acaba aquesta treva, i és que demà els termòmetres, atenció, tornaran els 40 graus a Ponent.
9: Efectivament, tornaran els 40 graus a Tremp, Balaguer, fins i tot a Solsona rondaran la xifra dels 39 i aquesta onada de calor, aquesta calorada, tindrà continuïtat durant tota la setmana, inici de la setmana que ve, possiblement cada dia tocant o superant la xifra dels 40 graus. Fins ara tenim 12 dies de 40 graus en aquest estiu i és possible que ens sumem uns quants més i pot superar clarament els 16 dies de 40 graus del 2025, que va ser tot un rècord. Tot això en un dimecres que serà assolellat, amb algun núvol matinal cap al Camp de Tarragona de poca importància i alguna nuvolada potser un pèl més amenaçadora a l'àrea del Ripollès durant la tarda. Però, com dèiem, la calor és i serà notícia durant pràcticament la totalitat de la setmana.
4: Per tant, Néstor, quarta onada de calor quan encara no hem arribat al mes d'agost.
9: No hem arribat al mes d'agost, és a dir, bastant preocupant. Realment la situació és, no té precedents, tants dies consecutius, tants períodes sense que hi hagi treva pràcticament entre una onada de calor i una altra. Pràcticament aquests mes de juliol anem a onada de calor o almenys amb pics de calor molt intensos pràcticament cada setmana.
4: Gràcies, Néstor. Demà en seguirem parlant. Bona tarda.
9: Fins demà. Bona tarda.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Ara passen pràcticament 5 minuts de 9:15. Ampliem aquesta notícia d'última hora que apuntàvem ara a 9:15. El Consell de Ministres ha acordat avui aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Això vol dir que se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna. És a dir, la multa i una inhabilitació de 4 anys i un dia, Joan Vilaplana.
2: Sí, d'aquesta manera Borràs esquiva la pena de presó. La multa era de 36.000 euros i aquest import no se li retira. L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar a 4 anys de presó, però que alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Just aquest dimarts, a més, fa 4 anys de la seva suspensió com a presidenta del Parlament. I recordem que Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
1: Insistim, és notícia de fa poca estona. Aquest indult parcial a Laura Borràs. Seguirem recollint les reaccions que vagin sortint a partir d'ara i també la recollirem en aquest Catalunya Vespre, en els propers butlletins informatius i també a 3Cat Info. Tot això, mentre el Tribunal Suprem va accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia, l'alt tribunal ha concedit aquesta mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017.
2: Són Lluís Corominas, Sana Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Simó ho ha valorat a 3Cat Info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament post 1 d'octubre. El Tribunal també ha amnistiat Meritxell Serret, ho coneixíem ahir, la primera consellera del govern de Puigdemont a qui s'aplica la llei.
1: I Joan, un dels punts en comú que tenen tots aquests amnistiats és que estaven condemnats per desobediència.
2: Sí, el Tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, l'advocat Gonzalo Boye està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i també amb els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagi assumit l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
1: I encara un apunt més d'aquesta crònica entre la política i la justícia, perquè ha quedat vist per sentència el judici del cas Kitchen, que asseu al banc dels acusats la cúpula del Ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy. La Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz, per al seu número 2, Francisco Martínez, i per a l'exdirector adjunt operatiu de la policia, Eugenio Pino, per la suposada operació parapolicial que va servir per robar informació compromesa als dirigents del PP. Per l'excomissari José Manuel Villarejo, la Fiscalia demana 19 anys de presó. Són 9:15. El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per demà per tractar el nou model de finançament autonòmic. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta de l'executiu. Consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió es farà finalment el 4 de setembre. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
6: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg. Defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu i confien que aquest cop les comunitats del PP posin els interessos de la ciutadania al davant del dictat de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
7: Jo no sé qual és el model del Partit Popular, Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
6: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués ahir el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar al mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
1: Gràcies, Àngels. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha retret al PP que demani més temps per negociar quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
8: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
1: També el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha exigit a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb tots els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3CAT Info.
9: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
1: S'incrementa el risc d'incendis a Catalunya davant l'arribada d'una nova alerta per calor intensa. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques, Oriol Pujador.
10: Sí, s'espera que els termòmetres s'enfilin fins als 40 graus o més en alguns punts de cara als pròxims dies. Demà continuaran restringits els accessos a 3 espais naturals, la Serra del Montmell-Marmellà, les muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra del Montsant. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, ha explicat en declaracions a 3CAT Info que les previsions tornen a apuntar a una onada de calor llarga.
11: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
10: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya.
1: Tot això a Catalunya. Si ens fixem en els focs de Madrid i Àvila, els bombers han aconseguit frenar progressivament l'avançament d'aquests incendis, tot i que encara continuen actius. Ho ha confirmat fa pocs minuts el ministre Fernando Grande Marlaska.
12: Estamos conteniendo el fuego, algo importante. Desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Con lo cual, esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las tres zonas y con el fin de que mañana, a ver si es factible, ja proceder, si toda esta noche va bien, empezar la liquidación.
1: Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat ja 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna. Bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
1: Montse, com està sent el retorn dels veïns als pobles?
13: Mira, des de les 5 de la tarda, quan s'aixeca l'ordre d'evacuació, han anat arribant cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat les persianes i han comprovat que després del mal viure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
14: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos fuegos se volvían a encender en Villa Prado y todas esas cosas. Y ahora, pues, contento de que podemos volver a casa.
15: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
13: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant en els poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que estan vivint.
16: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
13: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents i fa 48 hores que no hi ha revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha revifat. Ara bé, l'incendi no està apagat. A pocs quilòmetres d'aquí, a l'embassament de Cazalegas, els avions bombardejos continuen carregant aigua per remullar les zones cremades.
1: Gràcies, Montse. Pel que fa a l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, també continua actiu i diversos fronts que s'han anat reactivant aquesta tarda han complicat les tasques dels bombers. L'incendi ja ha cremat 10.000 hectàrees i a hores d'ara encara hi ha 10.000 evacuats. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel, bona tarda.
17: Bona tarda.
1: Quina és l'última hora, Coia?
17: Sí, mira, hi ha alguna novetat positiva, alguna notícia positiva, però no del tot. La positiva seria que ja poden tornar als seus habitatges veïns de dos pobles més, de dues poblacions més, són les de Batxí i Onda, excepte alguns barris i pedanies, i aquestes dues poblacions s'afegeixen a la Vall d'Uixó i a Vilavella, on els veïns ja havien pogut recuperar els seus habitatges. Tot i això, a Vilavella encara hauran d'esperar 72 hores per poder veure aigua de l'aixeta. En canvi, la que no era tan positiva és que s'han hagut de tancar els accessos a pobles que estaven evacuats, és a dir, eren pobles deserts, pobles buits, però fins ara hi havia una finestra oberta per recollir, per exemple, medicaments que els veïns poguessin necessitar. Ara s'ha tancat i es recalca moltíssim des dels comandaments d'aquest incendi que l'incendi de la Vall d'Uixó continua actiu. Com deies, hi ha hagut avui diversos rebrots i el cap d'extinció, Fernando Pérez, feia aquest anàlisi just fa res, uns instants aquí a la compareixença que s'ha fet al carrer al costat de les carpes de tots els serveis d'emergència.
18: Mantenemos esos objetivos, lo que pasa que vamos con retraso a la planificación que teníamos de la extinción. En función de lo que nos va dejando la climatología, pues nos vamos readaptando. Esta noche las condiciones, en principio la humedad nos favorece, el viento no es un viento muy preocupante y en función de eso nos vamos a basar para las maniobras que tenemos planificadas.
17: I afegia textual, queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre. Ara els punts més conflictius, més difícils, són a la Serra d'Espadà, que és parc natural, i a la zona dels pobles entre Tales, Antara i Eslida. Un altre dels pobles que encara està aïllat és el Fondeguilla. Aquí no hi ha foc, però hi ha molt de fum i segueix, per tant, tancat i custodiat per la Guàrdia Civil. El seu alcalde, tot i entendre la situació, explicava a Tres Cac Timfo que, després de 4 dies, el que volen, supliquen, és poder tornar tan aviat com sigui a casa, possible, a casa.
19: Se va desconfinar la part de la vall. Nosaltres estem apegats completament a la ciutat, a la població veïna de la vall, i esperem pues, que vagi progressivament cap amunt i vagi dia a dia pues, desconfinant-se les localitats, que esperem avui siga al Fondeguilla.
17: I dia a dia, un dia més, una de les dificultats ha estat el vent. Els mitjans aeris han pogut treballar gairebé tot el dia, excepte justament a la zona més conflictiva on bufava el vent, que és la més difícil. Ara sí que ja estan podent treballar, s'està remullant cada 5 minuts, però és la zona on hi ha hagut els rebrots i que ara preocupa més aquí a la Vall d'Uixó.
1: Gràcies, Coia, doncs des de la Vall d'Uixó. Bona tarda.
17: Bona tarda.
1: Doncs bé, per tot plegat, el Consell de Ministres ha aprovat ajudes per als afectats dels incendis. El govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya, com els municipis que van patir el foc de les Gavarres. I també tenim la lupa posada a França, perquè allà els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquesta tarda, algunes de les 220.000 persones evacuades han pogut tornar a casa. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i l'arribada d'una nova onada de calor preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
20: La millor de les notícies ha arribat per 60.000 persones de les que eren evacuades, és a dir, els habitants de Eixinàs, Merignac i Aïllan, que ja poden tornar a casa seva, ho ha anunciat aquesta mateixa tarda la prefecta de la Gironda. No és el cas, malauradament, dels habitants de Saint-Médard de Jales, d'on és la Sabrina.
21: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
20: I com previst, avui ha estat un dia difícil pels bombers, amb diverses revifalles, fins a 14, però sempre dins del perímetre ja afectat, doncs no s'ha mogut el balanç de les 42.000 hectàrees.
1: Thank you. Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'ahir en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tren, en cap altre tram de la xarxa. Oriol, TMB ha obert una investigació.
10: Sí, així és el que ha explicat el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha dit que s'estan revisant les restes de l'incendi, com també les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc.
0: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades.
10: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren per recular-lo fins a l'estació. Alguns passatgers, però, van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir, el tren es va omplir de fum i això va fer que es precipités l'evacuació a peu dels passatgers. 39 dels viatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum.
1: Ara fem una pausa i de seguida expliquem un nou capítol de l'escàndol de les proves PISA. L'estiu és tu. Catalunya Ràdio. La llum dins dels meus ulls. Som 3CAT. L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
3: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
22: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
23: Guàrdia, amb Enric Calpena.
24: 161, un ric propietari de Batea.
25: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és
23: Enguàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà. Catalunya Ràdio. Tu. Catalunya Vespre.
1: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte, concretament un 23%, quan el topall màxim que marca l'OCDE és del 5%, Maria Costa.
26: Segons Avançar la Vanguardia, el govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fons del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons ha assegurat a Catalunya Ràdio Fons del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. Ahir al Parlament, recordem, la consellera Esther Niubó va reiterar que no en va tenir constància fins 4 mesos.
1: Més coses, el govern renova el mapa de zones tensionades als municipis que tenen més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista s'amplia dels 271 municipis que hi ha ara, en total fins als 302. Roger Santaló.
27: Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari, Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tenses. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
28: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funciona. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen, doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
27: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis de la llista.
29: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
27: Ara el mapa d'àrees tenses se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau.
1: El govern retarda també com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis substancials que demanen les associacions de municipis, Rafael de Ribot.
2: Segons la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, volen estudiar propostes dels ajuntaments com, per exemple, incorporar-hi les noves categories de sòls agrícoles o crear un fons de compensació pels municipis que tenen assignats més parcs eòlics i solars. I el resultat és que els terminis s'allarguen.
28: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
2: Però les veus crítiques amb el Plater no paren de créixer. Avui els pagesos representats per joves agricultors de Guerrama des de Catalunya han reclamat que s'aturi perquè posa en perill, diuen, 300.000 hectàrees de sòl agrari i, en canvi, deixa fora del pla espais ja urbanitzats o terrenys forestals on sí que tindrien un sentit. Xisco Esquerda és el responsable de transició energètica de la JARC.
4: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
2: També una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plater segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que reflaci el pla de dalt a baix.
1: Un apunt de la crònica internacional, la Casa Blanca qualifica de positives i productives les reunions que Donald Trump ha tingut amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb Volodymyr Zelensky de l'altra. El president ucraïnès diu que en la seva trobada amb Trump ha parlat de la producció de míssils Patriot. Ignasi Abad.
5: Sí, Zelensky també ha explicat a través d'un missatge al seu compte d'X que ha abordat la importància de reactivar la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit aquest vespre a Washington al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies.
1: 4 minuts i arribarem a les 9. D'aquí a una hora, a les 10 de la nit, arrenca el Festival Internacional de Música de Cambrils al Baix Camp. Els històrics Jethro Tull són els caps de cartell d'aquesta edició que ha programat 14 concerts. Tarragona, Manel Sastre.
6: L'obertura d'aquesta 51a edició del film Cambrils serà un concert gratuït de la diva i Barcelona Big Blues Band al Port de Cambrils. El 4 d'agost, al Parc del Pinaret, escenari principal d'aquest festival, rebrà els Jethro Tull, la banda britànica de l'incombustible Ian Anderson, que faran un repàs de gairebé 60 anys de trajectòria. Per aquest escenari també hi passaran la resta de caps de cartell, Siloé, Valeria Castro, Ana Torroja o Joan Dausà, amb el seu cinquè disc Immortals. Un altre espai del festival, el Club Nàutic de Cambrils, acollirà el jazz d'Emma Smith, Ignasi Terraza Trio, i a l'espai del Parc del Pescador s'hi han programat concerts de gospel, Lucrecia, que fa 30 anys als escenaris, i la Ludwig Band. El programa, que s'allargarà fins al 10 d'agost, inclou també bandes de tribut a Coldplay i als Dire Straits, i entre altres novetats recupera el Parc Samà per dues propostes de música clàssica.
1: 3 minuts i a les 9. Ara els esports. El Barça continua la seva estada a Anglaterra i aquesta tarda Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca, Francesc Ripoll.
7: Sí, el president del Barça ho ha explicat a les seves xarxes socials i, per tant, no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estatge i per l'amistós que ha de jugar divendres contra el Birmingham. L'equip laurana ha fet avui dues sessions d'entrenament pendents de Valde, que segueix al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. L'injó de laurana ha cansat a la seva cinquena temporada del Barça, Andreas Christensen, el defensa, s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues setmanes i ha parlat sobre com es troba i el seu moment de forma.
8: It's difficult.
7: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
8: Still enjoying the holiday, of course.
1: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'avui també hi és l'Espanyol.
7: Que ha aterrat aquest migdia la ciutat esportiva del Burnley, club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. Expedició de 25 jugadors, només hi falten dos membres, Javi Puado i Miguel Rubio, tres jugadors del filial. Demà l'Espanyol jugarà el primer amistós de l'estada contra el Burnley. Dissabte jugarà contra el Middlesbrough. També demà juga el Girona contra el Castelló a 6:45 i més tard a 8:45 jugarà el Sabadell contra el Manresa. Precisament el Sabadell ha anunciat que Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt i final a dues temporades al Sabadell. Ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
1: I aquesta tarda el Madrid de Mourinho ha jugat un amistós.
7: Sí, i ha guanyat el Leganés per 4-1. Segon amistós del nou Madrid de Mourinho i precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, també ha estat avui notícia, ha estat presentat i anunciat, evidentment, com a nou seleccionador francès de futbol, signa fins al 2030 i substitueix el càrrec Didier Deschamps. I t'acabo una notícia de motor, perquè el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.

0: Bona nit, són les 9. Principals titulars a aquesta hora. El Consell de Ministres indulta parcialment Laura Borràs, expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 4 anys i un dia. Borràs va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia per prevaricació i falsedat documental per faccionar contractes de forma irregular quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes, però la mateixa sala admetia que la pena era desproporcionada. Just avui fa 4 anys de la seva suspensió com a presidenta del Parlament. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit fa escassos minuts a través de la xarxa X que l'indult de Borràs no repara en cap cas el mal que se li ha fet i assenyala que continua inhabilitada. Repassem més notícies. Marta Vivas.
1: Els tres Mossos d'Esquadra acusats d'ajudar a fugir Carles Puigdemont l'agost de fa 2 anys esgrimeixen davant la jutgessa una resposta parlamentària del govern en què s'afirmava que l'objectiu del dispositiu policial d'aquell dia era garantir la investidura de Salvador Illa i no la detenció de l'expresident. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés al recurs que han presentat els agents, argumenten que les activitats desenvolupades en el marc d'aquell dispositiu es van efectuar atenent criteris de necessitat, proporcionalitat i adequació a les circumstàncies concurrents en cada moment. També recorden que aquell 8 d'agost del 2024 no estaven de servei i que, per tant, no formaven part del dispositiu. Els agents es troben a un pas de judici.
0: Al Japó, un terratrèmol de magnitud 7,1 ha causat almenys un mort i uns 80 ferits a la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats centren ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. El terratrèmol ha destruït carreteres principals i ha interromput el transport ferroviari i aeri. L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades.
1: Pas endavant per millorar els accessos a la travessera de la C-65 a Llambilles i reduir les cues que genera el semàfor per anar i venir de Girona i la Costa Brava. Avui s'ha presentat el projecte impulsat pel Departament de Territori. Llambilles, Maria Rovira.
2: Es construirà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat dels ciutadans. I el semàfor només serà per vianants, cosa que reduirà les cues, segons la consellera Sílvia Paneque. L'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, veu bé la millora, però creu que en un futur caldrà anar més enllà.
3: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que havia d'acostar-se a Cruïlles dels pobles.
2: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
0: Més coses, la prestigiosa orquestra del Festival Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner.
1: Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
4: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
1: El concert estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell, com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Vogt. S'hi interpretaran fragments de l'Anell de Nibelung, de Wagner o la Cavalcada de les Valquíries.
0: Gràcies, Marta, bona nit. I pel que fa als esports, principals titulars, Francesc Ripoll.
5: Que Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia. El president del Barça ho ha explicat a les seves xarxes socials i no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estatge. Avui l'equip ha fet una doble sessió d'entrenament, Valde encara entrena al marge. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Barley. Demà equip que també s'enfrontarà a l'equip que també és propietat de l'Ampeis, i que el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: I atenció demà, perquè torna la calor extrema després de 3 dies de treva. Aquesta calor s'intensificarà a tot el país. A Ponent les màximes tocaran els 40 graus, a l'interior interior del país rondaran els 38 i a la costa pujaran dels 30. El dia serà assolellat amb alguns núvols al Pirineu. Ara passen 5 minuts de les 9. Fins aquí el Catalunya Vespre i tornem demà a 8:45. Bona nit.
6: Catalunya Vespre, amb Marc Güell. Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Amb So de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
9: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
8: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
9: Cobla amb So de Dona, Filomena.
8: Memorial Ricard Vilarassau.
9: Revolucionem el so de la cobla.
8: Tota la informació a amsodecobla.cat.
10: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
13: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
12: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
13: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
14: L'estiu és tu.
6: Catalunya Ràdio.
14: La llum dins dels meus ulls.
11: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu.
6: L'estiu ets tu.
14: Quan em mires i somrius.
6: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
16: En el capítol anterior...
17: Dilluns 9 de febrer del 2009. Maten Félix Martínez Tourinho, director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Li disparen un tret al clatell a la cruïlla de Sant Aló amb Travessera de Gràcia. La policia reconstrueix la vida de la víctima i descobreix que feia una setmana que l'assetjava un tal Òscar, que li volia comprar el cotxe, un BMW. Els Mossos investiguen l'entorn laboral de Martínez Tourinho. Es destapen problemes al Departament d'Audiovisuals, que dirigeix Manuel Moreno Blancas, i l'interroguen, però no hi troben cap motiu de sospita. La policia també s'assabenta que la víctima volia fer neteja d'alguns proveïdors i substituir-los per concessions més barates. Els investigadors fan un rastreig telefònic a fons i se centren en una cabina telefònica que està situada a prop de l'escena del crim. Les trucades que s'han fet des d'allà fan pensar que hi ha més d'una persona implicada en l'assassinat. I han identificat un tal Said Sánchez Zuluaga, que acaba sent l'enigmàtic Òscar, la persona que li vol comprar el cotxe a la víctima. I també un tal Yader Castro, que també havia trucat a Martínez Tourinho abans del crim i que es feia passar per Carlos. L'Òscar i el Carlos, que en realitat són el Said i el Yader, són les dues persones que contacten amb la víctima abans del seu assassinat. Quan la policia ja sap qui són, no els pot interrogar perquè tots dos han marxat a Colòmbia.
18: Benvinguts, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Encara hi ha moltes coses per resoldre i, com en el primer capítol d'aquest cas, caldrà estar molt atents als detalls i als números de telèfon. Fèlix Martínez Tourinho era un ciutadà modèlic i no se li coneixien enemics. La policia té un retrat robot de l'assassí i el Said i el Yader no s'hi assemblen. Però és un retrat robot fet amb les indicacions d'una testimoni que el va veure pocs segons, de passada, i la memòria pot ser traïdora. Qui va matar el Fèlix Martínez Tourinho i per què? La víctima amagava alguna cosa que encara no sabem? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
19: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
20: Crims. Per què matem?
19: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
20: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
18: Les úniques persones que la policia ha pogut identificar fins ara, el Yader Castro i el Said Sánchez Zuluaga, estan a Colòmbia, i això complica molt la investigació. La policia segueix mirant amb lupa les trucades telefòniques que tots dos han fet les últimes setmanes. En el capítol anterior vam explicar que el Said havia telefonat moltes vegades a un número acabat en 669 i a un altre que acabava en 100, però que encara no sabem de qui són. I ens havia quedat una cosa pendent que serà important: saber el nom de la dona del Said.
21: I la seva dona es diu Maria Pilar Moreno Blancas.
18: La dona del Said es diu Maria Pilar Moreno Blancas. Us sona aquest nom, o més ben dit, els cognoms? Avui tornarem a escoltar l'inspector Ramon Grassa dels Mossos d'Esquadra.
21: Evidentment és germana de Manuel Moreno Blancas, que seria el director de la part d'audiovisuals del CCIB.
18: Per tant, el Manuel Moreno Blancas i el Said Sánchez Zuluaga són cunyats. La policia...

0: exemple. Els Mossos estiren el fil del número acabat en 792, que pertany a una empresa que es diu Saibolt.
1: De les tarificacions del telèfon del 792 arribem al 669 i al 100. I el 669 és el telèfon que, quan van prendre la declaració a Manuel Moreno Blancas, ens el dona com el seu número de contacte.
0: Així doncs, el Manuel Moreno Blancas és el titular del telèfon acabat en 669, que rep trucades del 792. I el 792 és el telèfon de l'empresa Saibolt, que va a nom del Said. És a dir, el Manuel i el Said van parlar força vegades els dies al voltant de l'assassinat, que va ser el 9 de febrer. Sent com són cunyats, pot ser molt normal que es truquin. Però hi ha una cosa que crida l'atenció a la policia.
2: És rellevant observar com existeixen un total de 19 trucades durant els dies 7 i 9 de febrer de 2009, freqüència que contrasta amb les trucades realitzades entre el 19 de gener i el 7 de febrer de 2009, on només es comptabilitzen 4 trucades. Aquests dos telèfons deixen de comunicar entre ells en data 10 de febrer de 2009, data propera a la desaparició de Sajid Sánchez Zuluaga.
0: L'assassinat és el dia 9. Entre els dies 7 i 9 hi ha 19 trucades entre el cap de l'àrea d'audiovisuals del Centre de Convencions Internacional i el seu cunyat, Said. 19 trucades en dos dies, i resulta que els 20 dies anteriors, des del 19 de gener al 7 de febrer, només es truquen 4 vegades. I un detall més, l'endemà del crim, el 10 de febrer, les trucades paren en sec, no n'hi ha cap més. Sapiguem ara de qui és el telèfon acabat en 100.
1: I el 100, quan fem gestions, està associat amb una empresa que es diu J. Montaner, Societat Anònima, J. Montaner, Societat Anònima. I que casualitat, quan veiem aquest telèfon, dona posicionaments tant aquí a Barcelona com al País Basc. Que curiós. Però existeix, vull dir, que van fer un duplicat.
0: Qui duia el telèfon acabat en 100 amb la targeta duplicada i a qui el Said havia trucat més d'una vegada? De moment, la policia ha decidit escorcollar els domicilis de Manuel Moreno Blancas i també el seu despatx al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. I aquest és el resultat, Lídia Orriols.
3: Es requisa una còpia de baptisme del Said i una fotografia d'ell amb la seva dona, la Maria Pilar Moreno Blancas, i una nena petita. També una agenda de pell de la marca Media Tucci amb alguns telèfons apuntats, diversos llapis de memòria USB i un ordinador portàtil de la marca Toshiba. A priori, res que el comprometi amb el crim.
0: La policia pren declaració a l'entorn laboral del Manuel, des d'on s'insisteix que la relació entre ell i el Fèlix no va ser bona des d'un principi. Hi ha un fet que crida l'atenció als Mossos. El dia que van matar Fèlix Martínez Tourinho, el Manuel no es va presentar a treballar fins al migdia. Va dir que no es trobava bé. El crim es va cometre a 8:45 del matí.
4: Crims.
0: Continuem. Tenim pendent saber qui és el titular del número de telèfon acabat en 100, un número que estava associat a una empresa que es deia J. Montaner S.A.
1: Aquest home, vam saber que el Manuel, abans de treballar a CCIB, va treballar a J. Montaner, Societat Anònima. Segurament es va fer un duplicat de via targeta SIM i li servia per utilitzar-lo també en aquest cas.
0: El Manuel Moreno Blancas feia anar dos telèfons, l'acabat en 669, que és el número de contacte que va donar a la policia, i l'acabat en 100, que va ocultar als Mossos. Ja heu vist com d'important és el rastreig telefònic que els investigadors fan en tot aquest cas. Recordeu que estan intervinguts els 50 telèfons que s'havien marcat des de la cabina telefònica que hi havia a Travessera de Gràcia. Per què va ser tan important aquesta cabina, Lídia?
3: Perquè estava situada a la cantonada entre Travessera de Gràcia i Sant Taló, molt a prop d'on es va cometre el crim. La càmera de seguretat d'una botiga de gimnàstica de la mateixa cantonada va filmar el moviment que hi va haver en aquesta cabina la nit abans del crim. Curiosament, la càmera no agafava la cabina completament perquè una paret de la mateixa botiga en tapava una part de la visió. Però els policies van poder veure gent que entrava i sortia de la cabina i dos cotxes que paraven al davant, un Nissan Pathfinder i un Citroën C4, que després van ser fonamentals per identificar els sospitosos. La cabina també va ser important per les telefonades que s'hi van fer. La policia la va vigilar durant una nit sencera per saber quanta gent hi entrava a trucar. Curiosament, la nit que la van custodiar no hi va entrar ningú, contràriament a la nit anterior del crim, que hi va haver moltes trucades. Els investigadors creuen que moltes de les trucades podrien estar relacionades amb el cas i amb l'autorització de la jutgessa intervenen tots els telèfons que s'hi van marcar.
0: Doncs ara, escolteu bé, perquè...

0: que s'ampliï la llista d'actors. No perdem de vista que els Mossos tenien intervinguts els 50 telèfons als quals s'havia trucat des d'aquella cabina. El dia 12 de maig del 2009, a les 11 hores 49 minuts del migdia, s'intercepta una trucada d'una tal Doris. A priori, sembla que no té cap importància, però hi ha un element que serà clau per a la investigació. Escoltem la dramatització de la trucada.
1: Unión Fenosa, buenos días. Le atiende Lucía Rodríguez. ¿En qué puedo ayudar?
2: Gracias, mire, es que tengo una factura.
1: Facilíteme el número de identificación de su suministro, por favor.
2: No, es que ahora mismo no lo tengo.
1: Ah, ¿el DNI del titular del contrato?
2: Tampoco.
1: ¿La dirección?
2: Calle La...
1: ¿Provincia?
2: Toledo, Seseña Viejo.
1: ¿Toledo?
2: Sí.
1: ¿Municipio?
2: Seseña Viejo.
1: Ajá.
0: Heu vist que hem distorsionat l'adreça que dona la Doris perquè és real, perquè ja sabeu que tot el que expliquem aquí són històries que han passat de veritat i en aquest cas vulneraríem la privacitat d'aquesta senyora. Lo important és que gràcies a la trucada els investigadors aconsegueixen una adreça. Continuem. La policia manté les intervencions telefòniques. El dia 21 de maig del 2009, 10 dies més tard, a les 13 hores i 48 minuts del migdia, aquesta Doris parla amb un tal Juan Alberto. Recordeu els noms, són de telenovela. Doris i Juan Alberto.
2: Porque resulta que él le contó lo de Barcelona al marido de Eliana, un tal John.
3: Sí.
2: Y el John le contó a su mujer. Y Eliana, como es muy chismosa, y a todo Leganés sabe lo que Andrés hizo, pues entonces todo Leganés lo sabe. Entonces Mayra le contó a Andrés y él le dijo, tú boquiabierto, por bocón, que no puedes dejar la boca cerrada. Mira lo que está pasando. Y entonces él dijo, no, solo le conté a John y a Mayra. Le dijo, claro, pues contándole a John, le contaste a todo Leganés, el marido de la más chismosa de todo Leganés.
0: Destriem el gra de la palla. Parlen de lo de Barcelona y de que todo Leganés sabe lo que Andrés hizo. Ara surt un tal Andrés que no sabem què va fer, però que tot Leganés en va ple. Leganés és un municipi que està a 11 quilòmetres de Madrid i que actualment té gairebé 190.000 habitants. Després tornarem a la trucada entre la Doris i el Juan Alberto perquè diuen més coses. Des de l'assassinat de Félix Martínez Touriño fins a finals de juny, hi ha multitud de trucades enregistrades per la policia gràcies a haver intervingut tots els telèfons que es van marcar des de la famosa cabina telefònica.
4: En una altra trucada, la Doris parla amb una tal Mayra i comenten que l'Andrés va portar força diners a Colòmbia. I atenció, el 4 de juny del 2009. Han passat 4 mesos de l'assassinat i el Saïd truca al seu sogre, Manuel Moreno Sánchez. Ja veieu que pare i fill es diuen Manuel. Ara sentirem la dramatització d'una conversa entre el Saïd, que és el gendre i és a Colòmbia, i el sogre, el Manuel. El Saïd li diu això.
5: Manuel, necesito contactar con tu hijo. Solo nos ha enviado 5.000 euros y necesito más dinero para poder comprar lo que me falta. Porque la verdad, ya estoy cansado y aquí no estoy haciendo nada. Para desgracia, me subo allá y que Dios diga lo que haya de ver.
0: El Manuel fill té algun deute amb el Saïd i la Maria Pilar. La seva germana i el cunyat són a Colòmbia, on diuen que han de començar de nou i necessiten diners. Quina mena de deute és? Estirant el fil de les converses telefòniques, aconsegueixen saber que la tal Mayra, que la Doris anomenava en la seva conversa amb el Juan Alberto, és la nòvia de l'Andrés. Amb les titularitats dels telèfons intervinguts, han aconseguit el nom i el cognom de totes aquestes persones i això els permet consultar el padró i saber-ne l'adreça. Amb la Doris ho han tingut més fàcil perquè ella mateixa la va donar en una trucada amb Unión Fenosa. A Madrid, els Mossos d'Esquadra localitzen on hi ha els domicilis per si més endavant han de fer alguna actuació. Però qui és el Jorge Andrés Madrid García? Té alguna cosa a veure amb el crim de Martínez Touriño? O si no, de què en va ple tot Leganés? Han passat prop de 5 mesos des del crim i a la policia se li ha anat complicant la geografia del cas. Ara té 3 punts on mirar. El municipi madrileny de Leganés, amb el tal Jorge Andrés, Colòmbia, on hi ha el Saïd i el Iader, i la Maria Pilar, i Catalunya, on hi ha el Manuel. En lloc d'estrenyes, el cercle s'amplia, si bé es van acumulant els indicis. Els telèfons continuen donant informació, adreces concretes, i Mossos, fiscal i jutgessa creuen que és hora de fer detencions.
3: Podem aportar informació de les dues persones que estan a Colòmbia. I mitjançant l'agregat, que en aquest cas és un, crec que era un comissari del Cos Nacional de Policia, agregat a l'ambaixada d'Espanya a Colòmbia, treballava amb la policia colombiana, perquè ja la jutgessa ja havia decretat les ordres de detenció, no? I nosaltres aportàvem la informació i vam saber que un estava a Bogotà i un altre estava a Medellín.
0: A Colòmbia ja s'han decretat ordres de detenció per al Yader i per al Said. La policia fa dies que vigila tots els sospitosos i saben que la Maria del Pilar Moreno Blancas té previst tornar a Barcelona el 27 de juny de 2009. Ja us hem explicat que el Said, el marit de la Maria Pilar, havia trucat al seu sogre per recordar-li que el Manuel, el cunyat, li devia diners. Els investigadors pensen que potser la Maria Pilar ha decidit tornar a Barcelona o bé per cobrar el deute pendent del seu germà o bé per escolaritzar els nens. Sigui com sigui, el 27 de juny de 2009 arriba a l'aeroport del Prat procedent de Colòmbia amb els seus fills i els Mossos la detenen just posar un peu a Catalunya. El seu marit, el Said, no ha tornat i ha fugit.
4: La policia creu que la Maria Pilar ha donat suport logístic a l'autor o autors del crim, com per exemple facilitar-los la fugida. A nom de la Maria Pilar consta la motocicleta Harley Davidson de característiques similars a la que portava el Said, el seu home, el dia que va anar a veure el Félix Martínez Touriño amb l'excusa de comprar-li el cotxe. Arrestada la Maria Pilar, la resta de detencions venen en cascada. L'endemà es deté el seu germà, el Manuel Moreno Blancas, l'home del Departament d'Audiovisuals, a Roda de Barà, a Tarragona. I un dia després, el dia 29, es deté el Jorge Andrés Madrid García, a Leganés. Tres detinguts, però qui va disparar va ser un de sol. A més, cal provar la connexió entre ells.
0: Els investigadors no volen que se'ls escapi res i la llista de detinguts creix.
3: També vam detenir en un inici a totes les persones que també van estar intervingudes, les companyes sentimentals, perquè també sabien dels fets i tenien que declarar. Però una cosa és venir detinguts, tots els va rebre la jutgessa d'aquí, i després ja és una cosa ser d'ingrés a presó preventiu i una altra cosa és deixades en llibertat.
0: El que vol dir inspector és que van detenir molta gent, però no tots van anar a la presó. La majoria van acabar quedant en llibertat, però els havien detingut per assegurar-se que els podrien interrogar a comissaria o al jutjat. La jutgessa interroga primer la Maria Pilar, que es va acollir al dret a no declarar. La magistrada va decretar presó incondicional. Després van comparèixer 6 acusats més, tots colombians, entre ells Jorge Andrés Madrid García. Alguns dels denunciats també van declarar davant la policia. Entre ells, Manuel Moreno Blancas. Ara sentireu la transcripció d'una part de l'interrogatori.
6: ¿Tiene algo que ver sobre los hechos del 9 de febrero cuando murió Félix Martínez Touriño?
7: No.
6: ¿Es cuñado de Said Sánchez Zuloaga?
7: Sí.
6: ¿Encargó a su cuñado que matara a Félix Martínez Touriño?
7: No.
6: ¿Quedó con su cuñado los días 7 y 8 de febrero?
7: Sí, creo que sí.
6: ¿Said le presentó a dos hombres? ¿Uno con la cabeza afeitada de origen colombiano y otro con el pelo largo?
7: No.
6: ¿Estuvieron cenando en un Pans & Company cerca de donde vivía Félix Martínez Touriño?
7: No.
6: ¿Sabe por qué se marcharon a Colombia?
7: Pues porque la madre de Said tenía problemas en Colombia.
6: ¿Sabe si su cuñado tenía o tiene una Harley Davidson? ¿La ha visto?
7: Sí, la tiene y la he visto.
6: ¿Su cuñado tiene o tenía un todoterreno de color verde?
7: Sí, tiene un todoterreno, pero no es verde, es de color gris oscuro.
6: ¿Ha mantenido el contacto con su hermana y con Said después del asesinato de Félix Martínez Touriño?
7: Sí, pero solo con mi hermana. Antes del 9 de febrero nos veíamos de tanto en tanto. Lo habitual era que nos viéramos en las fechas señaladas.
6: ¿Trabajó en la empresa J. Muntaner?
7: Sí, hasta el 2003.
6: ¿Tenía usted asignado algún teléfono de la empresa que podría utilizar habitualmente?
7: Sí, creo recordar que empezaba por 649. Lo tuve hasta 2003.
6: ¿Sabe que el 27 y el 28 de junio se hicieron algunas detenciones?
7: Sí, sé que se detuvo a mi hermana.
6: ¿Accede a hacer unos reconocimientos fotográficos para saber si puede reconocer a los autores de la muerte de Félix Martínez Touriño?
7: No, no les he visto nunca y no los podría reconocer.
0: El Manuel ho nega tot. Això que els detinguts confessin només passa a les pel·lícules o als calabossos de l'Audiència Nacional perquè després es pugui filtrar als diaris espanyols. Però bé, fora conyes. Els agents tenen una imatge de l'autor material del crim, una imatge de lluny. El va gravar a la càmera d'una botiga de gimnàstica que hi havia a la zona. És de complexió forta i barrapat. La imatge del Said i la del Manuel no coincideixen gens amb la de l'assassí. El retrat robot que en té la policia tampoc se'ls assembla. El trencaclosques, de moment, no encaixa. És juliol del 2009. Han passat 5 mesos i el cas encara està obert. El Yader i el Said, que els investigadors consideren clau per resoldre el cas, continuen fugits a Colòmbia. A finals d'aquell juliol, la policia colombiana deté el Yader a la ciutat de Medellín. I 2 mesos després, el dimarts 22 de setembre, arrestaran el Said quan era a casa del seu germà a Cartagena d'Índies, al nord de Colòmbia. A tots dos els van tancar una presó colombiana de màxima seguretat a l'espera d'extradir-los a Catalunya. Després que el govern d'Álvaro Uribe va donar llum verd a l'extradició, van arribar a Barcelona el 19 de maig del 2010. Amb el Yader i el Said detinguts, ara estaria bé que fem un repàs de qui és qui en el crim de Sant Aló. Lídia, tenim una llarga llista de sospitosos, oi?
4: S'han detingut 11 persones, la majoria són colombians. Els principals actors del cas són Manuel Moreno Blanca, subordinat de Félix Martínez Touriño, la víctima. No tenien una bona relació. El Manuel ha negat que tingui res a veure amb el crim i quan l'ha interrogat la policia, afirma que ell no va encarregar al seu cunyat, Said Sánchez Zuluaga, que matés el Félix. També està detinguda la germana del Manuel, Maria Pilar, que és la dona del Said. Els investigadors creuen que la Maria Pilar va donar ajuda logística a l'autor o autors de l'assassinat. Un altre dels arrestats és el Yader, que conduïa el Citroën C4 en què l'assassí va fugir després d'haver matat Martínez Touriño. El seu padrastre, Juanet Gartamayo, que és el propietari del cotxe, també l'han detingut. Tots estan a la presó, juntament amb Jorge Andrés Madrid García, que el van arrestar a Leganés arran d'unes converses telefòniques interceptades on es deia que aquest municipi madrileny anava ple del que havia fet. 6 persones a la presó i 5 més detingudes que han quedat en llibertat. Són familiars i algunes nòvies de la resta de colombians que haurien actuat com encobridors.
0: La policia indaga sobre l'historial dels detinguts. N'hi ha algun que els crida l'atenció. I pareu bé l'orella perquè el que ara us explicarà la Lídia té molt a veure amb el crim de Sant Aló, encara que no ho sembli.
4: 12 anys abans del crim de Sant Aló, el 20 de desembre del 1997, el Said va ser detingut a l'aeroport del Prat amb gairebé 5 quilos de cocaïna a la maleta, amagats en paquets de cafè de Colòmbia. 2 anys després, el 99, l'Audiència de Barcelona el va condemnar a 9 anys de presó i a pagar una multa de 70 milions de les antigues pessetes per tràfic de drogues. El Said va explicar al judici que la maleta l'havien facturada terceres persones i que intuïa que duia alguna cosa il·lícita a l'equip, tot i que no sabia si era droga, maragdes, dòlars o armes. Va assegurar que es va veure obligat a transportar la droga perquè la seva família havia rebut amenaces quan no va poder retornar un préstec. El tribunal no el va creure i el va enviar a la presó.
0: Recordeu la Doris i el Juan Alberto? Els investigadors ja saben que la Doris és la mare del Jorge Andrés. La conversa que van tenir per telèfon i que els Mossos tenen transcrita era més llarga i amagava més sorpreses.
2: Y entonces parece que la Melina le puso un mensaje a Mayra.
5: Ah.
2: Y le dijo que si Andrés no le iba a responder por el niño. Es que Mayra le botó el teléfono a Andrés. Ese fin de semana se emborracharon.
5: ¿Qué?
2: Este fin de semana se emborracharon y Mayra le botó el teléfono a Andrés. Entonces la otra le puso un mensaje a Mayra. Que por favor le dijera a Andrés que se comunicara. Que no se esconda, que si no respondía por el niño, lo iba a denunciar a la policía. Le puso, dígale que le voy a poner una denuncia a la policía, que yo sé muy bien a quién mató y que de mí no se va a esconder, que yo le voy a denunciar a la policía para que le cojan de las pelotas. Entonces Mayra lo imprimió y se lo enseñó a Andrés.
0: Aquest Andrés sembla un personatge sortit d'una telenovela i el seu entorn també. En el tros de conversa telefònica que hem sentit abans hi surt la frase «allò de Barcelona» i que a Leganés tothom sap què ha fet. I per acabar-ho d'adobar, ara hem sentit que una dona diu que el denunciarà perquè sap molt bé a qui va matar.
8: Crims.
0: La policia ja té el document d'identitat del Jorge Andrés i ara ja té la seva adreça i sap quina cara fa. Els investigadors confronten la fotografia amb el retrat robot.
3: I és quan ens arriba la seva fotografia i és quan veiem que és clavat el del retrat robot, que és clavat, que és per la seva corpulència, que és l'autor material.
0: Els Mossos han quedat sorpresos de la coincidència, de la memòria i precisió de la dona que va fer la descripció.
3: Que aquest retrat robot és que és idèntic, és fantàstic, no? Mostres. Hem fet i hem vist molts retrats robots, no? Però aquell va ser realment espectacular.
0: La policia creu que ja té l'assassí, Jorge Andrés Madrid, que té 22 anys. Però quina connexió té amb Félix Martínez Touriño i amb la resta de detinguts? La connexió i molts altres detalls els anirem sabent escoltant les declaracions dels acusats durant el judici. Un judici que es va fer el 23 d'abril de 2012, 3 anys i 2 mesos i mig després del crim de Santaló. Quins van ser els protagonistes del judici, Lídia?
4: Manuel Moreno Blancas, director del Departament d'Audiovisuals del Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Tenia mala relació amb la víctima. Maria Pilar Moreno Blancas, germana del Manuel, se sospita que va ser còmplice o encobridora del crim. Said Sánchez Zuluaga, que contacta amb Félix Martínez Touriño abans del seu assassinat amb l'excusa de comprar-li el cotxe. Està casat amb la Maria Pilar i, per tant, són cunyats amb el Manuel Moreno Blancas. Després del crim, el Said, la Maria Pilar i els seus fills marxen a Colòmbia. Yader Castro conduïa el Citroën C4 amb què va fugir l'assassí després de matar Martínez Touriño. També marxa a Colòmbia després de l'assassinat del Félix. I, finalment, Jorge Andrés Madrid. La seva imatge correspon plenament al retrat robot de l'assassí que la policia va elaborar a partir de les indicacions d'una testimoni. Viu a Leganés i els Mossos hi arriben a partir de la cabina telefònica que hi havia a prop del lloc del crim.
0: Situem-nos al principi de la investigació, quan la policia detecta que un home assetjava Félix Martínez Touriño amb l'excusa de comprar-li el cotxe. Ja sabem que aquest home era el Said. Aquesta va ser la seva declaració davant el jurat popular que va sentenciar el cas.
8: ¿Cómo contacta usted con Félix Martínez Touriño y cuándo contacta usted con Félix Martínez Touriño?
9: Lo llamé al teléfono de él, o con mi cuñado lo llamamos al teléfono de él para quedar en verme con él, porque él estaba vendiendo un coche, un BMW, entonces para quedar como si yo fuera a comprarle el BMW, pero se suponía que él ya sabía que yo iba a hablar con él.
8: ¿Quién es el que habla por teléfono con Félix? ¿Usted o su cuñado?
9: Yo soy el que hablo con...
8: ¿Y qué le dice usted en esa primera conversación?
9: Me le presento, le pregunto que si está vendiendo un coche, me dice que sí, le digo qué coche, me dice pues un BMW y quedamos en vernos.
8: ¿Cómo se presenta usted? ¿Qué nombre da?
9: Doy otro nombre.
8: ¿Qué nombre da?
9: Oscar.
0: El Manuel es qui dona el telèfon de la víctima al Said. Continuem.
8: ¿En qué medio de transporte se desplaza usted a Castelldefels?
9: Mi camioneta.
8: En el Nissan Pathfinder. ¿Va solo o acompañado?
9: No, voy con mi cuñado.
8: ¿Va con Manuel?
9: Sí.
8: ¿Cuando llega usted allí, localiza enseguida a Félix?
9: Sí, yo dejé la camioneta aparte en otra calle y fui y él llegó con un amigo.
8: Félix llega con un amigo.
9: Sí, sí.
8: ¿Cómo sabe usted que es Félix?
9: Por el vehículo.
8: Félix está con un amigo.
9: Sí.
8: ¿Dónde se ha quedado su cuñado?
9: En mi camioneta.
8: ¿Su cuñado cuando se queda esperando en la camioneta, cómo está? ¿Está tranquilo? ¿Está nervioso? ¿Está ansioso?
9: Ya le digo que él estaba muy nervioso siempre. Tenía mucha ansiedad esos días.
0: En el capítol anterior vam explicar que la primera vegada que es van veure el Said i la víctima per la compra-venda del cotxe queden a Castelldefels. El Said diu que hi va amb un Nissan Pathfinder, el mateix que les càmeres de seguretat de la zona del crim capten la nit anterior a l'assassinat. I ara sabem un detall important. El Manuel, el seu cunyat, també l'acompanya però no baixa de la furgoneta. I, per tant, no es veuen amb el Félix. Per què no baixa del vehicle si tots dos es coneixen? Eren cap i subordinat. I per què el Manuel estava tan nerviós aquells dies? Recordeu que el Félix preparava una reestructuració dins del CCIB? Doncs contemplava l'acomiadament del Manuel. Ell ho sabia i sembla que intentava buscar-se la vida abans que el fessin fora.
8: ¿Y qué pasó en el rato que estuvo usted con Félix?
9: No, es que, a ver, yo le dije, oiga, yo soy el cuñado de tal para acá, y él frenó el coche, siguió andando y como a tres calles paró el coche y se puso a hablar conmigo.
8: ¿Y de qué hablaron?
9: De lo que le iba a hablar, de lo que Manuel me ha hecho que hablara.
8: ¿Del despido de Manuel?
9: De darle un tiempo para lo de la empresa, para todo eso.
8: A ver, concrétemelo más si me quiere contestar a la pregunta. ¿De aplazar el despido de Manuel?
9: Le digo, de aplazarlo, de lo de lo que iban a prescindir de la empresa esa que estaba montando Manuel, que se suponía que estaba, que era paralela al Fórum y todo eso, al centro de convenciones y todo. Es de eso, de darle un tiempo prudencial para que pudiera llevarla a cabo y todo.
8: ¿De darle un tiempo prudencial para que saliera de la empresa CCIB?
9: Me imagino que sí, porque iba a montar una empresa aparte. O sea, yo eso es lo que imagino.
8: ¿Qué es lo que le dice Félix?
9: En un principio que no. Que no.
0: Ya una cosa que no cuadre.
8: ¿Por qué su cuñado se vale de usted para hablar con Félix y no habla su cuñado directamente con Félix?
9: A ver, tengo entendido que no se llevan muy bien. Además, mi cuñado normalmente cuando está calmado está bien, pero cuando se altera, ¿me entiende? Hay que... Es por la ansiedad. No es porque grite a nadie nada, sino porque, por ejemplo, hay personas que pueden hablar con otras personas muy así y hay otras personas que por la ansiedad no...
0: Continuem reconstruint els dies i hores prèvies al crim. Què més va dir el Said al judici?
8: A lo largo de esa semana, usted llama por teléfono a Yader Jair Castro Henao.
9: Yo es que con Yader hablaba de vez en cuando, lo llamaba a saludarlo, o cuando estaba la mamá de él también llamaba a saludarlo a él. Entonces, o sea, sí, lo tuve que haber llamado esa semana o algo.
8: ¿Lo llamó para algo concreto?
9: No, para saludarlo, o sea, para hablar con él.
8: ¿Lo llamó para pedirle que buscara a alguien para venir a Barcelona?
9: No, pero surgió el tema. O sea, no, pero...
8: Pues explique.
9: Pues hablando de cosas así, pues me dijo de la situación de allá y todo, y yo le dije, ve, no conoce a una persona que pueda hacer una vuelta aquí en Barcelona.
8: ¿No conocerás a una persona que pueda hacer una vuelta a una persona aquí en Barcelona?
9: No, una vuelta aquí en Barcelona.
8: ¿Aquí en Barcelona?
9: Sí, sí.
8: Eso le pregunta usted a Yader.
9: Sí, sí, sí.
8: ¿Eso lo pregunta usted porque le sale a usted de sí mismo o porque se lo ha pedido alguien?
9: Lo de la vuelta, pues en principio sí me lo ha pedido alguien.
0: Sembla que parlin amb clau. ¿Qué es hacer una vuelta a una persona?
9: Una vuelta en Colombia normalmente es o hacer un cobro o ir a donde una persona a intimidarla o pegarle una cachetada a alguien o simplemente decirlo, amenazarlo.
8: ¿O romperle las piernas?
9: No.
8: ¿O matarlo?
9: No. Matar es diferente y dejar lisiado a una persona es diferente.
8: ¿Cómo se dice dejar lisiado a una persona?
9: Dejar lisiado a una persona es lisiarla.
8: ¿Y matar a una persona?
9: Un muñeco.
8: ¿Y entonces usted lo que le propone a Yader, qué es en concreto? ¿Venir a Barcelona pues a dar la vuelta a una persona?
9: En principio le dije que era para hacer una vuelta.
0: ¿Qué vol hacer una vuelta aquí?
9: A ver, mi cuñado me había preguntado que si conocía una persona para intentar asustar o intimidar a una persona.
8: ¿Para asustar e intimidar
9: sí,
8: a
9: sí,
8: una persona?
9: Sí.
10: I'm ready, my lord.
11: Crims. Amb Carles Porta.
0: Abans de continuar, posem ordre a la declaració del Said.
4: El Manuel li pregunta al seu cunyat, el Said, si coneix algú per donar un ensurt a una persona a Barcelona. El Said fa gestions i truca a un conegut seu, el Yader, i li pregunta el mateix. I el Yader li contesta que mirarà de trobar algú disposat a fer aquesta feina i que, si ho aconsegueix, li trucarà per dir-li.
0: Fixem-nos ara en un altre moment del judici. Escolteu què declara Manuel Moreno Blancas en resposta a tot allò que ha afirmat el Said.
8: Usted niega haberle encargado a Said que contacte con terceros para que vengan a Barcelona a cobrar una deuda, a dar un susto, a dar la vuelta, a dar un escarmiento. ¿Es así?
12: Exactamente.
0: El Manel ho nega. I ara escolteu què declara el Jorge Andrés, que ja hem explicat que és idèntic al retrat robot de l'assassí. Les converses telefòniques intervingudes l'assenyalen directament. Però què dirà? El Jorge Andrés va parlar clar i segur, i no era ni en una pel·lícula ni als calabossos de l'Audiència Nacional.
8: Usted mató a Félix Martínez Touriño en la calle Santaló de la ciudad de Barcelona valiéndose de una pistola?
12: Sí, señora.
0: El Jorge Andrés diu que ell és l'assassí. Ja hem vist que no s'ha tractat de hacer una vuelta al Félix, sinó de convertir-lo en un muñeco. Matar-lo, vaja. Fixeu-vos ara en una cosa curiosa. Durant la instrucció del cas, el Jorge Andrés havia explicat a la policia que havia sigut el Said qui li havia fet l'encàrrec criminal i qui li havia donat una pistola i una foto del Félix per poder-lo reconèixer. Però durant el judici canvia la versió.
8: ¿Y qué dice que les entrega Manuel Moreno Blancas?
12: Él me entrega a mí la pistola con una foto. Una foto del señor Félix Martínez Touriño.
8: ¿Y qué le dice?
12: Y es ahí donde el señor Manuel Moreno Blancas me dice de que hay que matar a esta persona.
0: Per què canvia la versió? No ho sabem. Abans d'anar al detall dels fets, fem una recapitulació de totes les persones que han sortit fins ara. Hi ha el Yader i el Said, que s'estan a Colòmbia. Tots dos contacten amb el Félix Martínez Touriño abans de l'assassinat. El Said amb l'excusa de comprar-li el cotxe. A Colòmbia també hi ha la Maria Pilar, que és la dona del Said, i que la policia sospita que podria haver tingut algun paper en el crim. La Maria Pilar és germana de Manuel Moreno Blancas, que era subordinat del Félix al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. El Manuel és a Barcelona. Els investigadors tenen un tercer lloc per mirar, Madrid. Gràcies al rastreig de les converses telefòniques, localitzen a la localitat madrilenya de Leganés Jorge Andrés Madrid García, que és idèntic al retrat robot que té la policia. La seva nòvia és la Mayra, i la seva mare, la Doris. La parella de la Doris és el Juan Alberto. Tots tenen el telèfon punxat. Continuem. Quan el van detenir, el Jorge Andrés va dir a la declaració davant la policia que tenia un amic de nom Yader, però que no en sabia els cognoms. Va dir que el coneixia amb l'apel·latiu de El Paisa, una paraula que serveix per designar qualsevol colombià. Doncs bé, dijous o divendres abans del crim, tots dos eren en una discoteca de Leganés i el Yader li comenta al Jorge Andrés que l'han trucat des de Barcelona per fer una cosa i que s'hi guanyaria 12.000 euros. El Yader se'n quedaria 3.000 i la resta serien per ell, per al Jorge Andrés, que accepta la proposta, tot i que no sap ben bé de què es tracta. Tots dos van quedar dissabte 7 de febrer del 2009 a les 6 del matí per sortir cap a Barcelona. El Yader el va recollir amb un cotxe Citroën C4 de color platejat que era del seu padrastre i cap al migdia ja eren a Barcelona.
4: Un cop van arribar, van contactar amb el Said, que conduïa una Nissan Pathfinder de color verd, i es van veure també amb el Manuel. El Jorge Andrés assegura que un cop arriba a Barcelona se n'assabenta que ha de matar el Félix. Diu que el Manuel no li va explicar el motiu, però que li va dir que no podia passar de dilluns al matí. El Manuel li hauria dit on vivia el Félix i li hauria donat la fotografia de la víctima i la pistola.
0: Al judici, el Manuel ho va continuar negant tot.
8: ¿Usted llegó a entregar a Jorge Andrés Madrid la pistola que utilizó para matar a Félix Martínez Touriño?
12: Andrés, con esa declaración que ha dicho, está mintiendo completamente. Yo jamás le he dado ni una foto ni una pistola.
0: O sigui que per una banda hi ha l'Andrés, o el Jorge Andrés, que ja hem dit que és el mateix personatge, que reconeix que va matar Félix Martínez Touriño a canvi de 9.000 euros, i per una altra banda hi ha el Manuel, que nega que fos ell la persona que va encarregar el crim. Si ell no el va encarregar, qui ho va fer? Fem la reconstrucció de les hores prèvies al crim basant-nos en el relat del mateix Jorge Andrés.

0: El dissabte 7 de febrer a la tarda, dos dies abans de l'assassinat, el Jorge Andrés va estar esperant la víctima davant la porta del pis de la seva nòvia. Els va veure sortir a tots dos, però en aquell moment no va tenir el valor de matar-lo perquè mai abans havia matat ningú. Aquella era la primera vegada. En la seva declaració, el Jorge Andrés va explicar que quan el dissabte no s'havia atrevit a matar el Fèlix, va pensar que el matarien a ell perquè en sabia molt de tot aquest cas. I a la seva terra la cosa funcionava més o menys així. El diumenge 8 de febrer, a la nit, va trucar la seva nòvia, la Mayra, i li va demanar que li desitgés sort perquè havia de fer una cosa a Barcelona. La va trucar des del telèfon mòbil i també des de la cabina telefònica que hi havia a l'escenari del crim. També va telefonar a la mare del seu fill de Colòmbia i el dilluns 9 de febrer del 2009 ja sabem què va passar, però ara ho sabrem amb més detall.
1: El Jorge Andrés i el Yader, que dormien en un hotel de Barcelona, es van llevar a les 6 del matí. El Jorge Andrés vestia una parca blava amb dues ratlles vermelles a les mànigues, un pantaló marró, que era llarg, i que ell mateix va dir a la policia que es trepitjava. Portava una braga polar que li havia donat el Saïd i que li tapava la boca, uns guants blancs que havien sortit del cotxe del Saïd i un passamuntanyes que li va donar el Yader. Segons el relat de l'assassí confés, el Manuel, el del Departament d'Audiovisuals, els havia advertit que el Fèlix sortiria de casa seva entre les 8 i quarts de 9 del matí perquè havia d'anar a França i era molt important no deixar-lo arribar al seu destí. Quan van arribar a Sant Aló, el Jorge Andrés va esperar el Fèlix al carrer i el Yader es va quedar al cotxe. Per fer temps, el Jorge Andrés es va prendre un cafè en un bar de la zona i va comprar el diari El Mundo per llegir-lo, però després el va utilitzar per tapar l'arma. De sobte, el Jorge Andrés s'adona que s'ha quedat sense bateria en els dos telèfons que portava i se'n va avisar el Yader. Després de parlar amb el seu còmplice, es gira i veu que el Fèlix baixa pel carrer i és llavors quan es treu la pistola i l'amaga sota el diari. Es col·loca al darrere de la víctima i quan gira la cantonada li dispara el tret al cap. Després surt corrents cap al carrer Casanova i quan arriba a la Diagonal gira a l'esquerra fins a la següent cantonada on l'espera el Yader amb el Citroën C4. D'allà ja van marxar directament a Madrid.
0: El Jorge Andrés i el Yader van marxar a correcuita i els va quedar pendent cobrar. Escolteu com va anar el tema dels diners. El Saïd ho explicava així al judici.
2: Antes de pasar al día siguiente, al día 8 de febrero domingo, ¿usted esa noche había recibido algún sobre con dinero de parte de su cuñado?
3: Sí, ya tenía un sobre con dinero.
2: ¿Cuándo le da el sobre con el dinero?
3: Cuando voy después por la noche a verme con él, antes de ir al restaurante.
2: Antes de intentar el segundo susto.
3: Antes de ir al restaurante, sí.
2: ¿Este dinero qué tiene usted que hacer con él?
3: Dáselo a Jorge Andrés.
0: Aquell mateix dilluns del crim, el Saïd agafa el Nissan Pathfinder i se'n va a Madrid a portar els diners que li havia donat el Manuel. 9.000 euros en metàl·lic en un sobre blanc en bitllets de 50. Un total de 9 paquets de 1.000 euros cadascun. El preu pagat al sicari per la vida del Fèlix. També hi havia una quantitat menor per al Yader.
2: Más o menos, ¿a qué hora y dónde se reúne usted con Yader?
3: En Madrid, por el centro de Madrid, en una cafetería, para afuera de una cafetería. Creo que era ya en la noche.
2: ¿Y cuánto dinero le entrega usted a Yader?
3: Le di un sobre, el sobre que me dio Manuel.
2: ¿El sobre que le había dado Manuel?
3: Sí, sí, sí.
2: Según oímos ayer, y creo que usted también lo oyó, Yader hace referencia a que usted también le entregó 2.000 euros a él. ¿Es esto cierto?
3: Sí, señoría. A ver, no sé si eran 2.000 euros exactos o 1.900 o algo, pero sí le entregué. Porque él me comentó, y no solamente me comentó, yo lo vi. Si yo estaba asustado, él estaba más asustado. Qué pena la palabra, pero estaba mal, estaba muy mal. Me dijo que no estaba en la casa, que él no podía arrimar a la casa, que no tenía dónde quedarse y que él se quería ir. Le dije, es que yo también, le dije, yo me voy a ir, yo no sé en qué puta, qué pena la palabra, me metí en esto y yo me quiero ir, yo me voy a ir, yo me voy a ir.
0: I tots dos, el Yader i el Saïd, van marxar a Colòmbia. Ja veieu que el Jorge Andrés i el Saïd no han deixat d'assenyalar el Manuel com el cervell del crim. Al judici declaren molts testimonis. Això és el que va explicar el director financer del CCIB.
4: Félix me dijo que la salida del departamento del señor Moreno estaba programada. Se lo dijo a él en noviembre o en diciembre del año anterior y se aprovisionó en el presupuesto. Félix ya no soportaba la actitud de Manuel Moreno. Decía que estaba harto y no podía seguir trabajando con él. El despido estaba ya aprobado por Lyon. Incluso el señor Moreno ya no había cobrado ese año el bonus como trabajador de la empresa.
5: Crims, amb Carles Porta.
0: ¿Per què un noi de 22 anys es converteix en un assassí?
6: Una persona jove, necessitada de diners, i que li va arribar aquest encàrrec, i ell, segurament necessitat de diners, va acceptar.
0: La sentència deixa clara la motivació del responsable d'audiovisuals.
7: La gestió de Manuel Moreno Blancas al frente del Departamento de Audiovisuales no era del agrado del señor Martínez Touriño, que decidió prescindir de sus servicios. El señor Moreno sabía de las intenciones de Félix Martínez Touriño, por lo que decidió acabar con la vida de este, urdiendo un plan con el que llevar a cabo dicho fin.
0: Encara ens queda algun serrell. El Jorge Andrés havia declarat que el Manuel li havia deixat molt clar que l'assassinat del Fèlix no podia passar d'aquell dilluns 9 de febrer del 2009 al matí. Ara sabreu per què.
6: El senyor Fèlix viatjava el dia 9, el dia dels fets, a Lió, on està l'empresa mare, no? Anava a explicar l'acomiadament d'aquest senyor.
0: I què és el que al final va considerar el jurat? Escoltem el veredicte.
7: El veredicto del jurado considera que la intervención en estos hechos de Said Sánchez Zualaga lo fue al objeto de urdir un plan con el que acabar con la vida de Félix Martínez Touriño, instado por Manuel Moreno, de modo que el señor Sánchez se ocupó de contactar con personas con las que materializar dicho encargo. Los sucesivos contactos que tuvieron lugar terminaron con la muerte de Félix Martínez de manos de Jorge Andrés Madrid. El jurado razona de excesiva envergadura los seguimientos hechos a la víctima para tratarse de la simple voluntad de dar un susto a Félix Martínez, a lo que se une el incremento exagerado de llamadas en el teléfono de Said desde el 19 de enero hasta el 10 de febrero del 2009. De hasta incluso 15 llamadas en un solo día, todo lo cual demuestra una complejidad en los actos que evidencia que no se trataba de asustar o amedrentar al señor Martínez.
0: El 4 de juny del 2012, el jurat popular condemnava 4 dels 5 acusats.
1: A Manuel Moreno Blancas, com a inductor del crim, li van caure 18 anys i 6 mesos de presó. El jurat va considerar provat que, a més d'aconseguir influir en uns altres per matar Martínez Touriño, va intervenir en els seguiments que se li van fer a la víctima i va facilitar dades que asseguraven l'objectiu. El que no va considerar acreditat és que Manuel Moreno sabés de quina manera el sicari mataria el Fèlix, ni que la intenció era fer-ho amb una pistola semiautomàtica d'EBU. L'autor material dels fets, el Jorge Andrés Madrid García, es va endur la pena més alta. El van condemnar 24 anys i 6 mesos de presó. A Said Sánchez Zuluaga, com a cooperador necessari, el van condemnar a 13 anys de presó. I a Yader Castro, també com a cooperador necessari, se'l va condemnar a 16 anys de presó. La Maria Pilar, la dona del Said i germana del Manuel, va quedar absolta perquè el jurat va considerar que no havia sabut mai res del pla per matar el Fèlix i que no hi havia col·laborat de cap manera.
0: Dels telèfons mòbils, una cabina telefònica va servir per posar llum a la foscor en el crim de Sant Aló. I voleu una curiositat increïble? Paradoxes de la vida, aquell crim va sorgir d'una història d'amor. La d'una infermera i un pres per narcotràfic que es van conèixer en una presó catalana a finals dels anys 90.
6: El Said va conèixer la seva dona, Maria Pilar, a la presó. Ell va estar a la presó i ja crec que era a infermera.
0: Com juga la vida amb nosaltres, eh? Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Marc Güell. Una dona morta assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquesta tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima ha estat atesa pels serveis d'emergència però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. Més notícies, Clàudia Serra.
2: Laura Borràs assegura que el govern espanyol no li estalvia anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó que segueix la valoració del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. És la reacció de l'expresidenta del Parlament i de Junts a través de les xarxes socials després de saber que el Consell de Ministres li aplica un indult parcial. Li rebaixen la pena 2 anys de presó i li mantenen la inhabilitació pel fraccionament irregular de contractes i l'adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. També a través de la xarxa X, Carles Puigdemont veu en la causa contra Borràs una evident naturalesa política i des del PP i Vox ataquen el govern espanyol per la decisió.
1: Els incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila ja no avancen i les flames comencen a donar una treva. A Madrid, durant la darrera hora, s'ha aixecat l'evacuació de 2 pobles més. Ara ja poden tornar cap a casa els veïns d'un total de 10 municipis. A Àvila, la situació continua sent la mateixa de la tarda. De moment, han pogut tornar als domicilis els veïns de 5 pobles. N'ha parlat el ministre Fernando Grande Marlaska.
3: Estamos conteniendo el fuego, algo importante. Desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Con lo cual, esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las 3 zonas y con el fin de que mañana, a ver si es factible ya proceder, si toda esta noche va bien, empezar la liquidación.
2: La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que avui han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és la millor reunió que ha tingut mai amb un president nord-americà.
4: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Quan dic excel·lent, no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
2: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky.
1: I Joan Gaspar deixa Turisme de Barcelona després de formar part de l'ENS des dels seus inicis, ara fa 33 anys, i haver-lo presidit durant més de 2 dècades. L'ENS públic o privat es va crear just després dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 per impulsar el sector turístic a la ciutat. La sortida de Gaspar, que té 82 anys, es va aprovar en el darrer Consell General de l'organisme la setmana passada. Entre els diferents relleus que hi va haver a Turisme de Barcelona destaca l'entrada de l'hoteler Jordi Espel i Janí Roca, expert en transformació digital. El govern dona un nou impuls a la llengua de signes catalana amb un pla integral que inclou mesures innovadores com l'atenció al 112 per videoconferència o la formació d'intèrprets de signes per alumnes de batxillerat i formació professional. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat, segons explica el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
5: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
1: Entre les mesures previstes també destaca l'elaboració d'un nou vocabulari general de la llengua de signes catalana i la creació de beques per a creadors de contingut a les xarxes socials que siguin signants. La nova estratègia per la llengua de signes catalana té un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. El Els esports, Francesc Ripoll.
6: Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca. El president del Barça ho ha explicat a les xarxes socials i no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estaix. Avui l'equip ha fet una doble sessió d'entrenament amb Valde encara entrenant al marge. En terres angleses també trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Burnley. Demà s'enfrontarà a l'equip, que també és propietat d'Alan Pace. I el Sabadell anuncia la retirada del seu capità, Rubén Martínez, després de dues temporades al club i dos ascensos de categoria. Ara serà el nou secretari tècnic del primer equip. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: El búnquer.

0: 1845, Turí, regne de Piemont-Sardenya, actual Itàlia.
1: Altre cop Itàlia.
2: Noi,
1: he d'amortitzar... Ah,
2: he donat pel cul en Itàlia.
1: He d'amortitzar les classes d'italià, Jair. I la gent ho demana, eh? La gent ho... Sí. Veieu més biografies d'Itàlia, m'ho diuen.
2: Vas pel carrer i et demanen això?
1: Això, el primer.
2: Encara estàs de sort.
1: Som el 12 d'abril.
2: Va.
1: En Vittorio Emanuele Maria Alberto Eugenio Ferdinando Tommaso di Savoia i l'Adelaida Francesca Maria Raniera Elisabetta Clotilde d'Habsburg Lorena acaben de ser pares d'un nen de mirada pura i brillant, l'Amadeu.
2: O sigui, dues línies de text per cada pare... I el fill només es diu Amadeu?
1: Aviam, el nostre protagonista realment es diu Amadeo Ferdinando Maria di Savoia. Però, si us sembla, li escurçarem el nom, no? I li diem Amadeu,
2: si no
1: ens fotrem mal.
2: Que anem molt justos de temps últimament.
1: Com us estàvem dient, ha nascut l'Amadeu, i només pel fet de néixer ja obté el seu primer títol nobiliari. Es converteix en el duc d'Aosta.
2: Pels noms, ja sé, avui picarem amunt. Avui no hi ha misèria.
1: Sí.
2: No, ja m'agrada.
1: El pare de l'Amadeu és en Vittorio, qui d'aquí uns anys serà rei de Sardenya i d'Itàlia. Ja ho veieu, avui piquem molt amunt, eh? Us hem preparat la biografia d'un membre de la família Savoia. L'Amadeu és una criatura que des de ben petit té l'obligació de convertir-se en un digne portador del seu cognom.
2: Està bé, quan hi ha la pressió de has de ser digne portador del cognom, jo bueno, dic Domínguez,
1: sí.
2: I tot diu jo, clar, que està bé, però no,
1: està
2: no
1: bé.
2: Som de la noblesa.
1: No, no, no.
2: Ni falta que fa.
1: No. Ai, ja també et diré que ser digne portador de segons quina noblesa...
2: Cuidado, eh? No, cuidado.
1: Bueno.
2: Cuidado!
1: Vull dir
2: no
1: que...
2: diguis noms, ja m'he fet la idea, ja sé què vols dir.
1: Exacte, vull dir, tu mires els teus antecedents i mires el pare, que s'ha follat tota la comarca...
2: Sí. I que va morir perquè li va caure la titola a trossos.
1: Llavors dius, bueno, amb que jo estigui més o menys quiet,
2: sí,
1: hauré superat...
2: Si em quedo al sofà mirant Telecinco, ja he superat el meu pare.
1: El nostre amic creix rodejat de facilitats, sí, però patint un ensenyament molt estricte. No sap què és jugar... ni divertir-se.
2: Noi.
1: La seva infantesa només és un cúmul d'estudiar i preparar-se per ser un home de bé.
2: Ni jugar, ni divertir-se.
1: És molt gros, això.
2: Ostres, tu.
1: Un nen petit que no sàpiga el que és jugar.
2: No. No? És que m'estimo més la infantesa d'en Gerard Depardieu.
3: Mort de Déu, boig!
1: No es pot despistar ni un moment, Jair. Un gran honor comporta una gran responsabilitat.
2: Sí.
1: El panorama polític viu un moment molt convuls i els Savoia saben que cal estar preparats per si algun govern els demana un cop de mà per estabilitzar la situació actual. Per tant, l'Amadeu està cridat a rebre una instrucció molt severa que el faci estar preparat per si mai se'l necessita.
2: Com en Batman.
1: Sí.
4: Com en Batman.
1: Sí, sí.
2: Has d'estar preparat.
1: Sempre.
2: Sí, que en Batman sempre està preparat.
1: Sempre. No he vist cap pel·lícula, eh?
2: Cap!
1: Cap!
2: Cap!
1: De
2: Batman!
1: Ni una.
2: Saps què és, no, almenys?
1: És un tio que va amb un traje negre i un Batmòbil.
2: Ja està.
1: I no sé què collons hi pinta el Joker aquell. Em sonen personatges sueltos.
2: Vale, està bé, eh? Quins te sonen?
1: El Batman.
2: El Batman i
1: el Joker.
2: Ja està, quin altre dolent hi ha?
1: La Catwoman.
2: La Catwoman. Sí. Què més?
1: Ja està, però no sé quin és l'argument.
2: Què vols que sigui l'argument, si és pel·li de superherois? No hi ha argument.
1: Però arregla...
2: Van sortint i es van cardant hòsties.
1: Arregla el món o no?
2: La ciutat.
1: La ciutat.
2: La Gotham City, ja està, intenta arreglar-la i ja
1: vale,
2: està.
1: Vale.
2: Tampoc se'n surt gaire.
1: Ja. En fi, després de passar uns primers anys envoltat de llibres per preparar-se de manera teòrica,
2: sí,
1: quan arriba a l'adolescència l'envien a l'exèrcit perquè també agafi experiència en el camp de batalla.
2: Com la Leonor.
1: Sí.
2: Com la Leonor, perquè quan ens envaeixin els francesos, la Leonor serà qui estarà a primera línia de foc,
1: sí,
2: per defensar...
1: Segur que sí.
2: És que pagaria tant per veure-ho, això.
1: Home.
2: Però no puc seguir parlant.
1: Bueno, a mi em dius, t'ha de defensar la Leonor o el rei Joan Carles i t'atriu la Leonor.
2: Home, hores d'ara sí.
1: Ah, perquè aquell home, només l'únic que pot fer per defensar Espanya és estirar-se a terra i esperar, sí, que s'entrebanquin.
2: Sí, sí, sí. No, ara és així. Sí que és veritat que en el seu dia te sabia disparar una pistola.
1: Sí.
2: Però ara...
1: Ara?
5: Cuidado.
2: Cuidado, eh?
1: Sí que quan...
2: Home, una, un
1: perquè
2: real...
1: sí que sap disparar una pistola.
2: Sí que
1: falta que encerti el bàndol. Oh!
2: Jo que punteria ja en tenia,
1: sí?
2: Quan volia.
1: Sí, noi.
2: Bueno, prou.
1: Estàvem però, amb el nostre amic, l'Amadeu.
2: Sí, parlem de...
1: L'Amadeu.
2: Amadeu?
1: Amadeu,
2: que no és rei encara.
1: No, home, no.
2: És duc.
1: L'Amadeu està practicant, de moment. Només, sí. Igual que la Leonor, sí. L'Amadeu també ascendeix ràpidament.
2: Okay.
1: Té una carrera meteòrica. Mentre el pare és coronat com a rei d'Itàlia, ell arriba a ser capità de l'exèrcit. El càrrec l'ostenta en la guerra contra els austríacs, una guerra que, bueno, en Itàlia vol aconseguir la independència.
2: Oh!
1: No.
2: No, que s'han tret, hòstia.
1: Hòstia, gent molt mirant despistat, els focs artificials a la guerra, sisplau. Els fets es produeixen el 1866, quan l'Amadeu tot just té 21 anys. I, amics, surt de la batalla fet tot un heroi de guerra, eh? El condecoren amb la medalla d'or al valor militar.
2: A veure, però la medalla d'or al valor militar...
1: Sí.
2: Te la donen per ser un bon soldat i haver matat molta gent, o de les que et donen perquè surts de la guerra mig tolit?
1: És de les segones. De la que has dit, aquesta.
2: Vale.
1: De sortir mig tullit, sí.
2: Vale.
1: És la medalla que et donen quan t'han ferit molt fort. El nano ha sortit viu de la batalla d'autèntic miracle. És aquella...
2: Canvio.
1: No, perquè els altres són morts.
2: No queden més.
1: Tot i la ferida, i malgrat que Itàlia acaba perdent la batalla contra Àustria, el bon nom del nostre amic ja està fet. L'Amadeu es fa famós. Tots els aristòcrates el coneixen. Tothom el té com un bon deixeble del seu pare, un home que gaudeix d'una gran reputació. La bona fama és un punt a favor tenint en compte com estan les coses. Pot ser una oportunitat d'or per posicionar-se.
2: Clar que sí.
1: I també, per què negar-ho, també ajuda a ser ben popular entre les dones de l'alta societat. Precisament és el que més agrada al nostre amic, que va calent com una teia.
2: Tots pequen del mateix, al final.
1: Sí, noi.
2: És estrany. Quan sembla que un va més recte...
1: Aquest, mira. Aquest també li agrada allò.
2: Sí.
1: L'Amadeu aprofita la seva popularitat per enllitar-se amb totes les mosses de palau que li passen pel davant. Té un desig sexual

0: una vegada.
1: Si el deixes escollir, de totes maneres, sí, encara està prou de sort, perquè lo normal seria et cases amb aquesta.
2: Et cases amb la Sanum.
1: Tot hagués anat bé.
2: Amb l'Eva Sanum?
1: Sí.
2: De reina? No sé, no, el problema el té
1: igual. És que el problema no és pas de cap reina. No. Podrien haver posat de reina a la Tina Turner,
2: exacte,
1: si vols. Però,
2: sí.
1: El problema ve de l'altra banda.
2: Fins que no hi fiquis l'Amadeu. L'Amadeu escull casar-se amb una mossa que el pare no accepta perquè no li veu prou pedigrí.
1: Com que no?
2: La mossa es diu Maria Victòria del Pozzo de la Cisterna.
1: No, és que ho has intentat maquillar dient-ho en italià, però és que es diu Pozo de la Cisterna. I potser hem picat un pèl baix.
2: Aviam. Sí.
1: Ha de voler dir el mateix en italià que en català.
2: Sí, diu, és el mateix.
1: Del Venido pozo... a arreglar el Pozo de la Cisterna. Vostè és, aviam, vostè és el de Desatranques Jaén.
2: A veure, sí, hòstia. La Maria té un títol nobiliari.
1: Ah?
2: Sembla que no, però té un títol nobiliari. És princesa d'una petita regió italiana. Okay. Però s'ha de dir que el seu títol, comparat amb els del Savoia, pues res, és res
1: i menys. Comparat amb els del Savoia, tot és poc.
2: Clar. Per aquest motiu, pare i fill inicien una discussió que s'allarga uns mesos. El nostre amic només accepta casar-se amb la Maria, la del Pozzo de la Cisterna. I amenaça en que, si no ho fa amb ella, es quedarà solter. Finalment, i a contracort, el pare de l'Amadeu acaba acceptant el casament de l'Amadeu i la del Pozzo de la Cisterna. El casament se celebra el 30 de maig de 1867. I aturem-nos un moment en aquesta data, perquè en un sol dia, Jair,
1: sí,
2: en un sol dia,
1: un sol dia,
2: uns 24 hores,
1: sí,
2: passen moltes coses.
1: Moltes coses?
2: Moltes.
1: De moment, la música del casament, si és aquesta, promet, eh? Perquè ja entres com... amb un neguit.
2: És aquí el casament...
1: Sí, sí, passi, ja veurà que divertit.
2: Som en un palau torinès, on la Maria ha arribat engalanada amb un preciós vestit blanc, una peça de roba cosida a mà per una de les seves costureres.
1: Vale.
2: És un vestit radiant, gairebé perfecte.
1: Com que gairebé perfecte?
2: Gairebé.
1: Això no sé si es pot tolerar, que sigui gairebé perfecte. Ha de ser perfecte.
2: Ha de ser perfecte.
1: El pare ja ho deia, que aquesta nena...
2: No és culpa seva, no és culpa seva, Jair, sinó de les costureres que l'han cosit. Resulta que la nit abans del casament, mentre l'estaven arreglant, li han fet un descosit a l'esquena. Un descosit que gairebé ni es veu, imperceptible, però que ha provocat una desgràcia.
1: Quina desgràcia? Què ha passat?
2: Doncs que del disgust per haver fet el xafastre,
1: sí,
2: una de les costureres s'ha suïcidat i la Maria és qui se l'ha trobat morta.
1: I això sí que és una costurera...
2: Implicada.
1: Com Déu mana. Implicada. Hi ha un descosit.
2: M'ha
1: llevo la vida. Això ja et dic que Inditex no passa.
2: No.
1: No, perquè si no...
2: Al revés, no ho sé.
1: És que un dia apareixerem sobrant els canals d'Empúria Brava.
2: Escolta'm.
1: Va! Centrem-nos.
2: Ara, també com a núvia, el dia del teu casament, que el primer que vas a fer és a buscar el vestit per vestir-te, te trobes la costurera suïcidada amb el vestit a les mans, perquè s'ha trobat la costurera morta amb el vestit de núvia a les mans, eh?
1: Ojo, això, eh? Això, jo no sóc supersticiós, però és mal presagi.
2: Diria que sí.
1: Mal presagi.
2: Això porta bona sort o mala sort?
1: Sí,
2: aviam.
1: He vist un estol de corps. Oh, mal... No, la costurera suïcidada. Això poder sí.
2: I, bueno, i és de mal treure-li, que els morts queden garrativats, eh?
1: De seguit,
2: si te l'ha agafat fort el vestit, a l'escena és terrible, eh?
1: I has de tallar els braços.
2: Sí. Tot i l'ensurt, la Maria acaba agafant el vestit i se'l posa. Ha vingut fins a Palau, vestida, on l'Amadeu l'espera a la seva arribada. La mossa va sobre un carruatge estirat per cavalls.
1: Com és que arribes tard?
2: Ja t'explicaré, no carinyo, ja t'explicaré. No, ja t'explicaré després. L'Amadeu puja al carruatge, però quan han d'entrar al palau es troben amb un inconvenient. El guarda no porta la clau de l'entrada principal a sobre. L'ha perdut.
1: Una cosa, eh? El guarda de la porta. Portes la clau o no?
2: L'estampa és bastant ridícula i el pobre sap perfectament que allò li suposarà un càstig de mil dimonis. Hi ha molts nervis i crits. La clau no apareix per enlloc i el carruatge acaba entrant per la part posterior del palau, la zona de càrrega i descàrrega, on hi ha... No hi ha ni decoració ni ningú que els estigui esperant.
1: Bon pet de crits li caurà a l'encarregat de les claus.
2: Bueno, és que n'és ben conscient. Tant que els nervis el porten a tallar-se les venes.
1: Ei. Ostres, jo de vegades em queixo que hi ha pressió a la feina.
2: Dos suïcidis.

0: suïcidis abans de començar el casament, eh?
1: Dels suïcidis de bon matí, eh?
0: De bon matí, eh? Tot i la segona mort en poques hores, la cerimònia continua endavant. Què, suspenem? No, home, no, tira, tira.
1: No, tira. Tira, tira. No, perquè els tiets s'han demanat festa per venir, no poden venir un altre dia.
0: Han vingut els teus cosins d'Andalusia.
1: No, i aquests els pots fer esperar.
0: Els nuvis entren a palau i oficialitzen el seu matrimoni. Per fi, sonen campanes.
1: Eh!
0: Visca!
1: Visca els nuvis!
0: Eh! Què ha sigut, això?
1: Què ha passat? Que ha caigut algú?
0: Resulta que a mitja cerimònia, a un guarda li ve un cop de calor i cau com un sac. Ben mort, pobret. Mentre retiren el cadàver, se sent el tret d'una pistola.
1: Però, el wedding planner... Qui ho ha muntat, això? Qui ho ha muntat, això?
0: Ara els problemes són en una habitació de palau, on un dels convidats, un noi que estava perdudament enamorat de la Maria, no ha suportat veure com ella es casava amb un altre i s'ha rebentat al cap d'un tret. El panorama és terrible, eh?
1: Ostres.
0: I espera't, perquè encara ens falta un que acaba amb el cap fet com una coca.
1: És que ja no ve d'un. Et diré que a hores d'ara ja no ve d'un.
0: Després de tot el sidral, els nuvis se'n van del palau i a mig trajecte, un dels conductors dels carruatge se li entortolliguen les regnes dels cavalls. Cau a terra i mor esclafat per les rodes.
1: Oh! Oh! Ara, jo en aquest casament sí que te'ls pago els 150 euros.
0: Home.
1: No em penedeixo en cap moment, eh?
0: Veritablement, el casament de l'Amadeu i la Maria és dels més entretinguts.
1: Ostres.
0: Que hagueu pogut estar convidats, eh?
1: A veure, el pica-pica era normal, però... Bueno!
0: Sí, jo em vaig quedar una mica en gana, però bueno...
1: Però va valdre la pena, eh?
0: Joder. Déu-n'hi-do. Bé, deixem el casament de banda i avancem fins al 1868. El panorama polític és el següent. Itàlia ha agafat empenta gràcies al mandat d'en Vitorino, el pare de l'Amadeu, mentre que Espanya fa aigües per tot arreu. Us en recordeu d'Isabel II d'Espanya?
1: Sí.
0: Protagonista
1: sí.
0: Del capítol 7 de la segona temporada del Búnker? Va deixar la imatge de la corona espanyola per terra, aquella
1: bueno,
0: dona.
1: Bueno, com oblidar la Borbona boja.
0: Sí,
1: bueno,
0: una de les.
1: Una de les.
0: Si cal, recupereu el capítol perquè la situació és força rocambolesca. A grans trets, Isabel II ha tingut un mandat lamentable i ha hagut de guillar del país cames, ajudeu-me. Ha deixat Espanya en una situació de descontrol total.
1: No com ara.
0: No com ara. No hi ha ningú al timó. I cal urgentment algú que porti la batuta. Si no, isabelins i carlistes acabaran portant Espanya a una guerra civil.
1: No, i això no volem, perquè no. Ja sabem com acaba.
0: Sí. Per evitar-ho, el general Prim, el president del Consell de Ministres, un català de Reus ben plantat i decidit, posa el nom de l'Amadeu sobre la taula. Creu que un Savoia és el candidat ideal per regnar a Espanya.
1: El del casament dels cinc morts fent de rei d'Espanya. El general Prim, eh? Bones idees. Després ens queixem quan els espanyols no els deixen fer res.
0: Clar, llavors... És que un català una vegada va dir que hi poséssim aquest. Que no diguin res més.
1: S'ha acabat.
0: Els catalans que no diguin
1: aquell
0: res
1: dia
0: més.
1: Aquell dia es va acabar tot.
0: Com que el germà gran de l'Amadeu heretarà el tron d'Itàlia, el nostre amic és el candidat ideal per fer-se càrrec de la corona espanyola i crear vincles sòlids entre els dos països. Després de molts debats i discussions, el general Prim se surt amb la seva i convenç els ministres que l'Amadeu ha de ser coronat rei. Això passa el 16 de novembre de 1870. El nostre protagonista es converteix en Amadeu I, rei d'Espanya.
2: ¿Qué pasa, ragazzo? Siempre al máximo.
1: Espero que no facin cerimònia per celebrar.
0: Ojo, cuidado.
2: ¿Qué?
0: Hi ha una cerimònia, eh? Però no té gaire història. L'única cosa destacable d'aquell dia és l'absència del seu principal velador, el general Prim.
2: O sigui, el proposa ell i no hi va. Espero que tingui una bona excusa.
0: Bueno, és mort. El general Prim l'assassinen en un atemptat 3 dies abans de la coronació.
1: Vale. Bueno. Si és així, vale.
0: O però no ha vingut, eh?
1: No ha vingut.
0: És que és mort,
1: bueno, home. Bueno, el podíem haver portat.
0: Exacte. Que condueixi un altre. Tot això deixa entreveure que el mandat de l'Amadeu no serà gens senzill.
1: Ai.
0: Sense la protecció del general Prim, la proclamació de l'Amadeu és un regal enverinat. Les tensions polítiques estan a l'ordre del dia. Tothom vol la corona del nostre amic. El mandat es presenta dur, sense suport polític ni experiència, amb la pressió dels adversaris, amb els carrers plens de revoltes i amb els conflictes bèl·lics a gairebé totes les colònies que li queden a Espanya, l'Amadeu no té ni un sol dia tranquil.
1: És que quan parlem de ser rei només en veiem la part bona, eh?
0: Sí, però no és fàcil, eh?
1: No és fàcil. No, no, no. Els pets molt cantar, ui, ser rei, no sé què. No, no és tan fàcil ser rei. No, no, no, no.
0: No, no. No. Que no, que
1: molta pressió, molta pressió. Ja ho hem dit, ja ho hem explicat.
0: El nostre amic està pres pel pànic. No passa dia sense que algú li demani la dimissió. Un dia el nou president del Consell de Ministres obre una sessió dient directament: cal fer fora aquest imbècil.
2: Al Parlament?
0: Sí.
1: Un canal Parlament així sí que te'l miraria. Hasta te'l pagaria, eh?
0: Sí, noi. Canal Parlament de pago.
1: És que en diuen l'alçada d'un campanat, doncs sí.
0: Les amenaces de mort també són el pa de cada dia. De fet, en un parell d'ocasions, l'Amadeu pateix intents d'atemptat. La flaire de magnicidi es respira a tot arreu. Però l'Amadeu continua ferm, no pensa plegar. Envia una nota a la població on diu: si hagués de fer cas de totes les amenaces que rebo, ja m'haurien matat una dotzena de vegades. No vull ser un rei que es tanca al palau perquè té por.
2: Ara, ara, Amadeu, ara!
0: Poques setmanes després d'enviar aquesta mostra de valor, esclata la Tercera Guerra Carlina. Hosti, no. I, per tant, fracassa el seu propòsit de pau. A més, els afers de les colònies tampoc van bé, i Espanya acaba perdent Cuba. L'Amadeu es queda sense ningú que li doni suport i comença a creure que potser sí que val la pena plegar.
2: Oh, Amadeu, ara no, ara no.
0: Sí, amic, sí. L'Amadeu s'afarta de la pressió i signa l'abdicació l'11 de febrer de 1873, quan no portava ni 3 anys al càrrec. Sabeu què suposa la seva renúncia?
1: Què?
0: La proclamació de la Primera República Espanyola.
1: Bueno, quan... alguna cosa bona ha fet aquest home.
0: Sí, mira. Quan plega l'Amadeu es dona el gust de dedicar unes paraules a Espanya.
2: Aviam.
0: Diu: durant 2 anys l'he servit. A Espanya.
2: Sí, val.
0: I veig cada dia més llunyana l'era de pau que tant anhela. Si els seus enemics fossin estrangers, seria el primer a combatre'ls. Però els qui perpetuen els mals d'Espanya són, precisament, els espanyols.
2: Ha hagut de venir un italià a dir-ho. A dir-ho. Un italià, nada menos.
0: Fart dels espanyols, l'Amadeu se'n torna a Itàlia amb la seva esposa. Té una vida tranquil·la. Com a duc d'Aosta, que és, viu envoltat de luxes. Té uns quants fills amb la seva esposa i viu allunyat de la política durant tot el que li queda de vida. Que, per cert, és ben curta. L'Amadeu de Savoia mor per culpa d'una pulmonia l'any 1890, quan només tenia 44 anys.
2: Noi.
0: Amadeu de Savoia.
2: Mal guanyat.
0: El voleu veure?
2: Sí.
1: A veure què tenim.
0: A veure, va ser un rei d'Espanya.
1: Va ser un rei d'Espanya. Però... és veritat, històricament no han entrat mai.
0: És un rei que va propiciar que aparegués la Primera República.
1: Sí.
0: Gràcies a la seva incompetència.
1: Sí.
0: És així.
1: Sí, sí, sí.
0: El voleu veure?
1: Si us plau.
0: Oita'l! A veure, del...
1: A veure, espereu, a veure. Espereu.
0: Clar, no té aquella mirada del Borbó. És diferent.
1: És diferent. També és com mirada perdudota,
0: sí.
1: Perquè ja sabem que, bueno, al final els fills de cosins són d'allò.
0: Sí.
1: Sembla, mira, pel pentinat i la barba, sembla que hagi estat traient una estona al cap per la finestra del cotxe.
0: Sí, que és veritat.
1: Eh?
0: Com un gosset.
1: Sembla que vagis perrucat,
0: sí.
1: Tot.
0: Sí,
1: tot
0: sí,
1: ell,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: En fi, Amadeu primer. És digne d'entrar algú que sí o no?
3: No!
1: No hi ha pas manera.
0: Noi.
1: No hi ha pas manera. Tu dius rei i Espanya.
0: Noi.
1: I no sé què passa.
0: Però que es va cagar amb els espanyols, aquest
1: sí,
0: senyor.
1: Sí, que se li va morir molta gent en un casament. Home.
0: Hòstia, sí. Que el va proposar un català.
1: Sí, això és veritat.
0: Això és així. Però, en fi, res, el públic és sobirà, ells no el volen deixar entrar, per tant, Amadeu de Savoia, Amadeu primer d'Espanya, no entra al búnquer.
4: Fuera! Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
2: Aneu
1: Neus Ocell, bon dia.
3: Bon dia.
1: Amadeu primer, què?
3: No, ja em sembla bé que no entri. M'ha agradat molt el fora-fora, molt tranquil i molt...
5: Fora.
3: Tampoc quedi indignat, no?
1: No,
3: perquè ja
1: el personatge ja t'aboca
3: ja
1: una patxorra.
3: És veritat,
1: no?
3: És veritat.
1: En fi.
3: Vinga, va, doncs seguim. L'Amadeu primer d'Espanya va tenir un regnat molt curt, com heu dit. No va durar ni 3 anys.
1: Home, i 3 gràcies... anys?
0: Home, però un rei és poc, eh?
3: És poc,
0: però... Quan porta? El d'ara quan porta? Ah, quan va abdicar Joan Carles primer?
1: Fa molt, eh?
3: Fa molt.
0: Ja fa temps, d'això.
1: Sí. Ja fa temps, sí, sí, sí. Sí.
0: Què ha fet? Què ha fet?
3: Anar a esquiar.
0: El rei...
1: El rei d'ara, Felip VI,
0: què ha fet?
1: Important, així. No sé, no ha declarat la guerra a ningú, no, eh? Re important.
0: Allò del 3 d'octubre va fer i...
1: Sí, és veritat, eh?
3: Va parlar per la Covid.
0: Va parlar per la Covid.
1: Va parlar per...
0: Bueno, i cada Nadal. Cada Nadal també parla per Nadal.
1: Sí, i allò s'ho escriu ell, eh?
0: Des del 2014, fa 10 anys i no ho hem celebrat, nanos.
3: Ah.
0: Aquest any fa 10 anys.
1: Crema molt ser rei, eh? És com ser entrenador del Barça.
0: I tant.
3: Sí,
0: perquè fa 10 anys estava molt més guapo.
1: Estava guapíssim.
3: Sí. Molt bé, vinga. Doncs gràcies a la renúncia del nostre protagonista, es va proclamar la primera república espanyola. Això està bé, d'acord?
0: Està bé, sí.
3: No us penseu que és el regnat més curt de la història. N'hi ha un que dura menys que el seu de regnat.
1: Aviam.
3: Es tracta del rei Lluís XIX de França.
1: Sí.
3: És el rècord del regnat més curt de la història.
1: Jo no el tinc gens present, Lluís XIX.
3: Ah, no, clar, perquè va ser curt. Ja va ser curt. Mira, gent de Barcelona, com aneu de Reis? Xip-xap. Doncs vinga, anem
0: Lluís
3: a...
0: Lluís XIX, també. Quan portes 15 Lluïsos, no hi hauria d'haver cap més Lluís que es pogués
3: veritat,
0: fer rei.
1: Bueno, i com la meitat han passat per la guillotina.
0: Clar.
3: Doncs vinga, pregunto per vosaltres. Quant de temps va durar el regnat més curt de la història?
1: Aviam.
3: Opció A, 20 dies. Opció B, 20 hores. I opció C, 20 minuts. Ja. I és que tot és poc, eh?
6: 20 hores.
1: Ostres, tot és molt poc, eh?
7: Ho deixem en hores.
6: Hores?
3: Ho deixem en hores.
1: És menys d'un dia,
3: eh?
1: Menys d'un dia, eh?
3: 20 hores.
0: 20 hores,
3: la B. 20 hores. La B.
0: Oh!
1: No!
3: 20 minuts.
0: 20 minuts?
3: 20 minuts, eh? Us explico per què. Es veu que el pare d'en rei Lluís XIX, de França, no veia capacitat al seu fill perquè fos rei, així que va demanar que fos el seu net el qui agafés el tron.
1: O sigui, en 20 minuts ja va veure que no estava capacitat.
3: No, ja ho sabia de la vida. La vida que portava aquest nano no era bona. Llavors va dir, ens ho saltarem i anirem al net, no?, directament.
0: Vale.
3: Però, clar, abans havia de passar per Lluís.
0: Vale.
3: Llavors Lluís, en el moment de signar, va dir, va, soc rei i ara faig la renúncia.
0: Vale.
3: Què va passar? Que va tardar uns... Aviam, signaré o no signaré?
0: 20 minutets.
3: Durant 20 minuts, així seré rei durant una estona.
1: Què puc fer en 20 minuts? Que li tallin el cap al meu pare.
0: Vinga, va.
3: I 20 minutets i ja està. Sí, sí. Va, i parlem ara de la Primera República Espanyola.
0: Sí.
3: Tothom té molt clar el seu himne, sobretot perquè es va servir també per la Segona República.
0: Sí.
3: Aquest que hem sentit ara.
0: I pel circo.
3: Exacte.
1: Los elefantes.
3: Però, a veure, en sabem gaire cosa més de com va quedar Espanya després que marxés el nostre protagonista?
1: Ui.
3: És que no ens veiem gaire de la Primera República,
1: ui,
3: eh?
1: No.
3: Se'n parla de la Segona,
0: no, però
3: és com la Guerra, és com la Guerra Mundial. La Primera ningú sap gaire res.
1: Tens tota la raó.
3: Bé, doncs us diré que la Primera República va durar tan sols 22 mesos.
0: Oi.
3: Sí. Va començar l'11 de febrer de l'any 1873 i va acabar el 29 de desembre del 74.
0: Bueno.
3: I la pregunta anirà sobre presidents.
0: Hem parlat
3: de
0: Nadal,
3: presidents.
1: Sí, eh?
3: Gent de Santa Coloma de Farners. Quants presidents va haver-hi durant el primer any de la República? Que van ser 12 mesos.
0: Els primers 12 mesos.
3: Primers 12 mesos. Quants presidents va haver-hi? Opció A, 2. Opció B, 3. Opció C, 5. 12 mesos, un any.
1: 12 mesos, eh? Més d'un ja em sembla gros.
0: Home,
3: és que és molt, eh?
0: En un any...
7: Dos.
0: Quan vulgueu, eh?
7: Dos.
3: No ho veieu.
7: Dos,
1: molt bé.
3: Nois, en un any...
1: Sí.
3: Cinc presidents.
0: Cinc presidents? Però què és Catalunya, això? Què passa?
1: Què passa?
3: És que ni Catalunya, eh?
0: És que és
1: què
0: gros.
1: És aquest desastre?
3: Ja es veia, la Primera República no podia anar bé.
0: No acabava de fer...
1: No.
3: Ostres, fatal, eh? No. Bé, doncs ja sabeu més coses de la República.
0: I tant.

0: A veure, és que el búnquer no està preparat per dues persones.
1: Ahir es va dir, que vam perfectament, avui hi ha hagut molts problemes.
0: Ja està, porten més roba que ahir. I ja no hi queda.
1: Bé, música d'un grup català mític, en Pet, el que canta, per convidats que van pel mateix camí cantant també en català i explicant històries a través de les seves cançons, com fan, doncs, en Pet i companyia. Els C2 han d'estar molt units i portar-se bé, perquè ha de ser molt difícil cantar cançons alegres quan t'has enfadat amb el company.
0: Sí.
1: És per això que passen moltes estones junts i han arribat a un punt que potser tu es pots sentir parlar i no entendre'ls perquè tenen el seu propi codi.
0: Ui, ja comencem,
1: Parlen de la seva manera, ells. Llavors, tenim Teteo, que es queda amb els tetes. Vale. Piquete.
0: Qui són els tetes?
1: Els amics, no? Entenc.
0: Sí.
1: Germans,
0: no? És una altra banda, els
1: tetes. Ell se li ha explicat encara molt més, eh? Jo pensava que amb tetes s'entendria, però veig que hem d'anar més allà. Piquete, és la vestimenta que portes, eh? Una mica el flow i tal. Jangueo, que és passar-s'ho bé.
0: Jangueo.
1: I llavors, José, que he vist abans que es miraven quan...
0: Qui és en José?
1: En José. En José és com dir bro, no?
0: Què passa, José?
2: José és ell.
1: Mare,
2: jo. Tothom és José.
1: I a partir d'aquí també diuen Tabón, no? Tabón seria...
0: Tabón.
1: Tabón seria José i José seria bro. Tot seria el mateix, més o menys.
3: No, però Tabón té una mica de connotació despectiva.
1: Ah, despectiva.
2: És una religió. És... Bueno,
0: però igual que quan estudies un idioma posen una frase d'exemple, podeu posar una frase on s'apliqui Tabón?
3: Algú que una persona una mica...
2: És que
3: la mala persona dius, vaya Tabón.
1: L'Amadeu, per exemple, d'avui.
0: És un Tabón, eh?
1: És un Tabón.
2: L'Amadeu és bastant Tabón.
1: És bastant Tabón.
2: Sí, que se't morin
0: persones. Té aquesta connotació, eh?
1: De fet, tenen un crit d'aquests que es fan per sortir d'escenari, saps? Amb ganes, una espècie de ritual on diuen Tabón.
0: Aviam.
4: Pom, pom, pom, pom. Pom, pom, pom, Tabón.
0: Això és el que canteu abans de sortir.
2: És que era un paio que firmava les parets a Mataró.
3: Era un grafitero cani que anava a la classe de l'Oriol.
1: Ah, sí? Ara surt això.
0: Un grafitero cani. Ah, mio.
1: En Tabón, eh?
2: En Tabón.
3: I firmava com a Tabón, aquest tio.
1: Ah, veus?
2: Era amb la dictadura tabonista.
1: Ah. A Girona teníem en Miel, no sé si vosaltres ha arribat també cap allà a les vostres terres, no ho sé.
0: No,
1: que no va arribar. Tot arreu. Bé, aquest parell no només ens posen problemes per entendre el que diuen amb el seu propi codi, sinó que ja ens en van posar des de bon principi amb el seu nom. Ningú sap com pronunciar-lo i ells sempre diuen que els és igual, que els pots dir com vulguis, però la gent s'entesta a tenir aquest dilema. Es pronuncia en anglès, en català, una barreja... Doncs oblideu aquest problema i anomeneu-los com vulgueu, que mentre no els hi dieu gilipolles, en principi tot els semblarà bé.
0: O Tabón,
1: exacte. Avui tenim entre nosaltres els compositors i cantants de cançons com Olivia o Coti per Coti, que ja us vam dir ahir que la coneix tothom, fins i tot l'Ibai Llanos.
5: Sí, yo no daré nada, ya no sé confeso, ha arribado a las mans de un Coti bien salsero, una de los arandrelar, de los arandrelar, de los arandrelar, todos los que nos venera, todos los cabezas.
2: Canta en euskera.
0: Què és això?
1: És un idioma.
0: S'han anat
2: convertint en un crit d'uns joves de Harrai.
3: El xoti per xoti, deia.
1: És una cosa espectacular.
0: Quin document, no?
1: Sí, m'agrada.
0: En quin context es va donar això?
1: L'Ibai Llanos, en un moment d'aquests que ell es filma, no sé com es grava, doncs va posar aquesta cançó, no sé per què la va posar, no sé si vosaltres ho sabeu.
2: No, perquè era...
3: Li agradava, suposo.
1: Li agradava, la va posar i...
2: De fet, ens va dir d'anar a la velada.
1: Ah, sí?
2: A cantar-la.
0: I què?
2: Estàvem al Canet Rock.
0: A una altra velada. Perdona, però és molt gros. La velada és molt grossa.
3: És molt gros, sí.
1: Ostres. Bé, rebeu un fort aplaudiment als Tiets. Bé, ahir vam fer una pregunta dedicada a en Xavi, avui toca a l'Oriol, d'acord? En Ramon, l'Oriol.
0: Vam fer una pregunta prèvia amb ells dos. Com us veu conèixer vosaltres dos? De què us coneixeu?
3: Amb 4 anys a l'escola musical.
1: Ah, és veritat.
0: Que maco. Diu meu, sou amics de tota la vida.
1: Us heu enfadat alguna vegada molt?
3: Sí.
2: Bueno, no, molt no.
1: És una enfadada tranquil·la.
2: Sí, és que som com nòvios, llavors.
1: Ja.
2: Discussions de parella.
1: D'acord.
3: Sí.
1: Ah, no, molt bé. Bé, doncs això, pregunta per l'Oriol, que és el que no canta tan greu, d'acord? Llavors, gent de... A veure, qui tenim aquí darrere? Taradell.
0: Taradell.
1: A veure, vinga, pregunta per vosaltres. L'Oriol va participar en una sèrie de TV3.
0: Ah.
1: Què hi va fer? Opció A, va ser extra a Polseres Vermelles. Opció B, va fer una cançó per la sèrie La Riera. I opció C, va fer de tècnic de llums un dia el programa El Club.
0: Uf, em quadren tant les tres.
1: Home, què us penseu? Penso bé les coses.
0: Ostres.
1: Què us sembla?
6: Sí, el llum.
1: El llum.
7: Jo diria que quan feien El Club jo tenia 5 anys, eh?
1: Ja, és que... Bueno,
0: aquest tècnic de llums és un pèl jove. S'ha passat res. Què has fet,
1: Oriol? Què has fet?
7: Vaig fer polseres vermelles.
0: Ah, sí?
1: Eres un extra, eh? Feies de malalt sense cama?
7: No, de fet et pagaven més si et rapaves.
1: Sí o no?
0: Ah, sí?
7: Pagaven 20 euros més.
0: És que ja que els perdies rapant-te, de fet.
7: Sí, passa.
1: Ostres.
7: Però sí, sí, sortia allà una tauleta jugant a l'escoleta de l'hospital.
0: Ah, carai, ostres, molt.
1: No saps de què estaves malalt, eh? No t'ho van dir, quedat per aquí. Ja
7: havia de crear el personatge, no.
0: Res de bo, res de bo.
1: No.
3: De fet, tu vas fer un anunci d'Escalextric, no, també?
7: Sí, vaig ser nen actor.
1: Ah, sí?
7: Durant una època.
3: L'explotaven els de l'escac. Sí.
7: Vaig fer com 20 curs de l'escac que no han arribat a sortir mai.
3: Vine, nen, vine.
7: Encara demano una edició.
0: Ah, sí? Eres un nen molt fotogènic? O
7: no, però
3: feia teatre.
7: A la que em fas un, ja et
1: vis en pas
7: següent.
1: Eh?
7: Sí.
1: Ostres.
0: En fi, només l'han encertat ningú. No l'ha encertat ningú.
2: Quin desastre.
3: Pac per nosaltres.
0: Ni la primera, ni la segona, ni la tercera. Ahir els tiets ja es van endur els bolets de Conserves
1: doncs,
0: Ferrer.
1: Aquesta cançó.
2: És veritat, se'ls
0: van endur ahir? Sí, sí, sí.
2: Poden repetir?
0: No, anem a donar una oportunitat, el que diu el reglament del búnquer és que per incompetència general tothom podrà aconseguir el lot de Conserves Ferrer! A veure... Avui l'heu d'endevinar, perquè aquesta gent, si no, marxaran farcits de bolets.
1: És que no ho sé,
0: Què, és difícil, Neus?
1: Home, a veure, jo crec que sí.
2: A veure, estic mirant el títol de les collons.
1: Que fa referència a el que s'ha parlat ara, i si no la canviaré, no passa res perquè tinc una altra.
0: Si no van saber la d'ahir...
7: Li agraden les antigues.
1: Mira, Neus.
0: La banda sonora de Polseres
1: sí,
0: Vermelles.
1: De qui és, com es diu el nom?
0: No ho sabrà.
1: Sí, que ho sabrà.
0: No ho sabrà. És, no és de Coldplay.
1: Què deia la cançó?
0: Na, nina. No, aquesta és l'altra.
7: És la mateixa.
1: És que anava a fer sense tu i pensava que no, que era massa evident.
7: Jo tampoc sé de qui és,
6: No, no me'n recordo.
3: De Whiskins.
1: No! Bueno, què? Es dona per bo aquest nano que fa
0: el nano
1: nina.
0: És el que s'hi ha acostat
1: més.
0: En Ferran
2: de Granollers ha cridat.
0: Ha dit que era de Polseres Vermelles. Sí. La cançó es diu Fil de Llum i és de l'Andreu Rifé.
1: Mira com diuen que sí.
0: Ah, sí, sí, a bones
2: hores.
0: En fi, fort aplaudiment per en Ferran, que s'emporta el lloc.

0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
2: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
1: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
2: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
3: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
4: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
5: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
6: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
7: Hola, bunkerins. Sóc el Roger de Barcelona. Us estic escoltant que esteu aquí amb en Roger Escapa recordant el cor de la ciutat. El lector que deia el número de capítol era el grandíssim Pep Torrents. I escolteu una pregunta. La cara aquesta que posa en Rafa Nadal als anuncis de cotxes, què? Vinga, tot Espanya.
8: Sí que és veritat que sembla com... està com és una espècie de rastret raro.
9: Sí, sí, de... sí, està molt moreno, eh?
8: Molt moreno.
10: Està molt moreno.
8: És molt, és molt del PP.
10: Sí. Sí.
11: Doncs molt del Madrid.
12: Nadal i Paredes.
10: Sí, té uns cabells raros.
9: La cara també estranya, no? També?
10: Sí. És com a... tot són coses positives, de moment.
8: Quan...
9: Té un braç esquerre fort.
8: Quan creieu que trigarà a ser president del Real Madrid, aquest tio?
13: Menys de 10 anys.
8: Menys de 10 anys, eh?
13: Sí. Home, Florentino és gran ja, no?
10: Florentino...
8: Florentino, crec que el cos li demana terra, ja.
10: Gran ho ha sigut sempre. Sí. Cuidado, cuidado. Sí. Cuidado, jo he dit que si hi ha algú que pot enterrar és ell.
8: Sí que és veritat.
9: És veritat.
8: Sí, perquè té molt de ciment.
10: Ah, sí? Qualsevol obra...
9: El cor de la ciutat, eh? Estic començant a mirar el cor de la ciutat.
10: Home,
8: parlem-ne.
9: Haig de dir una cosa, hi ha un extra que sortia per allà, que no eres tu.
10: No,
11: no, no vaig sortir.
10: Aquests no havien ni nascut quan feia el cor de la ciutat.
9: Doncs que surt sense, un senyor sense samarreta, vestit amb trajo, però sí, sense samarreta i amb un maletí que se'n va a treballar, suposo. M'agrada un extra així que et sobti una mica.
8: El tema dels extras...
9: Què?
8: Bueno, que hi ha gent rara que...
9: Cobreu, els extras?
11: Sí, clar, 50 euros.
10: No? Sí.
11: Eren 50 en aquell 50. Moment.
10: I si atrapaves el cap 70.
11: 60 i l'entrapaves l'esmorzar.
9: Ai.
8: Clar, bé, perquè són moltes hores
11: aguantant. Hi ha gent que es dedica només a fer d'extra.
10: Sí, sí.
9: Ja. Una vida com una altra.
10: Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
9: L'Andreu de Santa Coloma de Farners.
10: Andreu, aviam.
8: Andreu.
14: Aviam, jo he de viatjar per feina, llavors em passen dues coses. La primera és, a l'hora de dormir, no sé per què, a tots els hotels sempre hi ha un nòrdic, sigui estiu, hivern, tardor, el que sigui, per la qual sempre tinc calor.
10: Sí.
14: I la segona és, no suporto dormir amb el llençol del final del llit a sota del matalàs. Llavors, sempre el destrosso, el trec, perquè no ho suporto. No sé si
8: però què dius, Andreu?
14: Que ho faig.
9: No, home, no.
10: Estic d'acord amb l'Andreu que els hotels, el nivell de pressió dels llençols, és que hi ha un moment que si vols dormir mirant en l'aire, se't doblen els dits del peu.
9: És veritat.
10: Ara,
9: hi ha pressió, és veritat.
10: Està molt apretada, aquell llençol.
9: Sí.
8: Sí, sí, la gent que dorm amb els peus amb el peu mirant cap amunt, com ha de fer la gent normal. Aviam, vosaltres heu de menjar molt d'hotel.
11: Sí, molt d'hotel.
13: Bastant. Nosaltres tenim una classificació, no? Anem puntuant tots els hotels on anem. Crec que de moment cap ha passat el 8.
11: No, un a Reus. Un a Reus, que és el millor.
13: Sí, però que l'esmorzar és molt dolent.
10: Home! Llavors no pot ser el millor de cap manera, perquè el millor de l'hotel és esmorzar.
13: L'hotel és espectacular, però l'esmorzar és dels pitjors...
9: Sí, sí, home, i tant que pot ser, perquè diuen ja m'he gastat els diners en posant aquesta gent.
10: No
9: si
10: costa gaire cuidar el tema de l'esmorzar.
8: Heu de cuidar el tema d'esmorzar. Ha d'haver-hi ous remenats sempre.
10: Sí,
8: hi ha d'haver bacon.
11: Sí. Bacon, sí. Sí. Jo valoro pel coixí.
9: Sí?
11: Estic a punt de fotre-me'n una a la maleta, perquè els coixins dels hotels tenen
13: coixins tous aquests. Oh, no.
10: Hòstia, sí.
11: Oh, que t'enfonses.
9: Sí, sí, és veritat.
8: No era la Aitana Bonmatí que s'endú el coixí de casa?
13: Sí, sí.
10: Mira,
9: sí,
10: eh? Gent intel·ligent.
9: Sí.
8: Doncs feu-ho. Feu-vos uns coixins personalitzats vostres.
9: Sí, home, sí.
10: Bueno.
8: Ara que no han de carregar instruments, ells.
9: Bueno, ja, però... I, escolta, un de molt ronyós, n'heu trobat algun que hi ha, oh, esclar, o sigui, sí, molt suspès?
10: La majoria.
13: Sí.
9: Ah, però
13: no, la majoria no, però...
11: No, jo vaig anar a un Fórmula 1 fa poquet, però amb la meva parella. Sabeu què és, el Fórmula 1?
9: No, però m'interessa.
10: Són els d'aquells de carretera,
11: els
10: típics.
11: Els pitjors hotels de França, o sigui, el més barato,
9: sí?
11: Que són lavabos compartits i tot l'hotel.
8: Uf, lavabo compartit amb un francès. No,
11: el nostre tenia lavabo.
9: Ah, que bé. Luxe, eh?
10: Va agafar la suite del Fórmula 1.
11: Sí, del Fórmula 1, sí. No hi aneu mai. Ja, vaig voler provar, però...
9: I per què n'hi dieu?
13: Et pot permetre, el de millor.
9: Sí, no, jo crec que sí. És ell que porta els números?
11: El que passava és que amb els meus pares sempre passaven per França i mai anàvem al Fórmula 1.
10: Ah, però per què? Per què? Per què?
11: A mi em feia gràcia anar-hi.
10: Mi feia gràcia.
13: La romantització.
10: No apliquis la mateixa lògica amb tot. Els meus pares, aquest puticlub, no m'havien portat mai.
8: A mi em fa il·lusió.
10: A mi em fa il·lusió entrar-hi.
8: Fa il·lusió.
10: Fa il·lusió anar-hi, carinyo. És que els meus pares no m'havien deixat entrar mai. Bueno, escolta, serà per alguna cosa, no?
11: No hi aneu.
1: Us prometem que si escolteu el búnquer, traureu un 10 a la selectivitat.
10: El gat ha trencat el pot de verí i s'ha mort. I alhora el gat no ha trencat el pot de verí i encara és viu. Si tu no has vist a l'interior...
8: Oh, clar, si no ho veig.
10: Clar.
8: Si no ho veig, també pot haver-hi un Romario dintre d'aquella caixa.
1: És que clar. El búnquer. Cultivant el futur del país des de fa 5 temporades. Amb en Peyu, en Ger Domínguez i la Neu Rossell, que ella sí que és professora de veritat.
0: Hola, què tal? Soc el Roger, de Molins de Rei. Bueno. Estava escoltant la biografia de l'Alice Gaitiller i m'ha fet molta gràcia perquè durant la biografia se sentia de fons en molts moments la banda sonora del Nombre de la Rosa. I és una cosa que he observat altres vegades en molts dels episodis que escolto, que hi han sempre bandes sonores camuflades a part dels sons que poseu habitualment. Hi han això, trossos de bandes sonores. Jo, que m'agraden molt les bandes sonores, m'agradaria fer-vos una pregunta als tres i és si precisament teniu alguna banda sonora preferida que us agradi per damunt de les altres. Vinga, gràcies, que vagi bé, adéu.
8: Vinga, endavant, contestin els tiets.
10: Abans que jo digui Titanic, podeu dir el que vulgueu.
13: A mi m'agrada molt la banda sonora de Harry Potter. Crec que de les dues primeres és espectacular. Es va fer el mateix.
11: A més, hi havia els vídeos aquells de l'Altozano que...
13: Sí, el Jaime Altozano ho explica, és veritat.
11: Jo sóc més de musicals.
9: Ah, sí? I quin?
11: Els Miserables m'agrada molt. Oh, Fantasma de l'Òpera.
13: Annie. Annie és molt xula.
11: Annie, Wicked.
9: A l'escola farem Peter Pan. Pues penjarem un nano i farà el Peter Pan.
10: Ah, sí?
9: Sí, sí, de veritat t'ho dic.
8: No, està fet a l'obra penjeu.
9: Sí, no sé com ho fan. Sí, de veritat.
10: Fareu allò de penjar un nen d'un cable
9: i
10: fer veure que vola.
9: Què penses?
10: És la cosa més ridícula.
9: Bueno, escolta'm, il·lusió que fa.
8: Si el nen ho fa bé.
10: No surt mai bé, això. Això no surt mai bé. Sempre es veu un nen amb una cara d'espantat terrible.
9: Ja ho veurem. No, aquest nen
13: ja... Ja tens permisos per fer-ho?
9: Això no ho porto jo.
8: És que crec que si ho demanes, no te'l donen.
9: No, m'han dit que hi ha un, com es diu, un cocodril i que serà amb un monopatí. Vull dir que saber com... Bueno, ja ho veurem, ja us ho explicaré. Ja està.
8: Un cocodril de veritat. O sigui que us agraden els musicals, eh? O anar al teatre, bé, veure el musical...
9: Ah, la banda sonora, la d'aquell, que és...
13: L'Intocable.
9: Ah, gràcies. Top. Aquesta m'agrada. Anava d'Imparable.
10: Bueno, l'Intoixable.
9: Sí.
10: S'ha entès
9: ràpidament. Sí, gràcies, sí, m'ha entès, eh?
10: Imparable en baixada.
9: Molt bé.
13: Així.
8: Impressionant, hi ha hagut connexió.
10: Titanic, vaig anar a veure la...
8: T'agrada la banda sonora de Titanic? No t'agrada la banda sonora de Titanic? T'agrada la cançó de Celine Dion?
10: No, i la banda sonora també. Això és preciós, quan es comença a veure el barco.
8: No estaves cantant Psicosis?
10: No, estava cantant. Quan arrenca, allà al port i tal, és preciós.
9: Ah, sí?
10: Allò és preciós.
9: Estan molt contents, perquè van anar junts.
10: Vaig anar a Madrid a veure l'exposició de Titanic.
8: I et va agradar o no?
10: No. Vaig marxar decepcionat, perquè molt de 3D i molta merda, molt d'immersió, experiència immersiva.
9: Ja, però ojo amb immersió.
10: Sí,
9: ja.
10: Ja penjaré, les fotos a l'Instagram.
8: Últimament estàs anant a llocs que et deceben.
10: Sí.
8: Últimament vas anar a un museu en un lloc que no podem dir. Que et va agradar gens.
10: El Museu Casteller.
9: Ah, sí, veig que sí que ho diu.
8: No et va agradar gens, eh?
10: Vaig trobar que no vaig acabar d'entendre el concepte del Museu Casteller. No sé, em trobo raro.
11: Però on és?
10: És a Valls.
8: Clar.
9: Què vol dir?
8: Hi ha hagut un comú...
10: Bueno, no, està bé, però vull dir que jo crec que hi han coses dels castellers que...
8: Com, per exemple, bé, una jornada castellera.
10: Bueno, clar, és molt més guapo anar a veure castellers que anar al museu. Però que el museu crec que es podria fer una mica més...
9: Està sonant tan èpic amb aquesta música de fons.
10: Una mica més bé és la de Titanic. És la que us deia.
9: No sento xan-xan.
10: Ja veuràs, posa-la des del principi, Oriol. Ja veuràs. Mira. Ja veuràs. Oh. Ara. Ara encara no, un moment.
8: Aquí,
10: ara
8: està, aquí està engegant el barco.
10: Ara ve, aquí.
8: No hi ha
10: Ho he fet més o menys. Però ja s'entén.
9: M'estan mirant aquest parell, que són músics, i ens estem entenent dient, no, aquest nano no.
10: Bueno, aquest nano no sap de música.
11: Ara està molt de moda la banda sonora dels Bridgestone.
10: Què és?
11: Que agafen cançons actuals, rotllo...
9: És veritat. Sí.
11: No sé quines.
9: La senyorita.
8: I què passa? Es fan amb violins.
9: Aquí també s'ha fet això. Música sexy, no sé què, això es fa aquí.
10: Sí.
8: Van posar aquell senyor es posa cançons de Maroon 5 medievals.
9: Sí, és una cosa...
8: Un concepte...
13: Són molt guais, ara, la
9: diplomació.
8: Gent, músics medievals, medievalistes, o sigui, en Jordi Savall, que et toca això.
10: És una barrasca.
9: És que, veritat... És que... Bridgerton, vosaltres?
13: No. Què mireu, les nostres parelles, sí. Mira, jo vaig acabar fa dos dies una que es diu l'advocat de Lincoln, abogada de Lincoln.
9: Sí.
13: Molt xula.
10: Bé,
9: està agradant, I tu?
11: Jo m'estic tornant a mirar Joc de Trons i Cites. La segona part.
10: Molt bé.
11: Ara mateix.
10: Molt bé.
13: Joc de Trons, top.
10: Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
9: Sí, mira, la Jana de Granollers.
10: Agafa
9: el micròfon, que el tens aquí darrere.
12: Jo tinc un problema, no sé si potser sóc jo, però la primera temporada del Búnquer costa molt trobar-la.
10: Ah, sí?
9: Ah,
10: jo no l'he buscat mai.
9: S'han enfadat.
11: És veritat, de fer anècdota.
10: Anècdota, endavant.
11: Que nosaltres som molt fans de Garbo.
10: Sí.
11: I Garbo no hi és a Spotify.
10: Ah!
11: Llavors li van proposar a en Peyu que féssiu el podcast de Garbo i ja estava fet.
10: Spotify deixa només els últims capítols. Heu d'anar a YouTube directament si ho voleu trobar tot. Si jo poso Búnquer.
12: Però com que no pots filtrar per data i ets anat tota l'estona cap avall, cada cop que et vam entrar, ho he deixat de fer.
9: Oh!
13: Ui, tenim un problema.
8: Hem perdut un oient per culpa d'una mala indexació.
10: A veure, jo estic a YouTube i molt complexa no és, vull dir, surten
12: si
10: tots aquí.
12: Si estàs la ràdio, estàs treballant, jo només he de mirar colors.
10: Clar.
11: El Búnquer ha anat cap amunt o ha anat cap avall?
10: Ha anat cap amunt sempre.
8: Sempre, sí, i abans que no peti.
10: Sí, fins que ens van donar l'Ondes, va anar cap amunt.
8: Va anar cap amunt.
9: Sí.
10: No.
9: On és l'Ondes?
10: Està aquí darrere.
9: Ah, sí, ara ja.
8: Està allà al costat d'una mena de...
9: De pot o conserva.
10: Està allà.
11: Crec que ens havien de donar un Ondes al...
13: No, ens l'havien de donar.
11: No ens l'havien de donar.
13: Ens van...
11: Vam estar allà com en Vinícius, que... Pues...
8: A veure, aquesta història...
10: Expliqueu això,
9: us l'havien de donar.
13: Que no, ens van...
11: Sí.
10: Qui porta el tema dels premis?
11: No direm, però...
13: Estàvem nominats, o...
11: Bueno, hi havia dues opcions i va guanyar l'altra.
10: Que era l'altra?
13: Eren espanyols.
11: Eren, sí, els Art de Bogotà.
10: Art de Bogotà, aquells nanos que van sortir al principi. Ui, aquells nanos. Art de Bogotà. Van tocar...
13: Era el seu any, també.
11: Sí.
13: Ho van petar bastant.
10: Van tocar al Liceu. Haguéssiu tocat al Liceu, mira, a la gala dels Ondes.
8: Aquella actuació... Aquella hi havia algun que anava una mica més motivat del conte.
10: Sí. Art de Bogotà i cuidado.
8: I dos tàmiques.
11: Dos cavalls.
9: Hosti.
10: Mira, ho hem de deixar aquí, per sort. Ens queda només un minut perquè els tiets ens puguin contestar quatre preguntes.
8: Aviam, estireu-vos. Recordo que vam estar fent una cosa... Tu te'n recordes quan vam fer allò del Dia de la Cultura? Programa que vam presentar, que estàvem fent coses. Doncs els tiets van actuar el Dia de la Cultura i estàveu en una mena d'autobús en un polígon industrial.
11: Al fòrum.
8: Llocs estranys on heu tocat? En recordeu alguna?
13: L'altre dia vam tocar en un concessionari.
9: Ah, sí?
13: El lloc més random que hem tocat mai.
10: Mira, està bé, està en un concessionari.
9: I amb les de jugadores del Barça, en un lloc molt...
13: Institucional.
9: Institucional. Sí. Perquè, clar, a més vau tocar Coti per Coti, no?
11: Sí.
9: I llavors...
15: Estava com un pal, pobre. Sí. Perquè...
9: Havien de fer saltar la gent
11: no,
9: i no...
11: Sí, no, és que elles no sabien si podien ballar o no. Llavors es van quedar com...
8: Clar, és, quin és el protocol?
9: Quin és el protocol?
10: Complicat.
9: Bé, aquí diu, segur que teniu un grup de WhatsApp per qüestions de feina, si us plau, espero que no es digui tides of feina. Hi ha alguna opció més original?
13: Tenim 200 i pico grups entre els dos.
9: Què dius?
13: Mira, sí. L'oficial es diu tides squad, però sí? Llavors tenim mil ramificacions de...
11: Tabons,
13: de no sé què, de difusió...
10: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doneu-nos un titular abans d'acabar. Hi haurà nou disco quan surt?
11: Sí. Estem entregant ara.
10: Estem entregant.
13: A la primavera del 2025.
10: Això què és, això? Això què és, això?
13: Això és codi, és codi.
10: És codi, eh?
9: Deixa'ls, és com si no.
10: Déu-n'hi-do. Bé, doncs estarem pendents la primavera del 2025 del nou disc dels Tiets o dels Tiets, digueu-los com vulgueu. Gràcies per acompanyar-nos aquests dies al búnquer.
11: A vosaltres.
10: I tornarem, com sempre, a l'una del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
18: Bona nit, us informa Ignasi Abad. La companyia elèctrica Holaluz ha presentat al·legacions al Ministeri per la transició ecològica en relació a l'expedient per retirar-li l'habilitació per comercialitzar energia. L'empresa assegura que s'ha acreditat que no es donen cap de les circumstàncies previstes en la normativa vigent que justifiquin impedir que continuï la seva activitat. Holaluz afegeix en un comunicat que reserva l'exercici de quantes accions legals siguin necessàries per defensar els seus drets i els dels seus clients en un model de competència efectiva en el sector elèctric. Més notícies, Oriol Pujadó.
19: El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia de la condemna per prevaricació i falsedat documental per una pena de 2 anys de presó. En canvi, se li malté la multa per valor de 36.000 euros i la pena d'inhabilitació de 13 anys i un dia. A través de les xarxes socials, Borràs assegura que el govern espanyol no li estalvia anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó que segueix la valoració del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ja va admetre que la pena era desproporcionada i excessiva. L'expresident Puigdemont diu que s'alegra de l'indult a Borràs, tot i que destaca que la causa judicial que la va condemnar tenia una evident naturalesa política. El PP i Vox han carregat contra el govern espanyol per aquesta decisió.
18: També en plana política, el Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Es tracta de Lluís Corominas, ara Simó, Ramon Barrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Simó ho ha valorat en declaracions a 3cat.info.
20: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
19: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació, ho indica l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa per sota del 8%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb gairebé 4 milions de treballadors.
18: Els incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila ja no avancen i les flames comencen a donar una treva. A Madrid aquest vespre s'ha aixecat l'evacuació de 2 pobles més. Ara ja poden tornar cap a casa els veïns d'un total de 10 municipis. A Àvila la situació continua sent la mateixa de la tarda. De moment han pogut tornar als domicilis els veïns de 5 pobles. N'ha parlat el ministre Fernando Grández Marlaska.
21: Estamos conteniendo el fuego, algo importante. Desde en las últimas 24 horas el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Con lo cual esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las 3 zonas y con el fin de que mañana, a ver si es factible, posible ya proceder, si toda esta noche va bien, empezar la liquidación.
18: La Federació Llull vol transformar-se durant l'any que ve en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa.
19: L'ambició de les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, és convertir-se en una nova entitat europea transestatal per enfortir la capacitat d'acció conjunta. Així ho ha explicat Xavier Antic, president d'Òmnium.
2: Doncs una organització que superi els marcs de l'estat espanyol i dels altres estats en els que actualment estan fragmentats políticament i administrativament els territoris de parla catalana.
19: Xavier Antic serà el president de la nova Fundació Llull en els pròxims 2 anys.
18: Els esports, Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca. El president del Barça ho ha explicat a les seves xarxes socials i no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estatge. Avui l'equip ha fet una doble sessió d'entrenament. Balde encara entrena al marge.
19: L'Espanyol també és a Anglaterra. Avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Burnley. Demà s'enfrontarà precisament a aquest equip, que també és propietat d'Alan Pace.
18: I el Sabadell ha anunciat la retirada del seu capità, Rubén Martínez, després de 2 temporades al club i 2 ascensos de categoria. Ara serà el nou secretari tècnic del primer equip.
19: I amb motor, el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada a la història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
17: Fins aquí les notícies.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
23: 51.657 51657, sèrie 30.
22: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
24: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
25: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution. People
9: that won't change the world. Revolution. Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
16: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
9: Què tal? Com esteu? Fa pocs dies hem aterrat a Barcelona procedents de Silicon Valley i als Estats Units, i allà hem entrevistat molts catalans i catalanes que treballen en algunes de les empreses tecnològiques més importants del món, com Pixar, Apple, Google, Nvidia, HP, Zoox, Amazon. Hem estat a la Universitat de Stanford, a Netflix, a Hilti. Per tant, moltes notícies, molts titulars, ha estat un viatge molt enriquidor que volem compartir amb tots els oients. Hem conegut
1: hagut grans professionals, hem pogut entrar a seus d'algunes d'aquestes empreses importants com la productora de cinema d'animació Pixar o la tecnològica HP per conversar amb el seu màxim executiu mundial. També hem entrat a Google, hem entrevistat un dels seus directius que està desenvolupant la IA Gemini, hem pujat també a un cotxe autònom de Zucs d'Amazon i començarem avui amb l'entrevista que li vam fer a Lluís Llobera, que treballa al gegant de l'animació cinematogràfica, a Pixar. Que...

0: I avui, com us deia, comencem aquesta sèrie de 15 entrevistes enregistrades als Estats Units, a Silicon Valley, amb la conversa amb Lluís Llobera de Pixar. També avui coneixerem una iniciativa que pot canviar moltes coses, l'estratègia d'allà de Catalunya 2030 amb la Maria Galindo. Tindrem la visió de l'economia, com cada setmana, amb el gran Santiago Niño Becerra. I acabarem coneixent una història bonica. Unes nenes del Pirineu que són molt bones fent robòtica i que volen anar a competir a la final del Campionat Mundial de Singapur.
1: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
2: Soc Guillem Soler, el cantant de Buhos, i a més, un amant d'aquest programa, perquè sempre l'escoltem quan tornem amb la furgoneta d'algun dels nostres concerts. La veritat és que sempre hem desitjat tenir la bola del futur. No l'hem pogut tenir mai, però hi ha un programa que ens hi acosta molt, i per això ens agrada tant escoltar-lo. A part que la Xantal és un amor, els continguts sempre són superinteressants. Moltes felicitats per aquests 10 anys. Una abraçadota molt gran a tot l'equip.
1: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

0: 15, 15 entrevistes en aquesta sèrie que farà el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio des de Silicon Valley. I comencem amb un home que em va impressionar molt. És el Lluís Llobera, fa 18 anys que treballa a la indústria d'animació cinematogràfica als Estats Units i des d'en fa 4 treballa a Pixar, un dels grans gegants de l'animació. Vam anar a visitar-lo a la seu d'aquesta indústria, molt a la vora de San Francisco, que ja de per si és tot un espectacle, perquè hi entres i de seguida t'envolten molts dels personatges que protagonitzen les pel·lícules de Pixar. Va ser una conversa fantàstica i gràcies a ell vam ser a dins de les instal·lacions, i aquí teniu la xerrada.
1: Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.

0: alegría. En directo desde la mente de Riley. ¡Vamos a darlo todo!
1: ¡Yupi!
0: ¡Y aquí está tristeza!
2: Avui ens avui el nostre viatge a San Francisco ens porta a un lloc espectacular, la seu de la productora d'animació Pixar. Pixar és el gegant del cinema i l'animació. Les seves pel·lícules han aconseguit una recaptació de més de 15.000 milions de dòlars i avui tinc el privilegi d'entrar-hi i m'hi farà de guia un català que fa quasi dues dècades que treballa a la indústria cinematogràfica d'animació. És en Lluís Llobera. Quin luxe tenir-te al programa. Què tal, Lluís?
3: Molt bé, encantat.
2: Quants anys fa que treballes a Pixar, aquesta empresa genial?
3: A Pixar ara fa 4 anys que hi treballo.
2: 4 anys. Puc dir que l'hem visitat amb tu. Ha estat com ser dins d'un parc d'atraccions.
3: És molt bonic.
2: Com es treballa a Pixar?
3: Per mi és un somni treballar a Pixar. Les oficines són fantàstiques, està plena de gent que és creativa i a cada passa pots parar i parlar amb gent que t'inspira. Per mi és fantàstic.
2: He de dir que aquí heu creat pel·lícules, oients de Catalunya Ràdio Revolució 4.0 que han vist els vostres fills, les vostres filles. Si digués, Lluís, digue'm algunes de les pel·lícules que hem vist i que tu mateix has fet l'animació. Quines serien?
3: Bé, dins de Pixar he treballat, per exemple, l'última de Del Revés, Inside Out 2, vaig treballar, que m'ho vaig passar molt, molt bé. També he treballat a la de Lightyear. Vaig treballar a Elemental, que és aquella pel·li on l'aigua i el foc i els núvols tenen personalitats. Aquestes són algunes de les pel·lis que he fet aquí.
2: Hem de dir que estem al voltant de la por i de l'ansietat, unes emocions que surten a la pel·lícula Inside. Ja has treballat en l'animació d'aquests personatges?
3: Sí. És a dir, jo he tocat totes les emocions i sobretot vaig treballar molt tant amb l'ansietat com amb la por, perquè són personatges més exagerats i més bojos i és el tipus d'animació que a mi m'agrada fer, una mica més espectacular, diguem.
2: Abans d'il·lucinat, m'has dit que tu en una setmana fas 3 segons d'una pel·lícula? Explica'm com funciona això.
3: Doncs és tal qual. Un animador

0: personatges a Pixar, portes aquí anys. Suposo que quan vas fitxar per Pixar va ser com fitxar pel Barça, no? Pels animadors. És a dir, explica'ns una mica el teu currículum en l'animació i aquí era el teu somni, no?, com em deies.
1: Absolutament, sí, sí. Jo, quan era petit, la primera pel·li d'animació que vaig veure era una pel·li de Pixar, que era la primera de Toy Story, i jo vaig pensar que m'encantaria treballar en un estudi així. Hi havia... Va ser quan em vaig adonar que hi havia gent que treballa fent pel·lis d'animació, que abans no m'havia entrat al cap. I vaig voler treballar en animació. Llavors, durant molts anys, no hi havia carrera d'animació a Espanya, a Barcelona, que és d'on soc jo, no hi havia carrera d'animació, de manera que em vaig una mica buscar la vida, vaig intentar aprendre a animar pel meu compte i sempre amb ganes de treballar a un estudi com Pixar. No és on vaig acabar al principi de tot. Al principi vaig anar a parar a un estudi que es deia Blue Sky Studios, que eren a Nova York, i fèiem les pel·lis de La Edat de Hielo, i fèiem pel·li de Horton, i la de Peanuts i aquest tipus de pel·lis. Sí. I per sort, doncs, vaig poder acabar a Pixar després d'una temporada i és un somni fet realitat.
0: Un somni fet realitat. Quanta gent participa en una pel·lícula de Pixar, tipus Inside Out o Toy Story? Quanta gent hi pot participar, Lluís?
1: Clar, poden ser, depèn de la pel·lícula, però poden ser 500, 600 persones.
0: Uau!
1: És que no tothom treballa de cop, sinó que és com un tren, no? Cada departament va posant el seu granet de sorra des del principi de la pel·li, on tot són idees, després es dibuixen dibuixos, després es pensa el guió, després es fan els personatges, es fa l'animació, que és on soc jo, i finalment es posen la roba i la llum i els cabells i aquestes coses. Llavors, és un tren de gent que va entrant en una pel·li i va donant la seva especialitat.
0: Pixar forma part de Disney, correcte. Què diries que té Pixar que ha revolucionat el món de l'animació i que el diferencia d'altres productores?
1: Clar, jo crec que Pixar, el que a mi sempre m'ha agradat de les pel·lis de Pixar és que funcionen a molts nivells. No són pel·lis només per passar una estona i ja està, sinó que et poden parlar de les emocions, poden parlar de com, de per què et sents trist o de per què l'ansietat, de com i com vèncer l'ansietat, o et poden parlar de la vida i de la mort, en el cas de Soul o de Coco. Són pel·lis que arriben molt més enllà i tant adults com nens poden trobar-hi significat.
0: Lluís Llobera, podem dir que has guanyat Oscars?
1: No posa Lluís Llobera, però sí que és veritat. Sí que és veritat que, per sort, tinc un parell de pel·lis on he pogut guanyar Oscars.
0: Quines? Quines?
1: Doncs Encanto va ser la primera que vaig guanyar un Oscar.
0: Felicitats.
1: Gràcies. I la següent va ser Inside Out 2, va ser una pel·li que va funcionar molt bé i va tenir la sort de guanyar aquest premi. Mm-hmm.
0: Hi ha molta exigència, és estressant treballar a Pixar. Treballeu molt aquí, a diferència de, diries, dels Estats Units a Catalunya, hi ha diferència a l'hora de treballar?
1: A Catalunya hi he treballat poc, així que no t'ho sé dir exactament la comparativa. Aquí sí que es treballa molt. En aquestes pel·lis tenim molta, molta feina i sempre hem de córrer per arribar a terminis, però a veure, és una feina apassionant. És una feina que si no t'agradés no la faries, perquè són moltes hores de feina, hi ha molt d'estrès, hi ha moments que sembla que no arribis i tal, i al final acabes arribant.
0: Què has après de la cultura de treball nord-americana que creus que podríem aplicar més sovint a Catalunya? Què has après d'aquí? Amb què et quedes?
1: Mira, una cosa que m'agrada moltíssim de Pixar és la col·laboració. És una empresa molt col·laborativa, on hi ha molta transparència des de dalt fins a baix, en el sentit que si hi ha decisions que s'han de prendre, te les comuniquen, t'expliquen què és, fins i tot què estan pensant en fer, o potser sí, potser no. I sempre hi ha molta comunicació i és una feina que constantment hi ha reunions per entendre's i per arribar a consens tots a la vegada. No hi ha egos, sinó que és una feina on hi ha molta gent disposada a ajudar i a treballar junta per fer el producte el millor possible.
0: He de dir que el Lluís ens ha fet una supervisita i he vist treballant els espais dels animadors, que m'ha sorprès perquè era com un decorat gairebé de Disney. És com estar a un parc d'atraccions. Podem explicar que vosaltres els animadors intenteu aquí decorar el vostre espai perquè sigui estar treballant com a casa, Lluís, sí?
1: Totalment. És molt divertit de veure-ho. Cada animador té un espai assignat, la seva oficina. El que passa és que molta gent no es conforma en treballar amb les quatre parets blanques, sinó que es construeix un petit decorat, si vols dir-ho així. Llavors hi ha uns animadors que han fet una casa de la bruixa, però amb fustes i amb trenyines i amb tot, eh? I entres i realment sembla que estiguis a la casa de la bruixa. O hi ha uns que han fet un submarí o una selva amb plantes artificials que sembla que estiguis enmig de la jungla. És molt xulo.

0: perquè inspira molt un altre cop. És que cada passa que vas donant estàs en un barri diferent, en un món diferent, i hi ha gent que opta per tenir més aviat doncs, una espècie de el menjador de casa seva, una catifa i un llibre, és una llibreria, i cadascú està còmode a la seva manera, és molt divertit.
1: És fantàstic, eh? Jo he de dir que m'ha impressionat. Aquesta part no la podem gravar. Sí que veureu altres imatges del Lluís a les xarxes socials de Catalunya Ràdio i també nostres. En què s'assembla i en què és molt diferent fer una pel·lícula d'animació fa 18 anys, quan vas començar a ara? I també vull parlar amb tu d'intel·ligència artificial, si l'esteu utilitzant ja o no. Ha canviat molt la forma de fer animació?
0: Jo crec que la manera de fer pel·lis més o menys és la mateixa. Tot parteix d'algú que té una idea fantàstica de portar a l'audiència en un món nou i es tracta d'explicar la història de la millor manera possible. El que canvia és la tecnologia amb els anys. Les eines són més potents, les escenes les pots animar més ràpid, hi ha una mica més d'interacció i pots iterar més vegades, però en aquest sentit la feina com a animador continua sent la mateixa.
1: I la intel·ligència artificial, ja saps que és la paraula de moda, s'utilitza aquí... Creus que
0: la intel·ligència artificial és una cosa que fa temps que Pixar està mirant d'incorporar i, de fet, incorpora en certs aspectes de la producció d'una pel·lícula. El que passa és que no encara en l'aspecte generatiu, si més en la part final de fer una pel·lícula. Per exemple, netejar fotogrames de sorolls i condicionar colors i coses d'aquest tipus, sí. Però, de moment, tot i que s'està estudiant, de moment encara no impacta directament la creació del que és la creativitat de les pel·lícules, encara no.
1: Estàs d'acord que caldria regular? Perquè la vostra creativitat com a animadors, com a creadors, s'ha de protegir, no?, davant de la intel·ligència artificial.
0: És una eina que ajuda la gent, però no ha de substituir els humans. I en aquest sentit crec que és una cosa que hi hauria d'haver certes lleis o certes normes o certs estudis que ens ajudin a entendre quin és el límit. Sí, segur.
1: Suposo que esteu treballant amb noves pel·lícules. Això sí que té un secretisme total, no es pot explicar res.
0: No.
1: Què diries que ha portat a la societat les pel·lícules que creeu vosaltres? És a dir, Pixar ha tingut una personalitat pròpia amb una mirada cap als joves amb uns valors diferents que altres produccions, diries?
0: Jo crec que sí. Una cosa molt bona de Pixar és que la gent que fa les pel·lícules, els que estan a dalt, els directors, l'equip de productors i de gent d'història i tot això, és gent molt compromesa, molt oberta, molt conscient de moltes coses. Intenten insertar aquests valors en les pel·lícules. Hi ha molta consciència doncs, de desigualtats socials, de desigualtats en quant de gènere, de desigualtats d'aquest tipus, i sense voler ser massa preachy, que diuen aquí, és a dir, sense voler epistologar gaire, el que intenten és donar eines a la gent jove, sobretot, per entendre's, comprendre's i acceptar-se millor en la societat, que crec que és molt important.
2: Hola, Bus. Soy Sox, tu robot de compañía personal.
3: ¿Y qué?
2: Me envió el mando estelar para facilitar tu transición emocional tras tu tiempo de ausencia.
3: Oh, es todo un detalle, robot felina.
1: T'escolten però... avui gent jove també que un dia li agradaria treballar en el mateix lloc que treballes tu. Quins consells li donaries a joves que es vulguin dedicar al que fas tu i com arribar-hi?
0: El més important per mi és la passió. És la passió per animar i per comunicar sensacions i fer que la gent senti coses. Jo des de petit dibuixava moltíssim, llegia moltíssim, jugava moltíssim i per mi va ser una evolució natural arribar animador de pel·lis. Ara mateix, per sort, hi ha moltes escoles online on es pot aprendre animació i és una porta que avui en dia es fa servir molt per la gent aprendre. Per treballar a Pixar no és tant quants diplomes tinguis o quantes carreres hagis fet, sinó demostrar, enviar un vídeo on demostris que saps animar un vídeo d'un minut o dos minuts, on hi hagi una escena molt sentimental, molt emocional, una escena on hi hagi alguna cosa molt física, on hi hagi un personatge carregant pes, el que sigui. I un cop demostres que entens tots aquests conceptes i els fas amb certa gràcia, és quan pots optar a una feina com aquesta.
1: Una pregunta. Aquí suposo que has conegut gent molt interessant, gent que es dedica al món del cinema, gent que admiraves. Alguna anècdota d'algú que has conegut treballant als Estats Units? Perquè has viscut a Nova York, has treballat molts anys a Nova York, has viscut ara a San Francisco amb la teva família... Amb qui t'ha impressionat més que has conegut al llarg de la teva carrera?
0: He conegut molta gent. Si et refereixes a famosets i tal, evidentment els veus a tot arreu i de vegades venen a l'estudi i fan tours i de vegades acabes parlant amb gent que de, aquesta persona em sona, però no sé molt bé com es deia, i t'adones que havies d'estar parlant amb un famós. Això m'ha passat amb la, amb la Emma Watson, l'actriu de Harry Potter, la Hermione. Wow. Me la vaig creuar i vaig estar xerrant amb ella i tal, apa, adéu, adéu. I després vaig dir, jo aquesta la conec, però no sé molt bé de què, i va resultar que era ella. Però bueno, anècdotes a part, una cosa que em va agradar molt de quan vaig començar a treballar aquí a Pixar, precisament, és... jo durant la meva... Com volia aprendre a animar, vaig fer molts cursos petits d'animació i alguns d'ells els feien professors, gent que és treballadora de Pixar. I em va agradar molt quan vaig arribar, la benvinguda que em van fer, perquè gent que jo els tinc en un altar, no? Els hi tinc un respecte immens. I quan vaig arribar i em van acceptar i em van fer part de la família, no? L'acollida és impressionant i et fa sentir molt bé i et fa sentir molt, molt humil, no? Aquesta... Com de bona gent són aquesta gent que tenies tan, tan amunt. És una cosa molt xula.
1: Per acabar, en aquest especial, avui amb el Lluís Jovera, que treballa a Pixar, catalans a Silicon Valley, catalans que participen en aquest especial del Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio, 10 temporades. Trobes a faltar algunes coses de Catalunya? Què enyores? Sé que la família esteu aquí, però que suposo que aneu a veure els pares a Catalunya. Què enyores d'aquí, de Catalunya?
0: La família, els trobem molt a faltar i ho saben, que els estimem molt i que intentem, sempre que tenim vacances, sempre anem a l'estiu, al Nadal, sempre anem a veure'ls. Una cosa molt xula que tenim aquí, però és que hi ha molts altres catalans que estan en la mateixa situació que nosaltres. I fem un petit grupet, tenim un grupet de WhatsApp, i anem, tenim el casal dels catalans de la Bay Area, i fem la castanyada, i fem Sant Jordi, i és molt xulo perquè així els nens tenen aquesta part de cultura també tan nostrada i tan xula.
1: Lluís, tu com a animador, com seran les pel·lícules del futur que veuran els nostres fills i les nostres filles? Com te les imagines?
0: Uf! No tinc la bola de cristall. Jo m'imagino pel·lis que segueixin emocionant a la gent, que segueixin explicant valors i que segueixin fent que el món sigui més obert i més, més comprensiu els uns amb els altres. Per mi és el més important.
1: Un privilegi avui fer aquesta entrevista des de Pixar San Francisco, envoltada amb tots els personatges que veureu a les xarxes amb l'alegria, amb l'ansietat, amb la por d'aquesta pel·lícula fantàstica Inside que vam veure als cinemes. I, per tant, avui venir a l'origen de la creativitat, en aquest cas dels Estats Units, on hi ha aquest català fantàstic, en Lluís Jovera, que hi treballa. De veritat, gràcies per obrir-nos les portes.
0: Sempre que vulguem.
1: Ha estat un plaer.
0: Molt bé, moltes gràcies.
4: Y esto es lo que nos espera en los próximos 10 años.
5: Estamos soñando ahora mismo que alguien me pellizque. Sin duda estamos muy despiertos.
6: Hola, què tal? Aquí Joan Dausà. Vull felicitar a la Chantal i al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio per aquests 10 anys de feina bonica, parlant del futur, obrint debats necessaris. Així que moltes felicitats per com a mínim 10 anys més i ens veiem al futur. Una abraçada.
7: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Dona Estic.
1: Atenció, oients del Revolució, 1.000 milions d'euros. Aquesta és la xifra que el govern de la Generalitat vol destinar a la intel·ligència artificial durant els pròxims 5 anys, en què s'invertiran tots aquests diners. Ara, de seguida, ens ho explica la Maria Galindo. Molt contenta de saludar una gran dona TIC, la Maria Galindo. Ja la coneixeu, és la secretària de Polítiques Digitals. Benvinguda, què tal, com estàs?
8: Bona tarda.
1: Què tal,
8: què
1: bona
8: tal,
1: tarda.
8: Chantal, molt bé.
1: Bé, bones notícies, perquè, clar, bona inversió, 1.000 milions d'euros. En què consistirà aquesta estratègia a Catalunya de la IA del 2025 al 2030, que, a més, va anunciar el president Illa fa uns dies, i, per tant, això vol dir que la intel·ligència artificial, ara que venim de Silicon Valley, és el futur, i, per tant, Catalunya ho té present, això.
8: Absolutament. És de futur, és molt de present, i aquesta és la resposta, doncs, de Catalunya, doncs, per afrontar els reptes actuals i la situació i el context actual de la intel·ligència artificial, no només a Europa, sinó també a tot el món. Però a Europa ens hem de posar les piles, crec que som molt conscients, i Catalunya, doncs hem volgut fer aquest pas i aquesta aposta ferma, 1.000 milions d'euros d'aquí al 2030, per impulsar la intel·ligència artificial de Catalunya i europea.
1: Molt bé, en què invertint en aquests 1.000 milions d'euros, Maria?
8: Doncs hi ha diferents programes, però bàsicament el que volem és reforçar tot el que és l'eficiència a l'administració pública, vale? Impulsar la intel·ligència artificial per millorar els serveis públics. També volem capacitar moltíssim tot el que són les nostres empreses, el teixit productiu, especial èmfasi amb les pimes, però també sectors industrials tradicionals que necessiten incorporar la IA com a mitjà per ser més eficients, poder continuar sent competitives als mercats internacionals, i també tota la part de talent digital amb IA, no? Perquè la intel·ligència artificial està canviant radicalment el mercat laboral, les activitats, no? Les tasques, i per tant ens hem de capacitar.
1: Això vol dir que pot beneficiar a pimes, a autònoms, suposo que també el coneixement, no?, per part de totes aquestes persones, no?, que es dediquen també a l'empresa, que la IA arribi no només a les grans empreses, sinó a les petites, no, Maria?
8: Així és. De fet, ens hem marcat que fins al 2030 puguem beneficiar més de 5.000 pimes i persones autònomes per impulsar, no?, dins de les seves activitats la intel·ligència artificial, aplicar-la i doncs veure en què podem ser més competitius. Ens trobem que moltes empreses, doncs això, sobretot les, sí, de menor dimensió, pues volen aplicar la IA perquè volen ser més competitives i volen, clar, aprofitar, no?, aquesta palanca, però no saben per on començar.
1: Ja, per tant, falta molta divulgació, no? Sempre ho diem,
8: molta,
1: Maria, molt de coneixement, eh? Jo sempre, sobretot, també dic que cada vegada serem més humans amb IA, i la IA és una eina que ajuda, no?, a les empreses, als treballadors. A quins sectors en diries que s'aplicaria de manera prioritària la IA?
8: Doncs a veure, hem marcat alguns sectors prioritaris que van en línia del Pla Catalunya Lidera,
1: sí,
8: com podrien ser, per exemple, tot el que és salut, farma, la química, automoció, agroalimentació, indústria 4.0... També són sectors on a Catalunya ja tenim, no?, alguns casos d'èxit. Tenim també, com saps, molt dinamisme amb start-ups, uh-huh, i amb inversions en IA, i per tant són sectors on realment està havent-hi un push més fort, com si diguéssim, en aquest sentit.
1: I també arribarà a l'administració pública, no?, perquè vol millorar, l'altre dia també en parlàvem, l'atenció al ciutadà, no?, i per tant que la IA s'hi faci, que la burocràcia sigui més àgil, no?
8: Així és. De fet, ens marquem l'objectiu de transformar més de 200 serveis i capacitar més de 30.000 treballadors i treballadores públics fins al 2030. Per tant, és que ha de ser una palanca. Ja ho sabem avui en dia, que la IA és una palanca de transformació, però ens falta fer aquest salt per integrar-ho de forma com molt natural, no?, a tots els àmbits de l'administració.

0: Amb aquesta música dels anys 90. Als anys 90 no parlàvem gaire d'intel·ligència artificial, en canvi ara sí, som al 2025, i hi ha una qüestió molt important també, que són les gigafactories. L'altre dia també ens ho deia el conseller Samper. Què són exactament, recordem, les gigafactories d'IA? I quina funció tindran pel teixit industrial català? Perquè, clar, necessitem aquesta energia, no? És a dir, al final també cal explicar que tota el, perquè hi hagi també tota aquesta intel·ligència artificial, Maria, és molt important aquesta energia, no?
1: Sí, totalment. Una gigafactoria al final és una gran fàbrica o un gran centre de càlcul, de còmput, vale? De dades, tant d'emmagatzematge com de gestió i de càlcul de dades. I, per tant, això, les màquines cada cop requereixen doncs, de més capacitat i, per tant, consumeixen també més energia, no? I més recursos. I, per tant, aquestes gigafactories són un eix que Europa ha posat en marxa, posarà en marxa 7 gigafactories distribuïdes per tota Europa, i són un element estratègic perquè Europa tingui el que en diem sobirania, no? Amb intel·ligència artificial, que és la capacitat de nosaltres, Europa, poder desenvolupar aquesta capacitat de càlcul en IA. Pensem que Europa importa el 80% de les tecnologies que consumeix i, per tant, són absolutament dependents, sobretot, dels Estats Units.
0: Clar, un tema que sí, que escoltarem també a les entrevistes que et deia de Silicon Valley, que parlem dels Estats Units, la Xina i, i Europa, però, com deies, Maria, l'estratègia diu que Catalunya ha de ser un referent europeu i, per tant, la IA és molt important. Com es garantirà que aquesta IA es desenvolupi a Catalunya i sigui, sobretot, també ètica i segura, no? Un tema que preocupa.
1: Absolutament. Al final, el que ens està preocupant més de la intel·ligència artificial és de quina forma es desenvolupa i de quina forma s'utilitza i s'aplica. I, per tant, aquí nosaltres el que volem assegurar és aquesta manera de fer europea que doncs, fa preservar els valors democràtics i l'ètica tant en el desenvolupament com en l'ús de la intel·ligència artificial. És veritat que moltes vegades amb el desenvolupament ja no podem incidir, perquè, com deia, depenem de desenvolupaments sobretot externs, no? Sobretot pues, americans, que potser no contemplen els valors que contemplem nosaltres, però sí que es pot fer en el desenvolupament, en l'ús i en l'aplicació, no? Pues, com, per exemple, amb el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial, que se'l va guardar molt quins són els usos que se'n fa, no? De la intel·ligència artificial. Bueno, doncs són elements que nosaltres doncs, donem suport i creiem que són positius per fer prevaldre que no hi hagi biaixos i que sigui una tecnologia inclusiva, que no generi més bretxes.
0: Clar. I una preocupació, no?, és sobretot que hi hagi molta formació. És difícil que la IA s'implanti correctament a la societat si no hi ha formació, no? I sé que fins i tot també hi ha programes perquè al final la ciutadania o tothom que vulgui apuntar-se pugui, no?, també.
1: Sí, totalment. Tenim programes, doncs, això de capacitació a la ciutadania en general. Uh-huh. Tu, jo, però també doncs, els nostres grans, també la gent més jove, d'entendre què és la intel·ligència artificial i quan interactua amb una intel·ligència artificial, doncs què passa amb les meves dades, què passa amb la informació que rebo, vale? Tenir una miqueta aquest pensament crític davant de la interactuació amb la IA. I després també hi ha tot el que són programes de formació més intensos, com si diguéssim, per poder també capacitar o fer el reskilling del talent perquè puguem ser talent que puguem desenvolupar-nos en aquesta nova economia digital.
0: Molt bé. Per tant, ja vindrà molta IA els pròxims 5 anys. La Maria Galindo ens ho explica i, per tant, anirem explicant totes les novetats, però sobretot inversió a la gent que també es vol dedicar a la IA a Catalunya. Gràcies, Maria Galindo, secretària de Polítiques Digitals. Bones notícies. La IA ha vingut per quedar-se i per obrir-nos moltes portes i sobretot, no ens hi podem girar d'esquena, sinó que hem de saber i hem de saber més tots plegats. Gràcies.
2: Hola, Chantal y todos los compañeros de Revolución 4.0. Soy Esther Paniagua. Hoy estoy aquí para felicitaros. 10 temporadas ya. ¡Wow! Una barbaridad. Un programa muy necesario que espero que tenga una larga vida y que sigamos celebrando lo próximo, los 15, los 20, los 25 y a seguir así.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Masterclass Becerra. amb Santiago Niño Becerra.
0: La inflació va tancar l'octubre en un 3,1 interanual, cosa que suposa una dècima més que el mes anterior i la seva taxa més elevada en 16 mesos. Aliments com els ous, la carn o la xocolata registren fortes pujades. Veurem si hem de patir o això ha estat un ensurt i prou. Santiago Niño Becerra, què tal? Això de la inflació ens ha de preocupar o que ningú entri en pànic? Què en diries?
4: Bueno, és que aquí hi ha dues coses, Chantal. Bon dia. Per una banda, està la inflació, a l'IPC, que està ha tancat en el 3,1 a l'octubre, pujant. Això, evidentment, és una molt mala notícia. Però jo crec que és pitjor notícia que la inflació subjacent, és a dir, traient aliments no elaborats i combustibles, estigui pujant des del maig.
0: Sí?
4: Ara està en el 2,5, i el maig estava en el 2,2, i la inflació subjacent és molt important perquè, diguem-ne, no és exactament això, però és una mena d'inflació industrial. Llavors significa que si la inflació subjacent puja, Espanya perd competitivitat. I l'altra, l'IPC, afecta, evidentment, a les butxaques de la població.
0: És veritat que la població, tothom diu, el supermercat està car, aquesta és la frase.
4: Sí, home, és que s'han publicat estadístiques de pujades de preus, si tu abans comentaves ous i tal, però és que hi ha unes... L'única cosa que ha baixat és l'oli. L'oli ha baixat una mica en relació al preu que tan brutal que tenia. Però sí, l'alimentació està més cara, està molt més cara.
0: Santiago, t'haig de dir que fa molt poc que hem tornat, com saps, de Silicon Valley i torno amb un gran aprenentatge de les converses que he tingut per les visites d'empreses que he fet. Avui hem pogut escoltar la primera, amb el Lluís Jovera, que treballa a Pixar, com sí. Sabeu, aquesta empresa d'animació que és mundialment coneguda, i tinc la sensació que m'ha impactat l'empenta, no?, que hi ha allà, la sensació que allà tot és possible, que és qüestió de fer-ho, i aquí potser, Santiago, estàs d'acord que ens falta proactivitat? També he vist, clar, un món molt més tecnològic que el nostre, Santiago.
4: Bueno, jo veig dues coses. En primer lloc, és a dir, aquest esperit, que és cert, el tenen, l'esperit d'anar sempre cap endavant, és un esperit que ja va portar la immigració que va anar als Estats Units, que va començar al segle XVII-XVIII i després va continuar. Aquella gent només tenien dues possibilitats, o triomfar o fracassar, no hi havia més. No hi havia un estat protector, no hi havia un model de protecció social... És a dir, on anaves cap endavant, no t'enfonsaves. Clar, això, el problema és que va obrir la porta a abusos. I ara, bueno, aquesta gent, si amb aquest esperit emprenedor sumes pasta, perquè tenen tota la pasta que necessiten per fer recerca, etc. Bueno, clar, evidentment tens empreses que estan al capdavant de la tecnologia mundial.
0: Clar, tinc la sensació, com em deies abans, no?, que he anat al segle XXII i que som aquí al segle XXI, no, Santiago? Pues, és molt diferent.
4: Sí, és això, és així. És a dir, tu has anat a una zona, cuidado, Chantal, que és nova, és molt nova aquesta zona. Aquesta zona, abans dels anys 40, allà no havia pràcticament res, res a nivell industrial, em refereixo. És a dir, aquesta zona s'ha creat en unes quantes dècades. I allà s'ha abocat inversió a Mansalva, amb això han creat un imant de cervells, amb possibilitats de contractes governamentals, d'exportació, i està, bueno, al capdavant, com dèiem, no?
0: Clar.
4: Aquí això no passa.
0: Sí, és diferent, Hem de dir que als Estats Units i en aquesta zona de Califòrnia s'està generant molta riquesa, com saps, les empreses tecnològiques que manen el món, els gurus tecnològics són allà, i anirem parlant i anireu escoltant diferents entrevistes amb treballadors de Google, d'Apple, i escoltareu novetats com els ordinadors, que parlarem més amb els ordinadors. Però torno a tu, Santiago. L'altre dia també destacaves a la xarxa una altra frase que diu que el govern reconeix que el creixement econòmic de Catalunya dels últims anys no ha estat suficient per tancar la bretxa de productivitat amb la resta d'Europa. I tu deies, lògic, per què? Explica'm això.
4: Bueno, a veure, ja des de fa molt, molt. Molt vol dir segles, eh? Però sobretot des del franquisme, Espanya es va especialitzar, entre cometes, en productes de baix valor afegit. És cert que Catalunya, igual que Euskadi, era una zona, o eren zones més avançades que moltes altres zones d'Espanya. De tota manera, aquesta especialització que també Catalunya va agafar de turisme i no tant indústria, de fet a Catalunya el pes de la indústria ha baixat en els darrers 20 anys, clar, això implica que l'estructura de producte interior brut és de baix valor afegit. Llavors, aquí comença la història lletja. Una economia basada en el baix valor afegit o mig valor afegit implica una baixa productivitat, implica també que la investigació i la inversió no tenen uns nivells adequats, això implica una competitivitat baixa i, clar, això implica que la bretxa aquesta, aquest gap, no es pugui tancar.

0: No sé si t'agrada Bugs Bunny, però un dia hauríem de parlar econòmicament del que significa Bugs Bunny, eh? El coneixes, no, aquest cantant?
1: Sí, sí, una mica.
0: Doncs
1: no,
0: hem d'analitzar econòmicament tot el que ha fet aquest noi, eh? Igual que també estaria bé un dia, mira, et proposo una secció sobre Bugs Bunny i Rosalia, l'impacte econòmic dels dos, eh? És un tema, és un tema. A veure, un altre tema preocupant que avui repassa amb tu. En el darrer any, el sector del comerç ha perdut 13.000 autònoms, i això vol dir que cada dia uns 35 autònoms, atenció, abandonen. 35 autònoms abandonen. Et sembla molt alta aquesta xifra? Et sembla normal? Com ho veus i a qui atribueixes, no? Per què?
1: Bueno, aquesta xifra, si em permets, la complemento amb una altra xifra. A Espanya, 9 de cada 10 pimes estan en venda. O els seus propietaris les voldrien vendre. Què passa? Bueno, el que passa és que una pime, a no ser que estigui molt centrada en el molt alt valor afegit, estic pensant en un equip de 10 programadors que programin, jo que sé, coses molt, molt, molt importants a nivell de la salut, etcètera, etcètera. Clar, una pime té un pes econòmic molt baix. Això implica una inversió molt baixa, implica una productivitat molt baixa, i si a sobre afegeixes que tenen molts pagaments, impostos, etcètera, etcètera, clar, això implica que cada vegada el seu marge sigui cada vegada més petit. Les pimes, els autònoms, ho tenen realment molt, molt malament.
0: Escolta, molt. Però jo on s'encamina professionalment tot aquest gruix de gent que plega dels autònoms?
1: Bueno, evidentment es busquen una feina. Es busquen, intenten buscar una feina dependent d'altres. O bé passen a l'economia submergida. Que cada vegada serà més complicat
0: però
1: el tema aquest.
0: El problema també són els impostos, que fan pagar,
1: sí,
0: els autònoms.
1: Sí, sí.
0: Que s'hauria de rebaixar.
1: Sí.
0: És que clar, si vols tenir emprenedors, autònoms, pimes, el tema de tots els impostos s'hauria de replantejar, Santiago.
1: Vale. Llavors, perquè l'Estat pugui mantenir la seva recaptació per totes les altres despeses que té, es tindria de perseguir més el frau fiscal. I això sembla ser que no... El frau i la il·lusió fiscal.
0: O crear impostos més grans a corporates.
1: Però sembla ser, Chantal, no sé per què, que el tema fiscal, és a dir, aquí fico tot, el tema fiscal és un tema tabú, és un tema que cap govern i el color m'és igual, és a dir, el toca d'una forma lateral, és a dir, no és un tema maco que agradi, perquè, bueno, perquè has de trepitjar peus, és a dir, has de trepitjar, llavors, no sé, un dia també podríem parlar d'això, tot el tema de l'elusió fiscal, per exemple, és a dir, i a Europa hi ha països com Luxemburg o Irlanda,
0: sí,
1: que els hi permeten tenir sistemes fiscals especials. Es diu, és un rumor, que pràcticament la meitat de l'estalvi alemany està a Luxemburg. Bueno, per què es permet això?
0: Ja. Hem d'anar acabant. Avui una secció més curta. Santiago, ens quedem amb aquest titular que ens preocupava, En el darrer any el sector del comerç ha perdut més de 13.200 autònoms, i això vol dir que cada dia uns 35 autònoms abandonen. Un titular per reflexionar què està passant també a l'economia, sobretot també dels autònoms. Santiago, com sempre, un plaer obrir-te les portes del Revolució. Gràcies i
1: molt
0: fins
1: bé,
0: aviat.
1: Gràcies,
2: per molts anys. Hola, sóc en Quim Masferrer i volia felicitar a la Chantal i a tot el seu equip per aquestes 10 temporades del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Té molt de mèrit. I una cosa, no pareu, perquè som molts i molts els que tenim moltes ganes de seguir aprenent amb vosaltres. Visca el Revolució 4.0, visca la ràdio i visca la bona gent.
3: Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: Acabar el programa coneixent una història molt bonica, una història de talent de nens i nenes que viuen al Pirineu i que són uns apassionats de la robòtica, tant que volen anar a competir a l'altra punta del món. Aquesta és la història d'un somni que s'ha fet realitat.

0: Ens n'anem a la Seu d'Urgell, que és on viuen i on es troben aquests alumnes de l'escola Albert Vives. Saludo la professora Mireia Alba, què tal? I a Uyune Giró i Berta García, de 12 anys. Què tal, com esteu, totes?
1: Molt bé.
2: Molt bé.
3: A punt.
0: A punt. A veure, Mireia, tu ets la seva entrenadora i vosaltres, la Uyune i la Berta, sou alumnes. Expliquem aquesta història per situar els oients. Vosaltres vau participar a un campionat d'Espanya de robòtica a Càceres. Vau quedar finalistes, felicitats, i volíeu optar a participar en el campionat del món que es farà a Singapur, però explica'm, Mireia, us faltava diners per poder anar? A partir de què ha passat?
1: Bé, saps què passa? Que quan fas una competició d'aquest tipus i quedes primer o quedes tercer, que ha estat el cas dels dos equips, és un regal envenenat. És molt bonic, però de cop et trobes que no tens finançament de res. Llavors has d'anar a buscar empreses, buscar tothom, ajuda, i al final vam crear també un micromecenatge que era amb els últims que ens quedaven 5.000 euros per agafar l'objectiu, i al final ho hem aconseguit i estem supercontents.
0: Val, és que a mi em va arribar que no ho havíeu aconseguit i al final ja s'ha aconseguit.
1: Sí,
0: per tant,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: A veure, a aquestes nenes joves, recordeu el moment que us van dir que ja teníeu els diners per anar a Singapur? Com us vau sentir, Uyune i Berta?
2: Doncs, a veure, nosaltres sabíem que més o menys havíem aconseguit tots els diners, però ens intentàvem centrar més en el robot i en fer-ho bé a la competició.
0: Clar. I què fareu a la competició? Què heu de fer?
4: Doncs és un repte que portem programant des de fa molts dies, i allà, doncs, farem com rondes i després ens donaran un altre repte i l'haurem de programar.
0: Molt bé. Explica'm una mica, Mireia, què és el que faran.
1: Els tres dies de competició. En principi, el primer dia faran proves de llum amb el sensor, estaran ja a la seva prova de la seva taula de competició amb els altres equips que estaran també. Llavors, això serà el dimecres. Dijous ja els hi posaran un repte sorpresa, i a part de la programació que ja tenen, hauran d'ampliar amb aquest repte sorpresa que tindran. I com a novetat, el divendres els hi canviaran tot el que tenien, de la lona amb els objectes que havien de treballar i fer, i que el robot havia de fer en 2 minuts, i hauran de reprogramar-ho tot de zero. Clar. Llavors és un repte molt important.
0: Això ho esteu fent a Robòtica, a aquesta escola Albert Vives, a la Seu d'Urgell. Mireia, per què són tan bons els teus alumnes?
1: Bueno, més que són bons, són alumnes que són molt motivats i bueno, tenen ganes d'aprendre. També és veritat que l'escola té un projecte de robòtica que va començar el 2016, a dintre del que seria a nivell curricular, és a dir, a l'hora de classe, però paral·lelament va començar també un extraescolar de robòtica de competició per alumnes que en volien més. Doncs que hi ha gent que els agrada fer llengües, hi ha gent que li agrada fer esport, doncs hi havia alumnes que volien fer robòtica. I a partir d'aquí va ser quan vam començar, i realment vam començar a tope, perquè el primer any ja vam quedar subcampions d'Espanya, i així vam anar fent fins que ja vam fer un mundial el 2018, i ara repetim aquest 2025 a Singapur.
0: Aquestes nenes tan fantàstiques, la Berta i la Uyune, expliqueu-me què us agrada de la robòtica. Per què us agrada la robòtica?
4: Doncs perquè has de pensar molt i perquè estàs amb amics i t'ho passes bé.
0: Ah, i en el cas de l'altra noia?
2: Doncs perquè és molt divertit, aprens molt, i doncs estàs amb un equip i aprens a escoltar les opinions dels altres per fer-ho millor tots junts.
0: Molt bé. Escolta, on voleu treballar quan sigueu grans, ja que us agrada tant la robòtica? Ho teniu clar, això, ja?
2: A veure, jo no ho tinc molt clar, però a mi m'agradaria treballar amb la psicologia.
0: Amb la psicologia i la tecnologia.
2: Sí.
0: Molt bé. I la Berta?
4: No ho sé.
0: No ho saps encara. Bé, Mireia, què els aporta la robòtica a la formació d'alumnes de 11 a 12 anys?
1: Bueno, de 11 o 12 o més petitons, és igual. És a dir, depèn de com comencin. Els aporta moltíssimes coses molt positives, com els valors, sobretot tracte de resolució de problemes, raonament, la lògica, el treball en equip. És una feina que és molt competencial. Hi ha assignatures incloses com les matemàtiques, la competència digital, pots treballar com el coneixement del medi. És dona tant, és a dir, un alumne que pot treballar la robòtica és tan exagerat els beneficis que té que és increïble.
0: Molt bé, quantes hores dediqueu? I una, Berta, i què diríeu que és el més difícil de la robòtica?
4: A veure, hi dediquem moltes hores. Ara fem 5 hores per setmana i el més difícil la programació, perquè és el que ens ha portat més temps, però també tindré el robot tot programat i veure un defecte que té el robot, llavors després et pot comportar a canviar molta programació.
0: Que és bonica. Escolta, què us diuen aquí? Clar, perquè del Pirineu a Singapur, no? En aquest cas, suposo que estan molt contents. Li pregunto a la professora Mireia, què us diuen? Que del Pirineu a Singapur el talent no té fronteres i que aneu a guanyar, suposo.
1: Guanyar és complicadíssim, hi ha molt nivell, ja tot el que són els equips asiàtics estan en, com una altra categoria, no? Nosaltres estem una mica, ens falta una mica més d'anys d'experiència, però sí que és veritat que anem a donar tot el que sabem. Aquests dos equips estan preparats i preparades per poder afrontar tots els reptes que se'ls donin allà i intentem quedar en una posició bona, dintre de les nostres capacitats. I el més important de tot és anar a aprendre, perquè allà hi haurà la gent més bona del món i estan en una edat d'aprenentatge absoluta i han d'anar a aprendre dels millors.
0: Clar. Escolta, i a més, Yuna i Berta, que falten moltes dones TIC, per tant necessitem que us quedeu a la robòtica, perquè això ho expliquem sempre al Revolució, necessitem que les noies, sempre hi ha més nois, que Berta i Yuna us dediqueu a la tecnologia. Us sembla que us ho dedicaríeu en un futur?
4: Sí.
2: Sí.
0: Sí. Mireia, s'hi dedicaran o què?
1: No ho sé, però sí que és veritat que com que porto moltes promocions i generacions d'alumnes que han anat passant en mans de robòtica de competició, és cert que he vist nenes, que ara ja són més dones, que sí que s'estan dedicant a graus de tecnologia, i això sí que m'entusiasma de veure-ho.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a Mireia i a Berta per compartir aquesta experiència amb nosaltres. Desitgem molta sort a tots els equips de l'escola Albert Vives en aquesta gran aventura, en aquest campionat, ja és guanyar, perquè, com expliquem, oients del Pirineu a Singapur, i està clar que el talent no té fronteres. Noies, molta sort, val? Feu-ho molt bé, D'acord?
1: Moltes gràcies, i tant.
0: Abraçada, gràcies.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

Acabem el programa avui amb una frase de la mítica maratoniana anglesa Paula Radcliffe, que diu això: el mal dura un temps, però rendir-se fa mal tota la vida. Revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia amb la concessió de la mesura d'oblit judicial a quatre dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. La setmana passada el Suprem ja va amnistiar membres sobiranistes de la mesa del Parlament post 1 d'octubre i dilluns també ho va fer amb l'exconsellera del govern Puigdemont, Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica aquesta llei. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
3: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: Aquest mateix dimarts, el govern de Sánchez ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mitja 2 anys, però li manté la inhabilitació. Més notícies, Oriol Pujador.
4: L'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta de l'incendi fa que els veïns puguin tornar a casa encara amb comptagotes. Mentrestant, els grans focs actius a la Comunitat de Madrid i Àvila ja no avancen i les flames comencen a donar una treva. A Catalunya s'activa l'alerta del Pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar el país a partir d'aquest dimecres. S'esperen que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementarà el risc d'incendi.
2: Una dona morta assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima tenia 34 anys, ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya.
4: Keiko Fujimori ja és la nova presidenta del Perú. La líder conservadora ha pres possessió del càrrec aquest dimarts després de guanyar les eleccions en la segona volta per una diferència de menys de 50.000 vots sobre el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez. Durant el discurs de presa de possessió ha fet una crida a la unitat, conscient que assumeix el lideratge d'un país dividit políticament.
5: Asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar, pero también con la sensibilidad necesaria para escuchar y sanar las heridas de nuestro pueblo.
2: I als Estats Units, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha qualificat d'excel·lent la reunió mantinguda aquest dimarts a la Casa Blanca amb el president Donald Trump, un missatge que surt al pas de les recents tensions entre els dos mandataris arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
6: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana d'aquí un mes, el 29 d'agost. El concert forma part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner.
1: Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà també per ciutats com Santander, Sevilla, Madrid i València.
2: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
1: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Fock. S'hi interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung, de Wagner o la Cavalcada de les Valquíries.
0: Els esports, el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant del Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser el president Joan Laporta, que ha comunicat que li han repartit una arrítmia cardíaca.
1: Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart amistós de pretemporada, el primer a la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfrontaran al Burnley a 8:45 en directe per Esport 3.
0: També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:15 per Esport 3, Girona-Castelló, i a 8:15 Sabadell-Manresa, disputat aquest dimarts al partit Real Madrid 4 Leganés 1.
1: En bàsquet, l'exjugador del Barça, Willy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada.
0: I el motor al circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el Campionat del Món de Resistència. Per primera vegada en la seva història, la prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
3: Fins aquí les notícies. Amb Sa de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
4: Obeses en Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
3: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
4: Cobla amb so de dona, Filomena.
3: Memorial Ricard Vilarassau.
4: Revolucionem el so de la cobla.
3: Tota la informació a amsodacobla.cat.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Tu, Peyu, surts a córrer, no? A córrer.
7: Ara m'ha agafat per aquí.
6: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Feles de Banyoles.
8: Home, enòleg no soc, eh? Però bueno.
9: Bueno, jo soc de Banyoles?
6: Sí.
9: Tota la vida.
6: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia això.
8: Doncs mira, més li fent cas.
7: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
8: Típic de l'escala.
7: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... No, no. Vaig provar-ho amb la guitarra, també. I
10: tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
7: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
5: La Renaixença, amb en Caio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
11: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: Molt bona nit, amics oients del Sense Fronteres. Tenim un altre programa en marxa i tenim tots els dubtes també en marxa. Avui que toca, veu?
13: Doncs avui, te'n recordes d'això?
14: Pues mira, si tires braços rectes, de que te pegues en una paret, jo crec que això és de ser.
12: No has de pegar-me amb la paret.
14: Bueno, això és decisió teua.
12: Això és abús, no?
14: Vas per la corbeta, el que tu vulguis.
12: Doncs vindré a fer unes rialles amb tu, sempre.
14: Perfecte, quan tu vulguis.
12: Sí, me'n recordo perfectament. Va ser una d'aquelles troballes magnífiques, una trobada inesperada, i que em va marcar un, diguem-ne, una cita al calendari. El que passa és que no tenia data per aquesta cita. És avui?
13: Sí, sí. Avui tens cita.
12: Molt bé. I què haig de fer?
13: Doncs ja saps què et toca, Quil.
12: Sempre m'ho poses fàcil. Buscar-lo, no? Molt bé. Però no serà lluny, espero.
13: No, home, no, que ets un maldestre i se'ns acabaria el programa si t'ho poso difícil.
12: Molt bé. Per aquí a prop, eh? Aviam si el sé trobar. Aviam si miro cap allà. Mira. No sé si podria ser ell. Aviam. Aviam si podria ser ell. M'arrisco?
13: I tant, home. Qui no s'arrisca, no pisca.
12: Va, doncs m'arrisco. Aviam. Sí que ets, hola. Ets tu.
14: Jo que, perdona, qui eres?
12: No et sona la meva cara.
14: Ara mateix.
12: I el micròfon.
14: Ah, vale, colló. Eres la persona que vaig enviar que se pegara contra una paret.
12: Sí,
14: vale.
12: Vaig pegar-me contra una paret.
14: I què tal, com estàs?
12: Vaig sobreviure.
14: Bueno, te veig bé.
12: I vaig acabar arribant.
14: I t'ho va passar bé?
12: Sí, vaig riure molt.
14: Escolta, jo pagaíssim, vamos.
12: I he tornat.
14: Pues ja està.
12: Com vam quedar que tornaria?
14: Pues, Mari, jo a convidadíssim estàs, vamos.
12: Escolta'm, doncs, ja que hi som, aquell dia no et vaig preguntar ni qui eres, sí que vam quedar que em sonaves i em vas dir que sorties a la tele, vas explicar el programa, ja ha acabat el programa.
14: Ja ha acabat.
12: I com t'ha anat?
14: Molt bé, la veritat m'haurà pogut anar millor pressupostat, però estic molt contenta.
12: Sí?
14: Sí, la veritat.
12: Ara m'ho explicaràs. La gent necessitaria un nom aquí, i com que jo no sé mai quins noms em trobo de la gent que em trobo, ara tinc l'obligació de dir-te, a mi et sona la teva cara, la meva no et sonava, però el micròfon ens ajuda, el micròfon et pregunta qui ets.
14: Jo sóc Ferran, la travesti de València.
12: La travesti?
14: La travesti de València.
12: Doncs si ets la, que és en majúscules, travesti de València, amb tu farem programa avui.
14: Perfectíssim, em pareix perfecte. Vamos.
9: Sense fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Avui som al País Valencià, amb ganes de riure, moltes ganes de riure, encara que sigui per no plorar, però ganes de riure. Perquè la llista de plorades és molt llarga. Barrabassades administratives, tantes i de tants llocs diferents que a vegades, i no només a vegades, semblen orquestres dirigides per batutes polítiques, orquestrades, com diria la paraula. I no només a vegades. Desastres, per exemple, a l'atenció al servei sanitari, restauració, transports... En tenim molts casos i molts exemples. I directament assetjament, en molts casos particulars que afecten a persones i amb elles, en definitiva, a tots. Perquè amb la llengua, si en toquen a un, ens toquen a tots. L'altra llista, la de les rialles, és força més petita, però millor tenir-la que no tenir-la i anar-la fent poc a poc, a mesura que anem avançant, anar-la fent gran entre tots, si és possible. Així que, d'entrada, somriures, com a mínim somriures, i a veure si acabem amb rialles, que per això hem vingut al País Valencià.

0: Doncs amb la... Això m'ha agradat, que diguis la,
1: M'agrada molt puntualitzar-ho.
0: Sí, però vol dir que ets l'única, no?
1: No, n'hi ha moltíssimes, n'hi ha moltes, moltes. O sea, la veritat és que València té una escena drag grandíssima i vastíssima. El que passa que sí que és de veres que n'hi ha moltes poques que gasten el València.
0: Sí?
1: Sí, són poquíssimes. De fet, quan jo vaig començar fa quasi 6 anys, jo i la meva companya, Pandemia, érem les úniques. I fou tot un repte. Que un promotor confia en tu quan parles valencià en una escena LGBT tan castellanitzada. I després de moltes crítiques i de molt pensar que no aplegaria res per parlar valencià, va ser la primera valencià no parlant en estar en Drag Race Espanya, després de moltes catalanes i moltes valencianes per el programa que no s'havien atrevit a fer-ho. I gasta atrevir, la paraula atrevir, perquè a nivell estatal n'hi ha molta gent que no li ve bé que parles la llengua, saps?
0: I això vol dir que et van haver de subtitular, per exemple? O...
1: Sí, sí, per suposat.
0: Oh.
1: Part dels primers capítols i de l'últim capítol on me'n vaig anar estan subtitulats, perquè, claro, des de que entre hasta que isc, les meves primeres i últimes frases jo volia que foren en valencià.
0: Magnífic, magnífic.
1: Sí, claro.
0: Escolta'm, seràs la primera, seràs la... Però que ets és molt ràpida caminant, també, eh?
1: Ai, perdó.
0: No.
1: A nivell d'espai. És que els gais tinguem una altra velocitat.
0: Ah, sí?
1: En el Google Maps tindrem que posar cotxe, moto, persona i gai.
0: Ah, sí?
1: Maringuei arribes sempre 5 o 6 minuts antes als postos.
0: Et seu molt bé físicament, així vol dir.
1: Jo crec que és de córrer de quan t'acassem de minut.
0: Venia a buscar riure, eh? I ja m'has fet riure. Aviam, explica'm, tu d'on surts, d'on ets?
1: Jo me vaig tropeçar en el drag i en la comèdia una vegada i vaig acabar així. Jo no he tingut mai ningun tipus d'interès ni inquietud escènica. Però de sobte jo soc arqueòleg.
0: Perdona?
1: Jo soc arqueòleg, desenterre. Quan me preguntaven antes de que vivia, jo diria de tus muertos.
0: És una mica fort, això.
1: Però és de veres.
0: Perdona, i els arqueòlegs són especialment...
1: divertits?
0: Sí.
1: Tot el contrari, jo estava amarga. Per això ja no soc arqueòleg. I la cosa és que un dia, tot això en l'època del Covid, en una campanya, l'última que vaig fer, una persona va donar positiu en Covid. I vam haver de deixar-la de fer. I vaig vindre a València i just una amiga començava a fer drag aquest dia. I vaig dir, xica, pues vaig anar a veure-la. I la vaig veure i tenia com moltes preguntes, moltes inquietuds, molta cosa. I vaig pensar, xica, vaig a fer-ho jo també, a veure què passa. I me vaig presentar a un concurs, vaig guanyar, i guanyar significava tornar a actuar, i tornar a actuar, i tornar a actuar, i al final, pues, mira, fins que acaba...
0: I això no ho havies fet mai?
1: Mai en la vida, mai.
0: I el primer dia que va i dius, jo ara vull fer això. Per on es comença? Com es fa? Que algú te n'ensenya? Tu vas improvisant? T'agafa una revolada de vent com ara ens agafa?
1: Com ara, per exemple, pues, jo me vaig comprar una peluca, el maquillatge més barat.
0: El primer va ser la perruca?
1: La perruca, el maquillatge més barat que vaig trobar... Espera, sí. El maquillatge més barat que vaig trobar i un mono del mango. I vaig dir, tire, roba barata...
0: I va ser de cas, com a mínim no gastem, oi?
1: És que jo no me volia dedicar a això, jo estava a punt de fer el doctorat i m'anava a viure a Mèxic.
0: No paro de riure de totes les coses que em vas explicant. D'un doctorat a la perruca, està molt bé com a títol.
1: No, un doctorat, bueno, ojalà haver sigut això, un doctorat d'arqueologia clàssica. I m'anava a viure a Mèxic i tal, i ho deixi tot parat perquè em vaig trobar en això i me vaig donar compte que els escenaris m'agradaven un munt.
0: I a partir d'aquí ja no has deixat l'escenari?
1: No ho he deixat mai.
0: I què hi fas a l'escenari? Fas humor?
1: Jo és que no sabia que era tan divertida. Les meves amigues me diuen, és molt divertida, tal. I jo, com soc una persona salvatge, no me donava compte. I clar, les primeres vegades que jo actuava, com que parlava en valencià, la gent li feia com molta gràcia, estava com este component com quasi cultural. I ahí, pues, després vaig conèixer a la... A...

0: centro-centro, i és un barri com... Té molta història LGBT. Mm. Ha sigut com... Ha començat com molta moguda de cabarets clandestins, de moviments underground. Ara estem en direcció al carrer Quart, que fa anys, 20-30 anys, era un dels carrers principals on, pues, on hi havia més pubs d'ambient, les travestis se feien al carrer, i tot això. De fet, jo vaig estar treballant durant més d'un any en un bar que ara està tancat, que està ahí davant, i és com una zona molt representativa, no?, per a les travestis que van començar a treballar després del Covid, perquè en este carrer se va intentar com tornar a posar el valor. Tota aquesta història LGBT de fa 20 o 30 anys va fracassar, perquè la veritat és que autogestionar un espai en el centre de València és molt complicat, però vam intentar, i és una zona molt significativa per les que van començar en aquesta època.
1: I tot això, amb el que suposa d'anar contracorrent en països on tot això encara s'ha hagut d'anar fent a poc a poc, de la normalització de tantes i tantes coses, entre elles del fenomen LGTBI, i a més, amb aquesta altra cosa que no sé per què el segle XXI encara han de normalitzar, i feina que ens queda encara, del valencià.
0: Ja, és que ha sigut, com tu has dit, ha sigut anar contracorrent.
1: Amb tot, perdona, és que no és una sola corrent en contra, és que són totes les que
0: era el marge dels marges, o sea, una persona no binària, maricón, pobre, o sea, de família molt humil, i valenciano parlant.
1: Ara només et faltava ser valenciano.
0: Ja, era el margen del margen del margen. Aleshores, trobar gent que confia en una proposta teua quan tu vens d'un ambient en el qual tu no pots assegurar pues que puguis posar diners o que tingues una disponibilitat horària perquè necessites treballar en una altra cosa, pues és molt complicat. I sí que hi ha un moment que el recorde perfectament de llançar-se a la piscina, de dir...
1: Quin dia era això?
0: Però això fou quan jo estava a punt de firmar el doctorat, que jo vaig dir, continuo per ací, me'n vaig a viure fora, i vida estable sent professor d'universitat, o que ho haurà pogut ser tranquil·lament, o me voy con lo otro, que és lo que me hace feliz.
1: Però perdona, eh? I a la piscina hi veies aigua? O la veies una mica buida?
0: No,
1: era verdosa l'aigua?
0: N'hi havia 2 dies d'aigua i estava podrida. Lo que passa que en aquest moment havia tocat la televisió, havia tocat la ràdio, mitjans de comunicació en general, m'havia agradat moltíssim, i de fet me'n penedia moltíssim d'haver estudiat arqueologia i no comunicació, perquè jo diria, és que ara mateixa no seria...
1: No necessites estudiar comunicació,
0: ja. Però que m'hauria agradat tindre com algo que em sostinguera en el currículum, que és que fa falta,
1: sí,
0: quan intentes entrar a treballar a alguns llocs. Però bé, guai, m'així tot bé, la veritat, no me puc queixar. I res, continuem lluitant, encara que estiguem estables i que hàgim aconseguit entrar en el mass media d'una forma tan disruptiva, no deixem de tindre gent que va darrere de nosaltres instigant, demanant-nos que ho fem en castellà o que siga menos queer i més obert per als demés públics, no?
1: Ara et prometré unes quantes coses, però abans deixa'm fer una cosa, que estic en aquest carrer tan meravellós.
0: Preciós.
1: És fantàstic, eh?
0: No se necessita eixida.
1: Com es diu? No
0: tinc ni idea. I mira que este...
1: Em recorda la mare dels desemparats per la visita al nostre beat, ara no va dir beat, imagina't si estem influïts per l'anglès, eh?
0: Castells, castellanitzat, el nostre beat en Gaspar de Bono.
1: Gaspar de Bono, València, juny del 1974, al Malau.
2: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba.

0: Mira, yo treballava ahí, en ese bar. Veus el graffiti? La del mig de dalt, s'odio.
1: Perdona?
0: Ahí, en ixa valla.
1: Podem tirar claro. Un moment. Ara ens han dit que aquí al Beat el vindrem a veure també, però deixa'm veure't en format...
0: En format
1: dibuixat. Fala, per cert, et diré que ens dones sort, a banda de fer-nos riure, perquè acabo de trobar una moneda de 5 cèntims.
0: En sèrio?
1: Benvinguda, sí. Sempre.
0: Ah, no, molt bé, tota pedra fa paret.
1: Exactament, mira, està molt ben dit. Qui ets, tu, on ets?
0: Jo, allí, en aquella...
1: Ah, allà al fons.
0: En aquella publicitària.
1: Bé, doncs venim de fer una roda dels Països Catalans i ara estem fent una passejada cap enrere. En realitat hauríem de caminar cap enrere, que tindria
0: Més
1: efecte.
0: Vols,
1: No cal.
0: Bueno, podem parlar al revés.
1: Sí, això costaria més.
0: Això jo no podria.
1: Tu podries, no?
0: No, jo crec que no.
1: Bé. No, parlarem cap endavant i mirarem cap al futur, en definitiva, perquè et vull preguntar coses sobre el futur d'aquest país i tot això, però abans vull constatar on et trobo, aviam.
0: La dalt al mig.
1: La dalt al mig? Sí. Aviam. A veure. Tu ets... Aquesta, senyala, aquesta d'aquí...
0: A que canvie.
1: Home, sí.
0: A veure, també és de veres que són quatre ratlles, però... Que sóc jo, que t'ho promec.
1: És de veres. Ho va fer algú que et coneixia?
0: Ho va fer Cloto, que era una il·lustradora que mos va fer esta porta i l'altra d'allà com en un text que representava un poc l'energia de lo que volíem aconseguir en aquest espai.
1: Era aquell espai que havies dit que
0: sí, ho obrim. Sí, és aquest espai que obrirem així.
1: Mm.
0: És molt guai.
1: Doncs escolta'm, acompanyats dels 5 cèntims que hem obtingut, que ja tenim un rèdit
0: fantàstic. Claro, això són xicles. És un xicle.
1: Bé, abans potser sí, ara no. Acabem de fer aquest carrer que veurem allà el patró que ens han dit. El Beat.
0: No sé què.
1: Em perseguirà tota la vida, això del Beat. M'he fet un autohumor a sobre. Escolta'm, et volia preguntar una mica per la situació actual. Aquest país del qual us en rieu, teniu la sana habilitat d'enriure's de tot, malgrat tot, a vegades, des d'allà dalt ens porta la preocupació. Però és que allà ja tenim també preocupacions pròpies i potser hauríem de riure més.
0: Sí, ja hauríem.
1: Com us ho feu per seguir rient malgrat tot el que passa? Si és que consideres que el que passa no és per riure.
0: Sí, a veure, és que sí, jo crec que València sempre està en una situació com constant de tensió política i social, que si no se riguerem d'aquestes qüestions és que no se podríem riure de res. O sigui, jo recordo, per exemple, l'any passat, quan la Dana... jo acabava de tornar de viure de Madrid, havia estat 2 mesos allí, i vaig tornar i els 2 dies passar el d'això, jo dia, hòstia, però això és un desastre, no sé, ui, maricón, jo no sabia que s'acabava així.
1: Ah, ostres, sí, s'ha acabat. Bé, com a mínim veurem el Beat, el Gaspar de Bonolbit,
0: claro.
1: Que és aquest d'aquí.
0: 400 anys tenia quan el va morir el tio, eh? Mira-lo.
1: Sí, noi?
0: Mira-lo, està com nou, eh?
1: Bé, però això era un beat, un bon beat.
0: Doncs ahir el teniu, el beat.
1: El beat.
0: Perfecte.
1: No m'ho treure de sobre.
0: Vale. No.
1: Ah, la finestra és... Ah, aviam. Que diu que hi ha un llum que s'ha d'apretar.
0: Això?
1: Aquest?
0: Sí.
1: I on és...
0: Ai, no saps.
1: A dins.
2: Així és diagonal.
1: Ah, sí, mira, allà.
0: Aquest és el beat.
1: Sí, allà dins.
0: Aquest és el beat.
1: Sí, sí, és el beat.
0: Sí que és quina por.
1: Sí, noi.
0: Jo m'assusto. Audaci, corre-nos-ho.
1: Bé, doncs ja ens hem espantat una miqueta.
0: Tirem ara per acabar.
1: Sí, anem cap allà. Bé, això que no t'he deixat acabar. Fins i tot la Dana us ha caigut.
0: Sí, jo...
1: I heu estat capaços d'entomar-ho, d'aconseguir que algú plegués perquè havia de plegar.
0: Mm. És que al final passa una cosa també, que és que quan hi ha...
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Que vagi bé.
0: Adéu. Quan hi ha com un desastre o quan hi ha com algun tipus de crisi política o algo, sempre el primer que se retalla i el primer que cau és la cultura. Aleshores, nosaltres, des de la nostra posició, tampoc sabíem què fer, com actuar, si riure, si no riure, si hablar d'esto, si no hablar d'esto. I recordo un vídeo molt guai de Xavi Castillo, un còmic d'ací, que parlava un poc d'això, de...
1: Vam parlar amb ell en el programa...
0: Ella és una meravella, i és perfecte. Sí. Que al final nosaltres tampoc podíem deixar de treballar, però això, els riures també són una forma de curar, i més quan estem en un país, com te dia, en una constant tensió política. Aleshores, si no fem riures de tot, si no fem riures de lo que ens envolta, si no fem de la quotidianitat un riure, que no se poden riure de res.
1: Ens ho apuntem. Escolta, ara et deixaré un temps perquè t'haig de fer la pregunta clau de tot plegat, la que sempre ens fem en el programa,
0: sí.
1: Com veus la qüestió de la llengua i el futur, que podem seguir rient, però amb això de la llengua a vegades costa de riure.

0: Molt bé, doncs ja hem passat també per les Illes i com que et volem fer aquella pregunta tan difícil de contestar...
1: Sí,
0: i et
1: que ho és, sí. De veres.
0: I et volem donar temps perquè la pensis, anirem... Tu ves pensant, eh?
1: Jo estic pensant, vamos, tranquil·lament.
0: Pensant molt, eh? Molt fort, eh?
1: Estic molt fort, estic superconcentrat.
0: Bé, concentrem-nos nosaltres. Aviam en què ens aporta avui, quina paraula màgica ens porta avui l'Olga Clapés, que de la conversa que hem tingut segur que n'hauràs tret alguna cosa d'aquelles fantàstiques. Vine, vine, Olga, vine amb nosaltres.
2: Hola, Kilian, hola, Ferran. La paraula màgica és que t'he sentit parlar de beats i de bits i he pensat, això ho hem de lligar d'alguna manera.

0: Moderat, d'entrada, és algú feliç o benaventurat, molt devot, fidel, practicant o beatificat per l'Església. I ve del llatí beatus, que vol dir feliç. Ja ho diuen, que hi ha qui és més beat que un banc de missa i que cal vigilar amb la gent que té ungles de gat i cara de beat. Però això ja és una altra qüestió.
1: Ah.
0: I el beat anglès és l'estil de música, el ritme, la pulsació, el compàs, el batec... Tant el beat anglès com el nostre batec, el nostre batre, tenen l'origen en la arrel indoeuropea bat, que vol dir donar cops, repetidament, pum, pum, pum, pum. Ja sigui amb un bat de beisbol o amb una bateria, que també tenen la mateixa etimologia.
1: Sí.
0: I tot ens remet a un garrot. Per tant, m'imagino el beat català amb una batuta, també de la mateixa arrel, marcant, en aquest cas, el tempo, el compàs diví. I parlant de garrots i baston, en llatí, fustis, saps quin verb va donar fustis?
1: Quin?
0: Fustigar.
1: Oh.
0: I jo et dono uns copets a l'esquena, així, repetitius, i et dic que no et fustiguis per haver relacionat els beats i els beats, perquè ens has donat una estona plena de ritme, palpitacions, batecs i felicitat.
1: He participat del programa que fa riure, doncs jo també he acabat fent riure. Has estat molt elegant, traiem el tema amb aquesta suavitat, perquè realment veure beat i dir-li beat és només a l'abast dels més rucs del país. Eh? Va,
0: no, home, no.
1: Moltes gràcies. I
0: apa,
1: que siguin, que si els cops són amb la batuta, que no siguin amb el garrot, si pot ser, però
0: no,
1: vaja.
0: Amb la batuta i a poc a poquet.
1: Sí, i marcant ritme. Va, que vagi bé. Una abraçada.
0: Un petó.
1: Escolta'm, què? Com va la concentració?
2: Una cosa és que m'estava concentrant tant que se m'ha oblidat la pregunta. La vaig repetir i estava pensant en la llista de la compra.
1: Bé, la tenim clara, la llista?
2: La llista, sí. Sí. En cas se m'oblidarà algo, te diré.
1: Doncs mira, és com fer una llista, però de somnis o de desitjos o de voluntats sobre el català i el valencià de cara al futur, començant per quina és la situació al País Valencià ara, de salut o de salut, de falta de salut de la llengua. Falta de salut. I quina sensació tens tu pel futur? Ets optimista? Difícilment no ho serà sent com ets, perquè em sembla que ets una explosió feta amb cames, una explosió amb cames, diguem-ho així. Però vaja, tens tu la paraula de dir si ets optimista o pessimista o com ho veus.
2: No, per a res, la situació en la llengua és deplorable, però des de les institucions públiques, tant de la ciutat de València com a nivell territorial, no s'està cuidant per a res la llengua. És una falta d'interès total, és com si no formara part de la nostra cultura, és que no entenc com pots defendre una València sense la llengua, o sea, falles, toros, fiesta, paella, todo sí, però quan aplega la llengua hem polititzat tant el tema i n'hi ha com un bando des de València tan blavero, tan no mos fareu, que rebutja tant a Catalunya que se rebutja lo que compartim, les dues nacions, que és la nostra llengua. Aleshores, és deplorable. Inclús en molts pobles on fa 10 anys, jo fa 10 anys que no visc al meu poble, Castelló de la Ribera, en el meu poble ningú parlava castellà pel carrer, jo ara ja començo a escoltar-lo. Molt poc, però començo a escoltar. Jo no vaig aprendre castellà fins que no me'n vaig mudar a València, només l'escoltava en la tele, mai l'havia usat. I ara, de repente, allà sí que s'usa. Aleshores, és deplorable. Si ja en la ciutat de València costava escoltar-lo, ara és pràcticament impossible.
1: I davant d'això, a més de riure i de fer-ne humor i de plantar cara des de l'humor, què més creus que s'ha de fer? Què han de fer els que el parlem, tant els catalans com els valencians, com els de tots els països catalans?
2: Sí.
1: Quina és l'actitud que hem de tenir davant?
2: L'actitud és de...
1: Mira, que aquí tenim una certa dificultat entre una cosa i l'altra, passem pel mig. Va, ho hem... Veus, superem coses, eh?
2: És que ho estem fent superbé. Jo crec que l'actitud és, per desgràcia, una actitud de valentia que se mos ha imposat i de fer les coses sense por, de parlar valencià allà on vaig arreu del país, i si algú no te'l parla, pues no passa res, sempre estem a temps de canviar-lo, però per mantenir una llengua n'hi ha que parlar-la. I a més a València passa una cosa també, que sé que n'hi ha com una generació jove de València que sí que vol mantindre el valencià, però no el parlen per vergonya, perquè els seus pares no el parlen, i jo sé, com ells diuen, valencià de llibre, no és el valencià del carrer que parleu vosaltres, que és bonic o que és dolç, però jo sempre els dic el mateix, és que el pitjor valencià és el valencià que no se parla, no el de llibre.
1: I, per tant, encara que es parli bé, normal, regular, malament o molt malament, han de parlar.
2: N'hi ha que parlar-lo. Jo, en els meus amics, sempre faig un esforç, que la majoria no són valencians o parlants, sempre faig un esforç en què l'asten, i sobretot en companyes que tinc d'escena travestis o de comèdia, però que ho fan en castellà, les intente i les anime a que l'asten damunt d'un escenari, perquè penso que és molt important.
1: Escolta'm, m'ho he passat molt bé.
2: Jo també.
1: Ens ha passat de tot, perquè hem anat d'un carrer que no tenia sortida a un beat que era vit una mica, i que ens ha espantat una mica.
2: T'he ensenyat la millor part de València.
1: Sí, i m'has ensenyat qui ets tu.
2: Que això està molt bé.
1: I jo espero que el micròfon el reconeguis sempre.
2: Espero que sí, el micròfon segur.
1: I la careta meva alguna vegada, també.
2: Me quedaré en ella, bé, no? Tindré que fer l'esforç.
1: Bé, sí, fes un esforç, perquè realment és una cara així, una mica... Bé, és l'única que tinc, això és veritat. No tinc dues cares, mira.
2: Això està molt bé, és una manera de vendre's bé.
1: Doncs amb aquesta cara que tinc, que a vegades em poso massa de cara i faig cara dura a vegades, me'n vaig a donar un vol més per aquí. M'aconselles alguna cosa?
2: Molt bé, doncs jo, si te vols riure, te recomano que te'n vagis a la plaça de l'Ajuntament, allà te riuràs.
1: A la plaça de l'Ajuntament?
2: A la plaça de l'Ajuntament te riuràs.
1: Per on és?
2: Sí, sí. Doncs mira, tires tot recte i a mà dreta, cap avall.
1: Va, doncs vaig tirant. Gràcies, eh? Vagi bé. Adéu. Doncs, aviam si riurem. De fet, ja hem anat rient, però ara em diuen, vés a la plaça de l'Ajuntament i riurem. Va, doncs, unes quantes passes i allà hi serem. Mira, aprofitem ara per... Veu? I si tries una... O gema? I si trieu, mira, que passa un camió aquí... Com que la banda sonora és una mica sorollosa, feu una, poseu-ne una vosaltres, va.

0: Doncs per molt que aquest rètol que tenim aquí al darrere d'aquest carrusel tan fantàstic i posi entrada, primer perquè està tancada i després que no penso que... Home, l'Ajuntament podria ser, tal com estan les coses a la política d'aquí, podria ser una espècie de carrusel, eh? I anar donant voltes i això, i no aturant-nos mai i prenent decisions o sempre donant voltes a la mateixa cosa, però vaja, això ja m'ho explicaran la gent d'aquí. És bonic aquest carrusel, però no és l'Ajuntament, eh? I per tant, jo diria que això d'aquí fa una pinta més gran que sí que ho pot ser. Però vaja, deixa'm seure'n aquí. Hola, perdona. Hola.
1: Hola.
0: Perdona, eh?
1: Sí.
0: És que vinc caminant fa una estona.
1: Es veig esgotat.
0: Sí, sí, m'esgoto molt ràpid, eh? Sí. No és una cosa estranya. Això és l'Ajuntament?
1: Això és l'Ajuntament de València, sí, sí.
0: Sí? M'han dit que vingués aquí que riuria.
1: Home, València dona per riure.
0: Sí?
1: O per plorar, però ja entre plorar i riure... Pues
0: què preferim?
1: Millor. Jo crec que millor riure sempre, no?
0: Millor riure.
1: Mira que València està donant motius per a plorar, però...
0: I dona motius també per enriure-se'n de tot, o no?
1: Això és molt necessari. Tu eres català, no?
0: Jo sóc català.
1: Estic veient-ho, t'ho he notat jo.
0: Sí?
1: T'ho he notat per el... T'ho he notat. Vosaltres sense veu riure bastant.
0: També, sí.
1: Jo no sé si diria fins i tot més que els valencians.
0: Vols dir?
1: Home, teniu programes...
0: Sí, ja,
1: Estic veient ixa carxofa.
0: Sí, em sembla.
1: Bueno, em sembla que hi ha programes que et deus conèixer tu.
0: Sí.
1: En els que se'm foteu bastant de les coses.
0: Sí, però no...
1: Això sí no ho tenim. I mira que gent en capacitat de riure-se'n...
0: No teniu colònies aquí baix.
1: No en tenim, i falta faria. A més, és que estàs parlant amb una persona que ja li agradaria que hi hagués un Polònia.
0: Per què t'agradaria?
1: Bàsicament perquè podria treballar-hi. Ai.
0: Per què treballes a l'humor, tu?
1: Jo, sí, una mica.
0: Sí?
1: Sí.
0: Què fas?
1: Faig comèdia, m'hi dedico a la comèdia, de
0: fet. Et dediques a la comèdia?
1: Què collos, què et pareix? Visc de la comèdia!
0: Vius de la comèdia?
1: Fortíssim!
0: Bé, això, escolta...
1: Això no t'ho esperaves tu trobar-te-ho així a la plaça de l'Ajuntament, eh?
0: Bé, no sé, perquè viure de la comèdia et sembla que ho fan uns quants...
1: Ja, és veritat.
0: I no d'aquesta comèdia, o d'un altre tipus de comèdia. Però vaja, així vius de la comèdia. Qui ets, perdona?
1: Jo sóc Maria Juan.
0: Maria Juan.
1: Sí, el que passa és que, bueno, com entre Catalunya i València, ja saps que fa temps que es van tallar les comunicacions...
0: Sí, això és una de les coses que més em preocupa, certament.
1: Pues mira, jo crec que això és el que fa que
0: no ens coneixem
1: prou, que no ens coneguem massa. Sí. Crec que sempre us hem conegut més nosaltres a vosaltres, no? Perquè l'època de TV3 i tal, però... I perquè vosaltres teníeu una televisió que nosaltres no. I ara crec que no ens coneixem ni d'ací allà ni d'allà, sí. Jo conec molt perquè m'hi dedique i perquè me preocupa d'interessar-me molt. Però aquí hi ha un munt de gent...
0: Ara t'ho anava a preguntar.
1: Sí. Jo, casualment, ja que em preguntes...
0: Sí, t'ho pregunto. Anava a preguntar què fas
1: doncs
0: i tot
1: mira,
0: això.
1: Doncs mira, jo fa...
0: Fem una cosa, sí. Per què no m'ho expliques? Perquè...
1: Passejant una miqueta...
0: Sí, és que jo ja he rigut prou del que pot ser l'Ajuntament
1: sí.
0: I m'agradaria riure de la vida.
1: A més, València és molt bonica. El centre de València és molt bonic. Si vols passar sempre així. Sí,
0: sí, molt bé. Va, veig que vas carregada, eh?
1: Què passa? Que no t'ho creuràs, però m'has pillat prenent així una mica de descans perquè me'n vaig de viatge.
0: Cap a on?
1: Cap a Catalunya.
0: Hem fet el viatge invers.
1: T'ho dic de veritat. Vull a treballar per allà i m'has pillat que me n'anava, però bueno, bé, t'acompanyo un ratet que vaig amb temps.
0: Tens temps, eh?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs érem aquí. Què fas?
1: Mira, jo he viscut molts anys a Madrid. També he viscut a Barcelona, he treballat per ací i per allà, però des que va començar la ràdio pública vaig tornar ací. I la ràdio i la tele pública, punt. Vaig fer un setgell de comèdia. Em vaig adonar que era l'única dona... No m'agrada dir que sóc l'única, perquè segur que han hagut moltíssimes dones abans, però sí que en allò de l'stand-up en català i... No trobava més dones i em vaig donar compte de que jo no vull ser l'única. Jo necessitava fer escola, que darrere de mi hi hagués més gent.
0: I com es diu aquest segell?
1: Riures.
0: Riures.
1: Riures en valencià. Riures. Però riures...
0: Sí. En valencià vol dir que feu humor en valencià.
1: Saps què passa? Que jo fa molts anys que m'hi dedico a la comèdia i hi ha un moment en el que és veritat que la idiosincràsia valenciana et porta a... Però és en valencià, no? Yeah. Però l'espectacle és de valencià, no? I la por està... Esta cosa que tenim els valencians de sentir-se menys, jo crec que això és una cosa que ens hauríem de mirar molt bé. Llavors, la gent em preguntava sempre... Era com... Però si ho feres en castellà no arribaries a més gent? I si ho feres en castellà no tindries més treball? I a mi no m'ha faltat mai el treball. Per tant, no tenia la necessitat de canviar-ho, ni per principis ho volia canviar. Vaig fer un setge i que es diguera Riures, de manera que quan contracten a Riures ja no cal que em facis la pregunta de si serà.
0: Ja saps la resposta.
1: Perquè és evident. Bueno, i si de tot ho pregunten, eh? Sí. Que la gent és molt agosarada.
0: Sí, una mica obtusa a vegades.
1: Però no, la veritat és que... I també el meu objectiu també era molt... donar-li espai a les dones i a les dissidències un poc en general, perquè bueno, jo vinc d'una època en la que pues, tot era molt masculinitzat. Ara ho és menys, jo crec que anem en un camí molt guai, però jo vinc de sentir-me molt sola com a còmica, molt. Ostres, això a mi em preocupava moltíssim. Jo no vull ser aquesta persona, no tinc la necessitat de ser ni referent, ni espill, ni pionera en res. No ho vull, vull que siguem moltes i molts. Sí, sí.
0: Ara està fent bé, et preguntaré si el riure ajuda a ser una mica una ventada que s'emporta coses, perquè la metàfora ens aniria molt bé.
1: Va,
0: però...
1: fonamentalment. Sí, però això et deia lo del principi, de que tant de bo poguérem riure sent dels nostres governants, de la política, d'una manera sana.
0: Fem un pas.
1: Corre! A veure si el riure ens portarà, però ens portarà massa.
0: Sí, massa enllà.
1: Mira, per així jo crec que són carrers peatonals, que potser el vent estarem més resguardats.
0: Sí, molt bé. M'has parlat del segell. En el segell sou majoritàriament dones? O...
1: Sí, nosaltres fem la broma de que tenim algun home heterosexual un poc per quota. Vull dir, com sempre ha sigut al revés, no? Saps què passa? Per a mi riures és... El significat, més enllà també de lo de les dissidències, el tema de la llengua. A València hi ha molta demanda de comèdia en català.
0: Sí, això et volia preguntar. Sí.
1: Això és una realitat perquè jo m'hi dedique des de fa moltíssims anys, tinc altres companys que també es dediquen, i tota la gent del segell, més o menys, molts s'hi dediquen a la comèdia. El que passa és que no hi havia oferta, però demanda sí. En el moment en el que vam oferir una oferta, i aquesta oferta es compra. Perquè la gent, i perquè crec que des de Catalunya, amb tot l'amor, crec que no coneixeu massa bé la realitat valenciana.
0: Seràs molt bona còmica, però ets molt bona endevinadora de preguntes que et anava a fer. Vull dir que gairebé podries anar passejant sola, que bueno, ja no cal que et pregunti, perquè anava a preguntar clar, allà dalt, no ens arriba,
1: això. És que aquest discurs el tinc molt pensat i molt fet, clar.
0: Doncs anem a fer el discurs. Per què no arribem a dalt?
1: Mira, saps què? Jo és que, a nivell personal, jo fa molts anys que convisc amb un català, i ara vivim així a València, hem viscut a Madrid, i crec que quan ell va arribar a viure a València, ell és el primer que em va dir, crec que no coneixem la realitat valenciana. Vull dir, és veritat que amb els resultats electorals, la política i tal, costa molt convèncer de que això no és tot un país de dretes i de gent fatxa. Però no és veritat. Hi ha els pobles, la cultura popular, vull dir, hi ha una arrel superbèstia, hi ha una gent molt lluitadora. El que passa és que sí, després tenim aquesta cosa del passar-se-ho bé, que fa que potser perdem una mica el focus en les lluites i en tal, no? I, bueno, i la cosa es diluís. I que hi ha una realitat, de València capital és una ciutat, pues, bueno, pues molt de dretes i molt... Però València crec que és una altra cosa, que des de dalt... perquè no hi ha una comunicació, perquè no hi ha una... No podeu veure el que fem així. Llavors, un segell com el meu, jo soc una persona que porta molts anys dedicant-s'hi, i soc ixa xica que fa risa. Però no... Hi ha molta gent que no sap ni el meu nom, no? És com... En canvi, en altres companys que hi ha, homes, no? No sé, Xavi Castillo o Eugeni Alemany, són Xavi Castillo i Eugeni Alemany. Són... I a mi m'ha costat molts anys... sentir que se'm ficava al seu nivell. I som coetanis, som companys. A més, me'ls aprecio els dos i hem treballat junts i tot fenomenal. Però jo sóc aquesta xica que fa riure. No sóc Maria Juan, no? No sóc un... I això crec que diu molt, bueno, del feminisme, evidentment, i de que no tenim un star system, no tenim una força. Així com tot aquest bot que ha fet la música... Va començar amb Zo, la Fúmiga, tal... Bueno, nosaltres això no ho hem aconseguit, perquè és molt minoritari la comèdia, no? Vull dir, no...
0: Però es demostra que es pot fer, perquè si ho han fet uns, podeu fer-ho vosaltres.
1: Sí,
0: no?
1: però crec que la força que té un grup de música que pot acabar plenant un Roig Arena ara, no? No la tenim nosaltres. Jo, amb sort, ara plene teatres. que per a mi és un luxe, però Plené Teatres. Plené Teatres no és... No arribes a una massa,
0: les
1: no?
0: Les xifres són diferents.
1: Clar, és diferent. I, a més, com que tampoc tenim uns mitjans públics que recolzen... Jo treballo de la tele pública en moltíssims programes. He pogut viure i he pogut també... Això m'ha permès també sostindre i ser segell, treballar per ell... però treballaran a punt, a TV3, la gent que treballa en TV3, després va a un teatre i plena el teatre. A mi m'encantaria que els meus companys, perquè ja no tenen per mi, vull dir, jo ja, d'alguna manera, tinc una carrera molt consolidada, però la gent que comença, la gent més jove, que aposta per, no?, Sarai Cerro, Lluís Mosquera, Maria Zamora, gent que és més jove, que vol dedicar-se a la comèdia, no té una plataforma que la... l'espente, no? Que li doni una... I això a mi em preocupa moltíssim, perquè tindre un star system genera molt d'orgull de país i referents i gent que fa riure, això és fonamental.
0: Deixa'm anar a la base de tot, que és el riure, eh? Sí. En riure ens han de tot. Això és possible?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Vosaltres que esteu en una situació que és complicadeta,
1: sí.
0: Sembla, i veniu d'un any terrible, sí, amb la Dana, sí, sí, i tot plegat.
1: Molt vergonyós.
0: Es pot riure de tot, s'ha de riure de tot, és bo riure de tot i de tothom. Hi ha una manera de riure valenciana i la més important per mi... Doneu-nos quatre consells, perquè allà dalt, diguem-ne...
1: Perquè esteu pensant-se vindre, eh? Clar, esteu assustats.
0: Estem una mica espantadets, perquè sembla que la cosa va tirant cap a imitar-vos.
1: Ai, ai, ai, la dreta i l'extrema dreta, que bé! Que susto!
0: Allà, veus, ja m'has fet riure. Sí, i la situació complicada de la llengua...
1: I la llengua, sí,
0: i ai, ai, ai... I llavors fem això, no? El front se'ns estreny, sí, i estem preocupats, sí, sí, tot el dia, i en canvi aquí... Cada vegada que vinc, aquí em feu riure i m'entorno rient.
1: Això el meu home sempre diu, aquesta cosa de saber passar-se-ho bé. I això és veritat. Vull dir, és cert també que jo crec que el que et deia, potser això ens fa perdre una mica el focus, però tico, la vida són quatre dies i passem-los bé, no? I és veritat que jo crec que el de riure sent de tot, també diuen que de vegades hi ha que deixar com un temps prudencial, no?, per a poder parlar de... Clar, hi ha coses que estan molt tendres i... Però jo vaig fer actuacions després de la Dana.
0: Sí.
1: Poc temps després, i jo anava... I la gent, saps què et deia? Que gràcies, que el que necessitava era això. Va haver una cosa superbonica. Una xica em va escriure, però jo tenia un text en el que parlava d'un quadro d'estos quadros de tapís que tenien abans les iaies en casa, del cèrvol. Una tia es va trobar un quadro així, tot brut de fang en el carrer, i la tia va pensar en mi. Es van recordar d'això i per una estona es va...
0: És d'aquelles coses que et toquen, eh? Quan
1: clar, jo plorant com una magdalena. Saps què passa? Que hi ha una cosa de... Clar que es pot fer humor de tot? Sí. Des d'on? Des d'un lloc, suposa que amb molt de respecte. No sé. A mi toca la fava esta cosa de l'ofendre, no? De fer humor contra l'alt, pa fer mal, pa... Però es pot fer humor de tot. I l'humor negre, que jo no sóc, no és el meu tal, però... fort aplaudiment a la gent que té la capacitat de fer humor negre, no? Bé, jo, ojalà, em poguera. Crec que es pot fer, perquè estàs veient ficció, que això també la gent ho hauria de veure. Fer comèdia i plantar-te en un escenari a fer riure és ficció. No té per què ser veritat tot el que estàs veient. Quan anem a veure una pel·li d'un assassinat, no li peguem al... No volem matar a l'actor. Doncs pues els còmics també, no? Sempre fent humor de tot. No sé.
0: Per tant, humor de tots els colors, eh?
1: Sí, clar.
0: I divers,
1: que ja està bé de l'humor de sempre, fa falta.
0: I treure profit de les coses, perquè a vegades sembla que les situacions, o la política, o determinats polítics, ja t'escriuen el guió. Per tant, anem a agrair-ho.
1: Clar, clar, i tant. Vull dir, jo crec que en això Xavi ha sigut el mestre. Vull dir, Xavi, durant tots els anys de dreta, pues bueno, va saber retractar molt bé i burlar-se molt. De tota manera, aquesta cosa de que va vindre a l'esquerra i dius, bueno, ja, però és que la resistència, la lluita i coses de les que queixar-se n'han d'haver sempre. I els valencians, que això, per lo del consell vostre,
0: sí,
1: estem molt acostumats a haver de fer comèdia des d'on siga, com siga, i sense tindre els mitjans del teu costat o donant suport.
0: I això et fa més despert.
1: I això fa que t'espaviles. Home, com?
0: Doncs, escolta'm, ara em vaig revitalitzat.
1: Que bé, que guai. M'alegre moltíssim.
0: El viatge de tornada, que coincidirem segurament.
1: Correcte, jo me'n vaig cap a dalt. Sí, sí, sí.
0: Dalt,
1: jo me'n vaig a Girona, que això sí que és molt amunt, molt amunt.
0: Molt amunt, una mica amunt, sí. Es veuran dues personetes amb un somriure d'orella a orella.
1: Que guai.
0: Tu és la resultant del meu somriure.
1: Que bé.
0: El teu somriure provoca el
1: que
0: meu.
1: Que bé, m'alegre. m'alegre moltíssim.
0: Moltes gràcies.
1: Un plaer trobar-se. Quina sorpresa.
0: Gràcies, eh?
1: Que vagi molt bé. Adéu.

Molt bé, escolta'm, doncs somriem, perquè això és un regal que hem tingut. Segona vegada que baixem aquí al País Valencià, segona vegada que acabem rient. Per tant, haurem de venir més sovint. Que vagi molt bé, gràcies a tots. Molt bona nit.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som tres gats.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Les forces armades dels Estats Units confirmen un atac amb míssils balístics de l'Iran contra una base militar nord-americana a Jordània. El Comandament Central Militar dels Estats Units atribueix l'acció sorpresa a la Guàrdia Revolucionària i diu que les forces dels Estats Units a l'Orient Mitjà es troben en estat d'alerta i preparades per actuar si convé. Els míssils balístics han estat interceptats poc abans de la mitjanit hora d'aquí. L'atac trenca la relativa calma que es viu els últims dies a l'Orient Mitjà, mentre hi ha contactes diplomàtics entre Teheran i Washington a través de la mediació pakistanesa. Repàs ara altres informacions, Òscar Callau.
3: El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia. Aquest dimarts, l'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a quatre dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. De fet, tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. En canvi, l'alt tribunal no veu amnistia el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras.
2: El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que aquest dimecres havia de debatre amb les comunitats autònomes el nou model de finançament. Els governs autonòmics del PP, contraris a la reforma, havien demanat que se suspengués la trobada. El ministeri insisteix que no tancarà mai la porta al diàleg i ajorna el debat, diu, per després de vacances. El ministre Arcadi Espanya confia que les autonomies del PP prioritzin els interessos dels ciutadans davant dels dictats de la direcció del partit.
3: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu i diversos fronts que s'han anat reactivant aquesta passada tarda han complicat les tasques d'extinció. L'incendi ja ha cremat 10.000 hectàrees i a hores d'ara encara hi ha 10.000 evacuats. Els incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila ja no avancen i les flames comencen a donar una treva. A Madrid, durant la darrera hora, s'ha aixecat l'evacuació de 2 pobles més i ja poden tornar cap a casa els veïns d'un total de 10 municipis. A Àvila han pogut tornar els veïns de 5 pobles.
2: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, nega haver intervingut a cap moment en el procés de selecció d'un agent de la policia local que va guanyar una filla seva de 18 anys. Orriols ha assegurat al ple celebrat aquesta nit a l'Ajuntament de Ripoll que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a la plaça.
4: No permetré que s'acusi la meva filla de ser una endollada quan ha obtingut la feina per mèrits propis i acreditables, ni que se m'acusi falsament a mi de tràfic d'influències ni de cap altra immoralitat, perquè és absolut també en fals.
2: El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa de 271 municipis a 302.
3: Se n'incorporen una 50ena de nous, com Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. Però també en surten una 20ena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres, perquè ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ho considera un error.
5: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar. Perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
3: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi, caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau.
2: Esports, el Barça ha completat el segon dia d'estada d'Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant del Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que està hospitalitzat i que li han revertit una arrítmia cardíaca.
3: Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart amistós de pretemporada, el primer en la seva estada, també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 9:15 i en directe per Esport 3.
2: També jugaran els dos equips catalans de segona divisió, a 7:15 per Esport 3, Girona-Castelló, i a 9:15 Sabadell-Manresa. Disputat aquest dimarts, el Real Madrid 4, Leganés 1.
3: En bàsquet, l'exjugador del Barça, Willy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada.
2: I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Fins aquí les notícies. Amb so de coble, el Festival de Coble de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
6: Obeses amb Coble Berga Jove, Simfònica de Coble i Corda de Catalunya.
1: Guillem Batllori i Coble la Principal de Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
6: Coble amb so de dona, Filomena.
1: Memorial Ricard Vilarassau.
6: Revolucionem el so de la coble.
1: Tota la informació a amsodecoble.cat.
7: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
8: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divà.
9: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
10: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
8: El divan, el valor de la conversa.
11: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu lo que és una dictadura.
8: El divan amb Sílvia Coppolo.
12: El divan s'hi està divinament.
8: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
13: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
8: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
14: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
8: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
15: Hi ha una cabra que acaba de parir.
16: Ara mateix.
8: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
15: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
8: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: A les senyores també els agrada.

0: Sé que vosaltres no us ho he de dir perquè sou uns oients intel·ligentíssims, però hi ha qui encara es pensa que a les dones, a les senyores, no els agrada el sexe, que són ells sempre els que en tenen més ganes, els que van calents. Quines coses, eh? I no només en tenen ganes, aquestes senyores, sinó que hi ha moltes dones amb ganes d'experimentar amb elles mateixes i amb altres persones. Avui al programa parlem d'això, de dones que no es conformen amb les relacions monògames, que es llencen als intercanvis de parelles, a un sexe no monògam, a relacions lliures. Escolta, digueu-li com vulgueu, ja m'enteneu, però que ho disfrutin.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

I això ho va dir la Madonna, que es va avançar tot, allò del human nature, és la, de natura, de la natura humana, que ens agradi, doncs, jo què sé, fer la croqueta, com voleu dir-li, abraçar-nos, estimar-nos, fer-ho per terra, el que vulgueu, amb aquell disc de fa 30 anys ja, Bedtime Stories. I ella, a més, amb aquest, ha fet com un remixos per celebrar aquests 30 anys, que em fa molta gràcia perquè es diuen The Untold Chapter, el capítol que no coneixem, que no s'ha dit. I la veritat és que la gent ho fa, però després no en parla, no en parla d'aquests intercanvis de parelles, d'aquesta manera, doncs, d'estimar o de tindre sexualitat diferent. Però avui, a les 9 i 7 de la nit, esperem que no sigui un horari prou inoportú, en parlarem aquí, a les dones i als dies. Benvinguts, benvingudes, i compta amb l'escalfor aquesta nit.

0: d'aquelles imatges de pren una aspirina, Antònia, i totes aquelles coses, totes aquelles bromes, tots aquells tòpics, perquè resulta que sí, que a moltes dones els agrada el sexe, i avui, doncs, per parlar de tot això, ens acompanyen dues dones, però primer presentarem a la Daia Teruel. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Periodista, escriptora, autora de llibres fantàstics com Sexo en mi ciudad, que és la novetat, i ara en parlarem d'això, perquè has fet molt camp, treball de camp.
1: Sí.
0: I de Mujeres que follen, també un altre llibre que va treure la mateixa editorial, Libros del Cao, Como puta por rastrojo. Anem molt fortes, ja, i encara no hem començat.
1: Sí, m'agraden els títols forts.
0: Ja t'agrada. Adaia, com estàs?
1: Doncs molt bé, molt contenta de ser aquí al programa amb tu.
0: Escolta, això de el sexo en mi ciudad... Tu tenies ganes d'investigar-ho, tu oloraves que hi havia moltes senyores que els agrada el sexe, o què? Com va començar?
1: Ho sabia, i ve de l'altre llibre, que mira, faig una miqueta de flashback, perquè quan jo vaig començar a transitar per la no monogàmia i em vaig trobar tant d'amor, tant de judici, tant d'estigma, tant de prejudici, vaig pensar, sóc una porca? Sóc l'única noia que li agrada el sexe? Sóc un home, com... per la meva identitat sexual, i vaig començar a entrevistar dones al voltant dels 40 anys. Vaig fer prop d'un centenar d'entrevistes. I les dones tenen desig, i les dones tenen fantasies i ganes d'experimentar. Hi ha de tot, evidentment, com a la vinya del senyor, no? Però vull dir, això de les dones no en tenen ganes i els homes sempre, no és veritat, o no en tots els casos.
0: El que passa és que mira el que has dit tu al principi, no? No sé quina paraula has dit.
1: Sí, l'estigma, el prejudici.
0: Però l'estigma de semblo un senyor,
1: sí.
0: O perquè m'interessa això, la gent no ho entendrà, etcètera, no? Anem una mica encara així.
1: És que és així, no? Vull dir, la mirada sobre la dona, clar... Qui ha parlat de com són les nostres relacions sexuals, de com ha de ser la parella, de les... Això, aquest relat, l'ha escrit a l'home, cisgènere, heterosexual, blanc... Clar, a mi hi ha un refrany que m'agrada molt, que és africà, que diu, fins que la lleona no aprengui a escriure, el relat sempre glorificarà el caçador. I fa poc temps que nosaltres comencem a explicar les nostres pròpies vivències, no? Fins ara era que semblava que el nostre plaer era donar-los plaer amb ells, no? I ara nosaltres comencem a dir, no, escolta'm, a mi m'agrada això, o jo vull l'altre, però la societat encara està una mica més enrere. Crec que sí que les dones individualment hem fet aquesta labor, ens hem informat, ens hem preocupat, però crec que a nivell social, o els homes com a col·lectiu, potser no tots, no? Ni alguns, no? I llavors ens trobem amb això, amb l'estigma, no? Què passa si ets una dona amb una identitat sexual que se't jutja? Ets promíscua, perquè no entres en aquest mandat de gènere que se suposa que t'han dit, tu com a dona has de ser així, i no et pots moure d'aquests paràmetres, no?
0: Has començat parlant de relacions no monògames, i quan comencem a dir aquestes paraulotes, la gent es posa nerviosa i diu, ara de què m'està parlant exactament? De que me'n vaig amb el veí, o provo amb el, no sé, amb el del súper, com va la cosa?
1: Aviam. Diguéssim que entenem...
0: I també ho podem provar amb persones del mateix sexe. Vull
1: clar.
0: Dir, és a dir, què entenem per tot
1: diguéssim,
0: això?
1: Diguéssim, partim que la monogàmia, no, és que tu estàs amb una parella i tens una exclusivitat emocional, afectiva i sexual, no? Llavors, a partir d'aquí hi ha un ventall d'altres possibilitats. Per exemple, serien les parelles liberals. Doncs n'hi ha moltes que decideixen provar estar amb d'altres persones a nivell sexual, però sempre fer-ho juntes. Per exemple, podrien fer un trio, o podrien anar a un club d'intercanvi de parelles, però sempre estan junts. Diguéssim que una altra escala seria ja una parella oberta, no? Que són aquestes parelles que decideixen de tenir cites per separat, no? Hi ha cites sexuals. I llavors també cada parella té les seves normes. Ens ho diem o no ens ho diem? Hi ha gent que prefereix dir, escolta, mira, sabem honestament que tu i jo quedem per separat, però jo no vull que m'expliquis. I n'hi ha d'altres que no, que justament el que li agrada també és saber què ha fet la seva parella. També és té un punt d'excitació, també pots aprendre coses.
0: Clar, ara em parlaves d'intercanvis, però i de dones soles en veiem? És a dir, dones que tenen acció en aquest sentit? És a dir, que potser ni tan sols tenen parella.
1: Sí, jo vaig entrevistar noies, per exemple, que havien... Perquè en els clubs d'intercanvi les noies poden entrar soles, normalment els nois no. Les noies, diu, n'hi havia una...
0: També que... tenen prejudicis als llocs d'intercanvi.
1: Bueno, okay. És que, clar, venim d'on venim, no?
0: Ja,
1: la conducta dels homes a vegades també, no vull generalitzar, però a vegades potser està una miqueta fora de lloc, o no venen sense haver fet aquesta feina prèvia, no?
0: Ara en parlarem de tot això amb l'Anna Ayala, que
1: clar,
0: ens
1: llavors,
0: ho explicarà.
1: Aquesta noia em deia, jo he anat al club de swinger amb una veïna, vaig anar amb unes amigues, a vegades amb un grup d'amics, no tens per què tenir parella per anar a aquests llocs.
0: I també un tema de, m'imagino que s'obren moltes pors, molts dubtes, segur que ens està sentint algú ara i que potser en té ganes i que potser no s'atreveix.
1: Sí, jo
0: perquè
1: crec...
0: és un lloc que encara, doncs, si expressar-ho, si dir-ho, encara és bèstia. A més, és a dir, fer-ho i portar-ho a terme no sempre és fàcil.
1: Jo crec que, com diu, no?, allò de s'ha de posar llum a la foscor, a vegades sí. Quan no coneixem les coses, el nostre imaginari es dispara, no? I tothom ha vist Ace Watchat, o ha llegit, o sap d'algú que ha llegit 50 sombres de Grey, i t'imagines de tot el pitjor, no?
0: Sempre són les amigues, ja, els que llegeixen això, nosaltres no, eh?
1: I... després hi vas i veus que, bueno, potser sí que et pot sorprendre al principi, no?, doncs veure gent més o menys nua o practicant sexe, però al final hi ha gent com tu i com jo, eh? Hi ha periodistes,
0: escolta,
1: hi ha arquitectes, advocats, i hi ha gent de totes les professions.
0: Mm-hmm. Doncs escolta, posem llum a la foscor, que diu la Daia, i un quart de 10 de la nit, Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. Avui ja ha pujat la temperatura en aquest estudi.

0: però ens has demanat que distorsionem la veu. Això vol dir coses.
1: Exactament, és el que deia la Laia, és un tema d'estigma, perquè realment no està ben vist, això. Està ben vist el sexe d'amagat, està ben vist, no, però estem acostumats, i explicar això en públic, doncs la veritat és que costa, no? Perquè llavors poden tenir una imatge que no és real teva, no és real, perquè tu pots ser una molt bona professional amb la teva professió i la teva intimitat, doncs realment fer el que tu vulguis, i no té per què una cosa tenir a veure amb l'altra. I jo no estic segura de que la gent ho valori d'aquesta manera.
0: I a més, com dèiem, això de que a les dones els agradi el sexe sempre està penalitzat, d'alguna manera està castigat.
1: És molt curiós, però en aquest món que realment estem vivint, la meva perilla de fa molts anys, no és així. Moltes vegades les dones són molt més actives que els homes.
0: Tu has estat molts anys practicant en clubs de swingers, ara en parlarem, això, practicant, no m'ha sortit una mica estrany, practicant, però la cosa és que, o sigui, tu has estat, vaja, molt de temps en clubs d'intercanvi. A més, tinc entès pel llibre de la Daia, perquè ets una de les persones que surten al llibre, que va ser una proposta teva.
1: Exacte. De fet, nosaltres som una parella estable, molt estable. Fa 30 anys que estem casats, més uns quants anys de festeig, que es deia abans, perquè tenim una edat, també no som pas joves, i que estem al món liberal, doncs estem complint la majoria d'edat. I estem actius encara, eh? Vull dir, no és que ho vam fer, sinó que encara estem actius en tot aquest món.
0: Complint la majoria d'edat, en quin sentit? Perquè puc dir una mica l'edat que tens?
1: Sí.
0: Tens una mica més de 50 anys, bastants més de 50 anys.
1: Faré 54. Uh-huh. I la meva parella 58, el meu marit 58. Jo vull dir 18 anys amb el món liberal. Fa 18 anys que vam començar, que és la història. I és cert que ho vaig proposar jo. Això ho vaig proposar jo amb una nit entre ell i jo, i jugant. Primer comences, doncs, introduir joguines, introduir fantasies, i un dia la fantasia va ser, ostres, imagina que tinguéssim un tio aquí sota el llit, ara el poguéssim treure. Ostres, i el meu marit va dir, i t'agradaria? Dic, jo crec que sí, molt, molt. Però que és veritat, no?, que això ho dius en aquell moment d'eufòria que, bueno, que ho podem dir tothom. I l'endemà, esmorzant, em va dir, escolta'm, allò que em vas dir ahir a la nit, què? I vaig dir, doncs sí, va, provem-ho. I llavors sí que va ser ella que va començar a buscar per internet, bueno, evidentment l'internet que hi ha ara no és el que hi havia, les pàgines que hi havia no les que hi havia, els clubs que hi ha ara no són els que hi havia fa 18 anys, havies de xatejar a través del Messenger per la nit, bueno, i al final doncs va trobar un club aquí a Barcelona que ens van dir cap problema, ens va explicar com funcionava, ens van dir, veniu, us ensenyarem, no hi ha cap problema, si no voleu fer res, no heu de fer res, perquè és veritat que tenia moltes pors i inseguretats, sobretot jo.
0: Mira, fem una cosa en aquest moment, que parles d'inseguretats i de pors, després continuem parlant amb tu, és un cliffhanger, perquè la gent estigui molt pendent del que diem aquesta nit. Anna Ayala,
2: bona nit.
0: Tu arribes aquí i tu, clar, quan preparàvem aquest programa, uh-huh, vam dir les dues, clar, quan et proposes de fer una història d'aquestes, d'entrada a les dones ens agafa molta por.
2: Sí, i he trobat una persona que precisament es dedica a ajudar aquestes dones que, doncs, poder l'home els hi planteja la idea de començar a experimentar amb aquesta sexualitat fora de la parella monògama, i elles diuen, calla, que buscaré assessorament. Us presento la Ginger Mentoring, a xarxes la trobareu amb aquest nom. Ella es dedica precisament a això, a assessorar i a orientar persones que volen començar a explorar aquestes relacions liberals, com seria el cas del món swinger. I hem dit que orienta persones, orienta sobretot dones, també parelles, però sobretot dones. Perquè generalment, segons em deia la Ginger, l'entrada en aquest món ve propiciada per l'home, perquè parlem, això sí, de parelles heterosexuals gairebé sempre.
3: L'home proposa i la dona disposa, no? Els homes, en regla general, són els primers que proposen aquest tipus de model relacional, i les dones diuen, vale, doncs ho accepto, però ho farem a la meva manera, no? I com serà la meva manera? Doncs demanaré ajuda, m'informaré, etc, perquè no vull posar en risc la nostra relació. I vull fer les coses a poc a poc i des de, val, anem a disfrutar, però fer-ho ben fet.
2: És a dir, l'home proposa, l'home insisteix, generalment, diu la Ginger, ara veurem aquí a la taula què s'entén.
0: Aquí,
4: no, jo anava movent el cap, però això

0: És la ràdio i no se'n veu.
1: Clar, per això ho diem.
0: No entenc la gent... O sigui, suposo que la Ginger ho dirà en funció de la gent que arriba a la seva consulta.
1: Clar.
0: Però tinc dues observacions a dir. Crec que les dones estan fent aquest treball de plantejar-se què suposa la monogàmia per a elles, com a part també del feminisme. Mm-hmm. Entenent que la relació monògama és una relació, és un constructe social on hi ha un domini de l'home sobre la dona. És una relació desigual. Uh-huh. Quan vas a clubs, quan vas a tallers, quan vas a xerrades, hi ha molta més proporció de dona interessada per explorar aquest món, o almenys jo m'hi he trobat, que d'homes. En el meu cas, com en el de la Judit, vaig ser jo també, amb la meva parella, qui va dir, ep, escolta'm, per què no anem per aquí?
1: Però perquè t'ho havies mirat abans, és a dir, la Ginger ara justament ha fet públic un estudi que es titula així, La gran paradoxa liberal. Els homes volen explorar, però les dones lideren la cerca de la salut mental sexoafectiva. És a dir, l'home diu... Hosti, per què no obrim? Anem allà. I no s'ho pensa dues vegades. S'hi llença i prou. I és la dona qui busca. A veure, on? Com? Amb quins límits? Amb quina ajuda? Com ens afectarà això a la parella? Etcètera, etcètera.
0: Crec que, bueno, que hi ha persones de tot, però que la dona sí que s'està plantejant aquestes coses. Després et diré una cosa. A la societat tenim masclisme, i als clubs de swinger també hi ha masclisme, i a les parelles liberals. I a vegades hi ha molts homes que utilitzen aquest pretext d'obrim la relació, d'anem al club de swinger, perquè és com, bueno, los cuernos de toda la vida, però ara com que queda així...
2: Ara és modern.
0: Exacte,
2: ara és modern,
0: no?
1: Amb permís de la dona.
0: Sense haver fet aquest treball previ, una mica de recerca, d'introspecció i de conversa, de parlar amb la teva parella. On volem? On estem? Amb quin límit? Fins a on? Tu estàs d'acord? Això t'agrada? Això no t'agrada? Es pensen que obrir la relació o tenir una relació liberal suposarà automàticament tenir més relacions sexuals. I això és una fal·làcia, no té per què.
2: És que m'estàs obrint tants melons, tu.
1: Imagina't, imagina't.
3: Jo volia comentar, sí, volia comentar una cosa, que podria ser que fossin els homes qui normalment proposen, però la meva experiència diu que els clubs, qui té més problemes, qui té més gelos, qui munta més històries, són els homes.
1: Perquè no s'ho han fet mirar abans, precisament és això. No s'han plantejat prèviament quins límits, com ho farem, com em podrà afectar això, si llencen i prou. No s'hi pensen
2: ara,
1: gaire més.
2: Ara ho comentarem tot això, però continua amb Ginger Mentoring, que és aquesta dona que ens dona missatges, és a dir, com a mínim perquè reflexionem tot el que passa quan comencem.
1: Sí. Això mateix. Reflexionem, per exemple, sobre els dubtes i les pors que podem tenir, perquè, clar, si tu vens d'una relació monògama tradicional, que et proposin o que t'acudeixi a tu entrar en aquest món on la intimitat sexual deixa de ser patrimoni només teu i de la teva parella i es pugui compartir amb tanta gent com es vulgui, doncs, home, genera dubtes, genera pors i genera també unes quantes inquietuds.
4: Sobretot la inquietud és com gestionem a nivell emocional tot això, no? Perquè, clar, hem de desaprendre moltes coses, hem de construir, no? Les relacions com les hem entès fins ara i també preocupar si això farà doncs, que la nostra intimitat canvi, que en tinguem menys ganes, que tinguem més ganes de fer-ho amb altres persones i no tant amb la parella, que un dels dos es pugui enamorar...
1: Que un dels dos es pugui enamorar d'una altra persona, diu la Ginger. Això és una de les pors, però clar, això et pot passar en un club swinger, et pot passar a la feina, et pot passar a la cua del súper. Passa poc a la cua del súper, però potser algun cas o dos.
0: A les portes de les escoles passa molt.
1: Això passa més passejant el gos.
0: Els clubs de futbol, aquests de les activitats extraescolars, també.
1: En tot cas, la Ginger i vosaltres, segur que vosaltres hi estareu d'acord, una cosa la té clara, claríssima. Quan una parella entra en aquest món, ho ha de fer perquè està bé. Perquè la relació és sòlida.
2: Aquí sí que fa que sí.
0: És que això és com tenir un fill, no? Aquestes parelles que volen arreglar la relació tenint un fill, no, està clar que acabaran malament.
1: Doncs en aquest cas és exactament
0: el mateix. Ha de ser una cosa de tots dos, que tots dos hi estiguin d'acord, que no un arrossegui l'altre i que la parella estigui bé. Si entres d'aquesta manera, jo crec que te'n vas a la lluna. Ara bé, si tu no tens aquesta complicitat, aquesta honestitat, aquesta relació de veritat, això et portarà al precipici, perquè evidentment llavors farà aflorar tot el que no està bé en aquella relació.
1: O sigui, que si estem en crisi val més que no hi entrem, oi?
0: Jo crec que sí.
4: No, perquè accentuaria. El primer que sempre et recomano per iniciar una relació així, que s'estigui en un moment de moltíssima confiança, de moltíssima complicitat, que no sigui crisi. Aquest tipus de relacions no van a omplir forats emocionals ni carències, sinó el que van és a sumar més coses a la relació de parella, de prendre-s'ho com un joc, no està per substituir cap mena de carència. Si ho fem des d'aquest punt, doncs el que farem és acabar de trencar la relació.
2: Claríssim. Per cert, que no ho he dit en cap moment, però obertíssims els telèfons perquè expliqueu el que vulgueu, perquè potser algú que té, alguna dona que té ganes de provar-ho, tens aquí dues expertes, o algú que ho hagi viscut i no li hagi agradat, és a dir, qualsevol experiència ens serveix. 93-201-7474, al directe de Catalunya Ràdio. Vinga, va, valentes.
1: Si es prova i les coses van bé, llavors què passa? Doncs passa que lluny, per exemple, de tenir gelos, que és una de les pors més grans que podem tenir abans d'entrar en aquest món, lluny de que veure la teva parella amb una altra et generi mal rotllo o lluny d'inhibir-te perquè la teva parella veu com disfrutes amb altra gent, el que sol passar, diu la Ginger, és que hi ha una reconnexió que potser no t'hauries ni imaginat.
4: Moltes parelles en comenten, no? Ostres, és que hem anat al club i ha sigut una experiència superxula, ens ho hem passat molt bé i quan hem arribat a casa, doncs hem tret foc, no?, de l'habitació. Vull dir, clar, moltes parelles, només inclús del sol fet d'experimentar o tenir sexe entre ells dos dintre d'un context diferent a l'habitual, doncs això també els hi fa gaudir molt més de la seva sexualitat.
1: Tot això pel que fa a parelles, perquè la Ginger us
2: sí,
1: ho deia...
2: Sí, la pregunta que faig tota la nit.
1: Exacte.
2: I les dones soles...
1: Ara, ella també fa acompanyament a dones que volen entrar totes soles en aquesta vida swinger, i les dones, segons m'explica la Ginger, tenen les portes absolutament obertes a aquest món. Per què? Doncs perquè el món swinger és ple de parelles i d'homes sols que les estan esperant.
4: Clar, les dones soles tenen moltes més portes obertes, però, per altra banda, també doncs, s'ha de tenir una sèrie de precaucions, encara que sí que és veritat que és un àmbit molt respectuós, on moltíssimes dones em diuen «Uah, si ho hagués descobert abans, ho hagués fet», perquè em trobo un respecte que no em trobo doncs, potser en una discoteca i aquí sí que m'ho trobo, no? El que passa, doncs, bueno, s'ha de tenir cura, també, clar, perquè pot ser que les dones, quan entren en això, es vegin inclús saturades d'això, de parelles i homes que volen relacionar-se amb elles. Oh,

0: Ai, la Carrà sempre, no hem posat la de fer l'amor al surf, perquè no falta anar al surf, podes anar a un intercanvi de parejas o t'assembli.
1: Ella necessita un amico, un amante, un lecto caliente.
0: Exacte,
1: o sigui,
0: el que sigui.
1: Si pel que sigui us ha picat el cuquet i voleu posar-vos en contacte amb la Gingering, és la Ginger Mentoring,
0: has fet una còpula.
1: Exacte, això mateix. Doncs la trobareu per aquest nom, Ginger Mentoring, a Google, us portarà cap a la seva web o cap al seu Instagram o totes dues coses. I si aneu al Museu de l'Eròtica, a la Rambla de Barcelona, hi trobareu tot un apartat dedicat a la història de les relacions no monògames, i al darrere d'aquest apartat hi ha la Madella, també.
0: Ens ho hem d'estudiar, tot això. Doncs, Anna i Ala, moltes gràcies.
1: A vosaltres. Sí.

0: Gairebé dels quarts de 10 de la nit a les dones i els dies parlant d'intercanvis de parelles. Com ho viuen les dones? I teníem aquí la Judit prenent notes i vols dir moltes coses de tot això que hem parlat, eh?
1: Vinga, moltes Judit. Moltes coses. Completament d'acord amb el que diu la Ginger. És cert, per entrar en aquest món has de tenir una relació sòlida i sobretot no tenir problemes perquè realment aquí no se solucionarien els problemes, sinó que al revés, augmentarien molt. Perquè els gelos al final existeixen i qualsevol situació no treballada prèviament, perquè el que és molt, molt important és parlar molt amb la parella abans i sobretot després. Si alguna cosa no t'ha agradat, evidentment l'has de comentar després, perquè no es torni a produir, o potser es tornarà a produir, però ja la tindràs treballada i parlada i això ja no et donarà problemes. En el fons, això, nosaltres som uns grans positius i diem que això ajuda molt la parella. Això consolida la parella i això, evidentment, que fa tenir sexe molt més bo, més potser i diferent amb la parella. I realment és que és molt bo, és molt bo. El tema que parlava de les dones soles, les noies soles, és cert, les noies soles tenen les portes obertes als clubs. Primer, i deixen entrar moltes més noies que nois sols. També sé que normalment es comporten millor les noies soles que els nois sols.
0: Sí, t'anava a preguntar, com ho viuen les dones? És a dir, les dones que entren en un club, perquè d'entrada, clar, si no hi has entrat mai, entrar-hi sola, no sé si ho fan moltes dones, això, no sé si has tingut l'oportunitat de parlar amb alguna d'aquestes dones.
1: Sí, en conec bastantes, és que tenim una història important, darrere uns anys d'història. Les noies se senten molt millor, totes ho diuen, molt millor que en qualsevol discoteca. Penseu que en aquest món i en els clubs, un no és un no, i no demanes per què. Un no és un no, és que és igual, a mi em pot agradar molt aquella persona, però si jo no agrada em diu que no, és que no. En una discoteca no els hi passa això, en una discoteca els hi passa que insisteixen i per què no, i et convido, i no sé què.
2: I això sí, no et toquen el cul, no?
1: Exacte, que això no te'l toquen, en un club liberal no et toquen, eh? Vull dir, hi ha molt, molt respecte, cosa que des de fora no es veu. I abans d'entrar en aquest món, és una de les pors que tens, no? Primer, jo personalment, les pors que tenia, qui em trobaré? No? Qui em trobaré? Quin tipus de gent em trobaré? I al final dius, bueno, pues gent com tu, m'entens? Tu no ets un bitxo raro, m'entens? Pues gent com tu et trobes. Molt, molt respecte. Gent de tot tipus, gent de tota classe social.
0: Sí, perquè jo crec que hi ha també molts prejudicis i malentesos en aquest sentit. Hi ha moltes pors de qui em trobaré. També m'imagino que la primera vegada que ho proves dius, a veure si em trobaré el veí del quart.
1: Això fa molta cosa fins al moment que te'l trobes.
2: Exacte.
1: En el moment que te'l trobes és com xocant i al final dius, bueno, pues està igual que tu aquí. Amb l'agravant que jo vaig amb la parella i potser ell o ella no, que això també es dona. Però un cop t'has trobat la primera persona, no hi ha problema. Una cosa molt curiosa que ens va passar fa molt poc, amb la meva parella i a mi, que deu ser 3 o 4 mesos, en un club que vam anar, ens vam trobar a la meva excunyada. Bueno, és que ens vam quedar tots gratament sorpresos. Ostres, tu aquí, que bé, i com heu començat, i què feu, i... Bueno, va ser molt maco, la veritat.
0: No puc fer declaracions ara mateix. Estic impactada. Quin dinar de Nadal, Déu meu. Posem-hi música, sisplau. Jo sóc

0: Clar, ella sap de què parla la Judit perquè 18 anys fent intercanvi de parelles, o sigui, hi ha una llarga experiència i això no ha trencat la parella, ni hi ha cap crisi, ni res, al contrari, tu dius sempre que l'han enfortit.
1: Exacte, i és molt curiós perquè al principi, jo entenc que això ens passa a totes les parelles que comencem i segurament totes les persones, individuals també, que poses moltíssimes normes, doncs, escolta'm, nosaltres quan anem aquí no tindrem amics, només venim al que venim, som heterosexuals hasta la muerte, tot això, i al final vas evolucionant, que diem nosaltres, i ara només tenim amics horitzontals, verticals en tenim pocs perquè s'han separat tots, tenim bàsicament amics horitzontals, que són amics, que inclús coneixen la nostra família, hem anat a casa d'ells, nosaltres, en plan vertical, llavors està clar. I tot el que havies plantejat en un principi, al cap del temps, tot això va canviant. Ara som tots dos bisexuals, ara això només tenim amics en aquest món... Bueno, és una evolució.
0: Això m'interessa molt, Adaia, i aquí segur que tu em pots fer un apunt. Ara, ella ho parlava, no? Comencem amb parelles heterosexuals i moltes vegades tot això es transforma, canvia, etc. Allò que semblava un tabú ja no ho és. I jo pensava també, nosaltres sempre parlem des del lloc de les dones, però des del lloc dels homes també implica un cert canvi i un sentir-se vulnerables en una cosa que és la masculinitat heterosexual, que és una cosa molt forta i que molt difícilment, no? Sempre sents aquells senyors de jo això, coses rares no.
2: És que mira, justament abans quan ha marxat la nostra companya, l'Anna, i ha explicat això de les dones, que són benvingudes i ben tractades, però jo volia fer un apunt, no?, amb el tema del masclisme, no? I és que hi ha molta influència de la pornografia mainstream, on la fantasia o una de les coses més vistes pels senyors és el trio amb les dues dones, no? Llavors és anar a un club i buscar la dona per fer el trio amb les dues dones. En canvi, al revés, al principi és més complicat, perquè és això d'aquesta masculinitat fràgil, ui, que jo no soy maricón, no? I dius, a veure, aquí no estem parlant d'això, no? O senyors que volen fer un trio amb la seva senyora i una altra senyora, però ai, si la seva senyora els diu que vol estar amb un senyor. Llavors, aquí et volia parlar també d'aquesta cosa, no?, de... Tenim tots fantasies, però, clar, les seves i les nostres, els treballs que hem fet nosaltres i els homes, el tema de l'homosexualitat aquesta latent dintre dels homes heterosexuals, que els hi fa por que els hi entri un pèl de gamba. Vull dir, després són coses que
0: nosaltres ho tenim més superat, tot això.
2: Jo crec que amb les noies, sí. Jo crec que les noies poden estar una nit amb una amiga i no es plantegen a l'endemà, ui, si sóc lesbiana, escolta'm, doncs m'ho he passat bé, he tingut una experiència més,
0: sí, perquè,
2: ja està.
0: Clar, els han educat molt amb aquesta cosa de la ombria,
2: clar,
0: ets menys home o ets més home, depenent de si tens relacions o no amb una persona del teu mateix gènere. Això els hi fa molt mal, jo crec.
2: Hi ha dos temes, no? Primer, si tens relacions amb algú del mateix gènere i després la comparació. Ui, a veure qui la té més gran. És que és curiós.
0: Ui, moment, això jo no havia caigut amb això.
2: No, aquesta ombria, no?
0: Sí.
2: De qui és més mascle, no? Qui ho fa millor? Aquesta... Bé, crec que és aquesta idea que ells han de representar com aquest paper, no? Jo volia fer un trio amb dos nois i jo em vaig trobar molt jutjada i, bueno, menys maca, m'han dit de tot, no? I pensava, com pot ser que els homes puguin manifestar lliurement què és el que els hi agradaria fer i jo, com a dona, quan ho dic, a mi se'm jutja tan malament.
0: Jo estava pensant que pel·lícules com Ombres de Grey, per exemple, no han ajudat gens en aquest sentit, perquè una altra vegada l'imaginari dels senyors és el que
2: el impera. El dominant, exacte, no? I és que no és així, bueno, o no tots. Hi ha moltes dones dominants i molts homes submissos, més dels que us pensaríeu.
0: Ai, aquí fan unes cares de ho hem vist tot, si t'expliquéssim. Ara no sé què anava a dir. És que clar, és que m'esteu aquí... Sí, però mira, tenim una trucada. Tenim la Montse. Montse, bona nit. Com estàs?
3: Hola, bona nit.
0: Què tal?
3: Molt bé.
0: Ai, que no et sentim gaire bé.
3: Us estic escoltant.
0: A veure, ara, posa't un lloc on sàpigues segur que tens cobertura, perquè et volem sentir molt bé.
3: Ja ho intento, eh?
0: Sí.
3: Ho sé?
0: Jo crec que sí.
3: Hola?
0: Però provem.
3: Sí?
0: Montse, tu tens 61 anys i mai has tingut cap problema per explicar, sí, tant als fills com al teu entorn, que durant un temps de la teva vida...
3: Cap problema.
0: ...ho has practicat. Has estat swinger, com es diu, o has anat a intercanvi de parelles, perquè ho entengui tothom.
3: Sí.
0: Com era això i com vas començar-ho?
3: Val, hauria tingut uns 40 i pico i el meu ex va començar a indicar-me... Bueno, va veure un programa per la tele, el tema swinger, i va començar a dir, diu, ostres, Montse, podríem anar a un club d'aquests i tal i qual, començar. Jo sóc una persona, era una persona bastant celosa, i, bueno, no sé com va anar aquell estiu, que al final vam quedar amb una parella d'un Vic, ¿vale? I com que vam anar diverses vegades... I el meu ex va dir, diu, ostres, Montse...
0: Sí, vols dir que vau, potser... que vau fer un intercanvi de parelles, però diguéssim domèstic, amb una altra parella que viu a la mateixa ciutat que vosaltres.
3: Exacte. Uh-huh. El tema va anar que a mi em va anar molt bé, vaig tindre un sexe fantàstic, però el meu ex no, no? I llavors va dir, ostres, podríem començar a anar en club. I sí, vam anar en club. I, ostres, la primera vegada... allà, amb la gent, clar, el que dèieu vosaltres, por que et toquin, por de... no sé, jo tenia molta por. I tot plegat giro el cap i veig que algú va conec. Això ja era d'entrada.
0: I aquí t'ha desarmat tota la por. Vas dir, si aquest altre està aquí, jo també puc ser-hi.
3: Perdona?
0: Dic que aquí se't va desarmar tota la por. Al veure aquesta persona. Encara te'n va agafar més.
3: No, sí, ostres. Aquesta persona aquí... Després el quart oscuro, hòstia, el quart oscuro allà com et fiquen la mà, saps? O sigui, em vaig quedar... I, a més, a sobre vam quedar amb una parella, que és l'única que es va aproximar, que solament tocaven, no? I no sé, una cosa més estranya... Però, bueno, al cap de setmana següent vam tornar a quedar i vam triomfar. I, a més, el següent cap de setmana ens vam atrevir a anar a una festa que es feia a Manresa o no sé on. I allà vam conèixer algú que ens va donar a conèixer molta gent. Uh-huh. I la veritat és que, a partir de llavors, fantàstic, és a dir, jo ho he disfrutat moltíssim, la veritat. He muntat festes, en coneixia molta gent i, bueno, va arribar un moment que els meus fills deien, ostres, és que no pot ser que cada cap de setmana a la nit sortiu, no? Què passa? I al final els vam explicar, perquè, bueno, enteníem que ells algun dia potser ho faran o no, i que bueno, que no passa res, que en aquest món un ha de ser lliure.
0: I escolta, però clar, com s'ho van prendre? Perquè m'imagino que no és el mateix dir que mirem com de supermercat filla, a casa.
3: Sí, la meva filla ve, que el problema, el meu fill al principi, ui, però bueno, bé, cap problema. I, bueno, res, ja està, és a dir, fins que va arribar el Covid. És a dir, jo ens vam separar com a parella per altres temes, no pel tema swinger ni liberal, perquè jo, a més, ell sortia també i jo sortia. És a dir, jo vaig, aquells cels que tenia, la veritat és que els vaig perdre. Mm-hmm. Val? Vaig aprendre a disfrutar amb ell i a disfrutar amb altres persones.
0: I vol dir que això també ho feies sola? També anaves a clubs d'intercanvi sola o sempre eren parella?
3: Intentava buscar, bueno, clar, a través de la pàgina i tal, buscaves algú i quedaves allà, i quedaves amb algú, vale? Però no, amb parella no, és a dir... El cap de setmana anava amb parella i els dies de cada dia anava sola. Uh-huh. Val?
0: I escolta, has dit una cosa molt interessant, que la primera vegada que ho vas provar va ser molt satisfactori per tu. És a dir, vas tenir molt bon sexe. Què creus que és el que et va empoderar o et va agradar? No? A part
3: les
0: de l'altra
3: pampallugues de l'estómac. És a dir, jo, quan he viscut tot aquest món, ha sigut viure'l amb pampallugues de l'estómac. I això, la veritat és que a mi m'ha posat molt.
0: Vale. Una excitació sí, de conèixer un altre món. Tinc una pregunta una mica difícil. A veure, Montse, digue'm, si me la vol respondre. Jo els hi preguntava també les convidades aquesta nit, com que les dones sempre tenim tantes manies, no perquè les hàgim agafat nosaltres, sinó perquè també ens les han fet agafar els altres, de si estic gràcia, si estic prima, si tinc poc pit, si en tinc poc. Quan estàs allà amb un intercanvi de parelles, també hi penses amb tot això? També alguna vegada has pensat, tu, i no se m'acosta ningú perquè tinc els pits petits. M'ho invento.
3: No. Jo és que quan he anat a un club i sobretot en una festa, he intentat vestir-me, posar-me jo guapa, però per mi mateixa no passa més, ¿vale? I agafar i anar a prendre alguna cosa i d'allà posar-me a la pista. Hi havia una senyora que era molt gran, a vegades es deia com jo, es diu com jo, i la veritat és que superguai, i ens ho passava molt bé allà al mig de la pista, és a dir, ni per edat, ni per guapo, o per lleig, o el que deia vosaltres, ni a gent de tota classe.
0: O sigui que som més tolerants als clubs d'intercanvi de parelles que a la vida real, o què?
3: No, bueno, ja, els joves s'ho miren, és a dir, si tu ets gran, els joves, cuidado, et miren. ¿Vale?
0: Et miren, què vols dir, malament o bé?
3: No et miren bé o no et miraven bé, ¿vale? Perquè tu ja tens una edat. Ara, si tu vas sola, llavors sí que t'agafen, ¿vale? Però si vas amb parella, clar, es miren el teu home, i si no té les puntuacions que es deuen fer, doncs no t'accepten. Yeah. Però és que jo vam tindre molta sort, conèixer molta gent a través d'una parella que coneixia moltíssima gent, i a través d'això, doncs mira, jo què sé, és a dir, muntava jo la festa del complet de no sé qui, del complet de no sé quants, pujàvem a Olot a muntar festes, ens vam anar a una masia, quan anàvem a Cap d'Ac, és a dir, jo vaig disfrutar molt aquella època, però molt. Ara, anava en compte.
0: Clar, això t'anava a dir, tot i així, has viscut alguna situació que no sempre ha anat bé. Has tingut alguna mala experiència, tinc entès.
3: Sí, l'experiència va ser la primera vegada que vaig sortir lliure, vaig quedar amb algú. No d'una pàgina, sinó no sé d'on era, a través d'internet. Era un noi jove, vale, que em va portar amb un... No era un club, sinó que era un hotel, d'allà al Paral·lel, i la veritat és que m'ho va fer passar malament. I a més no em deixava sortir de l'habitació fins a les 12 de la nit. És a dir, vaig estar allà 5 hores amb ell, que de veritat jo estava allà, saps allò que dius, perquè no puc, però si no hagués trucat a la policia, saps? Ja. Sí. La qüestió és que...
0: I no et va agafar allà... por després d'això?
3: No vaig agafar por, però vaig aprendre, però literalment, que un ha de quedar en el club. És a dir, tu has d'anar a un club. És a dir, si vols quedar amb un tio...
0: Que és un lloc
3: coneixes,
0: més de seguretat.
3: Totalment. Totalment, perquè si crides, els del club et sentiran i et vindran segur. Cosa que si estàs en un hotel allà no se n'entén a ningú.
0: Clar.
3: Que he anat a hotels, però he anat amb gent que ja coneixia, és a dir, amb algú que ja coneixia, que ja havia quedat vegades i ja sabia com era... A partir d'allò jo ho he passat molt bé. La veritat és que ho he passat diví.
0: Montse, però ho has deixat ara. Com és que ho has deixat, si t'ho has passat tan bé?
3: Bueno, ho he deixat perquè va vindre el Covid. He tingut que... Em va vindre la meva mare, que vaig tenir que emportar-me la mare a casa, i ja, sense parella, la mare a casa i tal...
0: Sí, les circumstàncies de la vida.
3: Ah, exactament. I ja penso, a més, també un problema d'espatlla, i la veritat... Però, bueno, igualment, encara de quan en quan segueixo parlant amb algú, ¿vale?
0: Doncs escolta, potser un altre dia t'animes.
3: Amb algú d'aquest món. Amb algú d'aquest món, saps?
0: Doncs, Montse, moltíssimes gràcies. Gràcies pel teu testimoni. Una abraçada. Bona nit.
3: Igualment.
0: Merci.
3: Bona nit.
0: Adéu. ara anem a la publicitat, després continuem a Les Dones i els Dies, que a més hem rebut missatges també, perquè no només trucades, sinó també el correu electrònic de donesidies@catradio.cat. Hem rebut un missatge ara mateix, que ens fa molta il·lusió llegir-lo, però això serà després de la publi i us tenim aquí enganxats, eh?
4: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. Les Dones i els Dies, Budellam de Famellam.
0: Ai, molt famellam avui, molt budellam, Anna i Ala, que amb aquest missatge que... Sí, sí, sí, és que és el nostre lema en aquesta vida. Pubilles de cuixa forta i budellam de famellam.
2: És així. Tenim un mail,
0: d'un
2: oient que ens diu: l'intercanvi no és per tothom. Has de tenir clar que ho vols provar. Des de la meva experiència, diu, ho recomano. Fa anys vam animar-nos a anar a un club swinger amb la meva parella i va ser tota una aventura i una sorpresa en positiu. Nosaltres vam tenir una conversa abans d'anar-hi, on vam acordar que ell i jo seríem el centre en tot moment i que anàvem a divertir-nos, però teníem molt clar que si en algun moment un dels dos no se sentia a gust, aturàvem la situació. Vam pactar un gest de complicitat per comunicar-ho i cadascú va compartir i fixar les seves barreres. En tot moment vam sentir que era un espai segur i que tothom estava alineat dins d'un codi. Va anar genial. Vam conèixer una parella, vam estar-hi parlant i després tot va anar fluint. L'única contra que apuntaria és el respecte, és el que, pel que fa a les malalties de transmissió sexual. Diu, acabada l'experiència, ens van fer proves i tot bé. Vam ser una mica imprudents en aquest punt, malgrat que el nostre intercanvi es va reduir a dues persones més a banda de nosaltres.
0: Importantíssim això que explica l'oient, la qüestió de les malalties de transmissió sexual, perquè, clar, com s'hi va en un club d'intercanvi, a Daia?
1: Com s'hi va?
0: Vas amb una motxilla plena de condons.
1: I també tenen allà màquines dispensadores de preservatius,
0: clar, clar,
1: eh?
0: Vull dir...
1: No hi ha problema si no em portes, que en tenen sempre i te'n donen. Està clar que això és un risc, que la gent que estem en aquest món hem de tenir assumit i prenent totes les mesures. Però és pitjor la gent que enganya, que segurament no pren mesures i li encomana a la seva dona o al seu home, que no té res a veure ni ha tingut res a veure amb aquest tema.
2: La meitat dels diagnòstics que es fan tard d'OVIH avui en dia en dones... 8 de cada 10 els hi ha passat l'enfermetat la seva parella heterosexual.
0: Sí, que moltes vegades és perquè...
2: Vull dir, que amor i sexe, això que diuen, van sempre de la mà, doncs potser no.
0: Prendre mesures, hi ha moltes coses que són importants. Hem parlat sobretot de clubs d'intercanvi, perquè ara ens comentava doncs, la Montse també, des de l'oient que ens ha trucat, que va tenir aquesta mala experiència i que vosaltres, que heu anat a clubs d'intercanvi, no recomanaríeu mai que anéssim amb desconeguts a hotels.
2: Però és que en això, ni que vagis a clubs d'intercanvi ni que quedis amb un noi per Tinder i vulguis tenir una relació monògama. Jo, personalment, mai quedaria amb un desconegut. Vull dir, és que això és independent de si tens una parella monògama o no monògama. Tristament, avui en dia, les dones no ens podem posar en aquestes situacions de risc, no? Perquè tu no saps amb aquesta persona, ni a casa seva aniria, ni a un hotel, ni en el seu cotxe. Si quedéssim amb un estrany, sempre seria en un lloc públic, no? I justament en un club o en una festa, és que, a més, hi ha altres persones, tot és respectuós, i hi ha la gent de seguretat i s'ho prenen molt seriosament. Vull dir, si et queixes d'algú que no s'està comportant correctament, aquesta persona va fora.
0: Va fora i potser no pot entrar una altra vegada més al club.
2: No, amb
0: perquè
2: aquestes...
0: hi ha unes normes,
2: sí,
0: oi?
2: Sí, sí, sí.
1: Nosaltres, que també som parella oberta des de fa uns anys cap aquí, sempre, qualsevol dels dos que queda amb una altra persona, l'altre sap on està. Sempre. I sempre quedem amb gent que ja hem conegut, eh? Però sí que és veritat que et pot passar qualsevol cosa, no només amb aquesta persona. Anem al cotxe o el que sigui. Sempre sabem l'un l'altre on està. Per aquesta seguretat, també.
0: Tu parlaves ara de, a vegades, la meva parella o jo també, ens veiem amb altres persones que ja coneixem. Moltes vegades aquestes persones ja les has hagut de conèixer tu. M'imagino com portes això. Superadíssim, amb 18 anys. Però, clar, quan dius que estàs repetint molt amb la Paquita o amb el Paquito, què?
1: És parlar-ne. És veritat que de tant en tant apareixen els gelos, eh? Això és inevitable. I gelos, no pel sexe, sinó per l'enamorament, que parlava abans l'Anna també, és això, no? Perquè tens por que l'altra persona s'enamori, però és veritat que es pot enamorar al súper, el tipus es lliga molt traient el gos al parc, es pot enamorar a un altre lloc i no té per què ser en un club liberal o amb la persona que practica sexe. No té res a veure això, eh?
0: Clar, dona temps a parlar, dona temps a conèixer-se. Perquè, sí? Wow, això no m'ho esperava. Jo pensava dir que ui, aquí t'agafo i aquí et rebento. És el qui té pillo, qui té mato, traducció en català.
2: Jo crec que això és exactament igual que passaria en una discoteca. Hi ha gent de tot, no? Hi ha gent de la qui té pillo, qui té mato, i hi ha gent que necessita aquest previ de seducció, de conversa, de connexió, encara que només sigui per fotre un clau.
0: Sí.
2: Vull dir, que
0: sí,
2: no li val qualsevol cosa.
0: Primer parla de Tarkovsky i després aquí t'agafo, aquí et rebento. D'acord, no, per saber-ho.
1: Sí, perquè ja veus aquella persona com actua, com es mou, com parla, com interacciona i ja saps si quadraràs o no. També és veritat que a vegades et pot enganyar aquest primer moment i ho proves i dius, pues no repeteixo, mira, per què? Doncs perquè no m'ha volat, ni no repeteixo. Mm-hmm. Però a vegades no és el sexe que no t'hagi agradat, no? Perquè el sexe al final, jo sempre dic que és un instint animal i al final practiques sexe, és el que l'envolta, no? La forma de parlar, la forma de comportar-se, de tractar-te, si no t'agrada no repeteixes i no passa res, eh? No passa res.
0: Quines són les banderes vermelles en situacions en clubs d'intercanvi o també, perquè no ho hem dit gaire, però també feu intercanvi de parelles amb parelles que coneixeu o també feu festes que s'acaben convertint en orgies.
1: Exacte.
0: Quins són les banderes vermelles, sobretot per una dona o per tu? És a dir, què creus que allò que passa una vegada no tornem a... No volem que es torni a repetir?
1: Mira, jo sobretot el tema de la higiene. La higiene és una cosa que jo... és molt important. O sigui, quan vas a festes d'aquestes privades, que al final són orgies, que pot haver-hi 15, 20 persones, 30, el més important és la dutxa entre una parella i l'altra. I jo soc molt pesada, jo els hi dic, sembla una mica, no sé... Igual, exactament igual, els hi dic la dutxa i abans, sempre abans de començar els hi dic, ei nois i noies, teniu dues mans, eh? O sigui, una per cada persona, aquí no comenceu a barrejar mans perquè aquí és on es poden agafar infeccions, malalties de transmissió sexual i sempre els hi dic i jo quan estic en gens em diuen sí, les mans ja ho sé, dic sí, ja ho saps. Sí.
0: Això que dèiem abans també, jo crec que pel que dieu, no hi ha gaire jerarquia, és a dir, persones de diferent estrat social, de diferent edat, es poden relacionar en un club d'intercanvi. Però creieu que la classe, l'origen i tot es nota o allà tot es dissimula i tot canvia? I com dèiem, les dones grans es relacionen amb homes joves, per exemple? Això existeix?
2: Les dones grans triomfen molt amb els homes joves. O sigui, les MILF, jo no ho sabia. O sigui, de cop i volta dius, ostres, com pot ser? 25, 26, 28, 30... Escolta'm, que en tinc 47, saps? Bé, molt ben portats, però clar, o sigui, ja com també aquesta fantasia o aquest fetitx amb la dona gran experimentada, que està usant el seu propi cos, que sap el que vol, no? Vull dir, també les nanes joves, com deies tu abans, no? Molts complexes amb els cossos, moltes pors, poca experiència, no? Arribes a una edat que ja estàs de volta de tot. I jo crec que això també ens fa molt atractives, més enllà del tipus de cos que tinguis.
1: Nosaltres tenim un amic també d'aquest món que ell sempre diu que no té perquè no hi ha cossos normatius, o sigui, que els cossos normatius no té perquè agradar-te. O sigui, un cos no normatiu pot atraure molt a una persona perquè no és el cos només, veus altres coses amb aquella persona, encara que sigui per aquell moment, que no sigui per casar-te, evidentment. I el que comentaves abans, en aquests llocs no hi ha classes socials, no hi són, perquè vas amb un objectiu, que és passar-t'ho bé amb el sexe, i trobes gent de tot tipus. Nosaltres tenim amics, no sé si queda bé dir-ho, no? Però amics super...
0: Tens 30 segons per dir-ho.
1: Amics super, super rics, i amics super, super, super normals. I no passa res, tothom allà es barreja amb tothom.
0: Visca. Doncs escolta, nosaltres ho acabem aquí, a Daia Teruel. Judit, moltíssimes gràcies també al testimoni que ens ha trucat, a la Meritxell, que ens ha enviat aquest correu, aquest oient, i nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Anna Ayala, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Segons l'enquesta de població activa del segon trimestre, la taxa d'atur se situa a prop del 8% i s'assoleix un nou rècord amb gairebé 4 milions de treballadors. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa PIMEC, Sílvia Miró considera que les dades encara podrien ser millors.
3: Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
2: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants, que va començar el juny, i és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Més notícies, Òscar Callau.
4: Laura Borràs assegura que el govern espanyol no li estalvia anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó que segueix la valoració del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. És la reacció de l'expresidenta del Parlament i de Junts a través de les xarxes socials després de saber que el Consell de Ministres li aplica un indult parcial. Li rebaixen la pena 2 anys de presó i li mantenen la inhabilitació pel fraccionament irregular de contractes i l'adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. També a través de la xarxa X, Carles Puigdemont veu en la causa contra Borràs una evident naturalesa política. Des del PP i Vox ataquen el govern espanyol per